0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al Picalletres Ràdio. Des dels estudis de la xarxa de comunicació local estem preparats per gaudir de les lletres i de la resta de proves lingüístiques que ens ofereix el nostre concurs favorit. Aquí ens entrenem molt per oferir el màxim nivell, com també ho fan els nostres concursants, que segur que venen amb moltes ganes d'aconseguir entrar al nostre Pica Ranking. Els voleu conèixer? Doncs som-hi! Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Barberà del Vallès i cap a Girona.
1: Picalletres, mots i jocs a cabassos.
2: Contactem amb Òscar Blanco, que ens parla des de Ràdio Barberà. Òscar, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
3: Hola, bon dia, Tina. Doncs aquí tenim els tres concursants de l'Institut Campana de Barberà del Vallès i deixarem que es presentin ells mateixos. Comencem per l'Aina, per exemple.
4: Bon dia, em dic Aina i m'agrada ballar.
5: Bon dia, em dic Oriana i m'agrada jugar a vòlei.
6: Bon dia, em dic Axel i m'agrada jugar a videojocs.
2: Doncs us saludem afectuosament i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Girona FM. Com va, Saïds Bai? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen.
7: Doncs mira, acaben d'arribar... Bueno, bon dia, primer de tot. I acaben d'arribar de l'escola Badruna de Girona, la...
8: Caral Villaplano, i m'agrada jugar a bàsquet.
9: Pau Bardalet, i m'agrada molt jugar a futbol.
10: Guillem Bernabé, i m'apassiona l'escalada.
2: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí a punt per tot, oi?
11: Sí, Tina, ben a punt, amb tots els diccionaris a la vora per quan calgui fer-lo servir. Molta sort, concursants, a donar-ho tot.
2: Estic segura que els concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, però recordem el Pica Ranking. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
1: El Pica Ranking.
11: En quarta posició tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. En segona posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès també amb 5.400 punts.
2: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
1: A lletrejar.
2: Comencem a poc lletrejant paraules curtes de fins a 7 lletres i fàcils que us donaran 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànims, que en podeu fer unes quantes si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Campanes. Preparada, Aina?
4: Sí.
2: Temps. Desfeta.
4: D-E-S-F-E-T-A.
2: Cotxera.
4: C-O... T-X-E-R-A.
2: Abandó.
4: A-V-A.
11: És bé alta.
2: Oriana. Alidí.
5: A-L...
11: Comença per E.
2: Axel. Galès.
6: G-A-L-E-R-S.
11: És de la geminada.
2: Nois, en aquesta ocasió heu fet bé un total de dues paraules que sumen 200 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Badruna, de Girona. Estàs preparada, Caral?
4: Sí.
2: Temps. Enviat.
4: ENVIAT.
2: Bonança.
4: BONANC.
2: Geòloga.
4: GEOLOGA.
2: Aterrir.
4: ATERRIR.
2: Papila.
4: PAPELA geminada.
11: No és una E, és una I.
2: Pau. Rotund.
9: ROTUND.
2: Higiene.
9: HIGIE amb accent obert.
11: N. No porta accent.
2: Guillem. Ciutadà.
9: C-I-U.
11: Anaves a dir C.
2: En aquest cas heu fet bé un total de 5 paraules que sumen 500 punts al vostre marcador. Molt bé. Passem de seguida a la prova següent.
12: L'intrus.
2: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut Camp Planes. Les vostres paraules són les següents. Àngul, cèrcol, càlcul.
9: Àngul.
11: Molt bé, correcte. En català, a l'espai inclòs entre dues línies o dos plans convergents, pròxims a la seva intersecció, se li diu angle i no àngul.
2: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per l'escola Badruna de Girona. Les vostres paraules són manyós, fangós, valiós.
9: Valiós.
11: Correcte, també. En català, l'adjectiu que hem de fer servir per expressar que alguna persona o cosa té molta vàlua o molt valor és valuós i els seus derivats, i no pas valiós.
2: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
1: A lletrejar.
2: La segona ronda conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Camp Planes. Oriana. Temps. Camioneta.
4: CAMIONETA.
2: Gravíssim.
4: GRAVISSI.
11: Aquesta hi porta accent, la primera.
2: Àxel, judicatura.
6: JUDICATURA.
2: Moribund.
6: MORIBUND.
2: Complaure.
6: COMPLAURE.
2: Primogènit.
6: PRIMO amb accent obert.
11: No porta accent, aquesta O.
2: Aina. Reincidir.
4: RENCIDIR.
2: Integrant.
4: EIN.
11: Comença per I.
2: Doncs en aquest cas heu fet bé un total de 5 paraules que sumen 1.000 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Badruna de Girona. Preparat, Pau?
9: Sí.
2: Temps. Culturisme.
9: CULTURISME.
2: Resseguir.
9: RESSEGUIR.
2: Navegant.
9: NAVA.
11: És una E.
2: Guillem. Aclamació.
9: E-C-L.
11: Comença per A.
2: Caral. Reticent.
4: R-E-T-I-C-E-N-T.
11: E-C, no C.
2: En aquesta ocasió heu fet bé un total de 2 paraules que sumen 400 punts al vostre marcador. Doncs és el moment ara de saber com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
11: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'Institut Can Planes de Barberà del Vallès ha aconseguit fins ara 1.400 punts i l'Escola Badruna Girona n'ha aconseguit 1.100.
2: Molt bé, doncs un rànquing prou ajustat, aquest recompte general. El Picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al grup Els Catarres, format pels osonencs Eric Vergés, Jan Riera i Roser Cruells. Aquest grup de pop-folk amb una trajectòria ben consolidada en el panorama musical català ens porta avui el tema La Fortuna, del seu darrer disc Paracaigudistes, que va sortir a la llum la primavera del 2025. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip i podeu parlar amb veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres. Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem La Fortuna, dels Catarres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...

0: calia parlar. He estat un idealista i un cínic de manual. Vull pensar que ho he fet bé, però tampoc t'enganyaré. No sóc exemple de res, però encara em queda marge. Ja
1: me la... Quina fortuna la nostra, la de poder gaudir de la música dels Catarres. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
2: Ho has sentit?
1: Institut Campanes, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. Pregunta. Tot i ser de casa de pobre, com s'ha sentit sempre el protagonista de la cançó?
3: Ric.
4: Correcte, concretament ell diu molt ric. Escoltem-ho.
0: I tot i ser de casa pobre, sempre m'he sentit molt ric.
1: Doncs aquest encert que us emporteu amb els 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per l'escola Badruna de Girona. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. De què ha estat als dos costats el protagonista de la cançó?
5: Del cor.
1: El cor... Com està aquest cor?
5: Enamorat.
4: Incorrecte, rebot.
6: El cor trencat.
4: Això sí, correcte. Escoltem-ho.

0: directori digital, esdevindrà un aparador permanent dels establiments locals, contribuint a incrementar la visibilitat, facilitar el contacte amb potencials clients i fomentar el consum de proximitat. Al mateix temps, oferirà als veïns i veïnes una eina útil per descobrir els productes i serveis disponibles al municipi, afavorint una economia local més dinàmica i connectada, amb l'objectiu de millorar la coordinació, la difusió d'informació d'interès en el sector comercial. També s'ha creat un grup de WhatsApp destinat als establiments del municipi. Aquest canal permetrà compartir de manera àgil informació sobre campanyes de promoció, activitats, subvencions, formacions, incidències o qualsevol altra qüestió rellevant per al teixit econòmic local.
1: I Llavaneres reforça la prevenció d'incendis amb un nou vehicle per l'ADF, amb Martí Capçada.
2: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s'ha incorporat un nou vehicle destinat exclusivament a les tasques de prevenció d'incendis forestals. La iniciativa forma part de les actuacions que el consistori desenvolupa al llarg de l'any per reduir el risc d'incendi i millorar la vigilància dels espais naturals del municipi. Aquest dimarts, l'alcalde de Llavaneres, Àlex Neira, i la regidora de Medi Ambient, Àngel Solà, han formalitzat la cessió del vehicle a l'ADF Serralada de Montalt amb la signatura d'un conveni amb el cap operatiu de l'entitat, Josep Bertran. L'acord reforça la col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació en matèria de prevenció i vigilància forestal. El nou vehicle és un Ford Ranger XLT de doble cabina valorat en més de 42.000 euros. La compra ha estat possible gràcies a una subvenció de 40.000 euros de la Diputació de Barcelona. El totterreny permetrà millorar les tasques de vigilància, manteniment i actuació preventiva que es duen a terme habitualment en zones boscoses i espais naturals del terme municipal. Aquesta adquisició se suma a altres actuacions incloses dins del Pla de Prevenció d'Incendis, com ara el desbrossament de franges de protecció, el manteniment de camins forestals i el control de parcel·les per garantir el compliment de la normativa vigent.
1: I Tordera es prepara per una campanya d'incendis amb més personal i recursos tècnics. Marc Treserres.
3: Els bombers voluntaris afronten un estiu marcat per l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures. Malgrat un inici de temporada, ha humitat els boscos i que ha deixat doncs, una certa calma gràcies a aquestes pluges de la tardor i la primavera, que és un escenari més positiu que en els darrers anys. L'arribada de les altes temperatures aquestes últimes setmanes i la sequedat del combustible fi, com herbes i vegetació baixa, encenen les alertes dels equips d'emergència. Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Una de les grans novetats per aquest estiu, doncs, és l'ampliació de la plantilla del parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar fins als 18 efectius. Segons ha explicat el portaveu dels bombers, aporta oxigen per garantir la cobertura durant tota la campanya. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un d'urbà i un de 100% forestal, que garanteix una capacitat de reacció immediata davant qualsevol avís. Aquesta feina es complementa amb el manteniment anual de les franges perimetrals de seguretat i també dels camins forestals, que són essencials per frenar la intensitat d'un foc i facilitar l'accés dels vehicles d'extinció. Els bombers alerten que la tipologia d'incendis ha canviat i ara són focs impossibles d'atacar a causa de l'envelliment dels boscos i l'acumulació de biomassa morta per la sequera. Per això insisteixen en la necessitat de fer els boscos més resistents mitjançant la neteja i el foment de l'activitat forestal i pagesa. Finalment, davant qualsevol columna de fum, la consigna és unànime: trucar immediatament al 112. La rapidesa, per tant, en el primer avís, és sovint el factor determinant per evitar que un conat es converteixi en un incendi de grans dimensions.
1: Més temes. L'Ajuntament de Canet demana millores per l'Institut Sonsimora. Dani.
0: Sí, l'objectiu és establir un circuit d'actuació que vinculi departament, ajuntament i centre educatiu de cara a la resolució d'incidències o problemàtiques del centre RAN que fa 3 anys que està en barracons. S'han posat sobre la taula diverses incidències que hi ha al centre, com ara filtracions, problemes del sostre o de subministrament elèctric en alguns mòduls. Es farà un seguiment d'escuna de les incidències i la comunicació es farà de manera més rigorosa. D'altra banda, no s'instal·laran nous mòduls de cara al curs vinent i el manteniment ordinari dels mòduls correspon al centre i els problemes estructurals se'n farà càrrec al departament. També s'ha aconseguit el compromís del departament per millorar els sistemes d'aire condicionat dels dos instituts públics de Canet.

0: Caldes d'Estrac estrena el Laboratori Escènic, un nou casal d'estiu artístic per a joves. Martí.
1: Doncs sí, Caldes d'Estrac ha posat en marxa el Laboratori Escènic, una nova proposta educativa, cultural i de lleure destinada a adolescents entre 12 i 17 anys. L'activitat es desenvoluparà del 7 al 30 de juliol a la Fabriqueta i oferirà als participants un espai per descobrir i experimentar amb diferents disciplines de les arts escèniques contemporànies. El casal es farà els dimarts, dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia i estarà dirigit per al professional de les arts escèniques escèniques, Xènia Olivella. Al llarg de 4 setmanes, els joves treballaran disciplines com el teatre físic, el clown, la dansa butoh, la improvisació, els viewpoints i la composició escènica, combinant també la creació artística amb el desenvolupament personal i la convivència. Més enllà d'un casal de teatre convencional, el Laboratori Escènic es planteja com un espai d'investigació i creació col·lectiva, on el procés creatiu tindrà un paper central. El projecte culminarà amb la creació d'una peça escènica o performance construïda a partir de les idees, inquietuds i interessos dels mateixos participants. La iniciativa busca fomentar la comunicació, la creativitat, l'autoestima i el treball en equip a través de les arts escèniques. Les places són limitades a un màxim de 12 participants per garantir una experiència propera i de qualitat.
0: I ja estan obertes les inscripcions per una formació per a joves auxiliars de paleta a Tordera. Marc.
2: Així és, el consistori, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions auxiliars de paleta dirigida, com dèiem, al jovent torderenc. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres de 9 a 3 de la tarda a l'escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. El programa formatiu inclou mòduls essencials per l'ofici, com pastes, morters, adhesius i formigons, tasques d'auxiliar d'obra i prevenció de riscos laborals específic per al sector. Aquesta formació representa, a més, una oportunitat única perquè els joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció adquireixin coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació de Tordera, Rafa Delgado, aquesta formació és una oportunitat ideal per adquirir coneixements essencials en un ofici en demanda al sector i en possibilitats d'inserció laboral.
3: En principi, nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
2: Els interessats poden obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament a través del correu electrònic ocupacio@tordera.cat o trucant al 93 765 0414.
0: I en esports, el Memorial Pere Jiménez tornarà a ser l'eix central de la festa de futbol sala a Malgrat. Ona, Malgrat.
4: El futbol sala celebrarà aquest dissabte i diumenge l'onzena edició del Memorial Pere Jiménez. La jornada s'emmarca dins d'un torneig intergeneracional que se celebra per segon any i un triangular de veterans. El Memorial, que serà diumenge a partir de 9:45, continua sent la pedra angular de tot el cap de setmana, tal com destaca el president del futsal Malgrat, Enric Parera. La jornada de dissabte, a més, inclourà dos triangulars de categories prebenjamí i benjamí, una proposta amb la qual es pretén fer gaudir de l'esport a tots els participants.
5: La pedra angular, efectivament, és el Memorial. I tot això, amb els anys, s'ha anat complementant i s'ha extès bastant, de manera que al final ara arribem a tenir ja en aquesta edició pràcticament tot el cap de setmana ple d'activitats, tant dissabte com diumenge. Llavors, dissabte, les dues peces centrals són dos triangulars que fem pels més petits, els preves i els benjamins, els matins, que vindran sis equips, de quatre de fora i dos locals, lògicament, i per la tarda el ja famós intergeneracional, torneig intergeneracional, que juga bastant amb els termes inter, lògicament es vol dir que és transversal a les generacions i als gèneres, per tant, nois i noies de totes les edats juguen correctament distribuïts entre ells, no és competició, és simplement doncs, desenvolupar l'activitat i veure com les generacions i els gèneres ens entenem fent una activitat molt concreta, en aquest cas el futbol sala.
4: El regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, també ha remarcat que qui va dedicat a aquesta jornada, Pere Jiménez, continua molt present entre les persones que van compartir amb ell la passió pel futbol sala. El regidor recorda que el memorial va començar sent una trobada d'amics d'en Pere i que 11 anys després s'ha convertit en un gran esdeveniment esportiu que ja implica diferents generacions.
6: Van començar només jugant els amics d'en Pere, aquell equip que en Pere i jo portàvem, que érem els entrenadors, i mira on estem 11 anys després. Malauradament estem amb un cap de setmana brutal de futbol sala, com ha dit l'Enric fa un moment, on ja entrem amb totes les generacions i bueno, crec que és una festa, crec que podríem dir que és la festa del futbol sala a Malgrat.
4: Després del memorial, diumenge al matí es disputarà un triangular de veterans. El cartell reunirà els veterans Indústria Santa Coloma, l'associació veterans del futbol sala del Futbol Club Barcelona i el mateix futsal Malgrat. La programació es completarà amb una paellada popular al migdia i durant la tarda de diumenge també se celebrarà partits entre pares i mares i entrenadors.
0: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Hola, bon dia. El temps de les properes hores que continuarà marcat per l'estabilitat. Una estabilitat que, com a molt, ens portarà quatre núvols prims aquesta tarda. Amb vent molt fluix que bufarà de mar cap a terra avui i situació marítima com ahir, tranquil·la, mar arrissada amb petites àrees de marejol poc importants. Les temperatures s'han de mantenir també sense grans canvis, amb unes màximes que aniran dels 28 als 31 graus a prop de la costa i entre els 32 i els 33 cap a l'interior de la comarca. De cara a demà s'espera que comencem el dia amb més núvols, fins i tot no descartem alguna goteta, poca cosa, això durant el matí, com a molt fins a mig matí. Després s'aclarirà, el sol s'imposarà i les temperatures pujaran una mica respecte a les d'avui.
0: Molt bé, doncs després d'escoltar la previsió del temps, com sempre, farem una petita pausa i quan tornem parlarem amb en Sergio Lorenzo per parlar de la festa argentina que se celebra aquest diumenge a Premià de Mar. Avui també, com cada dijous, secció de moda amb la nostra experta, la Judit Jiménez, amb qui repassarem doncs, les tendències que arriben amb força aquest estiu. I també parlarem amb en Gerard Xalabarder, que és el creador d'una aplicació mòbil per llogar piscines. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresma d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació...
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
10: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
11: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut.
13: Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
15: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
14: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
15: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
16: FM. Ràdio Tordera.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
0: Moment de veure què passa avui a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma.
0: Aviam, comencem parlant del Maresme, que destaquem avui.
1: Doncs mira, primer faré una pregunta retòrica a l'aire, i és que sabíeu que el contenidor gris hi llancem moltes coses que no hi haurien d'anar, oi? Doncs un anàlisi feta a la planta de tractament de residus de Mataró ha detectat que gran part de la brossa de la fracció resta conté residus reciclables, especialment matèria orgànica, roba i envasos. Els experts recorden que el contenidor gris només hauria de servir per als residus que no es poden reciclar. Quan es barregen materials que sí que tenen un contenidor específic, es dificulta el reciclatge, augmenten els costos del tractament i es redueix la qualitat dels materials recuperats. Un recordatori que separar bé els residus a casa continua sent clau per cuidar el medi ambient i que, degut a aquest estudi que s'ha fet a Mataró, Gemma, doncs sembla que el tema del reciclatge el tornem a tenir sobre la taula.
0: En clau internacional, què és notícia?
1: Doncs el debat sobre l'impacte de les xarxes socials en la salut mental dels menors sembla que torna a ser la protagonista, Gemma, ja que a Itàlia una família ha decidit emprendre accions legals contra TikTok i Meta després de la mort de la seva filla de 12 anys, que es va suïcidar malauradament l'any 2024. La mare assegura que en només 6 mesos va veure com la seva filla canviava profundament i creu que l'algoritme de les plataformes li mostrava continguts que cada vegada més relacionats amb la tristesa, la solitud i l'autolesió. El cas ha generat un intens debat a les xarxes i als mitjans sobre la necessitat de reforçar la protecció dels menors a internet i controlar millor els continguts als quals hi poden tenir accés.
0: Un debat, que està a l'ordre del dia. I el tema curiós, què tenim?
1: Doncs una notícia / curiositat que la veritat és que l'he vista avui al matí i és que no donava crèdit, ja que sabíeu que una de les claus de la construcció de les torres centrals de la Sagrada Família és, atenció, la cola, és a dir, el loctite de tota la vida. I sembla impossible, però és així. S'aguanten en gran part gràcies al loctite, ja que els responsables del temple han revelat que s'han utilitzat fins a 24 tonelades d'un adhesiu especial de la marca Loctite per unir la pedra i l'acer de les 6 grans torres centrals de la basílica. En total, aquesta cola ha servit per enganxar 826 panells prefabricats, entre ells els de la Torre de Jesús. Segons els responsables de l'obra, aquest sistema ha permès accelerar els treballs fins a 10 vegades més i estalviar dècades de construcció. L'adhesiu, creat especialment per al projecte, s'aplica en estat líquid perquè s'adapti perfectament a les superfícies i, un cop solidificat, converteix les peces en una estructura única i molt resistent. Un secret d'enginyeria que ajuda a fer realitat una de les obres més emblemàtiques del món.
0: Molt bé, Martí, perfecte. Doncs ja coneixem avui què és notícia, així que el que ens falta és repassar la pregunta del dia. Tu mateix, què estem preguntant avui?
1: Doncs com que us hem dit aquesta curiositat sobre la Sagrada Família i també degut a la visita del Papa i els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, doncs ha tornat a sortir molt a la llum aquesta gran obra que té el nostre país, volem preguntar als nostres oients si creieu que finalment, bueno, encara li queden unes últimes pinzellades, però si ha acabat complint les expectatives que hi havia sobre la Sagrada Família, ja que portem anys i panys de construcció, doncs si finalment les ha complert o no aquestes expectatives. Podreu votar amb un sí o amb un no a través de les nostres xarxes socials, Gemma.
0: Molt bé. Martí, tu que ets a Barcelona, has vist la Sagrada Família per dins?
1: Doncs mira, és una cosa que fa molts mesos que amb els meus pares ho diem, que hi volem anar, perquè està clar que com que és un edifici en construcció, cada cop és més espectacular. Però hi vaig anar un cop fa molt de temps, farà potser 10 anys o així, i ara m'agradaria tornar-hi, però hi hauria d'anar, la veritat.
0: Molt bé, jo de fet també fa uns anys que no hi vaig, així que mira, és una bona excursió, aquesta.
1: Home, per favor, o sigui, la Sagrada Família és que et diria que... també era una altra possible pregunta del dia, de si creieu que serà l'edifici o la construcció més espectacular del món, et diria, a nivell de complexitat, de detall i de tot, és que és una cosa mai vista, o sigui, bueno, impacta molt si la vas a veure.
0: Molt bé, Martí, doncs gràcies com sempre i de seguida ens tornem a escoltar. Fins ara.
1: Fins ara.

0: I amb l'arribada de l'estiu són moltes les biblioteques a la comarca que se sumen al projecte Estiu Lector. Com a exemple, avui en parlem des de la Biblioteca de Palafolls. Jordi Pratsavalls, tot teu aquest espai.
1: Ja fa més de 5 anys que la biblioteca del nostre municipi, la Biblioteca Enric Miralles, organitza diferents edicions per l'estiu del Guanyem un Estiu Lector. Una proposta que aquest estiu continua a la biblioteca del nostre municipi i avui en volem parlar amb la seva directora, Anna Miralles. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Jordi.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Parlàvem d'aquesta campanya d'Estiu Lector que un any més torna a la Biblioteca de Palafolls.
2: Sí, com bé dius, ja portem molts anys adherint-nos a aquesta campanya que organitza fins fa poc la Fundació Bofill, que actualment ha canviat el nom i es diu Equitat.org, perquè trobem que és una campanya molt interessant, no? Perquè el foment de la lectura ha de durar tot l'any i no pot ser que els mesos d'estiu no trobem temps per dedicar una mica a la lectura, perquè més la vessant aquesta més... De lúdica, no? Que no és només llegir per estudiar, sinó per passar-ho bé i distreure'ns.
1: I en què consisteix aquest estiu lector? Fes-nos en 5 cèntims, en plan general. Després, si vols, ja entrarem en els detalls. Però quin és l'objectiu, per exemple, d'aquest tipus de campanyes, Anna?
2: L'objectiu és aquest, no? Perquè això que et deia, hi ha moltes famílies doncs, que durant l'estiu els llibres no són els protagonistes, no formen part del dia a dia. Llavors és per crear aquest hàbit lector, perquè els nanos no es despengin, no? Perquè està comprovat que els nens que no llegeixen durant l'estiu poden acumular com un retard una altra vegada o un retrocés de 2 o 3 mesos d'aprenentatge, no? Llavors, clar, creiem que és bàsic fomentar-ho des de la biblioteca. I consisteix en s'entreguen uns kits lectors per motivar una mica a fer aquestes lectures i el compromís dels nanos és de fer 3 lectures al llarg de l'estiu. Lectures que poden ser, no? Nosaltres farem unes propostes. El dia 22 de juny, quan ens trobem a les 6 de la tarda, servirà doncs, per conèixer-nos, explicar una mica més en què consisteix entregar aquests kits lectors i, a més, nosaltres proposarem 3 lectures sorpresa, que és el que et deia, que és totalment flexible, que qui ja les hagi llegit o que no els agradi el que els ha tocat, doncs poden canviar-ho perquè, per sort, a la biblioteca tenim molta oferta de llibres, no?
1: Sí que és veritat que aquestes 3 propostes que vosaltres formuleu d'inici, com dèiem, aquest petit lot, no?, que ja feu perquè els més menuts doncs, llegeixin de cara a l'estiu, és tan sols una suggerència. I sempre intenteu, d'alguna manera, entenc que hi hagi tipus de lectura de tot tipus.
2: Sí.
1: Parlem de còmics, parlem de novel·la curta, sempre, òbviament, adequat a la seva edat, no, Anna?
2: Sí. A més, com la campanya és per alumnes que hagin acabat tercer, quart o cinquè de primària, també diferenciem, no?, el que són llibres de gomet vermell, que en diem nosaltres, que són de 7 a 10 anys, i llibres de gomet verd, que són a partir d'11. Llavors, hi ha diferents nivells, i dins de cada lot, això hem intentat buscar... No? Una mica d'extensions diferents, no tots llibres així totxos, no? Perquè potser s'espanten una mica i perquè puguin variar també, no? Perquè estils n'hi ha molts i gèneres també i per què no experimentar-los tots una mica.
1: A partir d'aquí, no me n'oblido, el 22, el pròxim dilluns, és quan es dona el tret de sortida, aquesta nova edició de l'Estiu Lector. Ho farem amb una bona proposta que ara m'explicaràs, però si seguim amb la intenció d'aquest Estiu Lector, suposo que en aquest cas tenen els més menuts, 2 mesos i mig, per poder llegir aquests llibres, perquè després crec que de cara al setembre us torneu a reunir tots per poder... comprovar, deixa'm dir-ho entre cometes, i d'alguna manera doncs, otorgar els premis d'aquest Estiu Lector, no?
2: Sí. Sí, nosaltres ens trobem el 22 de juny i després del setembre, que encara no tenim la data, però sempre acostumem a fer-ho quan ja ha arrencat el curs escolar, ens tornem a trobar i ens porten aquest carnet de viatge lector que hem entregat el dia 22, omplert amb les lectures. I llavors, quan veiem que s'han fet les 3 lectures i el carnet està omplert, donem un obsequi de recompensa, no?
1: Ho has aconseguit?
2: Superlector, exacte. Sí.
1: De fet, ens has portat avui un exemple d'aquest carnet, que la veritat és que és molt xulo, perquè a part, òbviament, de que hi hagi doncs, 4 preguntes com molt bàsiques dels llibres que s'han llegit i per poder després segellar, que entenc que han de venir a segellar-ho a la biblioteca, és a dir, quan llegeixin un llibre han de venir a la biblioteca perquè els hi poseu el segell o com va?
2: No, cal. El setembre quan ens trobem és això, nosaltres ho comprovarem i llavors ja... Ja està, no hem de fer res més.
1: El que dèiem, hi ha quatre preguntes bàsiques del llibre que s'ha llegit, per si l'hem entès, per si ens ha agradat, no ens ha agradat, vaja, una miqueta d'opinió també, però hi ha moltes altres més coses. Per exemple, hi ha diferents jocs que, per exemple, a través d'un codi QR podem accedir i passar un bon estiu. Vaja, altres propostes. Per tant, el carnet també és ben complert, Anna.
2: Sí, és ben complert, i fins i tot al final hi ha com un QR que ens porta a diferents recomanacions lectores, que també, no?, és un complement que està molt bé.
1: Tots aquells alumnes, perquè no sé si ho hem dit, però estem parlant d'alumnes de tercer, quart i cinquè de primària?
2: Sí, que hagin acabat tercer, quart o cinquè.
1: Necessiten fer alguna mena d'inscripció prèvia? Ens presentem el dilluns ja, i aquí, a partir d'aquí comença tot?
2: Millor si fan la inscripció prèvia, perquè així doncs podem calcular. Ara ja tenim uns quants inscrits, però també hem portat uns flyers informatius que hem entregat a les escoles per veure si així ho poden fer arribar a totes les famílies. I quants més siguem, molt millor, no?
1: Com dèiem, ja fa més de 5 anys que la Biblioteca Enric Miralles s'adhereix a aquest projecte aproximadament, i segons la teva experiència, Anna, quants alumnes poden participar d'aquest estiu lector?
2: Bueno, normalment ens movem per una mitjana de 30 alumnes, més o menys.
1: Que d'alguna manera
2: no tots,
1: també
2: he de dir que no tots assoleixen el repte.
1: S'ha de tenir ganes, també. Sí. I d'alguna manera, home, l'estiu a vegades també desconnectem una miqueta, no? I fa que d'alguna manera doncs aquestes lectures quedin una miqueta més apartades. Però vaja, hi ha aquest repte que llença la biblioteca i el projecte L'Èxit, que dèiem, el dia 22 es presenta a la biblioteca. A partir de quina hora?
2: A les 6 de la tarda.
1: Conjuntament amb una activitat que també és ben interessant, no, Anna?
2: Sí, hem triat una activitat. Normalment sempre aquesta entrega de kits l'acompanyem amb una activitat externa, i en aquest cas la companyia Gra de Sorra ens ofereix una proposta que es diu Escull la teva aventura, que com a molts ja ens transportarà aquells llibres, no?, que teníem quan érem petits, que fins i tot encara n'hi ha ara a la biblioteca, on vas llegint, no?, i pots anar triant el camí que creguis més convenient, i així la història doncs té diferents camins, finals, no? Llavors es tracta una mica d'això, que entre tots escriurem una història, pensarem uns personatges, una narració, i llavors ho posarem per escrit i valorarem, no?, que si tirem per aquí doncs poden passar unes coses, si tirem per l'altre camí unes altres. Creiem que és una activitat molt divertida, no?, a l'hora que llegim, que escrivim, també pensem, no?, i imaginem, i molt complerta. I a més, també utilitzarem la IA, que vam estar dubtant, no?, l'introduïm, no l'introduïm, però creiem que és una...
1: L'etern dilema, no?, suposo, sobre la intel·ligència artificial, de com l'utilitzem.
2: Exacte, però creiem que és una manera molt pedagògica d'utilitzar-la, no?, perquè, bueno, primer que tenim una persona que controlarà i podrem veure els beneficis que té, que en certa manera, ben utilitzat, doncs també ens ajuda molt.
1: El benefici de la intel·ligència artificial, en aquest cas, en format educatiu, que en aquest cas, òbviament, també té coses bones. Jo ara t'escoltava i pensava en aquells llibres que a mi m'encantaven, de quan era petit, del Triar la teva aventura, no? No sé si encara existeixen, si en teniu alguna a la biblioteca, però escolta, quins records d'infància.
2: I tant, sí. Per això, quan vaig veure aquesta activitat, dic, ostres, mira, és molt divertit, perquè són llibres, no?, que... Bueno, molt fàcils de llegir i molt interessants, i que té molts recursos, no? Li pots treure molt el suc.
1: Ja que hem passat per sobre d'aquesta activitat d'estiu que prepara la biblioteca, deixa'm preguntar-te, Anna, més o menys, la biblioteca, quina pauta seguireu, més que res per estar informats, quins horaris, quines propostes de cara al pròxim juliol i agost, com ho gestioneu a la biblioteca?
2: La biblioteca no tanca a l'estiu, només tanca els dies festius al poble, no?, que són el 25 d'agost i el 8 de setembre, i a partir d'aquesta setmana, el dia 20 i fins al 10 de setembre, comencem l'horari d'estiu, que l'única afectació és que els dissabtes estarà tancat. Però de dilluns a divendres seguirem oberts totes les tardes de 4 a 8 de la tarda, i els matins de 10 a 2 quarts de 2.
1: Servei de préstec, tot igual, no? Com ho coneixem.
2: Sí, tot al 100%. Inclús a la piscina, en principi, hi haurà la secció també amb revistes i llibrets per qui vagi a la piscina pugui complementar-ho doncs amb les lectures.
1: No tindrem excusa, doncs, per compartir un bon llibre, una bona història, o encara que sigui, doncs, allò, una revista, no?, per llegir un article, sigui com sigui, fomentar la lectura, que és una de les vostres missions principals, des de la mateixa biblioteca, i com sempre, acostant, doncs, aquestes petites o grans lectures, també a l'estiu, a la gent que us acompanyi.
2: Sí, i també recordar, per qui vulgui, no?, perquè diu, oi, me'n vaig de vacances i el llibre pesa molt, no m'hi cap a la maleta. Doncs no, també tenim una altra via per aquestes persones, i és l'aplicació Biblio Digital, que està vinculada al carnet de la biblioteca, i des d'allà es poden descarregar llibres electrònics, revistes, guies de viatge, i és superpràctica, i la recomano moltíssim.
1: No pareu d'organitzar coses, eh? Recordo que fa poc també parlàvem de les aules de nocturnes d'estudi, també per tots aquells estudiants que tenien doncs, aquestes proves de selectivitat que ja han passat, aquestes propostes de poder estudiar en un lloc més tranquil. Per tant, en aquest cas, doncs, de cara a l'estiu, sapigueu doncs, que l'horari ja a partir de la setmana que ve de la biblioteca serà aquest. L'única modificació important, podríem dir, que és que els dissabtes no obriu, però en aquest cas, si accediu, per exemple, a la piscina municipal del nostre municipi, tindreu aquesta secció de bibliopiscina i, com sempre, escolta, l'estiu no és el mateix sense una bona lectura. Allà en vulgueu, a platja, a piscina, us l'emporteu de vacances mentre esperem el tren, l'avió o anem en cotxe. És igual, però, com sempre, deixa't aportar doncs, d'alguna d'aquestes aventures que podem tenir en servei de préstec a la biblioteca del nostre municipi. Aquest dilluns, a partir de les 6 de la tarda, comença una nova proposta de l'estiu lector. Guanyem un estiu lector. Més de 5 anys ja organitzat per la biblioteca del nostre municipi i aquest any també hi tornem. Anna Miralles, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Molt bé, seguim a l'Ona Maresma, moment de les efemèrides amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, com estàs?
3: Bueno,
0: és que tenim un petit problema.
3: Bona tarda, Gemma Paletti. Ara no molt bé, i tu?
0: Li caurà una bronca. Home, tampoc bronca, eh, no? Però sí que li direm a Marc Tresserres que clar, que avui ens ha deixat l'espai buit, no? Però vaja, en 30 segons hem fet un treball d'investigació. Sort que estem al dia i, per tant, doncs avui felicitem a quin famós o a quina persona famosa.
3: No, home, no, bronca. Mira, tots tenim un punt d'escull.
0: No, pobre
3: Marc, una abraçada des d'aquí. Doncs sí, Gemma, mira, hem estat aquí fent una recerca intensiva i avui és l'aniversari de la famosíssima cantant italiana anomenada la... anomenada Raffaella Carrà.
0: Molt bé, que té unes cançons, per exemple, la de La Fiesta... Te recordes
3: fiesta,
0: de la cançó?
3: Que fantàstica, fantàstica esta fiesta.
0: Sí.
3: No era aquesta. I la de Para ser bien el amor hay que venir al sur.
0: Exacte, aquí la tenim. Va, escoltem-la una mica.
3: A veure, pugem-la.

0: No sé si aquesta és la de la fiesta. És la de la fiesta?
1: Clar,
0: jo em sembla el tros més famós, però aquesta...
1: Ah, sí, ara, ara! Que fantàstica esta fiesta,
0: esta fiesta con amigos... Molt bé, i avui...
1: Un tamasso,
0: és un mite, eh? Sí, sí,
1: tant,
0: és una llegenda, la Rafaela Carrà. Avui també és el Dia Mundial de...
1: Doncs avui és el Dia Mundial d'una cosa que és el meu menjar preferit, Gemma. I t'ho faria endevinar, però com que tens el guió aquí al davant, ja ho dic directament. Avui és el Dia Mundial del sushi.
0: Que bo, m'encanta el sushi.
1: Oh, sí, sí, la veritat és que és d'aquests aliments que s'han com posat de moda en qüestió de pocs anys, però és que el trobo, no saps com disfruto quan vaig amb els amics o amb qualsevol companyia, amb la parella o amb qui sigui, a un bufet de sushi. O sigui, et diria que és de la meva activitat preferida.
0: Uh-huh. A mi també m'agrada molt, eh? El que passa és que els bufets, sí, m'agraden, però m'agrada més el típic restaurant així, saps? Que va la carta.
1: Ah, bueno, clar, però, home, jo si m'ho fas, si m'ho pagues tu, Gemma, jo també prefereixo anar a un restaurant de carta. El que passa és que el meu nivell adquisitiu arriba, de moment, al bufet. Llavors, mira, si ho patem molt amb l'Ona Maresma, ja em començaré a plantejar anar a algun restaurant de carta.
0: Molt bé, i avui també doncs, feia anys un cantant molt, molt famós, a qui avui dedicarem l'efemèride musical.
1: Sí, i és que fa 84 anys el cantant de l'integrant, un dels quatre integrants del grup Beatles, el Paul McCartney, que el nostre company, en Sergi Ferrer, no sé si ens està escoltant, però ens en farà 5 cèntims. No l'he consultat, si en té idea, però confio tan cegament amb les seves dots musicals que estic segur que serà així.
2: No, home, baixista imprescindible de Beatles, va ser un dels impulsors també del Mellotron, que és el futur sintetitzador que tots fan servir avui en dia, o sigui, sense els Beatles, sense Paul McCartney, no estaríem escoltant la música que estem escoltant ara. Després va ser integrant de Wings, de fet els escoltem de fons, Wings, una banda que va formar amb la seva dona, la Linda McCartney, o sigui que Paul McCartney, des d'aquí, un petó ben gran, ets meravellós.
1: Sergi, amb qui ens quedem? Amb Paul McCartney o amb Rafaela Carrà?
2: Paul McCartney, la pregunta, Martí, Paul McCartney, sens dubte.
1: La pregunta ofèn, no?
0: Doncs no, jo em quedo amb la Rafaela, eh?
1: Mira,
2: pues vinga,
1: per gustos colors.
2: Qui sigui.
0: Molt bé, companys, gràcies a tots dos. Fins ara.
1: Fins ara. Adeu.

0: 107.1 FM. A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Esma, a la teva ràdio local.
2: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit el que fem ara és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Prats a Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
3: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs avui anem fins al municipi de Canet amb l'ajuda d'un article al diari El Punt d'un 18 de juny, però de l'any 1985. Aquest, de fet, n'era el titular. Canet ja té a punt el projecte per rehabilitar l'Ateneu. L'Ajuntament de Canet ja tenia aquell estiu a punt el projecte de restauració i rehabilitació de l'edifici de l'antic Ateneu, obra de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, que datava de l'any 1887. El projecte elaborat amb ordinador era obra de l'arquitecte Antoni Padullas i Rosell. A l'edifici, un cop restaurat, s'hi havia d'ubicar la Casa de la Vila i també contemplava habilitar sales i dependències per poder-hi celebrar doncs, tot tipus d'actes culturals. L'alcalde de Canet, llavors Antoni Cruanyes, presentava de manera oficial el projecte de restauració i rehabilitació de l'antic Ateneu, un nou projecte que constava de dues fases. Una primera en la qual es tenia cura de la restauració de la part externa de l'edifici, tot conservant el disseny primitiu, i una segona fase que era la més complexa i tenia pressupostats uns 34 milions de pessetes. El nou edifici, un cop acabat, constaria de dues plantes principals, un aparcament subterrani i una coberta destinada a l'elaboració i conservació dels materials escènics. També s'hi faria, segons el projecte, un teatre amb capacitat per a més de 200 persones, amb la possibilitat d'ampliar-se a 400, ja que es faria una separació que seria mòbil. Aquestes dependències estaven previstes per fer-hi tot tipus d'actes culturals i espectacles, des de projeccions de cinema, teatre, balls populars o recitals. Es podria disposar d'un escenari de 11,5 metres quadrats.
2: Molt bé, Jordi, com sempre, gràcies. Fins ara.
3: Gràcies.

0: I l'estiu és sinònim de noves tendències i de peces que tornen amb força als carrers, a les xarxes socials i també als aparadors. I avui amb la nostra experta en moda, la Judit Jiménez, a qui ja coneixeu bé, repassem algunes de les tendències que més estan marcant aquesta temporada d'estiu. Judit, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, què tal, com estàs?
1: Doncs molt bé, amb calor, com tothom.
0: Sí, fa calor, eh?
1: Sí.
0: Bé,
1: és horrible.
0: És horrible, no. I a més diuen que aquest cap de setmana farà més calor.
1: Sí, el que passa que, bueno, jo tinc plan xulo i estic més igual, que faci la calor que vulgui.
0: Ah, molt bé.
1: Em fa molt temps. Em vaig veure els Love of Lesbian a la platja.
0: Ah, que guai, a on?
1: I em fa una il·lusió a l'Estartit.
0: Ah, que xulo, molt bé, molt bé.
1: Sí, és a l'Itaca, al festi, me'n vaig
0: sí,
1: a festi.
0: Molt bé, perfecte, molt bé, doncs que t'ho passis sí, molt bé. Judit,
1: veure,
0: parlem de tendències. Si haguéssim de resumir la moda d'aquest estiu, quines serien?
1: Doncs mira, una que, bueno, que hem comentat tu i jo fa una estona, que fem les trampetes, no trampetes, el crochet, que
0: sí,
1: el crochet és veritat que està... De fet, jo penso que va venir fa uns 4 o 5 anys i no ha marxat ja, eh?
0: Ja.
1: S'ha quedat molt i l'estiu va tornant. T'hi fixes, a la primera va venir en forma de bossa per anar a la platja, que venia com una bossa que era una reixa que la feien de crochet, i després ja es va passar als tops. Ara he vist molts vestits.
0: Sí.
1: Tipus per anar, així amb el crochet més grosset, que potser pots portar el biquini sota i es veu més transparent, o més llarg, però el crochet sí, i amb faldilla i tot, eh? Ahir
0: sí,
1: vaig fotografiar una faldilla superbonica de crochet.
0: És una tendència xula, eh?
1: Sí.
0: També
1: sí,
0: tenim
1: sí, sí.
0: Els pantalons que són com bombatxos.
1: Ai, sí.
0: S'han posat molt de moda, eh?
1: Sí, i realment era una cosa com quan ho vaig veure per més cos vaig dir, però és que ara m'agrada molt. Els trobo molt xulos, donen moviment, donen joc a l'hora de vestir-te, si tu saps combinar bé, donen molt de joc.
0: Clar.
1: Si portes amb una bambeta, amb una sandàlia o no sé, poden quedar molt xulos.
0: Com bé comentes, donen moviment perquè són com voluminosos. Clar, la part
1: exacte,
0: de dalt, per compensar una mica aquest volum, quina seria la millor opció?
1: Jo penso que sempre hem de tirar, de mostrar la nostra forma, la nostra silueta. Llavors, clar, si tu portes un pantaló bombatxo, et marca la cintura i et marca després ja la part fins als turmells no veus res. És que et fa un volum que potser tu no tens, no? Llavors el que s'ha de notar és com ets tu. Llavors si vols, doncs un top de tirants, per exemple, una miqueta més senyideta a cos, llavors es marca la silueta i ja s'entén que portes un pantaló que va amb 1.000 metres de roba, perquè al final els bombatxos porten molta tela, però quan portes una faldilla, aquestes EVAs que són tan, que tenen camines i es mouen, és perquè porten molta roba, molts metres de roba, no? I jo penso que has d'anar amb algú senyideta dalt. Clar, tu imagina't si et poses un pantaló bombatxo i a sobre et poses una brusa una miqueta oversize o alguna cosa així, és que se't veuria enorme.
0: Clar, clar.
1: Sense ser-ho, eh? Vull dir que...
0: Massa ample tot plegat.
1: Sí, jo penso que s'ha de definir una miqueta la silueta, amb algun toc, doncs això. I llavors, clar, si li vols donar canya, perquè aquests pantalons a la nit te'ls pots posar, si són negres, per exemple, un color així, te'ls poses amb una sandàlia de taló i un top així bonic, així una mica brilli o de tirantets, i vas amb un lucazo, eh?
0: Una altra tendència que també ens ha arribat és que ara està de moda posar-se vestit amb pantalons, o sigui, el vestit a sobre.
1: Sí, és veritat. Ho he vist a molts aparadors, eh? A molts.
0: Sí.
1: És igual, ho he vist i queda superxulo. Posa, igual un vestit de la crua que és supersenyit de colorins, xins així de tirant, supermono, així tipus lencero, però amb molta forma, i de cop i volta sota un texà ample. Amb cama ample, un flair, dius, hola. I realment dona un rotllo, eh? Clar, ara venint-nos una onada de calor, no sé fins a quin punt, eh?
0: Clar, clar, massa rara.
1: Però dona molt de joc, això. També? És divertit.
0: Sí, sí, no, és que també són coses que són poc habituals, no? Perquè com bé comentes, el crochet ja l'hem viscut, no? Ha tingut les seves èpoques, però clar, això de posar-se el vestit amb els pantalons a sota és com el layering, no? Allò de posar-se capes també està molt en tendència.
1: Però tu fixa't que anem d'una punta a l'altra, d'un extrem a l'altre. Es duien en shorts i minis minúsculs que semblen cinturons,
0: sí,
1: o un tipus de calça que deien gran pantaló, uns mini pants, i ara vas amb un pantaló i un vestit a sobre.
0: Sí, sí, sí, sí. Anem d'extrem
1: no sé,
0: a extrem.
1: D'extrem a extrem, és com, vale, ok, perfecte, m'agrada tot, però, sisplau, una miqueta de seny.
0: El vestit llancer, Judit, aquest vestit que sembla per anar a dormir, però que molta gent se'l posa per anar al carrer, perquè, vaja, està en tendència.
1: Estic super a favor d'aquesta roba. Fa com 6 o 7 anys que va sortir la primera, que va ser com, wow, que es començava a portar un tipus baby doll, així uns vestits, semblant de nina d'encaje, i eren uns vestits d'així de blonda, perdó, que m'ha sortit en castellà, i així per sobre el genoll i tal, i eren moníssims, i ja em vaig pillar un en aquell moment, que era bastant més joveneta jo, i ara els porto llargs. He de dir que és una de les peces que me la poso l'hivern, me la poso l'estiu, queda bé, perquè te la pots posar, depèn del moment, amb una cosa o amb una altra, i és molt versàtil, és una peça molt versàtil. N'hi ha uns que a mi m'agraden molts els que arriben fins als turmells. Els llancers que són molt... És una tela que és una miqueta més gruixuda que no la pas d'anar a dormir, imiten el setinat i tot, fan la forma de l'escoda amb els tirantets i tot és boníssim, et fa la figura, perdona, llavors baixa avall recte, llavors, clar, et fa moviment, és elegant, estilitza, pots portar pla amb unes bambes, o pots portar amb unes sandàlies, o pots portar amb uns talons, ho pots portar com vulguis, que queda bé.
0: Creus que és molt arriscat portar un vestit llancer que sigui com curtet? Perquè jo l'he vist combinat, per exemple, amb americana, però portar-lo només al vestit llancer, com ho veus?
1: Bueno, és el que parlem, això depèn de qui ho defensi, eh? Perquè si és una persona que té molt d'estil i el vestit llancer aquest és d'aquests minúsculs, molt curtet, és una persona que té tipus per portar-ho i va adequar, a veure, si vas amb una americana superreglada, això és que és un extremat, és un look extremat. Això no, jo no m'ho puc posar perquè, o sigui, a veure, m'ho puc posar si vull, però a mi no, crec que em quedaria fatal per la meva tipologia corporal, però una noia que és prima, que tingui la cuixa prima, jo tinc la cuixa més gruixuda, llavors no, no, no, no, no. Jo penso que em queda millor que m'arribi a sobre genoll, saps? Que no ensenya tot el tros de cama, perquè llavors es veu, és que no ho veig estètic, a mi m'agrada l'estètica, saps? M'agrada, bueno, soc estilista de moda, m'agrada veure les coses ben estilitzades, ben posades, ben boniques, que combinin i que treguin partit a les persones. Llavors aquest look m'agrada molt, el que has dit, però ho trobo molt per un tipus de persona. No és tan per tothom, saps?
0: Hem parlat del crotxet, hem parlat dels pantalons bombatxos, de dur vestit amb pantalons a sota. I bé, també volem comentar amb tu un color, el color rosa, rosa claret, rosa pal, que també està en tendència aquest color.
1: Sí, és un color que va entrar en tendència ja a la primavera i que l'estiu ha seguit. Crec que ens afavoreix més ara que la primavera, perquè ara estem més morenets a la pell i llavors és un color que et ressalta, queda bonic. És un color romàntic. L'any passat era el blau bebè.
0: Sí, total.
1: Fixa't, l'any passat era el blau bebè i ara és el rosa pal. Vull dir, el rosa maquillatge. Anem a tons així una miqueta. Pensa que això un dia, si vols, en parlem. Depèn de cap a on va la humanitat. Això ho he explicat moltes vegades, però com que ho fem d'any en any o cada 2 anys, hi ha uns laboratoris de tendències que el que fan és analitzar en quin moment està la societat i cap a on vol tirar. Què necessitem? Calmar-los? Necessitem estressar-los? Necessitem que es vinguin amunt amb la sofisticació? No. Vale, anem a posar-li un rosa sereno, que això calma. Hi ha moltes guerres, hi ha moltes coses. Anem a tranquil·litzar les bèsties una miqueta. Però és així, eh? És trist, però és així. Llavors ells, a principi d'any, abans de treure totes les grans col·leccions, ja s'ajunten a Pantone, a qui sigui. Els laboratoris de tendències fan això. Miren en quin punt estem sociològicament parlant, com està el món, com estan la gent, què és el que predomina i cap on hauríem d'anar. Fixa que quan hem estat més sense tants merders i tal, el que han ficat és colors àcids, colors fluor. Ara no, eh?
0: No, no. Ara,
1: Veus? És
0: aquest any, de
1: curiós.
0: fet, quan vam parlar del color Pantone,
1: Sí, sí,
0: que
1: sí,
0: era com
1: sí.
0: molt claret, no? Era
1: El
0: com...
1: Cloudy Dancer, que és
0: Sí.
1: un color núvol, un color núvol. És el color de la puresa, del núvol, i el blau cel, que és? Tu és un azul bebé, i et diuen azul bebé, azul bebé, rosa, rosa maquillatge, rosa palo. Són uns colors que amansen, saps? Apaciguen les fieres.
0: Sí, totalment. Que curiós, eh? Que fort.
1: Sí, bueno, tots són molt manipulables, eh? Això de la psicologia del color dona per parlar-ne, si vols, un dia.
0: Doncs mira, la setmana que ve
1: Clar,
0: ja tenim.
1: doncs mira, la setmana que ve ja tenim tema,
0: I
1: perquè et
0: tant.
1: poden fer tenir gana amb el color i tot.
0: Sí.
1: Sí?
0: Déu-n'hi-do. Judit, com
1: Sí?
0: sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres perquè sempre aprenem coses noves. Ens escoltem la setmana que ve.
1: Moltes gràcies, bonica. Un petó.
0: Adéu.
1: Adéu.

Acabem de conèixer tots els detalls de la festa argentina que se celebra aquest diumenge 21 de juny a Premià de Mar. Una festa argentina que arriba a la seva segona edició i que de ben segur omplirà doncs, els carrers de molta gent d'aquesta nacionalitat i també doncs, no cal que siguin només argentins, hi pot anar tothom que tingui ganes de passar-ho bé i d'aprendre doncs, nous balls i noves danses. Nosaltres fem el repàs a la pregunta del dia ràpidament. Avui estàvem preguntant a les nostres xarxes socials que si creieu que la Sagrada Família ha complert les expectatives. Per tant, una pregunta del dia molt subjectiva que podeu respondre a les nostres xarxes socials, @onamaresma, podeu respondre doncs, si ha complert les expectatives o no, perquè

0: Falten dos minuts per arribar a dos quarts de cinc d'aquest dijous, 18 de juny, i bé, aquest dissabte us expliquem que es fa la desena milla urbana a Canet, i per parlar-ne i conèixer tots els detalls d'aquest esdeveniment parlem amb Antonio Hernández. Dani, endavant.
1: Sí, tenim ja la inscripció tancada, per això hem decidit que entri Antonio Hernández avui, perquè aquesta nit passada, a les 23:59, s'acaba el temps d'inscripcions per aquesta desena milla urbana. Antonio, bona tarda, què tal? Com estem?
2: Hola. Hola.
1: Hola.
2: Hola. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal? A veure una cosa, quants inscrits hi ha? Hola? Em penso llamar que...
0: Sí, se'ns ha penjat la trucada, però de seguida intentem tornar a recuperar. Dani, comentaves que les inscripcions ja s'han tancat, eh?
1: Sí, ahir a les 00 hores d'ahir, i hem de dir que és la desena milla urbana, però que aquesta vegada sí que serà puntuable, diguéssim, i les marques que s'aconsegueixin seran oficials, perquè es farà en una zona que, com és el punt industrial, que ja està tot asfaltat, i per tant poden ser homologables per tenir en compte marques personals, cosa que altres anys s'havia fet en una zona que no estava del tot asfaltada, i
0: clar,
1: per tant sí que els
0: ara comptaven, sí, eh?
1: Però no es podien oficialitzar les marques.
0: Dani, ja el tenim, eh?
1: Sí? Antonio Hernández, bona tarda, què tal? Hola. A veure, sí.
0: En principi m'han comunicat que sí, que el teníem.
1: No sé si està al polígon industrial i pot tenir algun problema de... No sé.
0: De cobertura.

0: cobertura, eh?
1: Aquí de cobertura, no, si aquí especulant, però bueno.
0: Ara sí, ara a veure ara si sí. La tercera va...
1: Hola, Antonio.
2: Ara.
1: Ara, què?
2: Està, alto y claro.
1: ¿Será el polígono industrial o no? ¿Será el polígono industrial o no?
2: Perfecta.
1: ¿Será el polígono o no, industrial?
2: ¿Perdó? No, ¿estás... sí, és... no, sóc a casa.
1: Ah, vale, vale, i pensàvem que teníem problemes de cobertura, però bueno, és això.
2: No, jo tinc cobertura total.
1: Vale, vale, perfecte. Vostre. El que sí que comentàvem ara, que s'han tancat les inscripcions ja, i per tant, quanta gent, atletes i atletes, nois i noies, doncs...
2: Bueno, em penso que morirem d'èxit. Teníem una previsió d'inscripcions de màxim de 110 atletes i l'estem superant. Encara la inscripció l'hem allargat perquè hi havia algunes dificultats de gent de fora de la província de Barcelona i la tanquem ara. Estem per sobre dels 110 inscripcions.
1: Per tant, diguéssim, no es farà fora ningú, no? És a dir, ja
2: no, no, no, evidentment, no. Tothom és benvingut. Bueno, la previsió era aquesta. El circuit permet bueno, pues una participació alta i no tenim gaire dificultats per aconseguir-ho bé.
1: Estàvem comentant quan estàvem intentant recuperar la comunicació que aquesta desena milla urbana sí que les marques que s'aconsegueixin sí que seran homologables i si algun rècord doncs es podrà fer oficial, es podrà oficialitzar perquè homologar, sí. Homologar perquè diguéssim es fa amb asfalt, per entendre'ns, no? És això.
2: Bueno, es fa amb asfalt i amb un circuit homologat per l'homologador oficial de la Federació Catalana d'Atletisme. Fins ara la milla la feia amb el passeig marítim i bueno, les carreres en ruta per part de la Federació, tant la catalana com l'espanyola, han de ser amb asfalt i no en pis de... Bueno, no, terra,
1: amb sorra,
2: no. Vull dir, llavors, bueno, hem fet una mica d'esforç, un esforç econòmic bastant important, no?, per homologar el circuit, per venir i, bueno, tenim, ja les marques són vàlides per rànquings, tant catalans com estatals, i inclús doncs, per la mínima mas que es puguin fer en equip, serveix per participar al Campionat d'Espanya de milla urbana.
1: Quantes curses es faran, Antonio? Això comença a les 6 de la tarda, quan ja el sol vagi de cap a caiguda, i per tant no maltractarem o posarem en perill la integritat física dels atletes, que evidentment aquest no és l'objectiu, i per tant a partir de les 6, de 6 a 8, més o menys, serà aquesta milla urbana de dissabte.
2: Tenim la previsió per fer 12 curses en les diferents categories, des de la categoria més petita, que és la reservada al sub-8, és a dir, a nens nens i nenes de menys de 8 anys, que no fan, evidentment, la milla sencera, sinó fan un terç, i fins a les 19-20, que farem la última cursa, la reservada a l'elit, doncs farem aquest nombre de curses.
1: En aquest sentit, es faran la cursa femenina i masculina, la milla sènior masculina i femenina, conjuntament, i llavors...
2: Sí, sí.
1: Val, correcte. Això
2: seria... I és... Sí, perquè si féssim separat masculí i femení, doncs seria interminable.
1: Ah, perfecte, clar. Vull dir, cada... respectant les distàncies i, per tant, evidentment, dues classificacions independents i au, en el mateix moment i feina feta. En aquest sentit, dir que això, la milla urbana, ve de... Bueno, com totes les mesures En l'atletisme, és típicament britànica, eh? Els que sí, més o menys
2: són,
1: han seguit...
2: Són hijos de la Gran Bretanya.
1: Sí, Gran Bretanya. Els que més o menys hem seguit l'atletisme, hi ha un atleta mític que era Sebastián Coe, que fins i tot va ser president del COI, si no recordo malament, del Comitè Olímpic Internacional, que aquest era el prototip britànic
2: És
1: val,
2: president
1: val,
2: del COI, encara.
1: No. Sí. No. No, no, home, no.
2: Ah, no? Pues és, COI, no. Ah, ja no és, ja no és.
1: Val, era.
2: Era, era.
1: Era. Tampoc és president del COI Samaranch perquè ja es va morir. Val, en aquest sentit és això, són 1.109 metres, no? Estic parlant de memòria.
2: 1.609.
1: 1.609, no hauríem a fallar, 1.609 metres exactes, no? I, per tant, què heu aconseguit en el Pont Industrial? Una recta o hi ha alguna corba?
2: Hem aconseguit una línia recta i farem tres voltes.
1: Val, una línia recta...
2: Tenim 536,4 metres per volta i la milla urbana, la milla sencera, són tres voltes al circuit.
1: En aquest sentit, la desena milla urbana i, per tant, amb edicions subsegüents, la de l'any que ve i les que vinguin, Antonio, si, diguéssim, com que ja el circuit estarà homologat, anireu a morir aquí en el Pol Industrial, ja, no? Perquè les marques siguin vàlides, per entendre'ns.
2: Aquesta és la nostra intenció. Hem fet una prova aquest any a veure si com funcionem. Jo crec que, bueno, pues per lo que ha despertat a nivell de participació de gent que estan intentant perquè participar nosaltres, perquè villes urbanes a Catalunya que siguin homologades hi ha poquíssimes. És curiós, però és això.
1: Però per què? Per què, Antonio? Però per què?
2: No sabria dir-ho. Bueno, pues, mira, i es dona la casualitat que el mateix dia nostre, o sigui, el dissabte, a Badalona s'està fent una... Es farà una altra milla urbana a Badalona.
1: Però és que l'igual no...
2: Cas de calendari.
1: Igual no és... les marques no seran homologables i a Canet sí, no? No
2: sé. Això sí que jo sí que ja no ho sé. Suposo que si està en el calendari de la Federació Catalana els hi deuen obligar a que la certificació sigui, estigui certificada. Ho digo perquè sí.
1: En aquest sentit, Antonio, a banda de de tot, la zona del Pont Industrial és ideal, primer, perquè no hi haurà activitat industrial, tenint en compte aquest dissabte, i segon...
2: Bueno,
1: perquè...
2: això... aquesta és una de les coses que ens va dir, bueno, un dissabte a la tarda del mes de juny, a la zona industrial no hi ha cap empresa oberta, i l'activitat automobilística és mínima. Tot així, comptem amb la col·laboració de la policia municipal, que encara no és la circulació, qualsevol vehicle que no estigui autoritzat.
1: En aquest sentit, Antonio, dir que, a banda d'això, doncs, estem a tocar de l'autovia C32, ara autovia normal, afortunadament no paguen peatge, i evidentment també hi ha una zona destacable d'aparcament, cosa important en qualsevol, diguéssim, reunió humana, no? Seria això.
2: Exactament. Tenim una zona àmplia a tocar la zona de competició i també obrim el que és el circuit on fem habitualment el cross, perquè si procedeix puguin aparcar els vehicles quan allà dintre.
1: Val. En aquest sentit, Antonio, perquè en tinguem una idea, 1.609 metres, és a dir, una marca sènior, una marca, és a dir, Sobre quin temps està una milla? Com, quins temps?
2: Home, per això, evidentment, ja és com sempre, en funció del nivell. Diria que el rècord del món està en 3:38 o 3:40, recordant el món en pista. Aquí el nivell que podem tenir dintre del que és l'atletisme català, doncs seríem entre 4:10, 4:20 els primers els atletes que tinguin més nivell.
1: Exacte. I per tant estem dient que evidentment no és un circuit exigent, perquè evidentment és una línia recta. És que s'ha de fer tres vegades, però és pla, i per tant no hi ha ni pujades ni baixades ni recorts.
2: És un circuit molt i molt ràpid. El hàndicap són els girs, que s'han de fer girs de 180 graus. I sempre el fet de fer un gir d'això, el ritme, es ralentitza.
1: Perfecte. En aquest sentit, des de les 4, des de les 6 de la tarda fins a aproximadament les 8 del vespre de dissabte, aquesta desena milla urbana de Canet, que es farà al polígon industrial Can Misser, i que, evidentment, té la intenció de seguir fent les edicions subsegüents dels anys que puguin venir a partir del 2027 també en aquesta zona, perquè el circuit ja ha estat homologat per la Federació Catalana de l'Atletisme i, per tant, les marques que s'hi passin seran oficials. Antonio Hernández, gràcies per atendre'ns. Dissabte no plourà, farà calor evident, però evidentment a les 6 de la tarda ja el sol haurà baixat la seva intensitat. Gràcies, Antonio, i evidentment, sense cap mena de dubte, jo crec que serà un èxit. Gràcies i adeu.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra atenció.

0: Molt bé, recta final del programa d'avui. Cada vegada hi ha més plataformes que aposten per l'economia col·laborativa i també per aprofitar recursos que sovint estan infrautilitzats. Avui parlem d'una proposta ben curiosa, una aplicació que permet llogar piscines privades per hores. Ens acompanya Gerard Xalabarder, CEO de CocoPool, per explicar-nos com funciona aquesta iniciativa i també a quin impacte està tenint. Gerard, benvingut a l'Ona Maresma.
1: Moltes gràcies.
0: Comencem a posar-nos al dia i explicar-nos una mica què és aquesta web, aplicació, CocoPool, què et permet fer i com va sorgir la idea.
1: Molt bé. Doncs mira, jo vivia amb la meva família en una casa amb piscina, amb jardí i piscina, fantàstica, aquí al Maresme, a Vilassar de Dalt, de fet, i els meus pares es van divorciar i vam haver de vendre-la. Aleshores jo me'n vaig anar a viure en un pis i en aquell moment em vaig quedar sense el jardí en piscina, on sempre celebràvem tot amb la meva família, compleanys, aniversaris, qualsevol excusa era bona per reunir la família i els amics, i la vaig començar a trobar molt a faltar, no? Aleshores vaig entendre la dualitat, no?, que hi havia entre el que té aquest tipus d'immoble i espais que els utilitzen molt poques vegades, i quan tens un pis, doncs no pots, quan arriba una celebració, no pots convidar a tothom a casa perquè no hi caps.
0: Clar.
1: Aleshores vaig crear el que és CocoPool, que és aquesta plataforma de lloguer de piscines privades per hores. El que fem, bàsicament, és connectar aquests propietaris que tenen aquests fantàstics espais i els vulguin rendibilitzar, com bé deies, quan els utilitzen.
0: Clar.
1: Com? Compartint, llogant altres famílies, grups i empreses per la celebració de cumpleanys, aniversaris, barbacoa, gender reveals o baby showers, aquestes celebracions més yanquis, cada vegada en tenim més, o team buildings per empreses, o simplement per donar-te un bany i combatre la calor.
0: Clar, tota aquesta cultura americana, no? Com bé comentes, baby showers, baby reveals, o sigui, és com, ens estan com arribant moltes tendències dels yankees, que abans aquí no es feia, abans a dir el gènere del bebè, abans no, pues, es comunicava d'una forma doncs diferent, no? I ara doncs aquestes celebracions fa que hi hagi més demanda d'aquests espais.
1: És un dels casos d'ús que tenim. És a dir, un dels principals seria, per exemple, l'aniversari mateix, que el portem celebrant tota la vida, i sí que hi ha casos d'ús, com bé deies, baby showers, gender reveals, que són americanes totalment, i el que busquen al final qualsevol celebració és tenir un espai privat i exclusiu. Al final la gent està cansada, en certa manera, d'anar a un restaurant o d'anar a la sala de festes que tothom l'ha utilitzat alguna vegada.
0: Clar.
1: No és privat ni exclusiu. Nosaltres venim a portar una solució amb això i connectar aquests usuaris.
0: Quan vau posar en marxa la plataforma, imaginàveu que hi hauria tanta demanda?
1: Sí, si no l'hagués creat. Jo tenia el convenciment al final que jo estava portant valor en els usuaris, en un els porto una rendibilitat, una font d'ingressos avui en dia molt notable. Tenim anfitrions que estan ingressant més de 15 i 20 mil euros a l'any, la qual cosa ja no és una font d'ingressos extra, i a l'altre costat tenia clar que, i més després del Covid, cada vegada la gent ha estat buscant espais que siguin privats, on no es trobi molta multitud de gent.
0: Clar.
1: No es mescli tant. Això ha afavorit molt el model que vaig crear en el 2022. Aleshores, ara ens trobem en un moment molt dolç i molt indicat, perquè compartir està de moda, la propietat està inaccessible, i ara qui té realment un immoble sí que pensa en com rendibilitzar-lo.
0: Per què CocoPool? Perquè és un nom atractiu, és un nom, de fet, que enganxa. És una qüestió de màrqueting o té un significat?
1: CocoPool ve de la part de co, ve de compartir. Aleshores, co-co vindria a ser compartir entre aquest anfitrió i aquest usuari. I la part de pool, en el fons, és piscina en anglès. Aleshores, juntant-lo, sona un nom catchy amb moltes os i que la gent recorda molt fàcil.
0: Com funciona el procés per reservar doncs a una piscina a través de l'aplicació? Has de crear un usuari o simplement accedeixes de manera lliure?
1: Utilitzes el buscador, el cercador, entres a www.cocopool.es, i a partir d'aquí tens el buscador de piscines. Introdueixes una geografia, una ciutat o un poble, introdueixes el nombre de persones que t'agradaria fer aquest bany o aquesta celebració i una data. A partir d'aquí et comencen a llistar totes les piscines que estan disponibles amb aquestes característiques, pots comparar i escollir la que millor s'adapta al teu plan, reservar-la directament des de la plataforma amb tres clics.
0: Hi ha algun perfil predominant de persones que utilitzen aquesta aplicació? Per exemple, gent jove o gent d'un perfil específic?
1: És una bona pregunta. Nosaltres normalment tenim... Les persones són entre 25 i 30 anys en amunt. Uh-huh. És a dir, no som una plataforma on ens lloguin adolescents o persones gaire joves. Normalment són famílies i grups que busquen aquests espais exclusius i privats i per celebrar alguna cosa.
0: Uh-huh. A Catalunya hi ha moltes piscines disponibles a la plataforma? Perquè de moment uh-huh. esteu treballant en territori català o ja heu començat a buscar nous horitzons?
1: Estem a nivell nacional. Uh-huh. El 2022 i el 2023 vam començar a la província de Barcelona i amb els aprenentatges el 2024 ens vam expandir a Madrid, el 2025 ens vam expandir a València i el 2026, que és aquest any, amb tots els aprenentatges de València, Madrid i Barcelona respectivament, ens estem expandint a 8 províncies més de cop, donada l'atracció orgànica que estem tenint a tot el país. Aleshores, Girona, Tarragona, Guadalajara, Toledo, Alicante, Sevilla, Màlaga i Múrcia. És aquest any, tot de cop.
0: Molt bé, molt bé. Més qüestions. Què passa si es produeix, per exemple, que esperem que no, però si hi ha algun incident o algun desperfecte durant una reserva, oferiu alguna mena de compensació o la persona que ha llogat aquell espai ha d'assumir algun cost?
1: És una bona pregunta. Tots els usuaris que utilitzen Cocopool i es registren estan firmant els términos i condicions de la plataforma, que ja estan regulant una bona part del lloguer. A més, tenim una capa addicional i és que hem creat els primers contractes de lloguer de piscines del país i són contractes totalment vinculants. El que fan o serveixen és precisament per regular la responsabilitat i eximir el propietari d'aquesta. D'aquesta manera es poden introduir també fiances per si hi ha algun dany material.
0: I més enllà de les piscines, us heu plantejat ampliar el model a altres espais o a altres serveis?
1: La resposta és sí. A Cocopool som una plataforma amb especialitat de piscines, però ens estan funcionant molt bé els jardins fora de temporada. És a dir, llogar aquests espais sense la piscina, doncs també ens s'està demostrant que funciona pel simple fet que la necessitat real que estem satisfent és que la gent busca un espai. La gent no té espai. La gent que viu en un pis, per exemple, hi ha de combregar gent, no té espai. Això passa a qualsevol moment de l'any i tothom, per exemple, té un aniversari en qualsevol moment de l'any i ens segueixen reservant els jardins encara que no sigui l'estiu en piscina.
0: Uh-huh. Ara aquests dies, com bé sabem, fa molta calor, les temperatures estan pujant moltíssim, aquest cap de setmana s'espera la primera onada de calor. Això és beneficiós, no?, per la vostra aplicació, perquè la gent amb tanta calor, com bé comentes, no tothom té una piscina, per tant, les onades de calor o les altes temperatures us estan ajudant a que hi hagi més reserves?
1: Sí, normalment hi ha un pic en l'increment de les reserves quan hi ha una onada de calor. De totes maneres, ho notem, però bueno, ja és això. Sí, té una part, el model de negoci actualment té una part estacional, però com deia, aquesta part dels jardins sí que és molt més estable i ens allarga la temporada.
0: Uh-huh. Hi ha alguna anècdota o alguna història o experiència curiosa que us hagi sorprès des que vau crear l'aplicació?
1: Sí, segur que sí.
0: I que es pugui explicar.
1: Sí, segur que sí. Al final, els propietaris tots tenen experiències. Al final, nosaltres ens basem en aquest romanticisme en el que el propietari cedeix el seu espai, el comparteix. Moltes vegades és no només ho fan per la rendibilitat econòmica, sinó també perquè senten molt orgullosos del seu espai i el volen compartir. O sigui, atacant una mica com aquesta part de l'ego, no? De, ostres, l'orgullós que estàs.
0: Uh-huh. Doncs, de fet, jo he xafardejat la web una mica i he vist cases molt maques, He posat la ubicació per aquí, per Premià, i a la vora Argentona i tots aquests pobles del voltant, a Sant Vicenç de Montalt també, cases precioses que lloguen doncs, el seu jardí i la seva piscina.
1: Sí, sí, sí. Bueno, per exemple, hi ha un anfitrió, tinc més d'una història segur que hi ha, no? Però hi ha una camarada que... Hi ha un anfitrió que va llogar per un aniversari, en aquest cas era de nens, I va sortir un moment per veure si necessitaven alguna cosa i es va trobar que en el jardí estaven corrent uns dinosaures molt grans i tots els nens estaven corrent per tot el jardí mentre uns dinosaures gegants que no sabia d'on havien sortit estaven perseguint els nens i al mateix temps estaven com filmant. però la primera imatge que es va endur l'anfitrió va ser al·lucinant i em deia que era molt divertit perquè estava fet perquè els nens s'ho passessin bé i riessin, però que la majoria realment estaven atemorits, estaven dels dinosaures perquè anem molt petits.
0: Clar, sí, sí.
1: Però perquè vegis que sí, hi ha històries divertides moltes i és part del que és Cocopool.
0: Uh-huh. Ara volem saber, per acabar l'entrevista, quins són els reptes que teniu per endavant. M'has comentat que vau començar a treballar doncs, principalment a Barcelona, us vau expandir a Madrid, a València, també a un altre lloc, pot ser, o només eren aquestes tres ciutats al principi?
1: Al principi vam començar amb
0: Barcelona.
1: I any rere any... Uh-huh.
0: Madrid, València
1: i ara 8 províncies més de cop.
0: Uh-huh. Doncs ara el repte és consolidar-vos en aquestes noves províncies, seguir creixent una mica, on teniu posada la mirada?
1: Actualment el repte principal és escalar, expandir-nos a nivell geogràfic en aquestes 8 províncies i consolidar les 3 en les que ja estem. Actualment per fer aquest escalat necessitem captar espais. Actualment tenim 1.000 piscines a la plataforma disponibles per ser reservades i l'altre objectiu que tenim és portar reserves en aquestes piscines, no? Sota aquesta promesa, la qual cosa l'any passat vam tenir 35.000 persones passant pels nostres espais. Uh-huh. I aquest any el nostre objectiu és arribar a les 100.000 a tot el país.
0: Molt bé, Gerard Xalabarder, CEO de Cocopool, ha estat un plaer i gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, un plaer.
0: I acabem el programa d'avui amb música. Adeu, fins demà.

107.1 FM. 107.1 FM. Radio Tordera.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: 107.1 FM.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: A Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera. Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

0: Vinga, anem a començar aquest dijous amb la tertúlia ja de setmanal. S'acaba, estem acabant els programes, però abans d'acabar hem de xerrar d'algunes cosetes perquè sabem que aquest final serà després de la gala dels esports, tot i que en Tomàs, bon vespre, et molesti, eh?
1: Bon vespre. No, jo, a mi no em molesti, jo vindria aquí, però jo vull saber quan s'acaba això.
0: Després de la gala dels esports.
1: I la gala dels esports què és, a l'agost?
0: No, home, no. El dia divendres 26 de juny, la setmana vinent.
1: I divendres 26, el dijous següent, l'últim.
0: Correcte. Bueno, ja acabarà.
1: No, és perquè la gent ho sàpiga.
0: No, sí,
1: perquè per nosaltres vindrem tot l'estiu.
0: Ara, no m'ho diguis, eh? Que traiem aquí un tovalló i ho tanquem, eh?
1: No, passa que en Plàcides se'n va de vacances i no...
0: Plàcides, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Te'n vas de vacances?
2: Eh?
0: Te'n vas de vacances?
2: Primer hem d'acabar el treball i llavors ja em parlarem de les vacances.
0: Però tu, fins a després de la gala, eh?
2: Això és el que vam quedar.
0: Ara. Tindràs coses a comentar després amb algun resultat o alguna cosa? Que l'última tertúlia serà fent una mica el repàs de la gala.
1: Tu no vas al poble? Sí. Tu no vas al poble?
2: Jo no tinc de poble.
1: El Cils, no, és el poble.
0: Com ha anat en Tomàs aquí, eh? Ha estat agil. Som Martín, bona tarda, com estàs?
1: Tu no vas al poble?
3: Bona tarda. Ai, sí. Deuen estar de festa major, Cils.
0: Crec que sí.
3: Sí, això sembla. Què? Com anem?
0: Molt bé. Tu també?
3: Bé, també.
0: Tu t'aniràs al poble?
3: No, jo no, al poble vaig a la Setmana Santa.
0: És veritat, ja vaig
3: a la Setmana Santa sí que vaig al poble, però a l'estiu no, que fa molta calor, i a casa no em deixen anar-hi. Jo hi aniria, però no em deixen. Perquè...
1: A la frontera, no?
3: A Aguilar de la Frontera. Exactament, muchos recuerdos por allí.
2: Tothom té pobles aquí, tu.
3: Sí, home.
0: Jo, el meu poble és Tordera, eh?
2: El meu poble és Tordera.
0: El meu també.
3: Bueno, exacte, sí. Vull dir, el primer és Tordera.
2: És que diuen...
3: Tordera fins la sang.
1: No, ell com va al poble ve a Tordera, és de Sant Pere.
2: Tu on te vas deixar?
3: Jo a Tordera.
2: El teu poble és Tordera.
3: El meu poble és Tordera. El que passa que el poble és el poble de la família.
1: En Jordi viu a Sant Pere i va al poble aquí a Tordera.
0: En Plàcides també, eh? Ja som dos, eh?
1: No, Plàcides així.
2: No, és que... Penso una cosa.
1: És així, la Plàcida, no ho sabies?
0: Sí.
2: Penso una cosa. Jo sempre, tota la vida serà el meu poble, també, a Sils hi guanyo molts de records.
0: I molts amics, també?
2: A part d'alguna cosa que ha passat, però...
0: No. Però tens amics o no, Sils?
2: Aquest any... Però
0: podem parlar de Sils avui o no?
3: Podem.
0: No, va, t'ho canya el que...
2: Això és igual.
0: Va. No, és que després buscarem enemics i...
2: Calla, collons, deixa.
0: Ah, sí, perdó.
1: Deixa'm parlar, home.
2: A Sant Pere mateix, els que vivim a Sant Pere, com venim aquí, anem, vaig al poble.
1: Clar, al poble.
0: Sí, sí.
2: Dius, o baixes a Tordera. Vull dir, és la mania que tens, clar, perquè pensa que Sant Pere hauria de ser independent.
0: Estem molt tranquils en allà, eh?
2: Sóc tranquils, s'ha acabat la tranquil·litat.
3: I ara et podràs queixar de la tranquil·litat que hi ha a Sant Pere.
0: Està bé, home.
3: Sant Pere està bé.
1: Sant Pere té de tot, només li falta ajuntament.
3: Exacte.
0: Bueno,
3: té farmàcia, té perruqueria,
1: sí. té caixa, té església,
3: té supermercat, té de tot, pista, pavelló.
1: Ara,
0: dos pistes, eh?
3: Ara, una pantalla.
0: Aniràs al sopar de Sant Pere o no, tu?
2: No.
3: Ara veuen les festes.
0: Clar, veuen les festes ara. Però veuen les de Sant Andreu?
3: Sant Andreu, aquest cap de setmana, eh? Tots convidats. Demà jo no soc de Sant Andreu, però...
1: Demà comença.
0: Demà comencen. Hi ha moltes activitats, no?
1: Demà fan la sardinada i un concurs, no me'n recordo de què. Però hi ha
0: sí, d'amigues, home, Tomàs, d'amigues.
1: Ara.
2: Diu que han suspès el correfoc?
0: Sí.
2: Perquè diu que hi ha camió d'aigua?
0: Això ja no...
3: Bueno, perquè és la dia de... Volien fer-ho dia de la Revella, no?
1: Han suspès el correfoc d'allà al barri?
0: No, de Sant Andreu. Bueno, de Sant Pere no.
3: Sant Pere no.
2: I per què Sant Pere no?
3: Bueno, perquè no coincideix amb la Revella.
1: No serà perquè l'alcaldessa viu allà, no?
0: Veus, l'alcaldessa també viu a Sant Pere. No, si és que clar.
3: Estem la bona gent.
0: Viu hasta l'alcaldessa i tot. No, però, ostres, hi ha el concurs d'amigues, hi ha el sopar popular, hi ha...
1: Sardinada.
0: Hi ha la sardinada. Hi ha una quina, també. Hi ha una quina el diumenge.
3: Visca les festes dels veïnats.
2: Això és Sant Andreu.
0: Això és Sant Andreu, sí. Que no es perdin, eh?
3: No.
0: Que no es perdin.
3: Les festes dels veïnats és maco.
1: Però si és Sant Andreu no hi ha correfoc.
0: No. No per, preguntis per què, no, no, jo per, no ho porto això.
1: No, deu ser per perill d'incendi, no?
3: No, per el tema de volíem fer-ho a la revilla.
1: O i... que els bombers no, tenen molta feina i no poden fer feina.
3: No? Déu-n'hi-do quin juny que tenen els bombers. Vull dir, no els hi donen cap més feina, que només començar i estaran cansats.
0: No, no, no.
3: Així
0: no
3: que...
2: si és que no tenen camió de bombers, això no és cap excusa. Perquè no. Qualsevol país hi ha allà amb la cuba i és el mateix, eh?
0: Bueno,
2: molt no,
3: això, i... sí, tu ho arreglaries tot molt
0: però
3: ràpid.
0: Però suposo que ha de tenir algun títol, no?
3: Home, ha d'haver un protocol de seguretat, clar. Un pla d'actuació, i tu necessites a la gent que necessites.
2: Què collons, tia? L'altre dia mateix es va calar...
0: Què?
2: Per aquí baix, aquí, per aquí Tarragona, no sé on, d'allò, i anaven tots els pagesos allà amb els tractors, i encara bueno, va sortir l'alcalde...
0: A la Segarra, no? Eh? Sí. A la Segarra,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Bueno, això a la Segarra.
3: Perquè allà la infraestructura...
2: I diu, sort hem tingut també amb els pagesos d'aquí, que,
3: bueno, clar,
2: que tots anaven benvinguts. Bueno, bueno, hem vingut pas aquí per
1: bueno,
2: la
1: això és
4: bueno, sí, al final, però aquí a Tartu, de Sant Pere, de Sant Pere...
1: Això és un programa d'esports o ha canviat, això?
0: Mira, va, parlem d'esports, però ens anem a Sant Andreu...
2: Si has notat que ha començat.
3: És més, jo també tinc família a Sant Pere.
0: Sí?
3: Clar, els meus avis viuen a Sant Pere. I també tinc part de Sant Pere.
0: Veus?
3: Veus tot a Sant Pere.
0: És que tot acaba anant a Sant Pere. Tots els camins porten a Sant Pere.
3: Tots.
2: Un altre pueblo.
0: Parlem d'esport.
1: Jo havia jugat amb el Sant Pere, eh?
0: Sí? El meu pare també? El meu pare havia portat el Sant Pere?
1: Jo havia jugat al Sant Pere, dos o tres anys vaig estar.
0: Sí, bueno, molt bé. Fent barri, eh?
1: Sí, i tant.
0: També, doncs, tenen...
1: El que passa que jo vivia a Sant Andreu, m'agafava molt lluny.
0: A Sant Andreu ara d'aquí poc hi ha els tornejos, eh? Ja fan els tornejos, que serà cada nit del 13 al 21 de juliol.
1: Aquest que fan el juliol no el fan aquí?
0: No, el fan a la pista Sant Andreu.
1: Aquí no en fan cap. És que
2: fan dit... els 24 hores?
0: No. És el torneig que fan cada estiu, però, al vespre.
1: M'han dit que feien les dues pistes, aquesta i el barri Sant Andreu, no?
0: Aquí hi ha m'enganxes.
1: Jo havia sentit això.
0: Aquí hi ha m'enganxes.
3: Jo em sembla que tot ho fan a Sant Andreu.
0: Jo també. Per el que han començat, el que sí. Han dit és a Sant Andreu, i que queden molt poques places, per tant, si algú ens està escoltant i que es vol apuntar, sobretot a la categoria sènior.
1: Però si sempre s'havia fet aquí, què ha passat aquest any?
0: Ja no, no,
3: no sé, suposo no que Sant Andreu deu córrer més l'aire.
0: Sí,
3: no
0: sé. Clar, més destapat, potser pot estar més gent, perquè aquí queda més tancat i només et pots seure...
1: sempre s'ha fet aquí.
2: Això passa, que es troba molt normal. Això deu... Ho deu organitzar el futsal atlètic o un d'aquests.
0: L'atlètic, sí.
2: És que abans, com es feia aquí baix, el que diu aquest en Tomàs, pràcticament aquí a Tudela hi havia futbol sala. Llavors hi havia una sèrie de gent que organitzaven, i el futbol feia un equip, l'altre feia un equip, de tots amics. Però ara, més aviat, ja tiren de cara a buscar els equips de per aquí voltant i tot això.
0: Bueno, estan amb aquestes categories sèniors, que queden molt poques places... volen més gent d'aquí a Tordera, perquè sí que tenen molts equips inscrits de fora.
1: Bueno, aquí estem quatre, falta un i podem
0: no,
1: fer l'equip.
0: No, jo de futbol i de futbol sala encara menys. Encara menys. Si Plàcides i Tomàs voleu fer un equip, endavant, eh? Però, home, premi 2.000 euros, eh?
1: 2.000 euros?
0: 2.000 euros de premi, pel primer.
1: I si queda l'últim, també?
0: Això ja... Crec que el premi és gràcies per participar.
1: 2.000 euros per tot, per tothom que participa?
0: No, pels primers, pels primers.
1: Ah, bueno. No fotis el guatx, que ja ho saps.
0: I Plàcides, el primer equip del Tordera, del futbol, farà equip o no?
2: Ah, que jo sàpiga, no, jo no sé res.
0: No sé res?
2: No crec pas que
3: faci. Si el fan que no es trenquin.
0: Oh, això seria important.
2: No ho sé, important. És que no ho sé. Quin dia has dit que ho fan, ara, pel juliol?
0: Bueno, del 13 al 21, és com una lligueta, fan aquesta lligueta.
2: Del 13 al 21, és que no sé si fan aquí, però...
1: Del 13 al 21 de juliol?
0: Sí.
1: Abans era tot el mes que ho feien aquí, eh?
0: A mi no m'expliquis, Tomàs. Sí que ho fan a Sant Andreu del 13 al 21 de juliol.
2: I com va la inscripció?
0: Doncs mira, ara m'has enganxat aquí, però t'ho dic en un moment, perquè tinc aquí els cartells, que de fet ho he estat parlant avui. Mira, les inscripcions són... pels equips sèniors 250 euros per equip i per les categories base 90 euros per equip.
2: No és car.
3: No està bé.
2: No és car.
0: Home, 250.
1: A canvi de 2.000 està bé.
0: Home, si vas a guanyar, sí. I amb àrbitres federats, eh? Fan amb arbitres federats.
1: I el segon i el tercer també tenen algú de diners o no?
2: Pues clar, algú deuen tenir.
0: Algú, suposo que algú, o la inscripció gratuïta pel següent any, no ho sé exactament.
2: Per aquí van sí. Els tiros, sí.
3: Bueno, molt bé, no estaré que s'organitzin coses, tornejos, festes i que hi hagi caliu per no avorrir-nos.
2: Ara no para tot això.
3: No para, exactament.
2: Ara ja no para.
0: T'he preguntat allò del futbol, a Plàcides.
2: Què?
0: Perquè pel camp hi ha novetats o no?
2: El camp de futbol?
0: Sí.
2: Sempre hi ha novetats.
0: Perquè de hockey sí que tenim novetats.
2: El hockey no ho sé.
0: Sí, per això jo et pregunto, que si del futbol hi ha.
2: Bueno, i vaig estar pel camp de futbol i ja tiren fotos.
0: Ja comencen a haver-hi fotògrafs.
2: Hi ha fotògrafs.
0: Alarma. No, aquí necessitem una alarma, aquí, personal.
2: Una alarma. I avui també en tiraran, com han tirat aquesta tarda.
3: Ja comencen a haver-hi les renovacions, eh?
2: Sí, comencen a haver-hi renovacions.
0: Però renovacions, només? O hi ha alguna cosa paraulada, també?
2: Bueno, també estan dintre del Mercato.
0: Estan al Mercato, eh?
2: Sí.
1: Bueno, ja n'hi ha un de nou, no?
3: Un ja el vas anunciar.
2: Sí, bueno.
1: Que vols dir que era estranger o no sé què?
3: Ui, ja
0: s'està molicant,
2: Pensa una cosa.
3: Aire condicionat.
2: Sí que s'està bé.
3: Ara, sí.
2: Ara està dintre del Mercato, clar. Un o altre, han d'haver-hi de jugadors.
0: Sí, oi tant.
2: El que passa que, bueno, ja veurem.
3: També és veritat que hi ha equips que no han posat de categoria.
2: I vindrà, i no vindrà.
3: Hi ha equips que baixen, equips que es queden allà mateix.
0: Em vols parlar?
3: I has d'anar a buscar una mica de caliu.
0: Em vols parlar?
3: No, a mi no, jo no tinc cap necessitat.
1: Però qui no?
3: Cap ni una. És més, jo parlaria abans de la gran festa que va haver-hi la setmana passada als carrers del poble, que crec que va ser que molt
0: diuen,
3: maco.
0: Perquè et diuen no ha acabat, era festa? Segueix la festa.
3: Ah, això que ho explicarà el delegat.
0: Segueix la festa.
3: L'utiller...
0: Però bueno,
3: haurà d'explicar que de la roba explicarà a veure què hi ha i què no hi ha.
0: Però són coses de plantilla, no? Ja.
3: Bueno,
0: no
3: sé, que expliqui el que vulgui.
2: La festa encara no s'ha acabat.
3: Veus? No filtra les coses.
2: Ara dissabte tornem a la festa.
0: Molt bé.
2: Però que hi hauria que dura la festa, no?
0: Home, i tant.
2: Trobo ben programada.
3: Bueno.
2: Teníem tots a sopar en un restaurant. I llavors el que vulgui pujar a l'autocar, teníem tots que va a Platja d'Aro.
0: Ostres, com a Platja d'Aro, A celebrar una mica més encara.
2: Ui, home, que acabin de rematar-ho.
0: Amb alguna VIP, o no?
2: Eh?
0: Reservaran una VIP.
2: Què és això?
3: Un espai privat per jugadors.
0: Un lloc privilegiat a discoteques.
2: Això no hi entra dintre el pressupost.
0: Ja no entra, eh? Llàstima.
2: Això no hi entra.
3: El passa mai conviden a la premsa. Jo no ho entenc. No ho entenc. Aquestes coses mai conviden a la premsa.
1: No, perquè després, la premsa després ho diu tot.
3: Això és veritat. Aquí en Tomàs no
2: té. Llavors hi ha un cas de futbol i no els deixen entrar. Passa el que passa.
3: No, a mi m'ha deixat entrar tot arreu.
0: No,
3: a mi de moment em deixen entrar tot arreu.
0: Entrava en poder perquè la porta estava oberta. En algun cap de setmana sí que la porta estava tancada i ningú va poder entrar.
3: No, i van haver de fer el serpent. No,
1: Joan té clau,
0: En Joan té clau.
3: Qui, jo tinc clau?
0: Però d'on, d'aquí o d'allà?
1: Del camp. En Plàcides no, però en Joan sí que en té.
3: No, jo no tinc clau. Ja t'asseguro que fa temps que no tinc claus del lloc.
2: Pues, un dia més de festa.
0: I d'aquí poc, per tant, ja tindrem les primeres renovacions anunciades. Si estan fent fotos, no?
2: Això un rato li truques amb en Guillem i que et posi el dia. A Guillem també van tirar la foto.
0: Sí? Home, va renovar aquí amb nosaltres.
3: Exacte.
2: No, ja va tirar la foto. Sí? I també hi havia aquí el de Mafre.
0: El Juanma.
3: Mira, ja tenim una altra renovació, amb Juanma.
1: L'Àlex,
3: molt bé. Ara comencem ara estem rebentant les renovacions, eh?
0: Sí.
3: Qui més hi havia per allà, Plàcides? Qui més hi havia?
2: El de Sant Pol, que no sé mai com es diu.
0: En Pau i Estarri.
2: A l'Estarri, que dos collons.
3: Una altra renovació, a punt de la llista.
2: Tu
3: estira davant la tovallola, que de moment anem bé.
2: Hi havia algun altre, però ja...
3: A veure, qui més? En
0: Marc...
1: Els porters han renovat, ja?
0: En Pide...
2: Hi havia en Rusca, ahir.
0: En Badó...
2: No, que es podia venir...
0: En Biel...
2: No, que és que es van agafant així... Que tu té un seu horari...
1: Té un dia.
3: Està bé. Bueno, ja, això està bé. Fa la feina...
0: Però tothom es tirarà la foto, eh? Tothom es tirarà la foto.
1: Clar. Sí, perquè és igual. Perquè si després te surt una oferta, te'n va, no passa res.
0: Sí, pot passar això, també.
1: Home, el hockey ha passat, no?
0: Home, clar, per això.
2: No, és que això passa, eh? Però jo... Molts aquí, el que es queden aquí, aquests no te marxarà cap. El que podria ser que un de fora, o sigui, que em parolessis, i llavors et dius, no, m'ha sortit una altra cosa i fot el camp, que va passar amb aquell en Cobos, per dir alguna cosa. Però els d'aquí, els que estaven aquí, i els que estaven de la temporada passada, no crec que hi hagi cap sorpresa.
0: Per tant, l'Àlex també es farà la foto.
2: Eh?
0: L'Àlex també es farà la foto, per tant.
2: Uau, no, que serà la foto.
0: Ah, vale.
5: Bueno, està bé.
0: Sí, bueno, anem anunciant cosetes.
3: Hem pogut estirar coses.
0: Sí. S'han anunciat també de hockey, una renovació important, que estava encallada, s'ha desencallat i s'ha anunciat la renovació de Beto Amores, el màxim golejador d'aquesta temporada, ha renovat, i aquí, clar, ara en principi ha renovat, continua la temporada vinent, però, clar...
2: L'estiu és molt llarg.
3: I l'entrenador?
0: No sap res.
3: Ell no ho sap.
0: No, que no sabem res.
2: Ah, perquè si no, qui planifica la plantilla?
0: La Junta, sembla, no?
3: La plantilla ja està, fa temps que està que planificada.
2: Què fan, com en Florentino, que la plantilla la fa ell?
3: Sí, efectivament. Igual, i calcat.
1: Per què barreges les coses?
3: Ho has dit així.
1: No,
3: està calcadíssim.
1: Tu per què barreges les coses?
3: Home, perquè vas a dir dues coses. En Plàcides té raó.
2: Tomàs, jo no sé com funcionen els altres puestos, però un equip... sigui el que sigui, per exemple, el Barça té en Deco, té un d'aquests que estan planificant la plantilla, junt amb l'entrenador, no?
3: Clar, i en Hansi Flick és qui diuen en Deco i companyia, vull això,
1: i no li porten a ningú.
2: El Madrid ho fa tot en Florentino.
3: Ja vist, no, ja i en Florentino què fa? Mira els que vol el Barça per anar a fer a fastiguejar el Barça. Ui, aquest, mira, tres que han sonat pel Barça... tres que ha fitxat en Florentino. N'hi ha una planificació de pebrots, o sigui, de nassos. O sigui, en Florentino és el millor que podia haver passat que el tornés a guanyar les eleccions.
2: Que em
3: porta en Mourinho, i només falta que ara Mourinho arribi i digui, joder, i mira, dic, aquest en Cucurella, que es quedi al banquillo. Aquest no sé què, que... No, sí, és normal que vosaltres fitxeu a la gent de la fàbrica. Fitxeu en carreres. Vau fitxar en carreres. I ara heu de fitxar a la Masia, que surt en Cucurella, perquè, com que el de la fàbrica no funciona, anem a buscar el de la Masia.
1: Ah, una notícia. El Fugàs ha pujat, eh?
0: Sí, el Fugàs estava pujat per ser catalano.
2: Saps per què ha fet això en Florentino?
3: Ja està canviant de tema. Ja m'ha introduït el Fugàs.
1: És que ara m'ha vingut.
2: Saps per què l'ha fitxat en Florentino Cucurella? Perquè ara ja té un representant de la selecció espanyola.
0: Ah, sí, també.
3: I això també és tota la raó.
1: I un català.
2: Sí, veig per aquí a l'Ella que m'ha fet una entrevista de TV3 i no sí. Veig el que deia, no vas veure?
0: Però a més, en Florentino en un any s'ha gastat 100 milions amb exactament les mateixes posicions que l'any passat, eh?
3: No, però anem a parlar d'en Negreira. Anem a parlar d'en Negreira perquè això no interessa.
0: Mira, va fitxar en Hussein aquest de defensa i ara ha fitxat en Konaté, que s'ha fet oficial avui.
3: Sí, sí.
0: Va fitxar a l'Álvaro Carreras, ha fitxat ara en Cucurella.
3: I Gerardo Silva també.
0: Hòstia, aquí va fitxar en Mastantuono. Mastantuono el va fitxar. I ara en Bernardo. Alenzo Fernández.
2: Del
0: Chelsea,
2: del
0: també.
2: Chelsea. Aquest és el que pagarà 150 milions, aquest.
1: Bueno, però bueno. Si tens calés, tots gastes.
2: Diuen on treuen els calés, on tots treuen.
0: És que diu bueno, d'aquestes requalificacions de terrenos que fan.
2: Però si no li deixa fer cap de requalificació. Volia fer els pàrquings, Tururut i Gemega, que ha rebut. Els guitarristes que anaven per allà ja hi podran anar-hi. A fer fresa.
1: Mira, hem vist el Muñoz aquest que se'n va a Liverpool, el Madrid tenia el 40% que estava a l'Osasuna, 20 milions a la butxaca.
2: Però bueno...
3: Per cap problema. Sí, igualment amb el que s'ha gastat.
0: Diuen que s'està fent els fitxatges ara, però perquè en principi la regla del fair play de la Lliga ha de canviar.
3: No, però el Madrid no té mai la regla. Aquesta del fair play no ha existit mai per al Real Madrid. Aquesta, no. Bueno, aquesta regla només serveix pel Barça. I prou, cap més de la Lliga... té una afectació del
1: perquè gasteu més del
3: ni
1: que
3: teniu. Ni una.
2: Bueno, a lo que anàvem. Aquí tornaré mateix, jo vaig al futbol, que qui fa els fitxatges i qui fa els escarts, això ho fa l'entrenador. Entens el que vull dir?
0: Uh-huh.
2: O l'estat, o el foto com vulguis. Clar, tu què faràs de fitxar un jugador si l'entrenador perquè m'ha fitxat, perquè jo aquest no ho vull.
3: Però l'hoquei, quantes temporades fa que funcioni així?
2: Tota la vida
3: funciona així. L'hoquei, no. L'hoquei, mínim fa 9 anys... que les coses funcionen així, mínim, és així, bueno. I no ens agradarà. Sí, és igual, si no passarà res. Mira, en Climent ja es pot anunciar. En Climent no seguirà. En Climent
0: perdona?
3: No seguirà.
0: Perdona?
3: No, home, estem a què? A 18 de juny i no anuncies encara si tens entrenador. No, en Climent no seguirà, això està claríssim. T'ho dic jo, no seguirà.
1: Però
3: perquè
1: tu...
3: si no agafes i l'anuncies i s'ha acabat.
1: Perquè
3: ja
1: està. Perquè
3: home, el que no és normal és que estigui amb aquestes alçades... Felicitats perquè en Beto segueix. Era molt important la renovació d'en Beto.
2: Sí.
3: Molt, molt important.
2: L'estiu és molt llarg.
3: Necessitaves un jugador com aquest a nivell de porteria per, si més no, assegurar-te un bon coixí de gols i de partits, de tirar-lo endavant. Això estava claríssim. Si fos pel club, el de Marc Josef encara no ho sabríem. Perquè no ho sabíem. O sigui,
0: no, jo crec...
3: oficialment no s'ha dit enlloc que en Marc Josef no segueix.
0: Crec que no...
3: Que què? Que no li diran moltes gràcies per als teus serveis i molta sort amb tal? Doncs així, això és un senyorio. M'entens? El senyorio hauria de ser. Tu anuncies les renovacions, però aquests que t'han estat aquí un any aguantant i que t'han rendit de la manera que t'han rendit, com a club els has de donar les gràcies.
0: Per vosaltres ha sigut el millor jugador en Marc Josef?
1: Per mi sí.
3: Sí.
1: Per mi va ser una gran sorpresa, perquè jo vaig dir, després d'en Quim Bugues, dic, mare de Déu, per trobar un porter, ja no com en Quim Bugues, que se li sembli, no? Pues,
2: t'has de fixar només en una cosa. Pensa que si en una temporada de l'Hockey Lliga ja s'hi han fixat, algú hi deuen veure-li, eh?
3: Home, i tant, clar, sí, sí.
2: Vull dir que algú li han de veure, eh?
1: No, és que ens ha guanyat punts, eh? Aquest porter,
3: sí,
1: ens
3: sí,
1: ha guanyat
3: sí.
1: punts, eh?
3: I en Beto, doncs, també ens ha fet guanyar punts.
0: També és de les claríssimes. És un tio, és un jugador que, mira, ja estàvem pendents i a mi m'hagués preocupat que realment ara també en Beto no hagués continuat.
3: A mi també.
0: Però és una bona notícia i s'ha de dir que en aquest...

0: Podem també, també pot passar, si jo, no dic que no.
1: Jo estic segur que el club ho sap.
0: Segur?
1: N'estic convençut.
2: El club ho sap.
3: El club ho sap segur.
0: Ara no estic tan segur.
1: Fora del club no se sap, vale, però el club ho sap segur.
2: No ho sé.
1: Sí, a mi tant. Ell mateix...
0: No jo crec, crec que sí.
1: Ell mateix no, no crec que, estigui... Aviam, perquè el club s'ha de moure si no vol continuar.
0: I està clar, i a mi em dóna la sensació, perdona Tomàs que t'hagi tallat, i a mi em dóna la sensació que serà una temporada de moltes oportunitats per la gent de la base.
2: Això sí que es pot confirmar, perquè després de... d'aquesta, bueno, de l'últim cap de setmana que es van disputar el playoff d'ascens a Nacional Catalana del Primera Catalana, que van perdre i no van poder passar i no van poder buscar, bueno, no van poder ascendir de categoria a la màxima categoria catalana, va confirmar que molts jugadors, això ho va confirmar en Sergio, que molts jugadors se li acaben aquesta etapa de juniors per estar en aquest equip i que l'any vinent passaran a ser jugadors del primer equip.
1: Però molts quants són?
2: No va dir número, va dir que molts jugadors.
1: Perquè ja, si ja, ja és menys un o dos que han, però... que han marxat, a més, si es queden, com es pot portar? Dos
2: però,
1: o tres?
2: Però per edat, jo crec que en Marc Vila sí que tindrà fitxa de primer
0: bueno,
2: equip.
0: Però en Marc Vila quantes temporades fa que està també combinant no sé filial si, amb el primer equip?
2: No sé si l'Aniol Figueres, que bueno, per edat també toca.
0: A veure.
2: Hi ha gent
0: veure
2: que per edat sí que li tocaria doncs, a estar en el primer equip.
0: I no són males opcions. Els dos noms que acabes de dir, per exemple, són gent que t'assumarien. De fet, en Marc ja fa temps, ja fa temporades que va compaginant, va fent una miqueta d'ascensor. És veritat que no ha tingut tantes oportunitats, potser, però que està allà. I l'Aniol Figueres, de Tordera de la casa, de tota la vida, t'aportaria també aquesta guerra, no? Aquesta lluita defensiva també, fins i tot, que pot anar bé. És el que diem. La sensació és aquesta, que es tirarà molt de la casa, que no hi haurà reforços perquè no hi ha la possibilitat de fer reforços, i també és veritat que t'han demostrat que, escolta, m'han estat aquest cap de setmana passat lluitant per un playoff d'ascens de Nacional Catalana, i el nivell, o que Lliga Plata té un altre nivell. Vull dir, és així, i és molt exigent la competició, i no podem comparar el que Lliga Plata a un ascens de Primera Catalana, Nacional Catalana. Poca diferència? Hi ha poca distància? Sí, està clar. Però bueno, veurem. Està clar, per exemple, que en març Josep es va anunciar el mes de març, gairebé, en març-abril, i finalment no... Ho hem comentat en molts programes, però no seguirà aquesta... No es completarà, aquesta renovació, i a mi és la sensació que em dona. A mi em dona que en Climent no seguirà. No segueix en Climent. Però... No segueix, perquè... I en Plàcid us ho deia fa un moment.
1: El 90%, sí, el 90% no segueix.
0: Jo t'apostaria... Sí, el 90% t'ha dit que no. Però perquè és un... O sigui, és el director d'orquestra. És el responsable principal de que l'equip funcioni. Si l'equip no funciona, la temporada que acabem la temporada, a qui li demanarem responsabilitats? Amb ell. Perquè, com ja sabem, és més fàcil destituir l'entrenador que no canviar 12 tios o 10 tios. Per tant, jo crec que, de veritat, la faceta de l'entrenador és primordial. Mm-hmm. Pels entrenos, pel dia a dia de l'equip, per... Bueno, qui serà la figura de l'entrenador? No ho sabem. No se sap. I si és en Climent... Bueno, quina por hi ha en anunciar-ho? Per què no s'ha anunciat? Per què no s'ha anunciat ja?
1: Deuen estar buscant.
0: També per tant, si estan buscant-la, en Climent no segueix.
1: Home, clar, si està buscant...
0: Clar.
2: Però també hi ha moltes renovacions que tampoc s'han anunciat. O sigui, en Carbo bueno, va dir que si jo continuava...
0: A Ràdio Tordera.
2: Sí.
0: S'ha anunciat a Ràdio Tordera, s'ha anunciat.
2: I del club bueno, no... Sí, sí. No s'ha penjat res, tampoc.
0: Bueno, per això t'he dit que al final... Bueno, es fan declaracions, no? No van parlar l'altre dia del play-off? El coordinador va parlar del play-off, no? Que era l'entrenador, precisament. Sí. El coordinador era l'entrenador del play-off de Sens. Mm-hmm. Què, no se li va preguntar pel primer equip? Se li va preguntar, també. Ara ja no, l'excusa de l'eliminatòria del play-off ja no hi és. Ara pots fer una carta de presentació de... Què hi ha? Els aficionats? Els que són socis? Poden fer la pregunta de veure què hi haurà l'any que ve?
2: Sí, sí.
0: I aviam... Així com estem apretant Plàcides, programa sí, programa també, del futbol, que avui doni-do, avui la llibreta...
3: Però el futbol hi ha mercato.
0: Hi ha mercato, home, el futbol també hi ha mercato. Hi ha també...
3: I el futbol, a partir d'aquí dos dies, sortiran ja tots amb la foto.
0: Sí, això sí.
3: Vale?
0: Això no estic convençut.
3: Cada dia...

0: cada dia d'allò, ja va passant la canalla per allà i vinga, foto i tot això, i allò altre. Però allò que anàvem aquí, ara, vale, el hockey farà un equip, vale. Però, i l'entrenador que vingui allà dirà, bueno, aquí tens aquest equip i tu mateix. I ja, bueno, però què? Tu?
1: Bueno, això és una reflexió.
0: És el que hi ha, és el que hi ha. Aquí tens tota aquesta canalla i tu sí, mateix, allò. O és que és el que hi ha.
2: I bueno, el Tordera històric de hockey era tot el Tordera, eh?
0: Sí, home, clar, sí,
1: i no
2: quan tu corries darrere els àmbits sí, sí, eren tots a Tordera, eh?
1: I no posem en dubte que, i jo no poso en dubte que vaja, segur que no s'ha posat en dubte de que si són de la casa i venen del filial i tal, vull dir que la categoria i el nivell tindran. L'altra cosa és que s'hauran d'adaptar al bloc mateix d'ara amb Max, amb Pau Muñoz, en Traqui, l'Eric, en Nacho, tots aquests van passar el mateix. En el seu moment va haver-hi aquest salt, i el bloc aquest van pujar, i bueno, doncs, bueno, han hagut temporades bones. Jo, amb el reforç sempre, jo, la ja qualitat de fora. Però bueno...
0: Resumint comptes, hi han de ser clars i catalans. Un any més de primera divisió.
3: A segona.
0: Un any més de primera, he dit. A primera, però pujarem l'any que ve tampoc.
1: Bueno, collons. Hòstia, no, ara ja estem aquí, el 18 de juny ja estem dient que no pujarem.
2: Okay, home, t'he dit.
1: Home, tinguem calma, hòstia, la veritat. Home,
0: a veure,
1: home,
0: tampoc sí,
1: ara aquí no, dir que no
0: però,
1: pujarem.
0: A veure, si el que esteu dient t'han marxat i tires a la cantera. Cuidado, que passi que no d'allò, eh? Cuidado.
2: No, han marxat dos, no?
1: Dos de moment.
3: Sí, dos de moment.
0: Dos de moment. De moment.
3: De moment.
0: Vale. Però aquí... Jo pensava que, bueno, es quedaran tots i llavors un o dos de fora d'aquests mica de...
3: Veteranos, jo sé un nom que es va oferir al Tordera i no se li va donar resposta.
0: Qui?
3: Un nom...
0: Vale, és igual el que li dius pas. Doncs pues així anem.
1: Això s'hauria d'aclarir. Això algú ho hauria d'aclarir.
0: Vull dir que...
1: Però com que no s'aclareix...
3: I de fet aquest nom ens el trobarem, jo crec que, bueno, depèn del grup que toqui, ens el trobarem l'any que ve.
1: Amb el silenci administratiu...
3: Ens el trobarem l'any que ve.
1: Després, quan estiguem passant les canutes, que esperem que no, tinguem fusta, jo espero que no, perquè...
0: Això és fusta?
1: Venim de l'any que ve.
2: Sí, és fusta.
1: No, home, no, si baixo... Venim de l'any que venim.
0: Calla d'allà, perquè calla
1: pitjor.
2: Si baixo un, no hi ha problema, home.
1: No em baixa un,
3: aquest. No. Quants?
1: Dos i...
3: Sí, no? Dos o tres?
2: Tampoc hi ha problema.
1: Dos i el tercer ja veurem.
0: Ui.
3: Dos, què seran? En play-off o què?
2: Ui, diu.
1: A veure les bases de competició.
2: Ui, diu.
1: Bueno, ui. Hem estat entre els cinc primers, vull dir, tampoc ara cal aquí, ui. El mateix sí? Que tu has dit ara que no es pujaria, collons. Perdó l'expressió.
0: No, passa, ja posi
1: collons. Anem a veure el setembre, collons. Mira, collons. Altra vegada, perdó.
0: És igual, passa per res, collons.
1: Veníem del setembre d'aquest any que el Tordera va jugar a la final de la Lliga Catalana.
3: Sí, sí.
1: Vull dir, a veure, anem a tenir memòria.
0: Bueno.
1: Cuidado.
0: S'ha acabat el hockey, deixa'ls estar, tots, que estiguin tranquils, passin bones vacances.
1: Sí, home, i tant, exacte. Sí.
0: I a veure'ls a venir. L'estiu és molt llarg.
3: És molt longo, eh?
0: I avui diu sí, i demà pots dir no. Vull dir, o penses dir sí, hòstia, és que l'equip...
1: Jo el que sí que tinc
0: hem
1: clar...
0: Hem deixat de nivell l'any passat, que si això, que si sí, l'altre, i diuen, jo...
1: El que tinc clar 18 de juny, i això sí que ho puc assegurar, és que l'any que ve aniré més cops al parroquial.
3: Sí?
1: Que aquest any, sí.
3: T'hi compromets, eh?
1: Sí, m'hi comprometo.
0: Que aniràs?
1: No, d'espectador, no, aniré d'espectador i tal, que potser me tiren rocs, però jo aniré.
2: I serà soci i anirà més?
1: No, soci no.
3: No.
1: Soci no hi seré. Soci no seré, però que sí que aniré en el parroquial, sí. I en dos partits,
0: doncs,
1: és fàcil que l'estadística la pugui trencar.
0: Pots fer servir el...
1: Puc anar amb tu, Jordi.
2: Tu, amb el carnet de futbol, vol per hockey?
1: No ho sé.
3: Hauríem de fer un comunitari, no?
1: Ja li preguntaré a en Ricard, a veure si...
0: Anys enrere?
1: Sí?
3: Sí?
0: Digue-ho. Existia això.
3: En sèrio?
0: Si tu et feies soci del hockey, podies anar al futbol, podies anar a tots els...
1: Exacte. I al bàsquet i tot. Sí.
3: Clar, no s'hauria de fer així un carnet comunitari?
0: I si feies el futbol, igual, podies anar a veure tot arreu.
1: Sí.
2: Jo no me'n recordo molt bé, però fa bastants anys, el president era president del futbol i del hockey.
3: Ah, sí?
0: Jo això no ho recordo.
1: Hòstia, nano.
2: Tu has llegit el llibre aquell?
1: El llibre, sí. De fet, sort, no? Em sembla que el president del hockey que va salvar el futbol perquè no hi havia president.
2: Sí.
1: No deu ser la història del futbol?
2: A l'hora eren president dels dos clubs.
3: Això quin any?
0: No ho recordo.
1: Mira, jo... He parlat dels anys 60.
2: On té aquell llibre? Em penso que el té el Loc.
3: Bueno, la biblioteca potser no... Potser el tenen o no?
1: No, la biblioteca segur. És... Mira, va fer en Santi Barrera, no?
3: Eh?
1: En Santi Barrera va fer aquell llibre.
2: Sí.
3: Ah, llavors a la biblioteca o a l'arxiu deu tenir alguna cosa.
1: Sí, no, deu tenir... Sí, algú deu tenir...
2: És, no sé, molts anys del Tordera. Explica tota la història con la Guerra Civil i tot. Des que va començar el club.
1: No, i és veritat que hi ha coses que es comparteixen bé perquè en Quim Forç va fer un del hoquei que també parla d'aquest tram. Per tant, els dos sí que coincideixen amb el tram aquest de la història. Que s'ha de llegir. Mm-hmm. Hi ha gent que no llegeix i, bueno, és igual, no entro en el fang que fàcilment m'hi entro. La qüestió, molt bé, bon record el que deia en Plàcides, que un carnet així, i jo crec que tothom, no? Un carnet unitari...
3: Bueno, és bona iniciativa, no?
1: El que passa que llavors després seria només per entrar, no? Perquè imagino que per participar a les assemblees i preguntar el tema de les comptes i com és del pressupost, i això no serveix, no? Aquest carnet ja no...
0: Ja no fan d'assemblees.
1: Bueno, això és també veritat. És veritat, aquí, en aquest programa traiem la bandera i gràcies a aquest programa, en aquesta tertúlia, s'havien celebrat assemblees, perquè nosaltres dèiem i reclamàvem des d'aquí que els clubs, per un exercici de transparència, per un exercici de feina ben feta, que es posessin els comptes sobre la taula, que s'expliquessin. Aquest programa havia incidit directament a que clubs celebressin assemblees.
3: Hi ha cap club
1: això, ja, no, ja podem començar, no? Era a partir de l'estiu. A partir de l'estiu era com començàvem a dir les assemblees, què? Com les tenim?
2: I la primera va ser la de la penya barcelonista.
0: La primera i l'última serà. Sí.
1: No, però futbol sí que va celebrar-ne. Futbol em va celebrar. A la penya també, perquè la penya és habitual, evidentment. L'hoquei també, també em va celebrar.
2: Aquest any no s'ha fet encara, no?
1: La del futbol no, ara no n'hi ha, no n'hi ha.
2: No es feia l'estiu, això?
1: Sí, ara.
3: Bueno, quan acabin la festa, si l'acaben algun dia, sí, doncs ja farem assemblees, no? Tu, no, perquè potser any ja sou la festa, tu, amb la festa major.
0: Però si anem així, sí, eh? Si anem així, sí, eh?
2: No, s'ho mereixen, amb el que hem patit, sí. Deixa que facin festa, tu. Uh-huh. Ja va bé.
3: Home, candidat a la gala dels esports, eh? Sí, a la gala de l'esport és candidat a la millor temporada.
2: Al club, no?
3: Sí.
2: Normal.
3: És candidat?
2: Normal.
1: Bona feina.
3: La setmana vinent ja sabrem... Bueno... No.
2: Ja s'han tancat les...
3: Sí, sí, no, de fet, mira...
2: Les participacions ja s'han tancat,
3: jo,
2: no?
3: Jo crec que ho puc dir. Bueno, si no, ja m'ho caurà a mi mateix la pluja, però... bueno, quan, ara després d'això, és a dir, quan ja estigueu escoltant a la tertúlia, s'ha fet la primera reunió, no sé si necessitarem més, però la primera per decidir els guanyadors.
1: Normalment però, amb una ja se decideix tot.
2: Els clubs que ja han presentat ja estan tots o encara...
3: tots els clubs
2: ja s'han tancat, no?
0: Jo i...
1: Prem honorífic.
0: Qui s'ha apuntat aquí?
3: Això s'ha de fer reunió encara.
0: Ah, això s'ha de fer
1: reunió. Sí, ja, bueno, la ràdio tirava pel dret, eh?
3: Ah, doncs... Pues,
1: no. La ràdio tirava pel dret i en un moment donat... Clac, t'anunciaven el premi honorífic i et quedava bastant d'esto. Doncs
3: pues no.
1: O sigui, bueno, no, són canvis.
0: Però suposo que hi hauria algun nom,
1: directrius, no? Directrius de...
3: Sí, hi ha alguns noms.
0: Hi ha alguns noms, no?
3: Canvi sí, alguns que vau dir vosaltres aquí i sí, d'altres que poden sorprendre.
1: Ah, va, mira, bueno.
3: No, perquè jo crec que...
1: No, escolta, mentre bueno, assisteixin a la gala, cap problema. Si assisteixen a la gala no hi ha problema. Vull dir, poden premiar qui vulguis.
3: No tinc cap dubte.
1: El tema està és que el mateix dia et diguin que no venen. Que això ha passat a la història de la gala de l'esport tordereny.
2: Que els ha de triar el jutjat aquest, no?
3: El Premi Honorífic?
2: Sí.
3: No, el Premi Honorífic entre la ràdio sí, i... Sí, bueno, sí, la ràdio.
2: La ràdio qui és?
3: Bueno, director de ràdio, no? Sí, els últims anys.
1: La ràdio, Consell d'Administració.
3: Correcte.
1: Tira per mi, això ho decideixen.
2: Però aquests estan al tanto de tot això?
3: Sí. Hi ha noms, ens hem de reunir.
1: Hi ha la figura del cap d'esports, que el cap d'esports és qui...
3: Home, si us estic dient...
2: El cap d'esport pressiona, no?
1: No, però... Hi ha aquests noms.
3: Sí, jo us estic dient que...
1: I explica els motius, i després aquell li diuen,
2: tu qui triaries? Jo tira endavant.
3: Bueno.
1: I a més també hi ha el premi de l'Ajuntament de Tordera.
3: Correcte.
1: Hi ha la regidoria d'esports, que no oblidem que la gala de l'esport... Perquè hi ha gent que no ho lliga, però també aquesta gala de l'esport és una... rep un suport...
3: Òbviament,
1: de l'Ajuntament de Tordera.
3: Òbviament.
1: I val a dir-ho que, malgrat que altres... insisteixo, en el seu moment, han decidit per... bueno, doncs que aquell dia no d'això... També hi ha una part important del consistori, que també hi és. I...
2: Tu vols dir que hi cabrem aquí, allà, aquest any?
3: Doncs mira.
2: Perquè l'any passat hi era el hockey i ja estava ple, imagina't ara.
3: Doncs mira.
2: No hi cabrem.
3: Bueno, a mi...
1: Sí que hi havia gent del hockey.
2: Poca.
1: El capità hi era.
2: Poca.
1: El capità hi era. Massa poca de la que hauria d'estar, tenint en compte que el premi honorífic va ser el senyor Ramon Vinyó.
2: Per això t'he dit, i estava ple, no hi cabem, hauran d'estar de peu.
1: I que és... va ser molt encertat, de veritat, que en Ramon s'emportés aquest reconeixement, però jo crec que hagués sigut ja un la cirera del pastís de posar-ho tot sobre la taula, que hagués rebut públicament també el suport d'una entitat que ell porta la sang i bombeja el cor del Club Petit Tordera. I no va ser així.
0: Bueno,
3: què? Què?
0: Engegant l'aire, almenys...
3: Que ja l'he engegat, mira.
0: No, allà, a la Seguretat Social.
3: La Seguretat Social. En el teatre?
0: Sí, perquè jo...
3: Bueno, però això ja no és cosa meva, eh? Jo sí que el demanaré, però després ja és una altra cosa.
0: Jo allà dic la Seguretat Social.
3: La setmana...
1: Que l'engeguin al matí. No, que l'engeguin al matí.
0: Tu saps per què se'n diu la Seguretat Social?
3: Per què?
0: Perquè l'associació del poble sempre estem a llista d'espera.
1: Bueno, a veure. Ho has entès,
0: això?
3: Sí, sí, l'he entès, sí. Sí, l'he entès.
1: Home, doncs no sé...
0: Ui, això ja aniré, imagina tu...
1: Quines històries... No crec que sigui tant.
0: Perquè
1: Bueno, però no crec que sigui tant. Perquè ara hi ha un calendari que cadascú té les seves dates corresponents de les entitats que es dediquen a fer teatre i dansa i aquestes coses. Bueno, és que jo de veritat no entenc per què.
3: Fem aquestes tertúlies amb tot
1: el mente. I aquest no sé què diu de la Seguretat Social.
3: Tornant al que anava.
1: Anem a parlar d'esport. Hòstia, la festa, què, la rua? Va anar molt bé, la rua. Va ser fantàstica, va ser maquíssima.
2: Va, tu, el que interessa...
0: Ja vol canviar la conversació.
1: No, tu no la canvies.
2: El que interessa, el pica-pica després de la gala, estarà bé o no?
3: I tant, estarà molt bé.
2: Perquè jo l'any passat vaig sortir emprenyat.
3: Tindràs servei, per què?
2: Perquè em vaig quedar allà parlant amb un i quan vaig sortir al fons...
3: Però això és culpa teva.
2: El fot s'havia acabat.
3: Però això és culpa teva.
2: No, poseu més.
3: No.
0: Com que no parava que li feien fotos. Sí.
1: Que és l'onzena gala, no?
3: Sí, la onzena, correcte.
1: 11 anys, eh?
3: L'any passat va ser la desena.
1: Sí.
2: La vas inaugurar tu, no?
1: Maca, sí, jo mateix.
3: Que es feia aquí primer fora de la ràdio.
1: Vam començar aquí fora i que érem... Bueno, no érem quatre i al cap, cuidado, érem gent... De l'escenari ja, quan vam començar a créixer, ja vam passar a l'escenari a les escales de la plaça de l'església. I després ja, clar, això va agafar forma. També és veritat que des del primer moment, val a dir-ho, i això me'n recordo sempre, la Bàrbara Vergés, que va ser la regidora d'Esports, que amb ella vàrem fer la primera edició, va seguir en Pau Mejías i amb en Pau ja vam fer el salt cap al teatre perquè va agafar molt de...
2: Però no estaria malament fer-ho aquí a l'aire lliure, aquí a la plaça.
1: Sí, bueno, i va haver-hi un any que vam fer-lo al camp de futbol.
0: Sí.
1: Amb el que COVID. Veníem del COVID, vam haver de repartir les cadires. Sí. De fet, va ser dels primers actes que es va fer a l'aire lliure del COVID, allà repartits al camp de futbol. Va ser un acte molt maco.
3: Que l'escenari era la graderia.
1: Sí. Un acte molt maco post-COVID, que va ser un homenatge a les... canutes situacions que van passar tots.
3: Sí, aquesta me'n recordo.
1: Programa des del carrer Fabra.
2: Resistiré.
1: Sí, senyor.
3: La setmana vinent ja farem cosetes de qui creieu que es poden endur premis, vale? I això ja ho deixem per la següent tertúlia.
1: Això que el jurat...
3: Anem
1: ben,
3: a parlar...
1: ben repartit i amb tots els
3: vale, mèrits possibles. Últims 10 minuts de la tertúlia. Anem a parlar una mica de termes generals. No sé si esteu seguint el Mundial.
1: Poc.
3: Poc?
1: Poc.
2: Gota.
3: Gota?
2: Jo només he vist un partit.
3: Quin?
2: Va ser ell. Anglaterra-Croàcia. No he vist cap més.
3: I què?
2: Com aquest? Em va agradar molt.
3: Sí?
2: Sí, sí.
3: Vas veure el fitxatge del Barça? En Gordon aquest?
2: Sí.
3: Et va agradar o no?
2: Tens por? Me va agradar més l'altre, el que hi ha ara.
3: En Rashford?
2: Rashford.
3: Però bueno, s'ha esborrat, no?
2: Sí, sí.
1: En Rashford, de fet, ha tornat al Manchester, no?
2: Però clar. Aquest me va agradar més que aquest del... com és, de la Ginebra? Gordon.
3: Plàcides, què necessita el Barça? Quins fitxatges necessita?
0: El Barça necessita un nou com a pa que menja.
3: I qui?
2: Hala.
0: Jo es veu que el moment aquell de l'Atlètic de Madrid ha dit que si no va a Barça no és molt de l'Atlètic.
3: Però ell vol venir?
0: Home, clar que vol venir, què vols que fotin?
1: Sí,
0: allà,
1: jo crec que en Julen, sí.
2: Ell vol venir, el que passa que com que el Madrid va oferir 150 milions, l'Atlètic de Madrid diu que per menys no surt.
0: Pues ja s'hauran de fotre els 150 milions o 100 milions a la llarga.
3: Jo crec que el del 150 al Madrid...
1: Una altra jugada de Florentino.
2: No, això sí. Va ser per pujar el preu.
3: Sí, és per tocar els
0: colors. Ara n'hi ha un altre, que no sé si és portuguès aquest, que aquell està només per aquest. Bueno, jo creia que vingués aquest, però aquell, però el Barça ho fitxarà, home.
1: Neves?
0: No.
3: Però davanter?
0: Sí. Un tal Joel Luis, o no sé què li diuen.
1: Ah, nan...
3: Ui... És portuguès o colombià?
0: Pues no ho sé.
1: En
3: Luis Díaz?
0: Algo així.
2: No, aquest no sortirà del Bayern. Que és impossible. El Bayern no, del Bayern no surt ningú si no vol.
3: No ho sé, no ho sé.
0: Ensenya els 100 milions que hi ha volats.
2: Del Bayern no surt
0: el ningú. El Bayern ja tenen aquell encanut.
2: Però el Bayern no necessita...
3: Però ara el Madrid, que s'ha reforçat... Bueno, falta Dumfries, no, Tomàs? Falta aquell lateral dret de l'Inter, que també...
2: Falta presentar... Avui presenten el central francès... I faltarà aquest d'en Dumfries i un parell més que diu que han de fitxar.
3: Un parell més?
0: Però imagina't tu. Gent de 30 anys ja fitxa.
2: 31.
0: 31, com és que ben farà 32.
2: El volia el Barça, també. I continuava tenint 31 anys.
0: Però pensa una cosa.
1: I pagant, eh? I pagant. No per 20 quilos, no.
2: No, ben lliure.
1: No per 20 quilos, sí, lliure. Sí. Sí,
0: 10 milions. 10 milions. I les comissions
2: no van. Ben lliure perquè ja havia sortit del City.
0: Sí, però 10, en bé li tornen 10 milions d'euros per venir amb la carta de llibertat. 10 milions. I més a més només la fitxa que tindrà.
2: Home, clar. I això, si hagués anat al Barça igual, no?
0: El Barça no hagués donat 10 milions d'euros.
2: Doncs no hagués anat.
0: Pues aquest s'ha agafat i ja entre la mesclés i el que duquen aquí...
2: Que deien que aniria al Barça perquè la seva germana viu a Barcelona.
3: Bueno, és que havia sonat amb Bernardo Silva molts estius.
2: Sí, perquè diu que la seva germana viu a Barcelona. Tenim molta desgana d'anar al Barça.
0: El Barça necessita gent per allà al mig del camp. Masses que n'hi ha, que es foten nosa. El Barça necessita un...
2: Un Mbappé.
0: En Cristiano Ronaldo jo també el fitxaria.
2: El fitxaria? Aquest té 40, tu.
0: Mare de Déu. He vist un reportatge i s'arrossegava pels peus. Com és que la gent no ho entenen? Que s'han de saber retirar com toca.
1: Mira en Messi.
3: Però Messi et va fer un hat-trick en el Mundial.
0: Messi, perquè jugava amb una selecció, me cago
1: en Déu. Com Cabo Verde, no?
0: Ha sortit mai del seu país.
1: Com Cap Verd.
0: Bueno, això és com l'altre dia.
3: I després Cap Verd i República Democràtica del Congo.
0: Em vaig entretenir un rato, perquè jugaven a les 6 de la tarda, que jugaven els espanyols amb, aquí, Cabo Verde o Cabo sí. Sol, o no sé com
3: sí, sí, sí.
0: Dic... Però si aquella gent no tenien res. I jugaven en dos puntes. Aquell en Ferran Torres no s'entera de res i aquell de la Real Societat. A veure si el PSG...
2: Ferran Torres, avui llegi que se'n va al PSG.
3: Si se'n va al PSG, diuen que Barcola ve al Barça.
2: 40 milions.
0: 65 milions, diu.
1: Canvi. Endavant, eh?
3: I aquest estiu...
1: Endavant.
0: Ja t'he dit que se l'emportin.
3: Sí, sí. I també ha sonat que un d'aquests equips d'Aràbia... oferiran 80 milions per Rafinha, el veníeu?
0: Que marxi.
1: Això em preocupa més.
3: Sí?
1: No. A mi em preocupa més.
0: Jo ja que ja té més de 30 anys també. Que
1: marxi. Són molts diners, eh?
0: Són
1: molts diners.
3: Mira, jo crec que...
1: Però a mi... Però a mi...
3: Jo sempre ficaré l'exemple de l'estiu que vas poder vendre Rakitic per 90 milions i vas dir que no, eh?
1: Bueno, perquè això, Can Barça som uns experts, eh? En comprar i vendre som uns experts de cuidado, eh?
3: Jo et dic, a mi m'arriben 80-90 milions per Rafinha aquest estiu i compte que
1: mira, i l'Araujo no t'ha donat 60 també per l'Araujo.
3: Bueno, jo també l'he donat.
0: Aquest Barça ja s'han gastat 50 milions, no? Per aquell
3: 80
0: aquell de la Ginebra, bueno,
2: 80.
0: Ara deia que tenim preparat 100 més per un dolent de centre.
3: Bueno, diuen que oferiran 130 més variables que poden arribar als 150 per en Julián ara. Vale. Que serà una de les últimes ofertes que els hi faran.
0: Vale. Però llavors pensa que si treus en Rafinha, si treus aquest en Ferran Torres, fas caix. Més d'algun altre que sortirà, perquè aquell en Casado també sortirà.
3: En Casado sortirà.
1: Sortirà.
0: Vull dir, pot ser caix, perquè aquest any l'any que ve no podràs pas fitxar. Perquè ja anem a Montjuïc.
1: Sí, sí.
0: M'entens? I ja no es fa la pasta que es fa aquí. M'entens? Doncs pues has de fitxar aquest any, el que passa que és clar, és el que estem dient sempre. Hi ha dies, però això no vol dir que l'últim dia a les 12 de la nit encara estiguin fent números.
1: No, i cap a l'àcida, i que el Barça no sap ni vendre ni vendre ni fitxar.
0: Bueno, això són manies vostres.
1: El Barça no en sap, home, no fotis.
0: No.
1: Que no ho veus, aquests últims mercats, com els ha afrontat.
0: I més, el Barça fa molt de temps que es ve desgosta res, que s'ha gastat un duro. Tret aquell en l'Olmo i aquest en Ferran Torres, que deu fer 2 o 3 anys que els van fitxar, no s'ha gastat un podrit duro, tot ha sortit, tota la cantera, Tot surt de la cantera, tot. Pues ha de tenir caix i ha de fitxar, perquè si no...
2: A Barça necessita un delanter centre, sí o sí.
3: I la defensa?
2: La defensa també, podria... també deia un central, no?
1: Un central jo crec que també...
0: Un central
3: a mi em preocupa més la davantera que la defensa.
1: Per posar un cobercí de tant en tant...
2: Parlaven d'un italià, no?
3: Sí, jo crec que aquest sí, ja va sonar a l'inici i ara ja
0: aquest,
3: no...
0: L'Arujo no serveix per res. No, aquell en Christian...
3: El Terence s'ha costat en un garatge i crec que no...
0: Aquest fotrà a apuntar a peu la pilota i s'ha trencat.
1: També jo crec que es retirarà, Christensen. Mira què et dic, em fa retirar.
0: I necessitem... I aquest en Balde, quan tenia 19 anys, era un gran jugador. Ara en té 22 i ha quedat ben estancat.
1: Sí, sí.
3: El venies?
0: Jo sí.
1: Sí, però jo també.
3: Però qui tens?
0: Eh?
1: Bueno, has d'anar a buscar un.
0: Ja ho
3: però jo sóc dels que... Si no tens un recanvi... No el venguis.
1: I el francès... Però en Cancelo, no?
2: I el francès...
3: Encara no.
2: I el francès lateral dret volia marxar.
3: En Condé? No, en Condé va dir a una roda de premsa del Mundial que ja es quedaven al Barça.
2: Ah, doncs els diaris deien que volia marxar. Perquè vol jugar de central, no de lateral.
0: Aquí a Can Barça hi ha molt de mercat encara.
3: No, sí, sí.
0: El que passa és que les coses...
3: L'estiu és llarg, no?
0: No vagis de pressa, perquè si vas de pressa allò... Clar... Però els malparits saben que si tu fas una venda i cobres equits, els altres t'esperaran. I mira, aquesta no és butxaca plana, m'entens?
3: Uh-huh.
0: I arrascar.
1: I quan és estiu de Mundial encara costa més. Sí. Perquè no saps...
3: Bueno, els clubs s'esperaran a vendre per acabar el Mundial a veure si els seus jugadors fan un bon paper i puja el preu.
1: I que no surti algun estrellat del Mundial i, hosti, aquest ha sigut el millor. Sí. També el fitxes.
0: Va, cada any al Madrid sempre fitxa 7 o 8. I aquest any tornarà. Ja ho veus tu, estàs tancat. Perquè la fitxa anés així a la babalà i sense dir l'entrenador que necessites o necessites l'altre. I llavors, fitxen un entrenador d'aquell temps del Nodo, que de futbol no en veurà gota, només veureu que parlaran només del Barça i punto i pelota, i de Negreira. Tot això serà el que parlaran. Només parlaran d'això. Quan parin algun partit, només parlaran d'això.
3: Tu, Tomàs, tu estàs content amb l'equip del Madrid que s'està fent?
2: Home, porta dos anys no ha guanyat res, havia de fer alguna cosa, no?
3: Però tu estàs content? Creus que amb aquests fitxatges es podrà fer alguna
2: cosa? Home, jo crec que sí. Necessitava un canvi, necessita gent... Perquè sí que el Madrid té un equip molt jove, però aquest és el problema. Necessita gent amb experiència. Per això a mi, el portuguès, a mi m'agrada molt que el fitxin.
3: I vosaltres, amb aquest Madrid us convenç?
1: Jo hagués preferit que hagués sigut a l'Arbeloa. Però, com que no pot ser,
0: igual.
1: Ja s'han mantingut amb Florentino, ja...
3: Com
1: ja
3: els fitxatges?
0: L'any passat...
1: Home, doncs segueixen el mateix, clar, van tirant de caix i de vinga, i som-hi, i xecs,
2: però
1: a punta pala.
2: Però aquests han fitxat el Madrid o el volia el Barça? O sigui, que han fitxat el que ells volien.
1: Tots tres, sí.
2: Per tant, si per ells valia, per nosaltres la valia també.
1: Bueno, el que passa que tu has de saber, no?, què vols per l'equip.
2: Home, els defenses...
1: Què necessites i... Clar.
2: Que l'any passat els defenses estan tots lesionats.
0: Aquest en Bernardo, aquest Silva, no sé com li diuen, aquest al Barça no era una prioritat pel Barça, perquè aquell en Fris diu, necessito altres puestos que no passen aquí més.
1: Si aquest es posa a tiro, no? Si aquest es posava a tiro, llavors...
0: Es posa es posa bé. I ve aquí, i accepta el que d'allò, però bé. Mira, una altra cosa. Ara han fitxat aquest en Pucurella. L'any passat van fitxar aquell en Carreras.
3: No, si és el que he dit abans, han fitxat i a Konaté aquest, que és defensa, l'any passat van fitxar
2: en Carreras, es veu que se'n va a l'equip que té en Xavi Alonso a Anglaterra.
3: El Chelsea. Sí.
1: El que queda clar és que qui vingui al Barça ha de voler vestir la samarreta al Barça.
3: Sí, sí.
1: Ni que me'n donin 10 més vaig a un lloc o me'n donen 10 vaig a un altre. Què, Cucurella? Sí, sí. T'has quedat a Can Barça. Te'n vas a Madrid, prefereixes anar a Madrid. Doncs,
2: home, és que,
1: doncs porta, s'ha acabat. Ja et rebrem el Camp Nou de la manera que et rebrem.
2: Ell va estar uns quants anys vivint a Madrid quan estava al Getafe.
1: Correcte.
0: No, ja està, igual,
1: i la seva parella és del Madrid.
2: I la seva parella
1: cap Madrid,
2: va sortir la tia de fa anys amb una camiseta del Madrid. Sí.
1: Que en Bernardo del Silva vol del Madrid, que se'n vagi a Camp Madrid, que en Konaté...
0: Però si aquest és Cucurella, no és jugador ni pel Barça ni pel Madrid.
1: Per sobre de tot la samarreta.
0: És que no. Creu
2: I per la selecció, sí?
0: Perquè hi ha un altre entrenador que és un enlluminat, no s'entera de res, perquè ja veieu el que fa. Si ell mateix se marca.
1: Plàcides, què farà la selecció espanyola al Mundial?
2: Guanyar-la, no?
0: A mi, com més aviat els fotin a fora, millor.
1: Però passarà això o no? Tu què creus?
0: Jo t'estic dient que com més aviat els fotin a fora, millor.
1: Però tot estàs mullant.
0: Vull
1: que et mullis, que em diguis, no, mira, la setmana que ve, contra, o diumenge, no? Juguen diumenge?
3: Juguen
1: no?
3: diumenge a les 6.
1: Contra
3: Aràbia Saudita.
1: Aràbia Saudita, perquè ja pensava en l'Uruguai, perquè també aquests... se la jugaran no contra l'Uruguai, eh? A veure com anirà la cosa.
0: Aquests espanyols, el que els ha fotut molt de mal és que aquest enfermín no hagi pogut anar de l'Iran. Per aquest enfermín els hagués tret la castanya del foc.
3: És probable.
1: Bueno, ja.
0: Tu no pots jugar amb en Gavi allà davant, amb un equip macabrotera que no passen de mig camp. T'has de fotre gent allà davant. I com va fotre els canvis? El 1975 o 80?
3: Uh-huh.
0: Fes canvis, treuen Dani Olmo, que deuen Dani Olmo, ja sabem que no res d'altre món, perquè ell en qualsevol moment et fotrà un xut, et fotrà dintre. Què es pensen d'aquell de la Mia, aquell que deia el Barça? Què penses que farà aquell?
1: Bueno, està tocat, encara.
0: Mm. Aquell està tocat de prou d'arreu.
4: I en Nico?
0: I l'altre, aquell en Nico, què?
3: Sí, sí, sí.
0: Sí, és que ni un ni l'altre estan en forma.
3: Qui creus que guanyarà el Mundial?
0: Jo per mi es guanyaran els francesos.
3: Francesos? Sí. Tomàs, qui creus que guanyarà el Mundial?
2: També. Jo estic...
1: Sí.
2: O França o Portugal? Un dels dos.
0: Portugal no, amb jo... aquest Cristiano no, perquè juguen en 10.
1: Jo França o Anglaterra, veurem, a veure.
3: No, sí?
1: A veure. Veurem. Portugal no, mira, jo sí que m'emplaces. Portugal podria ser un candidat, però tenen en Cristiano Ronaldo, que és un egocèntric, i si l'entrenador, que és en Robert Martínez, no?
3: Sí, és català.
1: Si en Robert Martínez no li fa creure de que aquest nano jugarà els 10 últims minuts, o per homenatge, jugarà molt
0: bé.
3: Argentina creieu que no, que aquest any no el guanyarà.
1: És que és el mateix. Que bé. T'has de mantenir d'en Messi, hòstia.
3: Bueno, hi ha la maledicció que s'ha complert tots els últims 5-6 mundials, que qui el guanya no passa a fase de grups. Compte que Argentina pot trencar aquesta maledicció, eh? Això sí que...
4: El què?
3: Hi ha una maledicció que li diuen, però és una dada real, que cada campió del mundial, el següent, queden eliminats de la fase de grups.
2: O sigui, jo no sé si Brasil no va guanyar més mundials seguits, eh?
3: No, això porta des de no sé quin any, sí. Però s'ha complert durant cada any. Cada any s'ha complert.
0: Mira, els italians ja fa dos...
1: Sí.
0: Dos mundials seguits que li van, ja veus tot com Itàlia.
2: Jo fins ara ja et dic, només he vist aquest partit, el d'ahir, perquè jo crec que això és molta morralla. Això fins que no arribi l'hora que el capell sí. Eliminat, perquè estan aquells, el capellà ha estat aquell, com es digui, aquell que l'Alemanya li va quedar set.
3: El Curaçao.
2: Sí, el Curaçao. Tu creus que les seleccions així...
1: Jo també penso com en Tomàs, En Tomàs té tota la raó que fins que hagi de bacallar i hagi allò a l'hora de la veritat...
2: Clar, no. Aquí el que perdi fora, sí, llavors sí, però ara...
0: Jo no ho veig, però clar, ara jo et diré això i potser la gent dirà, collons, aquest està més informat...
1: No ho veus, però vas veure Espanya,
0: M'ho vaig menjar un rato, però vaig canviar, però era avorrit. L'altre vaig veure un reportatge del Brasil...
2: I ara quan torna a jugar a Espanya?
0: Rafinha,
3: diumenge.
0: I mira, aquell en Vinícius...
2: A quina hora?
3: A 6.
0: Aquell en Vinícius perquè va quedar aquell gol, si sí, no, sí. Què? Sí. És que tots estan igual, tots.
1: Sí. Jo abans que veure el Mundial vaig veure l'eliminatòria del futbol sala del Barça contra el Pozo, que allò va ser un partidàs de futbol sala al Palau, que va haver de remuntar el Barça allà, que no estava escrit.
3: També,
1: el Balonmano, la final de la Champions.
3: Jo també vaig veure,
1: En 4 Champions, jo també vaig veure la final, perquè ja estava jugant diumenge a la tarda allà.
2: I aquesta setmana està veient Liceu Igualada.
3: Com que vaig repassar i va donar,
1: I aquell dia també vaig estar veient a la penya, que va caure contra el València, i ojo que avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet, Barça-València, bona també eliminatòria.
0: El que no es pot permetre...
1: Bona final.
0: El que no es pot permetre, i jo ara no aniré a favor del Barça, perquè era d'allò, però... El que no es pot permetre és que amb un Barça Pozo hi hagi l'arbitratge que hi va haver-hi.
1: Barça aquí?
0: L'arbitratge que
3: hi va haver-hi.
0: Sala.
1: De
0: futbol sala.
2: Ah, no ho vaig veure.
0: Allò va ser una vergonya.
2: No ho vaig veure.
0: Sí. Una vergonya va ser això. I jugant a casa.
1: Sí, sí.
0: Què
1: va dir Javi Rodríguez?
0: Què va dir l'entrenador?
1: Ara. T'anava a dir. Què va dir Javi Rodríguez?
0: Jugueu i calleu. Que amb aquests arbitratges que tenim avui no anirem enlloc.
1: Que arbitrar en el Palau és molt fàcil.
0: Sí.
1: Va dir, que arbitrar en el Palau és molt fàcil.
2: O sigui, el futbol sala...
1: Boníssim, Javi Rodríguez.
2: El futbol sala també hi ha Negreira?
1: No, al contrari. I mira, hi van remuntar un 1-4 que anaven en contra i mira, hi ha els penals, que t'aclar.
0: Però allò és vergonyós.
1: Sí, sí.
0: Vergonyós.
1: Molt bé, Joan, veus? T'adono la raó.
0: Jo, la veritat...
1: Molt bé.
0: Jo... Mira, jo t'ho dic una cosa, I jo sóc el president dels àvies del que sigui i dic, nois, ho sento molt, però vosaltres l'any que ve buscaus una altra feina. Perquè una cosa és equivocar i l'altra cosa és que només aneu darrere, i m'aixecar.
1: Van començar amb la targeta vermella i de la targeta
0: vermella que
2: no sé si el que no se la va veure. Del Mundial que juga a Espanya diumenge a les 6,
3: sí,
2: no el veurà ni la família. Tu, amb aquesta calor que fa i tot, ara, un partit de la tarda...
0: Llavors és una altra cosa. Que el Liceu, i que ara hi 16 gols en dos partits a l'Igualada, a casa del Barça, què? Demostra que el Barça tampoc té res. Dos partits, 16 gols, eh?
1: Ah, bueno, no, el secretari tècnic...
2: Hem, de hem comentat que el Cires no va pujar, al final?
3: Sí, s'ha comentat per aquí, sí.
2: Ah, no sé.
3: Va perdre, va perdre.
1: No s'ha comentat, però s'ha de dir, ja està.
3: Sí, bueno, una dada més.
1: L'enhorabona a la Garriga, perquè va ser superior a l'eliminatòria, i, bueno, i el Cils doncs, ha arribat on ha arribat, i ja està. Vull dir, no.
2: Molt bé, va passar la primera fase.
1: Això t'ho dic, va passar la primera fase. Escolta'm, això és un encara ho creu, no? És com el Mundial, fins que no és el encara ho creu, i que et quedin eliminats.
2: I
1: això ha passat així, ja està.
2: I amb el bon resultat que vam treure allà, un empat a un.
1: Un empat a un, doncs... mira,
0: però bon resultat, però llavors tot el que se podia investir el viat...
1: A porta tancada. I ja està. I què passa? Que a porta tancada, què passa? Doncs que has de fer el sistema de reproducció per les càmeres per poder veure els partits. Si això es podria fer en porta tancada o en porta oberta, doncs, bueno, ho has de fer en porta tancada. Bueno, nois,
0: perquè no veia.
1: I s'ha comentat, no, el del Fogàs?
3: Sí,
1: sí, sí.
0: L'enhorabona
1: al Fogàs.
2: És que el Fogàs hi ha molta tordera, eh?
1: Digues,
0: El Cils ja va de collons, tu.
3: Sí, jo, i tant.
0: Tens l'afició a casa, allò, vinga, d'allò. Però, noi, jo no sé què els hi va passar allà, que se'ls hi va anar, no sé, a l'olla o no, que se'ls hi va anar. I tot allò, mira, els va perjudicar de la baix.
3: Tenen complex d'àlava.
1: No,
3: i...
1: no, i poc s'ha comentat que el dia del Tordera... Poc s'ha comentat. L'àrbitre del dia del partit del Tordera no va fer constar a l'acte res dels incidents que van haver-hi al final del partit. Que amb aquests incidents, vés a saber tu... No sé si el Tordera també hagués sortit perjudicat o no, que no ho sé. Però el cas és que, depèn del que hagués escrit, també hagués pogut passar alguna cosa amb el partit que venia del play-off de... de tal.
0: Però poder...
1: Bueno, faltava també una jornada, no? També faltava una altra jornada, però...
0: No sé, jo això no sé com funciona.
1: Ja, jo tampoc sé com funciona, però, vull dir, però que no va fer constar res de l'acte del que va passar.
0: D'acord, tot això dic bé, és d'allò. Però jo no sé si en situacions així, esclar, d'allò, si el que és la federació...
1: Bueno, bé que hi havia un representant de la federació, no?
0: Sí.
1: I què estaven fent allà?
0: Hi havia dos. Que llavors, el millor, que aquests senyors que estaven allà... Jo els dic, no, és que aquí no es posa, però va passar això.
1: Ja, però bueno, crec que no va haver-hi càstig de res, no?
0: Però no va haver-hi cap càstig de res.
1: No.
0: O inclús llavors també ho poden parlar amb la força.
1: Ja, els Mossos, sí.
0: Què va passant allà, aquí, d'allò.
3: Bueno, sort que hi havia la policia.
1: Vull dir que en aquell capítol, sí, i que en aquell capítol, i sort que hi havia la policia gràcies al Club Futbol Tordera. I a Ràdio Tordera. També val a dir-ho, perquè el dispositiu... ni separar aficions, ni tal, no passa res, per aquí, per allà, bueno...
3: No, ens vam separar llavors, nosaltres mateixos.
1: Quan no fas aquestes coses, passa el que passa, que et tanquen el camp.
0: No, és que...
1: I ja et dic, llavors després...
5: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, últim dia de classe a escoles i instituts. S'acaba un curs marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. I en aquest context, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Incertesa aquest divendres sobre l'acte oficial en què els Estats Units i l'Iran haurien d'escenificar l'acord de pau a Suïssa. De moment, no hi ha constància sobre qui assistirà, mentre algunes informacions apunten ja a la reobertura de l'estret d'Hormuz davant la ratificació dels 14 punts del memoràndum. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I en cultura torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Ferran, molt bon dia.
8: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb dues avaries actives des de ja fa una estona, des de primera hora. Una ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, doncs deixa un carril de circulació tallat i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. A hores d'ara també tenim una segona avaria, a l'altura del Bruc, a la A2, que en direcció Lleida doncs també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una de les altres incidències es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, perquè es fa reparar de danys a la via a causa d'un accident. També tot plegat doncs deixa un quilòmetre de lentitud en direcció a Amposta. Finalment, comencem a poc a poc a registrar aquestes retencions habituals cada vegada amb més intensitat a hores d'ara, sobretot al vessant Besòs, amb tot el nus de la Trinitat i de retruc, afectacions a els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara també tenim retencions d'un quilòmetre i mig a Barberà del Vallès, a la AP7, en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
7: Som a les portes de la primera onada de calor de la temporada. Per tant, busquem l'ampliació amb la previsió meteorològica d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
9: Bon dia. Comença el cap de setmana, que ja ens portarà fins a l'estiu astronòmic el diumenge al matí, i ho farà amb molta calor. De fet, a hores d'ara l'ambient encara és més suau que no pas ahir. A aquesta hora també amb més xafogó, i al llarg d'aquest matí aniran desapareixent les 4 gotes i 4 trons que hi ha hagut en algunes comarques al llarg de la nit passada. Només quedaran alguns núvols enganxats a les comarques de Girona o d'altres de prims, que seran poc destacables. Aquesta tarda tampoc esperem que hi hagi tempestes, alguns núvols molt dispersos, una temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, i per tant tornarem a fregar els 37-38 graus a les comarques de Ponent. Cap de setmana de molta calor. Aquesta matinada i demà al matí amb alguna tempesta a les comarques de Lleida. I atenció al diumenge, temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques, més de 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Considerem que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
10: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
11: Hem tingut una situació jo crec que anòmala, no? En quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat, i per tant al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no? Que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no? El que fa 3 anys ja es va dir que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, quin ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
10: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
7: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT considera, no obstant, que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal augmenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Treballadores d'escoles bressol s'han manifestat aquest dijous a Barcelona coincidint amb una nova vaga del sector. Les concentracions han reclamat canvis legislatius, tant a l'Estat com a Catalunya, que permetin unes millors condicions laborals i d'atenció per als alumnes. Entre les seves reivindicacions destaca la baixada de ràtios i l'equiparació del calendari escolar a la resta d'ensenyament públic. Ho expliquen Elisabet Serra, de Revolució 03, i Gina Rius, de la CGT.
12: La conciliació no pot recaure en cap cas sobre les escoles bressol. L'administració s'ha de fer càrrec de models de conciliació que permetin a les famílies poder gaudir amb els seus fills.
13: I hem decidit no callar més, ja no podem més i necessitem millores urgents.
7: Doncs a Badalona, docents de diferents escoles s'han mobilitzat també aquest dijous, en aquest cas per reclamar millores en la seguretat dels centres, després que s'hi hagin produït diversos robatoris. Els mestres reclamen a l'Ajuntament més implicació per resoldre aquesta problemàtica sostinguda en el temps. Des del govern local asseguren que el contracte per a la renovació dels sistemes d'alarma de les escoles públiques ja s'ha adjudicat i la instal·lació començarà aquest estiu. Ens ho explica en Daniel Moreno, de Televisió de Badalona.
14: La mobilització ha començat a la plaça del Che, a la Salut, i ha anat fins la plaça de la Vila. Entre els professors hi ha preocupació i malestar amb el govern municipal. Lamenten la situació d'inseguretat i afirmen que fins i tot hi ha escoles que no tenen alarmes. Hi ha diferents escoles afectades pels robatoris, com l'escola Aleu, la Feliu i Vergés, l'Antoni Botell i l'escola Valdir i Reixac, que ha patit fins a 5 robatoris. En aquest últim, detallen que els lladres van entrar al centre pujant les persianes i es van emportar 40 ordinadors.
15: I el problema és que l'Ajuntament en cap moment s'ha preocupat ni ha vingut a l'escola a preguntar com podem millorar la seguretat, què podem fer, com us podem ajudar. El manteniment de l'escola des de fa molts anys el sosté el pressupost de la Generalitat i la protecció de famílies.
14: Des del govern local afirmen que la Guàrdia Urbana ha estat molt a sobre dels robatoris als centres i recorden que han detingut els responsables en diverses ocasions. També defensen que la renovació del sistema d'alarmes permetrà que aquestes estiguin connectades amb una central receptora.
7: José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
16: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
17: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
16: Sí.
17: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
16: No deseo prestar declaración.
7: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
18: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
7: Gairebé un quart de vuit del matí, l'Iran i els Estats Units haurien d'escenificar avui a Suïssa la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Sigui com sigui, de moment plana la incertesa sobre una trobada en què encara no és clar qui assistirà per part de cap delegació. En les darreres hores també ha transcendit que ha tornat la navegació a l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos de bloqueig. L'acord ja signat per separat inclou 14 punts, entre els quals hi ha el final de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran i l'aportació de 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. La negociació sobre el programa nuclear iranià es deixa per més endavant, però Teheran es compromet a no produir mai armes amb aquesta tecnologia. A partir d'ara, s'obre un període de 2 mesos per al desenvolupament del memoràndum. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. Escoltem José Manuel Álvarez.
19: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
7: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona, que no forma part del cos, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
20: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
7: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'ACN, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptar contra l'autoritat. I una dona ha mort aquest dijous al migdia atropellada per un camió a Igualada, a l'Anoia. Per motius que es desconeixen, un vehicle de gran tonatge va entrar a la Rambla de Sant Isidre per un accés on només hi pot accedir l'autobús i va atropellar la víctima de 84 anys. La policia local, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers no van poder fer res per salvar-li la vida. Més de la meitat dels casos atesos al projecte Home Catalunya són per addicció a la cocaïna. Així ho diu el balanç que ha fet l'entitat de l'any 2025, que ha tancat amb gairebé 1.800 persones ateses. Ens ho explica la Neus Aragall, de la Televisió de Badalona.
21: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància. Segons Projecte Home, molts usuaris comencen amb un consum recreatiu i social, però acaben desenvolupant un hàbit diari i en solitari. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos.
22: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat. És un consum també que és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
21: L'edat mitjana als usuaris és de 43 anys i acumulen de mitjana prop de 20 anys de consum. Tot i que cada cas requereix una atenció i un tractament personalitzat, el 82,1% dels usuaris són homes, mentre que el 17,9% són dones. Aquesta diferència posa de manifest que encara existeix una estigmatització social vinculada al rol femení, fet que dificulta l'accés als recursos al tractament.
7: Una recerca liderada per l'Hospital del Mar de Barcelona ha descobert una possible nova via contra el càncer de pàncrees. L'assaig s'ha fet amb ratolins i ha demostrat que bloquejant una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals, aquestes cèl·lules no es poden regenerar i moren. I al mateix temps, el bloqueig d'aquesta proteïna ha generat un segon efecte beneficiós. Activa el sistema immunitari contra aquest tumor, que és un dels més agressius. Aquest cap de setmana serà molt calorós. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint, a més, amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats, a Talavera, l'Albi i Cervera, i un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície, majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5.

Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. Un

0: més, cada dia és més difícil jugar, però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. L'hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
1: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Sabadell vol ser aquesta nit equip de la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a la nova Creu Alta en el partit definitiu per a l'ascens i amb l'1-0 encaixat en el partit d'anada. L'estadi Vallèsà presentarà un ple absolut amb la voluntat de viure una nit històrica. Ens apropa la prèvia en Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
2: La remuntada de fa 15 dies davant el Real Madrid Castilla és una de les referències que té l'equip de Ferran Costa per capgirar el marcador davant el Zamora. Els de Castella i Lleó venen amb l'avantatge d'un 1-0 del partit de l'anada, després de la diana de Mario Losada en els primers minuts. Tot i anar per darrere, Ferran Costa es mostra confiat que l'equip serà capaç de fer el que ja ha fet durant la temporada.
3: Hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits. Hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats.
2: L'entrenador arlequinat va demanar a l'afició que es desfermés un autèntic infern en la prèvia del partit, i els arlequinats han respost. Sold out de l'estadi, la sensació de ser el jugador número 12 abans, durant i després del duel.
1: Al Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà amb un 6-0 sobre Qatar i de Suïssa, que es va imposar per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
4: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
1: L'Igualada juga avui contra el Liceo el tercer partit de la final del play-off de l'Hockey Lliga. Després de 2 victòries, els gallecs seran campions si s'imposen a les Comes. Ens apropen la prèvia els de Canal Taronja Noia.
2: L'Igualada està obligat a guanyar els 2 partits que queden a les Comes, que es jugaran divendres i diumenge, si vol forçar el 5è partit. Malgrat els contundents resultats, l'Igualada encara confia a poder rearmar el fortí de les Comes per continuar somiant amb la 6ª.
5: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir. A més, juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
6: Molta il·lusió, la veritat, jo crec que tot l'equip està molt concentrat de l'important que és el partit, que sabem que pot ser l'últim partit de temporada, l'últim partit a casa.
2: Els arlequinats viuen un moment històric, ja que feia 22 anys que l'Igualada Hockey Club no arribava a la final de l'Hockey Lliga.
1: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb 4 artistes més que, sense guió ni repertori,

improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire o el productor irlandès Ketama.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, al ser de mida petita, agafades per la cueta, es poden menjar gairebé d'una mossegada. Són de pell verda i fermes, i a mesura que maduren, agafen tonalitats més vermelloses. Cruixents, fermes, dolces i refrescants. Són tot un regal al paladar per passar millor les primeres tardes caloroses d'estiu. I és una fruita rica en aigua i fibra. Per això, a més de ser sucosa, és saciant. Conté vitamines del grup B i vitamina C i minerals com el magnesi, el fòsfor o el potassi. Per tant, afavoreix el trànsit intestinal i té certs efectes antioxidants i diurètics. A més de ser un snack saludable i de fàcil digestió, també és una fruita que un cop passat el temps de maduració se'n pot fer confitura o conservar amb almíbar. O bé, afegir-la fresca a amanides amb nous i formatge, per exemple, o a iogurts per fer un bon berenar. Si voleu presentar un postre més especial, les podeu banyar amb xocolata negra o també poden decorar algun pastís. Finalment, també poden completar, d'allò més bé, alguns guisats.
0: La xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances, si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 19 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Dels esports, parlem del cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dues avaries. La primera és a la C58, a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, talla un carril de circulació i provoca prop d'un quilòmetre de lentitud. La segona avaria, a l'A2, a l'altura del Bruc, talla un carril en direcció Lleida i provoca 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. I pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de molta calor. A hores d'ara l'ambient és més suau i amb més xafogor que no pas ahir. Aquesta tarda no hi haurà tempestes, sí, però alguns núvols dispersos i temperatura encara més alta. De fet, les comarques de Ponent registraran de 35 a 37 graus. Atenció al diumenge, quan es preveuen temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques. De seguida ho ampliarem en conversa amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Quatre minuts i mig els que passen ara mateix de 8:15. Entrem de ple en matèria després de tancar portada. Últim dia de classe avui, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
6: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
7: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
6: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
5: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la trobada. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT, amb tot, considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat, el món educatiu més llenya al foc perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del Tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
8: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
8: Sí.
9: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No deseo prestar declaración.
5: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
10: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
5: Hi ha 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. Us ampliem la notícia d'última hora que ja us avançàvem en els titulars. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu, recordem-ho, qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
11: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
5: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet de grans dimensions a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la Via Augusta. Segons l'Agència Catalana de Notícies, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. Tres habitatges públics d'un bloc ocupat al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, han estat desallotjats aquest dijous en una actuació policial que ha generat moments de tensió. Són els primers que afronten el llançament que preveu en total el desnonament de 58 famílies en 4 edificis durant els pròxims mesos. Segons detalla el sindicat de l'habitatge, entre els afectats hi ha famílies amb menors a càrrec. De fet, dues de les 3 famílies que s'han desallotjat aquest dijous tenen infants. En parlen Marta López, portaveu del sindicat de l'habitatge Berneda Besòs, i una de les afectades, Samira Gavarri Cortés.
12: Ara mateix l'escenari que tenim és un escenari molt dolent, en el que el que estan pretenent és militaritzar la Mina durant 6 mesos i deixar 58 famílies al carrer. Llavors nosaltres esperem que el d'avui pugui servir com un precedent perquè vegin que ha d'haver-hi una solució alternativa.
13: Nos han tratado como si fuéramos lo peor del mundo. Simplemente le hemos dicho que hemos tenido una necesidad, que hemos ocupado una vivienda por necesidad, que estudiaran nuestros casos verdaderamente, que necesitábamos un alquiler social.
5: Doncs justament a la Catalunya Central els sindicats Justec, CGT i la Intersindical han començat a moure's per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa previst de cara al proper 23 de setembre i que es produirà després que les administracions no hagin aconseguit comprar l'edifici a l'actual propietari. Expliquen que el llançament afectarà 9 infants de 7 escoles públiques de la capital del Bages i per aquest motiu han convocat una vaga educativa per aquest mateix dia de 7 a 12 del matí per a totes les etapes educatives i a tots els treballadors dels centres. Ens ho explica en Quim Roura, de Canal Taronja Central.
14: Els sindicats educatius s'han unit per fer una aturada parcial el pròxim 23 de setembre. El motiu? Donar suport als 9 alumnes de 7 escoles públiques de Manresa que resideixen a l'anomenat bloc 8 de la ciutat. Aquell dia el jutge ha fixat un macrodesnonament de tot l'edifici sencer on resideixen diverses famílies. La comunitat educativa explica que convoquen la vaga per defensar l'alumnat.
15: Aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic fins i tot. I és el que ens han demanat.
14: Ho fan per evitar els efectes negatius que un desnonament pot afectar a la salut dels infants.
15: Que l'angoixa que genera estar en risc de ser desnonat, no tenir aquesta, aquesta perspectiva de futur, de poder construir una vida en un barri, en una llar estable, diguéssim que té afectacions molt greus sobre l'alumnat.
14: Aquesta situació es dona després que les administracions no s'hagin posat d'acord per comprar l'edifici i regularitzar la situació de les famílies.
5: Som a les portes de la primera onada de calor del juny. Parlem d'un episodi amb temperatures extremes, fins a 40 graus en alguns punts, i que arriba abans del que tocaria. Una onada de calor és, tècnicament, un període de 3 dies seguits amb màximes molt per sobre del normal i afectació territorial àmplia. I això és exactament el que tindrem entre diumenge i Sant Joan. En parlem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en directe, veient-nos les cares, eh?
16: I tant. Bon dia, Helena. Doncs un plaer, com sempre, ja sabeu.
5: Vaig al gra. Quines temperatures extremes veurem aquests 4 dies, des de diumenge i fins, com aquell que diu, Sant Joan? I en quines comarques colpejarà amb més força aquesta onada de calor que arriba, insisteixo, fora del lloc en el calendari?
16: Sí, així és. De fet, molts anys no es produeixen les temperatures que probablement tindrem entre diumenge, dilluns i dimarts. Per tant, tindrà molt de mèrit aquesta temperatura molt elevada. Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui no ens quedarem curts en aquestes temperatures elevades. Avui, per exemple, a les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Si estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra, per tant, al sol o en un lloc que sigui fosc, que li dona molt més al sol i escalfa molt més, la temperatura és desorbitadament més alta. Demà, si fa no fa la mateixa temperatura, el diumenge les temperatures més elevades es donaran en tres indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera, també la comarca de fins al sud del Solsonès, estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima, sobretot a la banda més baixa del Segre. Segona zona, l'Empordà interior gironí, la Baixa Garrotxa, també el Gironès, el Pla de l'Estany, interior de l'Empordà, 40-41 graus diumenge. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès, també el Baix Llobregat interior, on arribarem a aquests 40 graus que ja diem, són desbocades les temperatures.
5: Doncs explica'ns què fa que aquests episodis de calor extrem arribin tan aviat. Hi ha algun factor atmosfèric o ambiental que expliqui per què aquesta situació s'ha agreujat tant darrerament?
16: De fet, hi ha dos elements principals. El primer és un de base, i és que la temperatura planetària és més elevada que abans. Segons, de fet, diferents estudis que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya, ara tenim estius aproximadament 3 graus més càlids que abans. Per tant, podem dir que ja de partida partim, mai millor dit, d'una temperatura que és més elevada. A partir d'un ambient que és més càlid ja a nivell planetari, doncs és més fàcil que puguin arribar les temperatures elevades. I el segon element és que està havent-hi, sembla ser, canvis de patrons atmosfèrics. Els patrons atmosfèrics podríem dir que són el gran joc de peces d'anticiclons i depressions o borrasques. Doncs bé, ara estem en una època en la qual les entrades subtropicals, que es diuen, són més freqüents. Per tant, tenim un input de calor que arriba des del sud. I un tercer element, Helena, és que la península Ibèrica i el sud d'Europa, per exemple, també podria ser lògicament Catalunya, ja en tenir una zona continental potent, genera la seva pròpia calor. Per tant, és allò de, doncs, que tothom s'aplega a la festa per tenir temperatures molt elevades, més aviat que abans, arriben fins més tard, per tant, fins molt entrat als mesos de tardor, i d'una forma molt intensa.
5: Lluís Miquel, ventalls, ombra i piscina o platja, si podem, no? Gràcies per explicar-nos-ho.
16: Completament.
5: Vinga, sí, fins
16: que
5: després.
16: Vagi
5: que vagi molt bé. Adéu, adéu.
16: Adéu.
5: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. No és d'estranyar, doncs, per aquestes temperatures que ara ens explicava en Lluís Miquel. 5 dels 9 incendis han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats. Són els de Talavera, l'Albi i Cervera. I n'hi ha un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe LR3 i LR4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, n'ha cremat on està cremant 7,5. I abans dels esports us expliquem el relleu a l'alcaldia de Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Miquel Àngel Castaño, de Junts, és el nou alcalde després que hagi prosperat la moció de censura impulsada pels tres regidors d'aquesta formació política i també el regidor d'Esquerra, Jordi Carreras, cessant de les funcions de govern a principis, cessat, deia, de les funcions de govern a principis de juny. D'aquesta manera han desbancat l'alcaldessa Maria Luís Gomay, també d'Esquerra. El canvi de govern posa punt final a una crisi política i personal que es va agreujar després de la polèmica per l'ús d'una sala municipal durant una classe de ioga i del posterior cessament de Carreras per part de l'alcaldessa. No. minuts i ens plantarem a les 8 del matí. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons pel final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es van dur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la pitjor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8 es jugarà el segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
17: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més i cada dia és més difícil jugar, però bé, avui hem tingut la baixa dels aturants, que també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. L'hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
5: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada, ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
18: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
5: Avui comença Santa Susanna, al Maresme, la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que s'allargarà fins diumenge. Seran 3 etapes en què parteixen com a favorites la catalana Paula Blasi i la neerlandesa Marianne Vos. Un dels equips que hi participaran és l'Esport Ciclista Mataró. Les 7 ciclistes que conformen l'equip afronten amb il·lusió l'oportunitat de córrer al costat dels grans noms del ciclisme nacional i internacional. Com a objectiu, es marquen creuar la meta diumenge a Barcelona. L'etapa reina arrencarà demà a Sant Vicenç de Castellet i acabarà a la Molina. La localitat vegenca es prepara per viure la sortida de la jornada amb el recorregut més exigent de 130 quilòmetres. Des del consistori aprofiten l'experiència adquirida fa un any, quan ja van acollir l'inici d'una etapa de l'edició masculina de la Volta. La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb 4 artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hark Fraik and the Perpetual Singers. Aquest dijous també ha arrencat el Sonar Més D. Fins aquest vespre, la trobada ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona, amb conferències, tallers i exposicions de projectes que difuminen els límits entre la humanitat i la intel·ligència artificial. Ens ho explica el David Navarro.
19: L'edifici neoclàssic de la Llotja de Mar contrasta fortament amb les propostes del Sonar Més D. Al pati, conferències sobre iniciatives que cerquen noves maneres de fer servir la tecnologia conviuen amb instal·lacions hipnòtiques. A la primera planta trobem l'Expo Més D, projectes futuristes com les propostes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Ya Lu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
20: So when they wear this...
21: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
19: Així, a la llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D, que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
4: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant així una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Analitzarem les possibles conseqüències d'aquest gir d'última hora, tot seguit en conversa amb Jordi Armadans, politòleg i periodista. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. 8:03, és hora punta, volem saber si hi ha gaires problemes a aquesta hora per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant d'un accident a la C58, al nus de la Trinitat, sobre mateix, on hi ha dos carrils tallats i en sentit Trinitat, cap a Trinitat i la zona de Rondes i Meridiana, doncs hi ha 2,5 quilòmetres de circulació molt lenta. Això fa que totes les rondes, en el cas de la B10 i la ronda de dalt, doncs tinguin molts problemes per accedir, sobretot a la zona de Santa Coloma i les rondes. La situació viària s'està complicant per moments. A banda, també tenim aturades a la C33 de Montcada cap a Trinitat i en el cas dels accessos nord també a la P7 a Barberà, en dos sentits. Si us dirigiu cap a la part sud, retencions de 7 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i aturades en diversos punts per arribar a la Diagonal. Com sempre, emplaçar-vos a que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: Doncs ara la previsió meteorològica, que és cosa d'en Lluís Miquel Pérez, diu que aquest cap de setmana, de fet diumenge, arriba l'estiu oficial i Catalunya serà un forn. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, donarem la benvinguda a l'estiu astronòmic, que comença el diumenge a les 10:24 del matí, amb una temperatura desbocadament alta. Per tant, ha de fer calor al mes de juny? Sí. N'ha de fer tanta com en farà a fines d'aquest cap de setmana? No, i no és normal. Per tant, temperatures que s'hauran de tenir en compte perquè seran extremes. Avui, de moment, aquesta extrema calor no la tindrem, però de calor en farà, i no poca. De fet, ja al matí comença xafogós, ha començat amb una temperatura més alta que ahir, i les quatre gotes que han anat caient aquesta nit amb fang o algun tro que s'ha sentit en algunes comarques, tot això és història. Per tant, ja al matí acabarà sent més assolellat. Aquesta tarda, quatre núvols simplement decoratius, no estarem parlant de tempestes, hi haurà pròxim en suspensió, veurem el cel una mica tèrbol i quan hi hagi el capvespre es veurà un palet marcià, i això és preludi de la massa d'aire sahariana que ens anirà afectant. De fet, demà i el diumenge parlarem de temperatures més elevades. El diumenge, més de 40 graus a la meitat de Catalunya, sobretot en cotes més interiors, i sense tempestes. Només aquesta matinada i el dissabte d'hora, algun ruixat a les comarques de Lleida, però vaja, de tempestes o de pluges importants a Catalunya el cap de setmana no, i de calor la que vulguem. I n'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
4: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
5: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
4: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. Amb tot, la CGT considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren, però, que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
6: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
7: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
6: Sí.
7: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
6: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
8: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: És una notícia que hem sabut fa escassament mitja hora. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament el país helvètic on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. Mentrestant, en les darreres hores, un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. Doncs en aquest context d'incertesa sobre el futur d'aquest acord de pau i amb les converses cancel·lades, volem analitzar la situació amb Jordi Armadans, que és politòleg i periodista. Bon dia, Jordi, i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
1: Què implica aquest gir de guió, que s'hagin cancel·lat aquestes converses entre Estats Units i l'Iran a Suïssa? Hem tornat a on érem abans de la signatura del memoràndum, què et sembla?
9: Esperem que no. Sí que és evident que el memoràndum era un acord fràgil, era un acord ha vingut de moltes situacions de debilitat per part d'Estats Units, per part d'Iran, amb la evident i no ganes de, per part d'Israel que això es produís, no? I que, per tant, tots aquests elements demostren la fragilitat de l'acord. I el que s'ha suspès ara és, a banda de la signatura pública, doncs, l'inici de les converses, diguéssim, que el memoràndum marcava, no? El memoràndum no deixava de ser un marc d'actuació pactat de forma conjunta, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid. No? Per tant, bueno, estem en una situació de precarietat, de fragilitat, de vulnerabilitat i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, amb el que seria aquesta aturada.
1: Clar, una mica sempre s'ha dit que la pau definitiva passa pel Líban, no? Quin paper han jugat o hi podien haver jugat aquests atacs d'Israel que ara comentàvem al Líban en aquest trencament de les converses, o si més no, en aquest stand-by que s'ha declarat avui? Què et sembla? Clar, Netanyahu, és evident que el memoràndum, el text en el memoràndum es reafirma la integritat territorial del Líban, però és el que tu explicaves ara, no? Netanyahu i Israel no ho subscriu, això.
9: Sí, sí, hem de tenir present que el memoràndum s'hi recullen algunes línies vermelles per part dels Estats Units i algunes línies vermelles per part d'Iran, i una d'elles, òbviament, és que el Líban quedi incorporat en aquest acord, en el sentit que no pugui ser atacat com està sent atacat durant aquests mesos, no? Però també hem vist de forma claríssima i contundent, no? Com fins i tot Trump i Vance, que són absolutament fidels, lleials i propers a Netanyahu, doncs han esclatat els darrers dies de forma pública, a més, mostrant la seva discrepància, mostrant el seu desacord, mostrant el seu descontent amb el que seria l'actitud de Netanyahu de bloquejar qualsevol tipus de vents, no? Per tant, és evident que hi ha un petit cisma en aquesta coalició tan sòlida, i això, òbviament, pot tenir clarament un reflex no deixa de ser significatiu que si avui s'havia de fer la signatura, doncs que s'hagi atacat aquesta matinada doncs, el Líban per part d'Israel és una demostració claríssima de voluntat de boicotejar-lo, no? I per tant, si l'Iran es mantenia amb la seva postura, no podia signar això si hi havia un nou atac. Per tant, tot era previsible dins del que seria doncs, aquesta voluntat de Netanyahu de desmarcar-se de tot això. I cal entendre que Trump i Vance, ni que sí, per qüestions purament formals de que no volen ser desautoritzats de forma pública, ara mateix estiguin bastant emprenyats, no?, amb l'actitud de Netanyahu.
1: Doncs Jordi Armadans, tindrem temps de parlar d'altres aspectes que també volíem preguntar-te, però que de moment, com que la cosa ha anat com ha anat, ho deixem aquí. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
9: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Ja passen 2 minuts d'un quart a 9 del matí. Aquest cap de setmana serà molt calorós, us ho estem explicant des de primera hora del matí. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior del país. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà, sens dubte, la primera situació extrema de l'estiu, amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és habitual, sens dubte, que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Unes temperatures tan altes, una calor tan intensa, que també, evidentment, fan perillar els boscos, fan patir de cara a això, als incendis. De fet, els bombers treballen actualment en 9 focs en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total n'hi ha 7 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs. I 2 estan estabilitzats, a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. Pel que fa a l'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5. Més coses. Els treballadors de les biblioteques han estès a tot Catalunya la protesta que van engegar a Barcelona i continuen, ja us ho hem anat explicant també reiteradament en aquest informatiu, amb una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no es resolgui el conflicte laboral. La protesta coincideix, com explicàvem, amb la imminent arribada de la primera onada de calor de l'estiu i que impedirà, per tant, utilitzar les biblioteques com a refugis climàtics. El Marc Ortiz i l'Anna Ruiz són a les portes d'una biblioteca tancada per aquesta vaga a Badalona. Bon dia, Anna. En quin punt es troba, doncs, ara mateix aquest conflicte laboral?
10: Bon dia, Elena. Si aquest va ser un conflicte laboral que va arrencar a Barcelona, es va estendre després a tota l'àrea metropolitana de Barcelona i ara a tot Catalunya. I és un conflicte laboral ben peculiar, perquè la plantilla dels treballadors de les biblioteques ha de negociar amb diferents administracions. No es tracta d'una plantilla de treballadors públics unitària. En alguns casos responen davant els ajuntaments, en altres casos davant les diputacions i en altres davant empreses privades. Així que amb Laura Solà, ella és delegada del sindicat CGT, el sindicat que lidera aquesta protesta a les biblioteques. Bon dia, Laura.
11: Bon dia.
10: Volem conèixer quines són les particularitats del vostre conflicte.
11: Mira, som uns, és la primera vegada que el sector de bibliotecari del sistema de lectura pública, els treballadors, ens unim, perquè, com has comentat, som un sector que estem atomitzat tant a nivell territorial com administratiu. Som un servei essencial municipal, però que es dona amb conveni amb diferents administracions, i per això sempre ens ha costat tant poder-nos organitzar. Però ara els sembla veu, perquè les reivindicacions són comunes, són compartides i ja no podem més.
10: Som a Badalona, davant aquesta biblioteca, la Biblioteca Canyadó i Casagemes. El vostre conflicte laboral posaria en risc que aquestes biblioteques, aquests equipaments, continuïn sent refugis climàtics davant la primera onada de l'estiu que està a punt d'arribar?
11: Bueno, els equipaments no només donen el servei de biblioteques, sinó que hi ha molts municipis que, com que els equipaments són seus, els obren de forma autònoma com a refugis climàtics. El risc, però, és no invertir en serveis públics i no invertir en els últims espais democràtics que tenim, que són les biblioteques i que donen servei a la comunitat.
10: Laura, i en aquest sentit, recorda'm quines són les reclamacions bàsiques del col·lectiu dels treballadors de les biblioteques.
11: Sí, demanem una valoració del sector professional, que se'ns valori a nivell laboral. Demanem conciliació laboral, mesures de conciliació, perquè estem fent fins a 11 hores diàries i fins a 6 i 7 jornades setmanals. I demanem, sobretot, més mans. Necessitem més recursos humans, més recursos econòmics i espais de negociació vius per poder interactuar amb les nostres administracions.
10: Laura Solà, delegada del sindicat CGT, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i posar-nos al dia d'un conflicte laboral que continua es mantenint el temps. Recordem que divendres i dissabte els treballadors de les biblioteques continuen en vaga a l'espera que s'obrin escenaris negociadors i es pugui posar punt i final a aquest conflicte.
1: Doncs així ho esperem, perquè sembla que d'entrada va per llarg. Gràcies, Anna, que vagi molt bé.

0: pista. La Provítola va obtenir la millor valoració i Clyburn, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà, a les 8, es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
1: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: No deixem el Barça encara, però ara per parlar del futbol sala, perquè té molt a prop el títol de campió de la Lliga, després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit, i Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I parlem ara del Mundial de Futbol, perquè a l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol Marc Cucurella ha estat el gran protagonista en les últimes hores. El de l'Ella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
2: Entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb 4 artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hartfreik and the Perpetual Singers. L'Institut Mediterrani del Vendrell s'ha proclamat guanyador de la 13a edició de la gran final del Picalletres de Ràdio, on han participat 31 emissores de ràdio. Des del gener, 120 alumnes de segon d'ESO de tot Catalunya han competit per arribar a la gran final celebrada al Centre Cívic Tomassa Cuevas de Barcelona. Ens ho explica la Judit Vallès.
3: L'Institut Mediterrània del Vendrell guanya la 13a edició de la gran final del Picalletres de ràdio. Després de mesos de concurs, els dos equips finalistes, l'Institut Martí Lomà de Montblanc i l'Institut Mediterrània del Vendrell, han protagonitzat una final d'alt nivell que s'ha resolt en els darrers compassos del concurs.
4: Jo pensava que guanyarien elles, perquè hem començat molt bé lletrejant, però a les següents proves ens hem equivocat.
5: Intens, hi ha hagut moments de tot.
6: No ens hagués agradat guanyar, però al final arribar aquí ja és una experiència.
3: I entre les proves, algunes de més difícils que altres, com les de lletrejar paraules o els jocs lingüístics enginyosos.
7: La de la paraula i les 3 definicions eren paraules que no havíem escoltat.
8: Sempre costa més el lletreig, i el nivell 3 doncs, és un nivell difícil.
3: L'objectiu del format és fomentar l'ús de la llengua entre estudiants.
9: És més important que mai promocionar aquest tipus de programes, perquè estem veient a tot arreu, no?, que l'ús social del català està baixant, crec que ara estàvem un 32% i que el col·lectiu dels joves precisament era un dels col·lectius que menys el parlava, no?
3: La final també ha gaudit l'actuació musical de Diana Moore, posant el punt festiu a una jornada marcada per la llengua, el talent jove i la participació escolar.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Això va de creativitat.

0: Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades com més busques menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa i amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i al Notícies en xarxa us estem explicant que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'ha resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja no ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu, i el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran previstes per aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora del matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. Som divendres i és moment de fer una repassada a les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un cop tancada la portada, ens hi posem. Últim dia de classe, us ho dèiem ara en titulars, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren aquests que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
3: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
4: Hem tingut una situació jo crec que anòmala, no? En quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no? Que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no? El que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
3: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre, arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Malgrat tot, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Doncs ens desplacem ara cap a un centre educatiu de Reus per viure in situ la darrera entrada a l'escola d'aquest curs. A la capital del Baix Camp hi tenim, davant de l'escola, Mowgli, i tenim, deia, la Mireia Jansà i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Quin balanç fa aquest centre d'aquests mesos tan convulsos en el món educatiu?
5: Bon dia, companys. Ara no estem a la porta, ens hem colat fins al pati perquè els espera un dia molt mogut aquí a l'escola Mowgli i anem a parlar, com dèieu, d'aquest balanç i també d'aquest últim dia de com l'afronten. Comencem parlant amb la Marta, que ella és la directora del centre. Marta, molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Quin balanç feu d'aquest curs marcat sobretot per aquestes reivindicacions escolars i com ha anat el curs en general?
6: A veure, ha sigut un any, bueno, bellugat, ja s'ha vist també amb els mitjans de comunicació. Penso que és un balanç molt positiu on tot el col·lectiu de docents i professionals en el món de l'educació estem units i tot és per una millora. Una millora, en definitiva, també per la societat, perquè els que estan aquí són els protagonistes d'un demà que ens interessa a tots.
5: Marta, més enllà d'aquest tema, avui és un dia important, és l'últim dia de curs, que és el que heu preparat aquí a l'escola Mowgli, que ja podem veure que el pati comença a omplir-se de nens i hi ha moltes coses preparades.
6: És un dia molt especial avui, principalment perquè ens faran l'entrega i el regal del gegantó Mowgli, que ens els fan l'Associació de Veïns del Barri Gaudí, amb qui tenim una connexió, una xarxa molt bonica, i avui és un dia molt especial perquè farem també un tancament de festa major, la festa major també de l'escola i de una arribada de Sant Pere, i aquí trobarem tot el seguici i farem doncs honor amb aquest Mowgli que ens arriba avui.
5: De fet, per la gent que no ho sàpiga, què és aquest gegantó Mowgli? És a dir, quin pes tindrà a l'escola?
6: Doncs un pes important, perquè avui, bueno, aquest any nosaltres també fem 60 anys, l'Associació de Veïns de Barri Gaudí fa 40 anys i és el regal que ens fan a l'escola. Penso que això és un regal i un detall molt, molt bonic i maco de valorar d'un treball conjunt.
5: Marta, que vagi molt bé el dia, deixem que seguiu preparant coses i avui, companys, també és un dia especial per a aquelles alumnes que acaben ja aquest curs escolar i que se'n van a l'institut, com és el cas de la Dina i de l'Abril. Molt bon dia, noies.
7: Bon dia.
5: Quina valoració en feu del curs i sobretot com encareu aquest dia que ja és especial per vosaltres?
7: Jo estic molt contenta perquè per fi ja ens hem graduat i ja ens anirem a l'institut i estic molt orgullosa de tota la classe perquè encara que ens barallem i tot això, Són molts anys junts i estic molt contenta.
5: I sou una pinya, no? I com encareu el anar a l'institut? Com portes aquest pas cap a l'institut?
7: Sí, estic una mica nerviosa, però perquè és una nova etapa, però també estic emocionada perquè serà divertit, una nova escola, noves persones, nous amics. I doncs m'agrada molt perquè aniré a l'Institut Domènec i és on anirem quasi tota la classe, però hi ha alguns com un nen de la nostra classe que anirà al Sant Josep i no podrem estar tots junts.
5: Bueno, però hi ha l'estiu per descansar molt i a més podeu anar veient-vos fora del centre escolar, no? També, noies, que vagi molt bé aquest últim dia i que sigui molt emocionant.
7: Moltes gràcies.
5: I companys, ja ho veieu, aquí a l'Escola Mogli, que a més aquest últim dia de curs coincideix amb el seu 60è aniversari i amb una festa on farà l'entrega d'aquest gegantó Mogli.
1: Ja ho veiem, doncs, Paula, avui un ambient de nervis, d'emoció i de molta il·lusió. Gràcies, companys. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Cinc minuts per arribar a 9:15. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les últimes hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
8: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas. Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
8: Sí.
9: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis, en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
10: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: I de la plana internacional, un canvi de guió, un gir de guió, que us hem explicat ja també des de bon dematí. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran previstes per aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa, analitzant les causes d'aquesta aturada.
2: El memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, amb el que seria aquesta aturada.
1: Aquest cap de setmana ens espera molta calor. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques. Una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució, especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà la primera situació extrema de l'estiu, amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és gens habitual que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Ho hem analitzat tot plegat amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
11: Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui, per exemple, a les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. El diumenge, les temperatures més elevades es donaran en tres indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera. Estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima. Segona zona, l'Empordà i interior gironí. La Baixa Garrotxa, també el Gironès. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès.
1: Unes altes temperatures que també fan patir per la natura, i és que els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total n'hi ha 7 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs, i 2 d'estabilitzats a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe de la RL3 i la RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. L'incendi de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. Doncs, després del darrer episodi de sequera aguditzat els anys 2023 i 2024, molts municipis van optar per tancar les dutxes de les platges com a mesura per estalviar aigua. Ara, amb els embassaments molt plens i sense restriccions, encara queden algunes platges sense aquest servei. A Palamós, en canvi, les dutxes tornen a funcionar amb normalitat després de 4 temporades. Els companys de TV Costa Brava han parlat amb alguns banyistes per saber com han rebut la notícia.
12: El seu tancament va estar provocat per les declaracions de l'estat d'excepcionalitat per sequera. L'any passat, malgrat que no hi havien restriccions, l'Ajuntament palamosí va decidir mantenir-les tancades. Això sí, obrint els rentapeus. Aquest estiu, les dutxes tornaran a estar obertes, una notícia que ha agradat a la ciutadania.
13: Jo estic en Palafrugell i allà no hi havia. I és veritat que no sabia que aquí no tampoc hi havia, però ara que està, pues està bé.
14: A mi em sembla bé perquè sortia de la playa i saps, te tens que dutxar per quitar la sorra i esto, i ja està.
15: Una retornada positiva d'aquesta aigua, perquè sempre va bé dutxar-se després d'anar a la platja, allà a la sal i tot.
16: Això fa que hagi tornat després de la sequera que va haver-hi fa uns anys.
12: Des de l'Ajuntament demanen responsabilitat a la població i que no es faci un ús excessiu de les dutxes per no malbaratar l'aigua.
1: I afrontem ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia.
17: Molt bon dia.
1: Cop d'efecte, inesperat, del Barça a la final de l'ACB.
17: Sí, s'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per un sol punt, 112-113, en un partit que es va decidir a la pròrroga. A més, aquesta victòria li permet capgirar el factor pista. I això que els blaugranes havien arribat a perdre de 14 punts en el segon quart, però van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es va endur el primer punt de la final. La Pro Vítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8, segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
18: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar, però bé, hem tingut la baixa del Satoranski, que també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. L'hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
17: També victòria del Barça de futbol sala, que té a tocar el títol de campió de Lliga. Domina 2-0 la final després de golejar per 6-1 al Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb dues dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. Al final del partit es va escenificar el comiat de Mendonça, que deixa el club després de 3 temporades. I el Centre d'Esports Sabadell, que vol ser avui equip de segona divisió, té l'oportunitat d'aconseguir-ho, però ha de superar el Zamora i ha de remuntar l'1-0 de l'anada. És el partit definitiu per l'ascens. Els companys de TV Sabadell Vallès ja són a les portes de la nova Creu Alta. Lorena Martín i Josep Colell, com estan els ànims davant aquesta cita històrica?
19: Hola, què tal? Doncs sí, mireu, estem aquí a les portes de la nova Creu Alta. Com podeu veure aquí darrere meu, ja fa dies que s'ha penjat aquest cartell de sold out d'entrades esgotades, per lo qual es veurà un autèntic ambientàs. 12.000 persones animaran el Sabadell amb aquest intent de tornar a la segona divisió. Però era una mica, no?, com ho viu un aficionat. Tenim aquí en Manel Escrivà, penyista del Centre d'Esports Sabadell. Manel, què tal? Bon dia.
20: Hola, molt bon dia.
19: Com es viuen aquests moments previs abans d'aquest partit?
20: Doncs amb nervis, neguits, amb ganes de que arribi l'hora i esperant que tot surti bé.
19: En el partit d'anada, quan es va acabar el partit, l'entrenador en Ferran Costa va demanar que abans del partit es visqués un infern, no? Aquí a la prèvia, què hi ha preparat per animar l'equip abans que comenci a rodar la pilota?
20: Doncs esperar una arribada a tots els nivells. Procurarem que l'equip estigui amb el màxim de suport possible, ja no des del partit, des que comenci el partit, sinó molt abans, des que sortim de la convocatòria amb autocar, des de on estan concentrats, se'ls seguirà per animar-los ja des d'allà, fins a l'arribada aquí a l'estadi. Ja està preparat des de totes les penyes per poder fer una rebuda, ja et dic, tan gran com sigui possible.
19: I Manel, ja per acabar, però sí que fa 6 anys l'equip va tornar al futbol professional, no vau poder celebrar perquè hi havia la pandèmia. Imagino que ganes no en falten.
20: Gens ni mica, en tenim moltes ganes. A més, el club dona una altra sensació de que el club està preparat per tenir un altre cop lliga professional, per poder assumir el que tot això comporta, i amb moltes ganes, sí, sincerament és que sí.
19: Doncs Manel, ja amb ganes de que arribi avui a les 9 del vespre, confiem que el Centre d'Esports aconsegueixi remuntar aquest 1-0 de l'anada.
20: Correcte, això mateix.
19: Moltes gràcies.
20: A vosaltres.
19: Bé, companys, ja heu vist, nervis, ganes de que arribi el partit, emoció, i 12.000 persones que animaran els homes de Ferran Costa en aquest intent de remuntar l'1-0 de l'anada i poder tornar a la segona divisió.
17: Doncs tant de bo, Josep Collell, companys de Televisió de Sabadell Vallès, hi hagi aquesta remuntada. La setmana passada Helena ja van aconseguir una remuntada en el partit de semifinals. Tant de bo, a veure si podem l'any que ve parlar del Sabadell de segona divisió.
1: Doncs les ganes hi són per part de tots nosaltres. Ara falta que els jugadors facin la seva feina.
17: I tant.
1: Val, Cristina, bon cap de setmana.
17: Igualment, que vagi bé.
1: I és temps ara, com cada divendres, per fer un repàs a la cartellera del cinema. I ho fem, com sempre, de la mà del David Navarro.
21: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
22: Jo ho vaig notar com electricitat.
23: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
21: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
24: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
25: ¿Qué estás haciendo?
26: Soy yo, Joel, tu hijo.
23: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
3: Pensé que tu moriries antes.
4: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
5: Yeah! Així us declaro marit i cobert. Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
6: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
4: Gràcies, gràcies!
7: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
25: Un altre cop l'extinció, no!
23: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
26: Us queda't aquí, ja hi vaig jugar.
27: No m'hi veus capaç, oi?
1: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hard Freak and the Perpetual Singers. Amb la seva música, doncs, ens acomiadem. Que tingueu bon cap de setmana. Dilluns us esperem de nou aquí a les 7. Que vagi bé.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera algunes de les notícies protagonistes en aquesta jornada ja de divendres. Desmantellen una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel de Tordera. L'operatiu policial assalta en 4 persones investigades i el desmantellament d'una infraestructura preparada per a cultius de grans dimensions. A banda, parlarem dels fets ocorreguts ahir la tarda. Un autobús de línia xoca contra un immoble a l'Avinguda Montseny del Benet de Sant Pere sense provocar ferits. Diversos tècnics han analitzat i valorat l'estabilitat estructural de l'immoble i s'ha donat assistència als veïns afectats. Comencen les festes del Benet de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí. A partir d'avui fins al 24 de juny el municipi celebra unes festes que recuperen actes històrics com el sopar popular. Escoltem una de les membres de l'organització, la Vanessa Garcia.
2: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: El Teatre Clavier es vesteix avui de gala per al concert de final de curs de l'Escola de Música. Avui l'equipament tordarenc tancarà el calendari acadèmic amb una actuació gratuïta. I demà obren les piscines municipals de Tordera. Un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes des d'ahir 2 fins a quart d'ESO. A més, els dies que hi hagi decretades onades de calor, la piscina serà gratuïta. Ho avançava l'alcaldessa, Elisabet.
3: La piscina serà gratuïta, ja ho vàrem fer així l'any passat també, que quan es dictamini per Generalitat onada de calor en el nostre terme, doncs també serà tindrà gratuïtat.
1: Castor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertran per aquest dissabte, una activitat que serà gratuïta. Ens en parla el seu president, en Josep Pujol.
4: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin 4 dades més bàsiques del que veurem.
1: La tercera volta ciclista a Catalunya femenina tallarà avui el trànsit a Tordera. Les carreteres afectades seran la Girona 512 i també la Nacional 2. I arriba aquest dissabte la competició benèfica de CrossFit Tordera amb ADSEO. La competició té per objectiu clar recaptar fons per aquesta associació i el seu projecte Nixi. En parlava Marc Larriba, membre de l'organització.
5: Després dir-vos que el dia 20 no només tindrem una competi, que pot venir tothom, que tindrem allà un tatuador, tindrem food truck.
1: Un informatiu on repassarem també la previsió del temps. Avui a la segona part amb l'alcaldessa Respon, amb l'alcaldessa Elisabet Mejías, tot plegat a l'edició de l'informatiu de Ràdio Tordera, que us ampliarem d'aquí una hora, a partir de les 10. Fins llavors, que passin bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
3: Hi ha nits que s'obliden. I després hi ha la Revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
1: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
0: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
1: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Radio Tordera.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

fat på nu efter Emma. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Desmantellen una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel de Tordera. L'operatiu policial a Salda, amb quatre persones investigades i el desmantellament d'una infraestructura preparada per a cultius de grans dimensions. Som divendres 19 de juny de 2026, us expliquem també, ho fèiem ja ahir la tarda, un autobús de línia xoca contra un immoble a l'avinguda Montseny al veïnat de Sant Pere sense provocar ferits. Diversos tècnics han analitzat i valorat l'estabilitat estructural de l'immoble i s'ha donat assistència als veïns afectats. Comencen les festes al veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí. A partir d'avui fins al 24 de juny es celebraran unes festes que recuperen actes històrics com el sopar popular i reforcen els vincles amb el poble germanat de Torbizcón. Escoltem una de les membres de l'organització, la Vanessa García.
2: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: El Teatre Clavé es vesteix de gala per al concert de final de curs de l'Escola de Música. Serà avui a partir de les 7 de la tarda i demà obren les piscines municipals de Tordera. Un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes des d'ahir 3 fins a quart d'ESO. A banda, en cas d'onada de calor decretada per la Generalitat, la piscina serà gratuïta, ho avançava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: La piscina serà gratuïta, ja ho vàrem fer així l'any passat també, que quan es dictamini per Generalitat onada de calor en el nostre terme, doncs també serà tindrà gratuïtat.
1: Castor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertran. Aquest dissabte l'activitat és gratuïta, oberta a tothom i es demana als assistents evitar llums blanques. Josep Pujol és president de l'entitat.
4: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin quatre dades més bàsiques del que veurem.
1: La tercera volta ciclista a Catalunya femenina tallarà avui el trànsit de Tordera. Les carreteres afectades seran la Girona 512 i la Nacional 2. En concret, els talls es preveuen entre un quart de 6 i 6 de la tarda. I arriba aquest dissabte la competició benèfica de CrossFit Tordera a favor de l'entitat AEDSEO. Ens en parlava un dels organitzadors, Marc Larriba.
5: Després dir-vos que el dia 20 no només tindrem una competi, que pot venir tothom, que tindrem allà un tatuador, tindrem food truck.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, situació meteorològica que continua sense novetats, amb alguns núvols aquest matí, però poc importants. Ambient xafogós, temperatures mínimes que han pujat, les màximes més o menys com ahir, o també un pèl més altes. De moment encara ratlla, però pujaran més aquest cap de setmana i sobretot de cara a la setmana vinent. Per tant, la calor serà la protagonista, la forta calor serà la protagonista dels pròxims dies i de la pròxima setmana. Arribarem a un Sant Joan marcat per l'estabilitat, és a dir, que no hi haurà precipitacions aquí a la costa, però sí temperatures molt càlides. Probablement dimecres que ve s'iniciarà una onada de calor pròpiament dita, tot i que la calor ja fa dies que ens acompanya i encara ens continuarà acompanyant durant les properes jornades, però a partir del dia de Sant Joan ja parlarem d'una onada de calor amb temperatures que estaran molt per sobre del que tocaria, fins i tot superant els 34-35 graus a la franja costanera i els 37-38 graus cap a l'interior de la comarca.
1: Un informatiu que avui completarem amb una nova edició de l'alcaldessa respon amb la presència de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

La col·laboració entre cossos policials ha permès assolir un nou èxit en matèria de seguretat al municipi de Tordera, gràcies a un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil i el suport de la policia local de Tordera. S'ha aconseguit desmantellar una plantació de marihuana situada en una finca del veïnat de Sant Daniel. L'actuació ha permès intervenir aproximadament 200 plantes de marihuana i una infraestructura preparada específicament per a cultius de grans dimensions. El dispositiu ha finalitzat amb resultats positius per la investigació, amb la detenció de dues persones i la investigació de dues més, totes elles acusades d'un presumpte delicte contra la salut pública. Des del consistori destaquen que la coordinació entre les diferents administracions i cossos policials és clau per garantir la seguretat a la població i obtenir resultats efectius en aquest tipus d'operacions. Aparatós accident ahir al veïnat de Sant Pere. Sobre les 5 de la tarda, un autobús de línia es va desfrenar per causes que es desconeixen i va acabar impactant contra un edifici situat a l'avinguda Montseny del mateix veïnat. Afortunadament, l'incident no va provocar cap ferit. Les autoritats van confirmar que el conductor va donar resultat negatiu a la prova d'alcoholèmia i que el vehicle tenia la ITB en vigor, havent passat correctament totes les revisions tècniques obligatòries. L'arquitecte municipal ahir mateix va analitzar i valorar l'estabilitat estructural de l'immoble afectat pel xoc i es va donar assistència també als veïns afectats. En l'operatiu hi va participar conjuntament la policia local i diverses dotacions de bombers i efectius del SEM. Les autoritats van regular el trànsit mentre la via està afectada per les tasques d'assistència i també d'inspecció de l'immoble.

0: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també a parlar de les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb una agenda carregada d'activitats per a totes les edats. L'associació ha organitzat uns dies on la gastronomia, la cultura i la convivència seran els pilars centrals. La celebració s'iniciarà avui amb el concurs d'amigues i una sardinada popular, seguida d'un tardeo flamenco amb Jesús i les seves bailadores. El dissabte, demà, serà una jornada marcada pel retorn d'una de les tradicions més esperades, el sopar popular, que es recuperarà després d'uns anys d'absència. Aquella mateixa nit també es durà a terme l'elecció de la pubilla Areu, Pubilleta i Areuets, acompanyada per l'actuació del grup de Rumbaus. En donava detalls la membre de l'associació, Vanessa García.
1: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí amb activitats per totes les edats. El divendres comencem amb el concurs d'amigues i la sardinada popular i un tardeo flamenco. El dissabte és el dia fort, que fem la xocolatada i el concurs de dibuix infantil al matí amb jocs inclusius, amb aigua, i a la nit la gran novetat, que és el sopar popular, que torna després de molts anys sense fer-se. I a les l'elecció de la pubilla, l'hereu, Pubilleta i Arauet. Ja el segon any consecutiu amb el grup de música de Rumbaus.
0: Activitats que continuaran de cara ja a la Revetlla de Sant Joan. Es demana la col·laboració de tothom per portar el seu propi got reutilitzable durant els dies de festa. L'entrada a les activitats serà gratuïta, però l'aforament és limitat, per la qual cosa es prega seguir les indicacions del personal de seguretat en tot moment. L'Escola de Música del Teatre Clavé posarà el punt i final al curs 25-26 avui amb un concert que promet ser un aparador del talent jove. Serà a les 7 de la tarda a les instal·lacions del teatre. La cita musical destaca per la seva diversitat de disciplines i estils, amb un repertori que combinarà la tradició clàssica amb sonoritats més contemporànies. El concert és gratuït, també. L'organització ha recordat que l'aforament és limitat, per la qual cosa és obligatori fer la reserva de localitats a través de la web del Teatre Clavé, www.teatreclavé.cat.

0: Aquest proper cap de setmana obren les piscines municipals, ho faran fins al 29 d'agost. Enguany també es faciliten els abonaments de temporada amb l'objectiu de consolidar els usuaris que gaudeixen d'aquestes instal·lacions descobertes que estan obertes al públic durant l'estiu. A partir d'aquest dissabte 20 de juny s'obriran les portes dels equipaments amb actualitzacions. Un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes de I2 fins a quart d'ESO. Com a novetat principal durant aquest estiu, en cas d'onades de calors decretades pel SECAT de la Generalitat, l'entrada a les piscines municipals serà gratuïta durant la jornada que es decreti. Ho explicava la mateixa alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Cada vegada que el PROSICAT declari onades de calor en el nostre terme municipal o que estiguem inclosos a l'àmbit de referència, també la piscina serà gratuïta. Ja ho vàrem fer així l'any passat també, que quan es dictamini per Generalitat onada de calor en el nostre terme, doncs també tindrà gratuïtat.
0: La piscina de Tordera està situada a la carretera de l'estació a l'illa de la Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i del Parc Prudenci Bertrana. Aquest equipament disposa de tres piscines de diferents profunditats i mides, amb servei de vestidors, espai de bar i zona enjardinada. També es publica la piscina situada a la urbanització de Masmora, al carrer de l'Azucena, a l'equipament on també hi ha el local social de l'urbanització. L'horari de les piscines serà de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 7 de la tarda, tot recordant que el dia 24 d'agost està tancat per festa local. I demà dissabte, a partir de les 10 de la nit, el cel de Tordera serà gran protagonista. El Cercle Astronòmic de Tordera, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una plantada de telescopis a l'aparcament del Parc Prudenci Bertrana. Es tracta d'una activitat gratuïta sense inscripció prèvia. L'entitat explica que diversos membres del Cercle col·locaran els seus equips a la zona del pàrquing del parc i que, si el cel ho permet, els assistents podran observar diferents astres de ben a prop. En parlava el seu president, en Josep Pujol.
2: Serà una plantada de telescopis, vol dir que els membres de l'associació, exactament encara hem de determinar una quantitat, però normalment la gent, els companys responen molt bé i són diversos dels telescopis que vindrem, i els col·locarem allà al Parc Prudenci Bertrana, a darrere, en el pàrquing, aquí diu molt clar, en el pàrquing, i possible que puguem veure la Lluna, Venus, Júpiter ja estarà molt baix i no sé si el podrem veure perquè hi ha els arbres i els arbres estan molt alts i dubto que el puguem veure, però bueno, si més no ho intentarem.
0: Per tal de garantir una observació òptima i no interferir en la sensibilitat dels telescopis, no estarà permès l'ús de llum blanca durant l'activitat.
2: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin quatre dades més bàsiques del que veurem. La demanaria és que els llums dels cotxes, intentar minimitzar al màxim l'enlluernament cap a la zona allà on hi ha els telescopis, i baixar-los en curs,
0: Amb aquesta proposta, Càstor torna a posar a l'abast dels tordarencs l'oportunitat de descobrir els secrets de l'univers de forma senzilla. L'entitat recorda que cal respectar les indicacions lumíniques per gaudir d'una nit idònia sota les estrelles en aquesta activitat que serà demà a partir de les 10 de la nit.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: A causa de la tercera volta ciclista a Catalunya femenina, hi haurà talls importants en el trànsit avui a Tordera, l'esdeveniment esportiu que disputa la seva primera etapa amb un recorregut de 91 quilòmetres. Amb inici i final a Santa Susana, obligarà a restringir el trànsit en dues de les vies principals que travessen el municipi, la Girona 512, d'on vindran els ciclistes en direcció sud, i la Nacional 2 en direcció a Santa Susana. L'horari general d'afectació en aquestes dues carreteres serà entre 5:15 i 6 de la tarda. Pel que fa específicament al pas de les ciclistes per Tordera, l'organització preveu que l'afectació màxima i els talls es concentrin entre 5:15 i 6 de la tarda, on s'espera que passin pel municipi. Davant d'aquests talls inevitables i per garantir el desenvolupament i la seguretat de la prova esportiva, es demana que s'utilitzin vies alternatives i que es planifiquin fiquin els desplaçaments sortint amb prou antelació de casa. D'altra banda, arriba aquest dissabte la competició benèfica de CrossFit Tordera amb ADCO. L'esdeveniment neix de la necessitat de donar visibilitat i suport als afectats per esofagitis eosinofílica, una malaltia inflamatòria crònica que dificulta la deglució i converteix l'acte quotidià de menjar en un autèntic repte. Per als nens i nenes que pateixen aquesta condició, el control de la malaltia implica passar per quiròfan una vegada rere l'altra per fer-se endoscòpies, un procés sovint marcat per la por i la incertesa. Tota la recaptació d'aquesta competició anirà destinada al projecte Nixi, l'endoscòpia sense por. Aquest projecte innovador utilitza la realitat virtual perquè els petits pacients puguin conèixer l'hospital i entendre el procediment abans de viure'l. D'aquesta manera s'aconsegueix reduir dràsticament l'ansietat, empoderar el pacient infantil i transformar la por en coneixement. Sota el lema que la teva suor és la seva tranquil·litat, l'organització fa una crida a atletes de tots els nivells per sumar-se a aquesta causa solidària. La competició està formada per dues categories. D'una banda, la categoria Open va dirigida als atletes de nivell intermig que dominen els moviments bàsics. Per altra banda, la categoria RX va adreçada a atletes amb domini complet de la gimnàstica i capacitat de moure càrregues més pesades. Marc Larriba, membre de l'organització, ha volgut recalcar que l'esdeveniment està obert a tot el públic, no només als competidors, i per fer de la jornada una autèntica festa s'han preparat diverses activitats paral·leles al voltant d'aquesta competició.
2: Després dir-vos que el dia 20 no només tindrem una competi, que pot venir tothom, que tindrem allà un tatuador, tindrem food truck, més cosetes, tindrem speakers que intentarem fer-ho que ho passem bé i res, aviam si us animeu.
1: Així doncs, demà dissabte tota la comunitat s'unirà per un mateix objectiu, recaptar fons per l'associació AEDCO i pel seu projecte Nixi.

0: Anem per la previsió del temps per aquest divendres i també per al cap de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serrà.
1: Avui la jornada ve marcada bàsicament per un temps que es manté estable i dominat pel sol amb la presència d'alguns núvols. Aquest matí, núvols poc importants i tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, una situació que continuarà igual durant tot el cap de setmana. I no només això, sinó que, a més, les temperatures que aquests dos últims dies s'han mantingut més aviat a ratlla pel que fa a les màximes, aniran pujant. I, de fet, diumenge tindrem valors de 31 a 33 graus a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca ja arribarem als 35, puntualment als 36 graus. Per tant, temperatures que van cap amunt i aquesta serà una mica la tònica dominant per la setmana vinent. A partir del dia de Sant Joan, ja ho acabarem de concretar, a partir de dimecres sembla que hauríem de parlar ja d'una onada de calor, pròpiament dita, ja que tindrem uns quants dies amb temperatures per sobre del que tocaria, unes temperatures que podrien superar els 34 graus a la franja costanera i els 36-37 graus cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor intensa la que esperem pels pròxims dies, tot això sense precipitacions, potser de cara al que seria el divendres de la setmana vinent tindrem més núvols i no descartem alguna gotellada, però ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació estable i, sobretot, molt càlida pels pròxims dies. Per cert, aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, arribarà oficialment l'estiu.
2: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Comencem nova edició de l'Alcaldessa Respon. Aquesta setmana han registrat, hem enviat dos avisos a xarxes socials per poder rebre les preguntes d'aquesta setmana. Per tant, avui preguntes enregistrades que hem rebut aquesta setmana i que avui el programa, com dèiem, l'enregistrem un dia abans del que seria la seva emissió en directe. Tenim aquí amb nosaltres l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb ella compartirem aquests minuts que, com sempre, dediquem a respondre preguntes, precs, i avui estàvem repassant les preguntes. N'hi ha alguna que fins i tot que porta solucions, que a vegades també és contrastar els problemes amb diferent, el punt de vista segurament del ciutadà, de com es poden resoldre o intentar solucionar alguns problemes.
1: Si sembla, doncs... Sí, està bé això. Vull dir, de cara a la propera temporada
0: podem tenir...
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs, si li sembla, comencem. En Jordi diu: es pot explicar per què la màquina de neteja viària circula habitualment en sentit contrari al de la morxa? Disposa d'alguna autorització específica per fer-ho?
1: Són serveis municipals i sí, en teoria hi ha d'haver un altre, un treballador que adverteix, no?, que hi ha una màquina que està de baixada, però al final és un tema operatiu, perquè si no només es netejaria una banda i al final és optimitzar temps i recursos.
0: Per tant, és habitual, si un ciutadà veu en que en algun punt vagi contra la circulació, diguéssim que està admès o conegut perquè es pugui fer, no?
1: Exacte.
0: Perquè en situacions entenc que és això, no?
1: Exacte, no, a veure, no aniràs a la Nacional en contradirecció, però en algun punt de carrer o en algun cap de carrer sí.
0: Molt bé, també en aquesta mateixa pregunta en Jordi ens preguntes quines mesures adopta l'Ajuntament, diu, per garantir que el personal que viatja en aquests vehicles compleixi les normes de seguretat, especialment pel que fa a l'ús de telèfons mòbils durant la prestació del servei.
1: M'imagino que la pregunta va en la línia de que deu haver trobat algú que, a veure, és evident que ni en un vehicle municipal ni en un vehicle privat es pot utilitzar el telèfon mentre estàs conduint, per tant això sí que no estaria permès pel que fa a les normes de prevenció de riscos laborals. Hi ha una empresa que se'n cuida de tots els treballadors municipals i que en teoria obliga a complir-los. Altra cosa és que el treballador, doncs, no vulgui utilitzar uns cas perquè li molesten, que no hauria de ser, però en qualsevol cas, si la pregunta és d'aquestes preguntes trampa de que es poden utilitzar els mitjans, un telèfon no es pot utilitzar ni anant en patinet, ni anant en bicicleta, ni anant en cotxe. Per tant, això sí que és sancionable i en aquest cas no ho ha de dir un aquí, sinó que hauria de trucar a la policia o a l'Ajuntament.
0: Seguim. L'Anna demana més manteniment a les illes de contenidors a Terra Brava. Diu: hi ha abocaments fora dels contenidors i sovint no es netegen.
1: Es netegen sempre i la gent és molt marrana i és la pregunta que diem. Bueno, la pregunta... recurrent, no és només a Terra Brava, és en altres punts. Ara mateix, abans d'entrar, també rebia una imatge d'una de les illes de Sant Pere amb un abocament absolutament incontrolat de trastos i de tot, i el que fem és avisar que hi ha alertada que hi ha aquests tipus d'abocaments, més enllà de les sancions que posem, que en posem també en matèria de civisme a través de les càmeres. Al final tenim, bueno, tenim un problema. Ja no és de que la gent deixi la brossa fora, que també, les bosses, sinó d'absolutament tots els trastos, de buidades completes de pisos en illes de contenidors. És un fet que és un efecte col·lateral d'un altre problema que tenim relacionat amb l'habitatge i que estem intentant lluitar-ho de totes bandes.
0: És una pregunta recurrent i no sé si també és compartida amb altres municipis aquesta problemàtica i si n'han parlat i si algun poble està experimentant algun altre sistema per intentar resoldre-ho.
1: No, altres pobles, el que ens passa a nosaltres també, el problema que tenim compartit és que en pobles on s'està utilitzant, on s'està implantant, vull dir, la recollida porta a porta, fa que els pobles que no la tenim implantada i per tant tu pots llançar l'hora que vulguis i el dia que vulguis la brossa dins els contenidors, fa que molta gent que en altres pobles dels voltants només poden treure X dies l'orgànica, X dies la... fa que tinguem un turisme d'escombraries, que se'n diu, i tots alguns veïns d'aquests pobles on s'ha implantat el porta a porta utilitzin els nostres contenidors també per deixar les

0: i en aquestes estem, amb una lluita contra l'incivisme, que és molt de molt difícil resoldre si no ve de base, si no és un problema d'educació, i l'altre és, evidentment, una part de responsabilitat de millora del servei que estem treballant i esperem que aquest estiu comenci a veure la llum.
1: Perquè anava insistint en aquest aspecte, clar, que un poble faci una cosa i l'altre faci una altra, sembla que a vegades és el que diu vostè, no?, que provoca problemes. No existeix un organisme, no sé si Generalitat, Consell Comarcal, que pogués posar una mica d'ordre en tot això?
0: Però cada poble té la seva idiosincràsia. Hi ha pobles petits que podràs fer una recollida selectiva porta a porta perquè el municipi és petit i t'ho permet fer, i fins i tot perquè la gent és molt cívica i molt conscient. Passa especialment en pobles de l'Empordà i en pobles petits. Altres pobles dispersos com el nostre és absolutament impossible implantar un porta a porta més enllà del comercial, que és el que tenim establert, sobretot en tema de recollida de paper i cartró. A Tordera és impossible fer un porta a porta entre només comptant això, la nostra dispersió territorial. Per això tant la Generalitat com l'Agència Catalana de Residus ho posa a criteri de cada municipi i escollir el sistema que més li convingui. Ara bé, haurem de complir una normativa, que és que la taxa sigui justa i equitativa, és a dir, que tothom pagui pel servei pel cost del servei, i l'altre que hem de tendir cap al 2030, que és que contra tu més reciclis, menys pagaràs la taxa. O sigui que haurem de passar tots per al xipatge de contenidors. Ja s'està donant en alguns pobles que o bé fan tancats i has d'entrar en targeta, o bé has d'obrir el contenidor amb qualsevol, o amb el mòbil o amb el QR. Mentalitzem-nos que anem cap aquí. Per tant, si ara no som capaços d'utilitzar els contenidors que estan oberts i que pots llançar a qualsevol hora del dia, no m'imagino què passarà el dia que haguem d'obrir-los amb targeta o amb QR o amb un clauer com aquests de les alarmes. Vull pensar que funcionarà perquè cada vegada que obris el contenidor això et generarà una resta, no? un descompte en la teva taxa d'escombraries, però veurem què passa.
1: Però diu que anem cap aquí.
0: Sí, evidentment, a partir del 2030-31 hauran d'estar tots els contenidors xipats. Anem cap aquí, com tots els pobles, eh? Ara hi ha alguns que han estat més pioners, que n'han pagat les conseqüències enormement, perquè per exemple l'alcalde de Premià ha tingut molts problemes amb aquesta gestió de brossa, perquè ha estat dels primers a implantar-ho, i evidentment penso que a nivell general no s'ha fet una bona difusió i promoció de per què hem de tendir cap aquí. Sembla que els ajuntaments ens ho haguem tret de la màniga i no és així, ni la taxa ni aquest sistema, i això, alguns ajuntaments que han estat els primers han tingut molts problemes amb recollida perquè la gent no en tenia, llavors generava molta brossa al carrer. Si nosaltres sense tenir-ho ja tenim aquest problema, imagina't quan s'implanti el sistema. Haurem de fer unes molt bones campanyes de comunicació.
1: Molt bé, 2030 que el tenim aquí.
0: Sí, ja toca.
1: Molt bé, avancem, tenim més preguntes. L'Helena diu, veient la calor que ja fa a finals de maig, la piscina no es podria obrir abans, a començaments de juny, proposa?
0: Sí, és un tema que també teníem damunt la taula. De fet, a partir del Memorial Barceló la piscina ja està en disposició, però ve arrel de perquè el contracte que tenim de socorristes i taquilles de gestió de piscines està establert a partir del 20 de juny. El podíem avançar una setmana perfectament perquè la piscina està a disposició, i és un tema recurrent que sempre tenim damunt la taula, però ens lliga el tema del contracte.
1: Seguim, en francès. Diu el senyor del transport porcí, com és que encara hi és sota casa nostra, darrere de l'escola Ignasi Iglesias. Fins quan, diu, haurem d'aguantar la pudor a porcs que deixa quan passa? Perquè aquesta persona, pregunta, té tanta impunitat per fer el que vol, malgrat que l'Ajuntament sap tot el que fa.
0: Aquest senyor té una empresa de transports, en aquest cas de transport porcí, i com sap aquest senyor en francès, que en el que ja ens hem reunit alguna vegada, allò té un ús provisional que està admès per fer-hi aquest aparcament. A partir d'aquí, si fa pudor o no pudor, són animals i és l'activitat a la que es dedica el senyor, igual que de tant en tant també fan pudor les empreses químiques que hi ha en el sector de Palafolls i que arriben també al veïnat de Fibracolor. És una activitat regulada, és veritat, amb un àmbit provisional, com ja li hem explicat a aquest senyor, amb una visita particular que hem fet al despatx.
1: L'estiu suposo que s'accentuen les problemàtiques a la via pública pel fet d'estar amb finestres obertes, balcons oberts.
0: S'accentuen les pudors en aquest cas d'aquest veí que es queixa de l'olor del camió dels porcs, de les deixalles, dels lladrucs de gos, dels petards, del xivarri al carrer. Sí, al final dormia amb finestres obertes, de les motos, de les músiques. O sigui, aquests últims dies hi ha moltes de les queixes que hem rebut a la policia, a banda dels lladrucs de gos, són sobretot música, la música alta, però també del xivarri al carrer, de quan

0: formen doncs, les colles de joves, i si tot s'accentua, ara començarem també amb els petards, ara començaran l'època de les queixes per sorolls i per lladrucs de gos, que us en faríeu creus, les actuacions que ha de fer la policia al llarg del dia per molèsties per gossos, pels lladrucs dels gossos, moltes.
1: Seguim, en Cristian ens fa una observació, li comentava abans de començar, diu: la meva observació sobre el centre del poble, observo que hi ha carrers força nets, no hi ha males herbes per les voreres, però llavors vaig a urbanitzacions d'on vinc i em trobo que les voreres són boscos plenes de fulles, herbes, i estan molt descuidades. La meva pregunta és si és per falta de mitjans que sigui així. Diu: si és així, per falta de mitjans puc proposar solucions diverses i efectives, com incentivar el veí que, si la manté neta, tingui una bonificació en impostos, o també proposo que havent-hi persones que han de fer hores socials per X motius puguin aprofitar aquestes persones i crear un grup de petits netejadors per aquest tipus de casos. Poc a poc, diu, així es podria tenir la casa neta.
0: Agraeixo la proposta, i és veritat, al final, quan no arribem a tot arreu, és per falta de recursos. Pel que fa a les urbanitzacions i que hi hagin herbes a les voreres, és cert, i ja vaig comentar en l'últim programa que vam fer la contractació per fer dues batudes en el que queda l'any per poder eliminar les herbes de les voreres, que ja han començat. Per tant, en breu hauria d'estar resolt. Ara bé, diu: al centre no hi ha herbes i a les urbanitzacions. Sí, no és veritat. No hi ha herbes allà on la gent voluntàriament, i perquè és la porta de casa seva, les treu. Val? Per tant, hi ha un tema de responsabilitat ciutadana de tenir l'entrada a casa teva digna i neta com voldries. No esperar que sigui l'Ajuntament que et resolgui si tu vols tenir... No costa res arrencar les herbes. Això passa, està net, sobretot on els veïns es cuiden de tenir la vorera neta, i encara cada cop menys, però encara hi ha gent i veïns que escombren la seva vorera, i altres zones del centre del poble que tenen les mateixes herbes, i em queixo de la mateixa manera que em queixo de l'estat de les voreres de les urbanitzacions, i que per això fem batudes extraordinàries. Pel que fa a les solucions que proposa, una era això, no? Incentivar amb bonificació. No, jo, més que incentivar la bonificació dels impostos, que no es poden bonificar els impostos, s'ha de fer via subvenció, és una molt bona proposta, però en aquest cas és difícil de controlar, no? Com justifiques que jo et faré una bonificació o una subvenció a l'IBI perquè escombres la porta o treus les herbes de casa teva, quan hauria de ser un tema de responsabilitat ciutadana de fer, i comprovar-ho seria molt difícil. Però sí que hi ha altres temes que ens estem mirant ara per les ordenances, que per exemple és: tu, a l'hora de renovar la teva façana de casa per embellir un espai públic i millorar-ne les condicions, sí que ens plantegem la possibilitat de que hi hagi un descompte o una bonificació a l'hora de demanar aquesta llicència d'obres. Per tant, és no posar un cost afegit a aquesta millora de la façana, que al final el que fa és millorar el nostre espai públic. Sí, és més fàcil perquè tu aleshores, quan demanes la llicència, és molt més fàcil poder-ne aplicar un descompte. És molt més difícil d'aplicar aquest descompte perquè tu es compris la casa, perquè no tens manera de demostrar. Ja sabeu que l'Ajuntament, la burocràcia, s'ha de demostrar tot. Per tant, ens estem plantejant les vies d'envelliment de l'espai públic a través de, no premiar, però sí facilitar que la gent pugui arranjar o pintar la seva façana. Pel que diu de les persones que han de complir amb els serveis socials a canvi de rebaixa de condemnes.
1: Sí, hores socials.
0: Estem treballant amb el Departament de Justícia perquè això sigui possible en alguns casos. Sí que és veritat que hi ha alguns casos que es poden aplicar, em sembla que és a través de... per restar pèrdua de carnets de punts de conduir, sí. que en tenim alguns, però també és veritat que tenir aquest tipus de persones fent aquest tipus de serveis no sempre garanteix que els resultats siguin els que esperem, entre d'altres perquè el personal de l'Ajuntament s'ha de dedicar a comprovar efectivament que aquesta gent faci la feina. Per tant, tenim poc personal, i el poc personal que tenim o bé es dedica a fer la feina que ha de fer, o bé es dedica a controlar que la gent que tenim per fer aquesta feina de manera gratuïta la faci. És complicat de gestionar perquè en tenim pocs per una banda, i si hem de vigilar, portar-los, fer-li un seguiment, fer-li una tutoria, no anem sobrats de personal. Per tant, sí, però amb mesura. I moltes vegades aquesta gent el que fa és, no? anava a dir no fer perdre el temps, però és veritat, impedir que el que ha d'estar al carrer fent feina pugui fer-la perquè ha d'estar pendent de que l'altre la faci. Posem-ho tot damunt la balança a l'hora de...
2: Complicat,
0: de decidir, per tant, exacte, de decidir. Sí, al final hem d'anar a buscar mètodes més imaginatius, més creatius, que ens facin optimitzar el temps i els recursos que tenim perquè siguin realment, perquè els resultats es vegin, perquè l'administració ja és prou lenta de per si, doncs anem per feina.
1: I sovint també sumem el fet de que tenir urbanitzacions a Tordera, sempre ho explica vostè, ho explicàvem per exemple amb el tema de l'aigua i de les tuberies, dels quilòmetres de tuberies que hi ha d'aigua, també parlem de quilòmetres i quilòmetres de voreres, que evidentment és complicat de mantenir.
0: Estem parlant de més de 200 quilòmetres de canonades d'aigua, doncs imagineu-vos amb tots els quilometratges de voreres.
1: Més coses, la Nina pregunta si es pot revisar el preu de la piscina i de l'abonament.
0: Aquest any ja no és el preu que és, perquè és el que es va revisar durant les ordenances del mes d'octubre de l'any passat, i per tant haurem de passar per ordenances del mes d'octubre d'aquest any perquè siguin d'aplicació de l'any vinent. Sí que sé que vàrem establir uns nous abonaments, ara no recordo si familiars o mensuals. Això sí que es va establir, però el preu és el mateix que era l'any passat.
1: Hem vist que s'han regalat, de fet, dues entrades, si no vaig equivocat, per alumnes a les escoles de Tordera.
0: Sí.
1: No sé si hi ha també altres mitjans d'aquest sentit.
0: Recordem que hi ha això, les dues entrades per alumne, i a més que tant, cada vegada que el Procicat declari onades de calor en el nostre terme municipal, o que estiguem inclosos a l'àmbit de referència, també la piscina serà gratuïta, ja ho vàrem fer així l'any passat també, que quan es dictamini per Generalitat una onada de calor en el nostre terme, doncs també tindrà gratuïtat.
1: En Pere diu, fa dies que hi ha un vehicle accidentat al camí de Sant Pere del Bosc, entenc que és la zona de Sant Daniel, pregunta si es té coneixença i si es retirarà.
0: Depèn de si és el terme municipal de Tordera o Sant Pere del Bosc de Lloret. Mm-hmm. Per tant, parlarem amb la policia.
1: En Carles pregunta si és, o insisteix en que caldria fer controls acústics, diu, a les motos a la zona de Sant Pere, diu, perquè és horrible.
0: Sí, hi estic d'acord, i sempre és la mateixa moto. És la mateixa moto, bueno, són dues motos, però sí, en sóc conscient perquè deu ser algun veí de Sant Pere, i ara és el que dèiem, no? A tots els finestres obertes i molesten moltíssim. Estic d'acord i la policia n'està al tanto.
1: L'Helena diu si es podria obrir una drecera per Can Domènec per no haver de fer tota la volta per Sant Cebrià. Diu, estaria bé disposar d'un camí més directe.
0: Estaria molt bé, però mira, obrir camins és un tema complicat, perquè els camins estan establerts per pla general, hi ha camins d'àmbit públic, camins d'àmbit privat, i no és tan fàcil com passar una maquinada i obrir una drecera, i més a més quan... topem que hi ha dues administracions, amb l'Ajuntament de Sant Cebrià, amb el nostre és completament difícil, els camins estan marcats pels plans generals, i a més hi ha plans urbanístics, i no és fàcil, tant de poc poguéssim obrir, no? Passar-hi una maquinada i obrir camins, i no és fàcil. Ara ens ho estàvem plantejant també de finalitzar el carrer Maresme a la zona de Sant Andreu, però també hi ha un tràmit urbanístic que hem de fer que ens alliberaria molt la circulació a tot el barri, i ens ho estem plantejant, però justament perquè aquest camí sí està previst en el pla general.
1: Estaríem parlant de la zona del tanatori.
0: Correcte.
1: Per darrere, que hi ha un camí allà que queda tancat.
0: Sí,
1: queda,
0: sí, és un pla parcial, que són 40-50 metres, que poder obrir aquest carrer donaria molta mobilitat al barri. És una petició que ens fan els veïns i que ens estem mirant detingudament per fer-ho possible, si hi ha d'haver algun tema de sessions, però és un tema urbanístic complex que hi estem treballant, però sí que seria una millora pel barri. Ara bé, podem treballar-ho perquè això ja està previst en el pla general, i seria una millora de mobilitat.
1: Per tant, clar, aquí estem parlant de dos pobles, en deies vostè segurament el pla general de Sant Cebrià, el pla general de Tordera.
0: Bueno,
1: i...
0: marcar, no? Aquest camí que ens planteja per anar de via directa, si està previst al nostre pla general, si no està previst, és en el pla general de Sant Cebrià, és complicat.
1: En tot cas, per començar a fer alguna cosa, l'Helena què hauria de fer? Enviar una instància...
0: Sí, al Departament d'Urbanisme. Bueno, enviar una instància a l'Ajuntament proposant aquesta obertura, i des de serveis tècnics ens ho podríem començar a mirar, a veure si exactament aquest camí està previst en pla general o no. Jo diria que no, perquè la urbanització de Can Domènec, que encara és una de les que consten com a no resoltes, amb dèficits urbanístics, per tant, com a no urbanitzada formalment, és complicat.
1: L'Anna demana més neteja a Mas Mora. si vol afegir alguna cosa més del que ja anem dient.
0: No, estem amb el tema de les batudes, exacte. Hem començat a fer batudes a voreres, es veurà de seguida quan no hi hagin herbes a les voreres una mica més neta, però vaja, la neteja de masmora és el que he dit moltes, masmora i urbanitzacions, afortunadament són herbes, espinassa, que amb aquesta batuda espero que quedi neta, no es tracta de que hi hagin plàstics, ni llaunes, ni bosses pel terra, o com a mínim no hauria de ser, perquè tampoc no hi ha tant de trànsit de persones com ens podem trobar aquí al centre.
1: I l'última, la Lucía, diu que s'haurien de netejar les males herbes a les voreres de Sant Pere.
0: Veus, és que estem allà mateix, tenim herbes per tot arreu, qui té la herba davant de casa la treu, el que no espera que ho faci l'Ajuntament, i l'Ajuntament anem al ritme que anem, i ara estem, hem començat a fer les batudes, però hi ha herbes a les voreres a per tot arreu. A més, també compteu que no llancem cap producte químic perquè no ens acreixin, amb la qual també fa que cada vegada que plou una mica rebrotin les herbes amb molta força. Si els poguéssim utilitzar, doncs segurament ens estalviaríem molta part de la feina, però no utilitzem productes químics a la via pública. Per tant, això et fa també que ens rebrotin de manera natural, evidentment.
1: Molt bé, alcaldessa, acabem el programa d'avui. En principi ens han comunicat des del seu gabinet de comunicació que seguirem durant la temporada d'estiu fent l'alcaldessa Respon.
0: Perfecte.
1: Per tant, doncs ens anirem veient cada 15 dies. Sí, però que vostès ja han publicat ara tot el programa d'activitats, diguéssim, d'estiu, que no són festa major,
0: no.
1: També, com sempre,
0: per festes de barri,
1: diversitat d'activitats, que anirem seguint doncs, també en els serveis informatius. Agrair-li.
0: Aquest cap de setmana ja comença, bueno, al final, el mes de juny, ja comença tota l'activitat i cada cap de setmana tenim coses, o sigui, endavant.
1: No, posaré en el compromís que ens destaqui alguna cosa, perquè, com dic, hi ha moltes
0: hi ha
1: i, per
0: moltes.
1: Tant, ja anirem repassant.
0: Sí, cadascú segur que troba el seu, no?, la seva activitat de preferència i de gust. Convido que tothom visiti el web, per exemple, hi ha tot el programa d'activitats més altres que es van afegint i, per tant, tothom segur que hi troba alguna cosa que li agrada per participar-hi.
1: Molt bé, doncs li agraïm que sigui aquí i l'emplacem per d'aquí 15 dies.
0: Que vagi bé.
1: A vostès, gràcies. Adeu-siau. Per la seva atenció i fins la propera. Adéu-siau.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat, servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís que té Iran dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que Ustec ha dit que sí que hi anirà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya emet per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir del cap de setmana les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa del servei està prevista per dissabte al matí. I un home va resultar ferit ahir a la tarda a Vilafranca del Penedès després de calar-se foc al mig del carrer. L'individu, amb antecedents policials i també problemes psiquiàtrics, es va ruixar amb líquid inflamable i es va calar foc al carrer. L'individu va estar evacuat ràpidament en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, benvinguts. Estem ja en directe a Ràdio Tordera. Si aquí ja senten veus de fons, això vol dir que... A veure, no me creu en gota, eh? És a dir, comencem. I bé, quan dic comencem, després tenen ganes d'enronar. Salvador Pom, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Montse de Diego, bon
2: sí,
0: dia.
2: Sí, molt bon dia.
0: Entrem aviat en Jordi de Diego. Sort que no li dic res, perquè pobret està aquí escoltant Aventures de Tordera, que bueno, s'ha quedat poca badall a casa ja, eh?
3: Clar, perquè jo les hauria d'explicar de molts altres puestos les aventures.
0: Clar, clar, mare meva. I ara, vinga, començàvem i sí que nosaltres els diem bon dia, família, amics i oients de Ràdio Tordera. Ja tornem a ser aquí, amb aquest sol que cau a plom i aquesta calor que sembla que hagi vingut per quedar-se. Prepareu ventalls, aigua fresca i ombra, perquè els mapes meteorològics ens avisen que aquest estiu 2026 podria ser més calorós de l'habitual, amb temperatures que a Catalunya podrien moure entre els 28 i 35 graus i algun pic fort a l'interior. L'estiu arriba fort, valent, però també arriba carregat de vida, de música i de festa. Aquest cap de setmana, ben a prop de casa, la comarca s'omple de revetlles, concerts i activitats populars. I és que ja tenim a tocar una de les nits més màgiques de l'any, la revetlla de Sant Joan, amb la tradicional flama del Canillogó, símbol de germanor, cultura i foc, que encén centenars de fogueres arreu del país. I compta amb els petards, que són inforts, sí, però amb seny, com marca la tradició. Coca, cava, família, amics i aquella olor de pólvora que ens diu clarament l'estiu ja és aquí. Així que avui, al magazín, obrim finestres, pugem a volum i ens deixem portar per aquest aire de festa major que ja es respira. Poseu-vos ben bé, ben còmodes, que cal, doncs, traieu-vos la roba i busqueu una mica de fresca, que nosaltres hi posarem la companyia. Bon dia, amics! Avui hem de dir que amb aquesta edició és el Dia Mundial de les Persones Refugiades, una jornada per recordar milions de persones que han hagut de fugir de casa seva per guerres, persecucions o fam. Una data que ens convida a pensar i mirar més enllà del nostre dia a dia. I parlant d'actualitat, avui una de les notícies que preocupa és aquesta onada de calor i els incendis que ja colpegen a diversos punts de l'Estat, amb afectacions fins i tot al trànsit ferroviari entre Madrid i Barcelona. Un avís clar que l'estiu ja no és només sinònim de vacances, sinó també de risc climàtic. I aquí hi ha la crítica. Fa uns anys que sentim parlar d'emergència climàtica, però sovint les administracions continuen arribant tard i la prevenció segueix sent insuficient. Quan el foc arriba, tothom corre. Potser caldria córrer abans, no? Mentrestant, Catalunya també gira cap a la cultura i la festa. És un tocar d'aquesta flama del Canigó com a símbol d'aquesta tradició catalana. Aquest foc, aquests petards, aquesta coca i aquesta música, però sempre amb prudència i responsabilitat.

0: deixa que traga l'aigua s'ho basta, ja prou d'escriure pensar a la carta.
1: Doncs bé, sí que estem escoltant, no, aquest grup anomenat Zoo Ventilador, que fou, és un col·lectiu musical del País Valencià i que va néixer, es va composar l'any 2014 a Gandia i actiu fins a mitjans del 2024, m'he equivocat, ja han desaparegut del món comercial, i el seu estiu va fluir entre el rap, el rock i el ska. No sé què és aquest tipus de rima, però també barreja rimes electròniques en lletres que aprofundeixen qüestions polítiques i també socials. A veure si això hi va influir a l'hora de desaparèixer. Donem pas a aquest gran, aquest únic, aquest indispensable, que potser vostès, amics oients, i els contertulians que els tinc aquí a punt. Conxita, bon dia. Doncs diuen, Rosa Maria, a veure, per posar humor no posi sempre aquest home, l'Eugenio. Doncs escoltem l'Eugenio.
2: Saben aquel que dice que es un tío que iba en una moto por una carretera, en eso que en una corba hi havia un carro parat, total, que el motorista no el veu i li fot una trompada que no gaire. El motorista pierde toda la piñata en la trompada i li dice en el del carro, digo, usted tenía que haber puesto un trapito rojo detrás del carro. Digo, un trapito rojo. Digo, no has visto el carro y vas a ver el trapito rojo, una bandarra.

0: De oiga, digo, ¿cómo ha dicho usted que se llamaba? Digo, Pío. Digo, claro, digo, por 4 días que vamos a vivir, ¿para qué complicarse la vida, no?
1: ¿Saben aquel que dice que es en el oeste se encuentran dos cowboys y un le digo al otro, digo, el sheriff es duro, digo, lleva chapa? Hombre, digo, para llevar chapa no hace falta ser duro, digo, no lleva camisa, tú. Le dice una madre a su hijo de un niño, digo, no comas más pasteles que vas a reventar, digo, pues dame otro y apártate. Dice que es un tío que se estaba ahogando y el tío chillaba, socorro, que me ahogo. En eso que pasó un tío por la orilla, le dio llore. Digo, que me ahogo. Digo, llore. Digo, ¿para qué quiere que llore? Digo, para que se desahogue, hombre. Se encuentran dos amigos, yo le digo al otro, digo, ¿sabes quién se ha muerto? Digo, ¿quién? Digo, el Anselmo. Yo creo, digo, ¿de qué? Digo, de cataratas. Yo lo operaron y no lo empujaron. Se encuentran dos amigos y uno le dijo al otro, digo, recuerdos de Carlos. Digo, gracias. Digo, recuerdos de Carlos. Digo, gracias. Digo, recuerdos de Carlos. Digo, gracias. Digo, recuerdos de Carlos. Digo, ya dale, ¿no? Digo, no, es que me dio muchos recuerdos para ti, ¿sabes? Dice que es un tío que va al médico, digo, mira, doctor, digo, vengo porque hace una temporada que me duele mucho esta pierna. Digo, oh, esto es cuestión de la edad. Digo, cuando esta tiene la misma y no me duele.
2: Doncs, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el senyor Eugenio, doncs que encara que no tinc ganes de riure, somriem, però riem, perquè hi ha alguns acudits que no tenen desperdici. Bé, de mentrestant, no s'enfadin, continuen a Ràdio Tordera, jo aniré posant algun de tant en tant acudit de l'Eugenio, perquè és que m'és irresistible, jo com estic preparant el guió i veig allà l'Eugenio que porta acudits i tal, doncs mira, els escolti, si m'agraden, pam, vinga, ja els posem al matí aquí en el magasin, ara i aquí. Però ara és moment de fer un repàs a les notícies. El Tribunal d'Estrasburg avala el 25% de castellà a l'escola catalana. La Cort Europea de Drets Humans inadmet una demanda d'Òmnium contra la discriminació d'entitats catalanistes en la causa. El Tribunal d'Estrasburg, doncs, ha avalat aquest 25% inadmetre una demanda d'Òmnium Cultural contra la discriminació de les entitats catalanistes en la causa. Amb una decisió notificada aquest dijous, ahir, la Cort Europea de Drets Humans va argumentar, entre les altres qüestions, que la decisió judicial impugnava no va derogar la política lingüística de l'escola, sinó que simplement va augmentar l'ús del castellà en una o més assignatures. El govern crida a la calma i assegura que la decisió del Tribunal sobre el català no té cap impacte. El conseller de Política Lingüística ha expressat el seu compromís amb el model d'escola amb el català al centre.
3: Els nostres serveis jurídics estan analitzant l'abast d'aquesta decisió. En tot cas, sí que ja podem avançar dues coses. La primera és que com a decisió, és a dir, no pas una sentència, sinó una decisió, aquesta decisió no entra a analitzar el fons de cap qüestió i el que fa és dir no s'admet a tràmit el recurs. En qualsevol cas, deixar clar que aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat, un model que volem continuar treballant per millorar amb el màxim consens social per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb el màxim domini, la competència plena, tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
2: El comitè d'empresa de TV3 convoca vaga durant els telenotícies del 30 de juny contra la gestió de la direcció. El comitè denuncia que els nous càrrecs de lliure d'assignació tenen mancances en la gestió d'equips i que han posat en risc la salut laboral de treballadors. També acusa la direcció d'haver engegat l'operació de màrqueting més agressiva per esborrar el llegat històric de TV3 i Catalunya Ràdio.
4: El comitè d'empresa de TV3 convoca vaga durant els telenotícies del 30 de juny contra la gestió de la direcció. El comitè d'empresa de TV3 ha convocat una jornada de vagues parcials el 30 de juny per manifestar el refús de la plantilla a la gestió de la direcció de la corporació. Les aturades es faran entre les 14.30 i les 15.30 i entre les 21.00 i les 22.00, coincidint amb l'emissió dels telenotícies. La convocatòria resta pendent de ratificació de l'Assemblea General del Comitè, que es reunirà demà. En un comunicat amb el títol La direcció suspèn el curs, el comitè denuncia que aquests darrers anys hi ha hagut nombrosos nomenaments de càrrecs de lliure designació en processos de selecció i perfils professionals que no han tingut ni l'acceptació ni la participació del comitè. Segons que diu, són càrrecs, la majoria, sense experiència ni en ràdio ni en televisió, amb moltes mancances en la gestió d'equips, i que han afectat la salut laboral de companys dels departaments afectats per aquests nomenaments. A més, fonts del comitè apunten que el procés de transformació digital ha recaigut sobre la plantilla de la CSEMA, tot i la contractació d'empreses externes per encarregar-se'n, amb uns resultats que no han estat els esperats. Per això, remarca que els treballadors no són pas contraris a aquesta transformació i acusa la direcció de fer servir aquest argument per ridiculitzar les seves demandes. També denuncia nombrosos incompliments del conveni per part de la direcció, que, segons que diu, interpreta les normatives i el conveni contra els drets de la plantilla. En posa com a exemples l'impagament de les beques d'estudi i la nova gestió de la jornada, que, segons el comitè, obliga a fer hores extra tot i saber que no se'n donarà ni l'opció de compensació. La direcció, en canvi, assenyala que s'ha limitat a aplicar la legalitat amb la implementació del registre diari de jornada i no permetent d'acumular moltes hores extra.
2: Bé, ens anem cap a una altra notícia, en aquest cas és la sentència europea de l'amnistia, ja és a prop, diu, s'acabarà 2 anys de desobediència judicial espanyola, un gran interrogant hi ha aquí. Què us sembla, Montse?
5: Ha de tornar, això.
2: Ha de tornar.
5: Bueno, ara veure el dictamen que farà a la Unió Europea. O sigui, en el cas de que digui que l'amnistia és legal i que tot s'ha fet correcte, ha de tornar cap aquí. I llavors el Tribunal Suprem d'aquí és el que té l'última paraula.
2: Sí? Sí. Conxita? Sí? Jordi? Com ho veieu? Jo ho veig tan lluny, això. No sé pas per què ho veig tan lluny, no ho sé.
6: Jo ja sento fatiga cada vegada que, cada vegada parlem d'aquest tema. Sí, a veure, i l'audiència jo estic segur que també, no? Vull dir, ja n'estem fins al gorro d'aquest tema.
5: És un tràmit que s'ha seguit. Ara a veure què dirà la justícia europea, si l'amnistia està ben feta i és favorable i no hi ha cap problema, i diuen que endavant per Europa, endavant... Igual com va fer amb la malversació, que va dir que no hi havia hagut malversació, doncs llavors ha de venir aquí i tothom ja estarà esperant a veure què diu el Suprem.
6: Per mi això és una estratègia d'Espanya, diria, que perquè cansar aquest tema perquè desapareixi per cansanci.
2: Que ens en oblidem, ja.
5: No, s'acaba el termini.
6: Cansa, però cansa això.
5: Cansa perquè això és així.
2: Tu veiem estancat,
5: En Puigdemont està a l'exili i en Puigdemont, bueno, a la meva manera de veure no havia d'haver marxat mai, si s'hagués quedat tot això potser ja estaria solventat, però ell va decidir marxar, doncs s'ha de seguir el tràmit, i el tràmit és aquest, i la gent ja n'està... tipa
6: de sentir-ho. A mi la figura de Puigdemont, la veritat, és que crec que...
7: Jo, a darrere d'aquest tema, trobo que també Junts se'n surt molt perjudicat. Perquè, d'alguna manera, el lideratge tan llunyà d'ell, de vegades fas que no entens gaire les decisions que es prenen aquí, i trobes una mica de desconnexió. Per exemple, el Tractat de França, no? Vull dir que va intentar que Junts no aprovés el Tractat de França que es va aprovar ahir en el Parlament espanyol, i després de molts intents, etc., que crec que és que va ser un tractat de Barcelona del 23, crec que va ser. I bueno, bueno, vull dir-te coses que no els entens gaire. L'aproximació que està tinguent Junts amb respecte a aquest festeig cap a la, bueno, cap a la dreta
5: i aquí hi ha...
7: Ha servit una mica el fet que en
5: Puigdemont estigui exercint el lideratge des de Waterloo i que aquí, bueno, pues se segueixin les seves directrius. S'ha consolidat el fet de que la dreta catalana és Junts. És el que s'ha consolidat.
7: I ara les i ara
5: perquè fins ara, les primàries fins ara ja ho sabíem, però ara ho tenim claríssim.
7: Jo sé, hi ha una lluita coicainit aquí dintre.
2: El jutge Pablo Larena va trigar 4 hores i prou a desobeir la llei d'amnistia. Tot just havia entrat en vigor en la publicació al BOE avui fa 2 anys, va dictar una providència en què mantenia les ordres de detenció contra els exiliats, el president Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I tan sols 2 setmanes més tard, tant Llarena com Manuel Marchena confirmaven la denegació de l'amnistia tant als exiliats com als condemnats per malversació a l'1 d'octubre. 2 anys més tard, cap no ha estat amnistiat i continuen o bé inhabilitats o en l'impediment d'acabar 9 anys d'exili. I creix el neguit per la tardança en la publicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Doncs bé, altres coses. El senyor Marlaska felicita els Mossos i Guàrdia Civil per al tema de l'estelada dels cantalles a la Sagrada Família. Què us sembla? Que el senyor Marchena, també déu-n'hi-do, no? I també, doncs, escoltarem ara el que opina i què en diu la Pilar Rola amb aquest bon home.
8: Sis condemnes són les que ha rebut Espanya per part del Tribunal de Drets Humans per delictes de tortures a detinguts. Són les 6 en les quals el jutge instructor era el senyor Grande Marlaska. El jutge ara ministre acumula un llarg historial de polèmiques i d'escàndols francament molt i molt criticables. La darrera ha estat l'haver mentit en el cas Leire en el Senat, desmentit per cert per la directora de la Guàrdia Civil. Ara felicita la policia per l'actuació contra els cantaires a la Sagrada Família. És una vergonya més. De què felicita la policia? D'haver fet una penalització col·lectiva, d'haver expulsat curats infantils, d'haver espantat, d'haver agredit els drets fonamentals a la llibertat d'expressió? Quina és la felicitació? El que va passar amb els cantaires va ser absolutament vergonyós, impropi d'un país democràtic. També ho eren les tortures, senyor Marlaska. El coneixem.

0: finalment, moment de saludar, de donar la benvinguda als nostres companys col·laboradors que ens aporten la informació d'emperatures a Tordera. Paquita Albertí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, endavant, valenta. Aquests homes què? Cuiden o què?
1: Bé, estan tots bé, ara tots ajudant-me a mi.
0: Molt bé, ja toca, vinga. Va, Paquita, anem a saber la temperatura d'ahir.
1: 32 graus i 6 dècimes.
0: Oh, que Déu-n'hi-do, eh? Molt bé.
1: Déu-n'hi-do, va pujant.
0: Estem parlant del carrer Sant Jordi, eh? Recordeu, amics oients. Què més, Paquita, aquest matí?
1: La mínima d'aquest dematí és 18 graus. Ara, aquests moments, estem a 27 graus, un 47% d'humitat i marca núvols i sol.
0: Op, aquí, a veure, Paquita, a veure com ho farem, això. Em sembla que anem malament, eh?
1: Aguantant el sol, no?
0: Sí, vinga. Vinga, aigua, refrescant-nos i a veure. Ahir parlàvem aquí a la Moltateca que, a veure, podrien anar la gent despullats pel carrer i pobre dels homes que toqués amb una dona. És que es passen aquestes dones de la Moltateca, eh? A veure, com pot ser que un home s'aguantés si veu una dona despullada pel carrer?
2: Pues ja seria hora, eh? Ja seria hora perquè n'ha vist 500.000. Ara avui dia vas a la platja i vas a una platja de nudistes, a les revistes, a la gent com va, vull dir, els homes ja, això ja els hauria d'haver passat a la història.
0: Paquita, moltes gràcies per la informació i perdona per haver introduït doncs això de la despullamenta.
3: I una les dones no reaccioneu davant d'un home despullat, doncs i doncs també,
2: és
3: no?
2: És molt lleig un home despullat.
0: Exactament.
2: És molt lleig.
0: Sí, bueno,
4: no, depèn de l'home.
3: Bravo, Conxeta.
2: Bueno, sí, depèn de l'home.
0: Depèn de l'home, exactament.
2: Posa'm un cubanito de
4: sí. Limitem el que trobem per la carrera. Bueno.
0: Però, a veure, aquí la Moltateca, com comencen a llançar-se, i jo vaig dir, escolta, nenes, perquè és que ara veus hasta les presentadores de televisió amb una escota que els hi surt tota la...
2: És el que hi ha, és el que hi ha.
0: Ai, molt, sí. Què vols que et digui jo?
3: Home, han d'ensenyar-lo operat, home, si no, per què em gasto?
2: Martí diu que callem.
0: Va, Martí, anem a saludar amb Joan González. Bon dia, Joan.
5: Hola, bon dia.
0: Jo no sé si estàs escoltant el que estem dient, però...
5: Sí, bueno. Que estic escoltant.
0: I què?

0: sembla, a veure, què te sembla això d'una dona anar pel carrer? No, no la platja, és que ara venia a la platja.
1: Perdona, això és sexista, el que estàs dient és sexista, total.
0: Home, sí. Tot és acostumar-s'hi.
2: Però el que estem educats és molt difícil.
3: Cadascú ha de dominar la sexualitat.
2: Un home també.
0: Un home, què? A veure, perdona.
2: Tant un home com una dona és molt difícil que vagi. L'educació que s'han ensenyat.
0: Ah, val.
2: I més per decència en els altres.
0: Sí, això també.
1: Molt bé,
0: molt bé. Molt bé, molt bé, Joan, molt bé.
1: Has fet callar la
0: Rosa, molt bé. Decència envers els altres. Per decència envers els altres.
4: Jo veig el telediari... Respecte. Jo veig el telediari d'Iran. Que va més tapada les locutores.
0: Em sembla que sí, tu, Jordi. Que
1: ja... Jordi, molt bé, molt bé.
0: Vaya un,
1: no tens tentacions.
4: No tinc tentacions.
0: Vaya un.
4: Amb les d'Iran.
0: Vinga, Joan, per les temperatures. Estem avui una miqueta ja revoltats amb el Sant Joan. Sembla que tirem petards ja des d'aquí.
1: Sí, home, el dia 21...
0: Com diu Joan?
5: Avui som 19.
0: Sí,
1: molt. L'estiu que ve...
0: Això és que l'estiu tota cuca viu i totes les cuques aquestes que sabem qui hi ha, si van els homes despullats, resulta que totes ressusciten. Digues, Joan.
2: Mira, la temperatura màxima d'ahir són de 28 graus 4 dècimes.
0: Molt bé.
2: La mínima d'avui ha sigut de 16 graus en 9 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Ara estem en 29 graus 6 dècimes. L'humitat baixa, un 40%. Això vol dir que sobrem menys.
0: Bueno, millor.
2: La sensació, la temperatura de sensació són de 33 graus 3 dècimes.
0: Oh, Déu-n'hi-do,
2: mica forta.
0: Uh-huh.
2: I el màxim de vent d'ahir, coixet, de 22,5 quilòmetres hora.
0: Perfecte, Joan.
2: Això és el que tenim per avui, aquesta setmana.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Ja veus que començam a tirar coets nosaltres. Ja sí, quasi preparant-nos per al dia del teu sant, també. Sí. Et cantarem una cançó ben maca.
2: Ah, vale.
0: Sí, se'ls
2: proposarà. Una cosa.
0: Digue'm.
2: Perdó, el que en aquest any no se senten gaire esperar-los.
0: Ah, no? Bueno, què vols
2: jo
0: dir?
2: No, aquí,
0: què vols dir, que ara ja...
2: Aquí n'hi prou, avui, aquesta nit.
0: Ah.
2: Un, que no he sentit cap.
0: Bueno,
2: com potser... Darrere, perquè potser... sento com anava tirant.
0: Potser deuen ser
2: aquest
0: bastant...
2: Aquest any, per ara, no, sigui pel preu.
0: Ah.
2: O sigui, la causa que sigui, no sentiren gaire. Almenys jo.
0: Millor, millor, perquè els nens pobrets i també les bèsties pateixen molt.
2: Sí,
0: eh?
2: El bestiar pateix molt.
0: Molt bé, gràcies. Bon cap de setmana. Adéu,
2: bon dia.
0: Ens anem a les temperatures de Fibrocolor, màxima d'ahir 28 graus 7 dècimes, mínima de 8, 15 graus 6 dècimes, i ara no funciona. Refrany, companys, tertulians, vinga, pel juny l'albercot en 8 dies és...
5: Mort.
0: Moc?
1: Mort.
5: Mort.
0: Mort. Mira el Martí, veus la cara que
1: sí,
0: fa?
1: Sí, podria ser.
0: Pel
1: podria...
0: juny...
5: És corc,
1: no, ens diu
5: corc,
1: que no.
5: Corc, corcat, corc.
1: Corc.
0: Ah, pel juny l'albercot en 8 dies és...
1: Corc.
0: Corc? Què vol dir corc?
1: Dolent.
4: Corcat.
0: Corcat.
1: Corcat.
6: No, perquè no rima. Vaig llegir una a la revista aquesta del consum que em vaig recordar, perquè deia, per Sant Joan, el cava a la nevera i les penes a la foguera.
0: Ah, sí.
1: Ah, mira.
5: Està molt bé, aquest.
0: Escolta'm, serien molts, tirar les penes a la foguera. Jo, sí. No, jo no sé si no me'n recordo prou bé, potser tu, Conxita i Montse, que un any es va fer una foguera aquí davant de l'Ajuntament.
5: I es tiraven.
0: M'equivoco, no?
5: Sí.
0: Ah, perquè és que jo me sona, però...
5: Però fa molt,
0: Sí.
6: Molts anys, sí, perquè deia...
5: Perquè la gent hi portava els mobles, hi portava coses per cremar.
0: Molt bé, vinga, ens anem a escoltar amb un meteoròleg. No sé, dura rato, això, el Martí, aquest meteoròleg que ens explica el que ens ve. El meteoròleg, a veure, posa'l un moment.
7: I has callat tempestes sense pluja? Sí, sí, ho has sentit bé. Imagina't veure llamps, sentir trons, però que no caigui una gota d'aigua de pluja. Us pot semblar un fake, però és ben real i es diu tempesta seca. És un dels fenòmens més perillosos de l'estiu, sobretot als llocs on fa calor o hi ha sequera, com pot ser de Catalunya. I quina explicació hi ha? Els núvols sí que generen pluja, el que passa que no arriba a tocar el terra perquè l'aire que tenim sota el núvol és tan calent i tan sec, tan poc humit, que evapora l'aigua de les gotes de pluja. O sigui que la pluja desapareix a mig camí. I mentre tot això passa, els llamps continuen caient igual. i un sol llamp pot desencadenar un incendi. De fet, a Catalunya, molts incendis forestals o de vegetació s'originen per la caiguda d'un llamp. A més, aquest tipus de tempestes acostumen a portar ventades molt fortes i imprevisibles. Això passa perquè l'aire fred de la pluja que s'evapora sota el núvol baixa de cop i genera aquest tipus de ventades sobtades i molt fortes. Tot plegat és bastant irònic, oi? Perquè una tempesta que representa que porta aigua i pot ajudar a apagar un incendi pot acabar generant-ne un. I què podeu fer vosaltres si us trobeu davant una tempesta seca? Doncs el més important, protegir-vos dels llamps. Fugiu de zones elevades i també d'arbres o pals solitaris. Sabies?
8: Ara i aquí. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Mindset på Nu FM.
1: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
5: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
4: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
5: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
4: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí,

0: I bé, ara obrim tertúlia, obrim micròfons, els tenim oberts per a un dels espais que més ens fa pensar, la tertúlia. Avui hi ha diferents tertulians a la taula, com en Salvador Pont, que ha posat sobre la taula un tema que ens ha donat una mica de visió, en aquest cas de lo que ell ens explicarà, i nosaltres ja la nostra, la vista de la situació política actual, cap on anem, etc, etc. Un tema intens d'actualitat que ens toca de ben a prop. Parlarem de polarització, de confiança, de futur, i també de cap on creiem que caminem les societats. Salvador Pont, endavant.
1: T'has deixat la màniga, la pregunta de la màniga.
0: No, perquè és que anem molt tard.
2: No tindrem temps.
0: La Montse ja això bueno, no li agrada, ja ho sé.
1: Sí, efectivament, la meva pregunta és cap on anem, no? Cap on anem. Per això, per mirar de trobar una mica aquestes, les claus de cap on anem, podríem fer una mica de dissertació de, la, de com estem, no? Tenim un govern portat per el PSOE, que en coalició amb el suport del PNB, de Junts, d'Esquerra, de Bildu, etc., logra governar durant aquests 4 anys i mantenir una política oberta, social, i en coalició també amb els de Sumar, amb la Yolanda Díaz, i d'alguna manera s'han fet tota una sèrie d'avenços amb respecte a això. Alguns, evidentment, la part empresarial està bastant en contra i picada perquè d'algunes coses s'han fet per decret i que, per tant, això comporta que els obliga sense que ells hi volguessin posar-hi el vistiplau i, per tant, s'ajunten. Què tenim a l'oposició? A l'oposició tenim un PP i tenim un Vox, que d'alguna manera també en les últimes eleccions han anat agafant poder i sabem per experiència que ja saben governar junts i que per tant ja tenen una sèrie de pactes i línies vermelles que exposaran en un cas de guanyar. De fet, el nostre govern que tenim actualment, el govern Sánchez, amb el seu manual de resistència, jo crec que en aquests moments és de supervivència, perquè d'alguna manera aquest home, Sánchez, es troba envoltat de tota una sèrie de problemàtiques que tots coneixem, la del Rodríguez amb respecte a aquest plus ultra, aquest fracàs que ha tingut amb aquest home que ha sigut clau amb les seves campanyes electorals i en el suport de la seva política, i després no, el de la Begoña Gómez, de la seva dona, que també està aquí, els jutges vinga i vinga i vinga i vinga, el del seu germà que ja ha acabat, i després tenim el de l'Avalos, del Cerdán i de l'Eire Díez, que enganxa, que fa fort, que intenten involucrar les peces del PSOE. Per tant, aquí, el prestigi dintre del PSOE, entenc jo que això m'està fent bastant de mal en el propi partit i que suposo que també el partit deu estar una mica fraccionat a veure què fa aquest home, perquè i tothom està demanant eleccions. L'última, una enmienda, no?
2: Una esmena.
1: Exactament. Sobre d'intentar de que apoyessin el fet de que fessin eleccions, el que passa que la taula no va admetre, perquè d'alguna manera això seria una mica fer volar coloms, perquè qui decideix les eleccions és de llonses. Evidentment, això, des de la política catalana, tenim aquí dues persones que apoyen, que seria Esquerra Republicana i Junts, que apoyen directament, doncs, però en canvi, que entre tots dos, una lluita caïnita també, no? Junts, que està festejant, sembla, no? Sembla que de contínuament no sap què fer i sembla que es deixa aproximar per al PP, el PP i tal, però en canvi una moció de censura no ho faran mai, perquè resulta que seria que donar el poder, evidentment, al PP i Vox. I tots sabem què voldrà fer aquesta gent, PP i Vox. Però, de fet, les estadístiques ens diuen que PP està pujant, Vox, degut a aquest problema que té aquesta línia d'aquesta nacionalitat, aquesta preferència de la nacionalitat per sobre d'altres persones, no sembla que algunes patina una miqueta i sembla que en les últimes enquestes està igual, no augmenta, no? En canvi, sí que ha fet mella a les enquestes en el PSOE en respecte als punts que podria guanyar en de llonses.
2: Això un, aquí a Espanya o a Catalunya? Espanya o Catalunya?
1: No, l'enquesta és d'Espanya, d'Espanya. No. Catalunya no tinc dades, si tu en tens...
2: No, jo com que has parlat
1: David
2: també de
1: aquí,
2: Catalunya...
1: Què passa? Pues mira, ahir ens van portar una sorpresa perquè, evidentment, van guanyar dues nocions, dues lleis, que sobre la taula, una sobre el cinema i l'altra sobre, precisament, una cosa que ja he nombrat, sobre un acord que hi havia entre França, entre un acord de veïnatge, de bon veïnatge, que aquest bon veïnatge no us ho perdeu. Hi ha una clàusula que permet que un ministre francès pugui estar present en un Consell de Ministres espanyol i viceversa. Ja són coses que possiblement alguns partits podrien no estar-hi d'acord, perquè ja sabeu que el que es diu en un Consell de Ministres està dintre secret professional i que, per tant, no es pot esbarjar.
2: Però és un, no? És una persona, un.
1: Bueno, això no ho sé, no sé contestar-te, Montse. Sé que hi ha aquesta possibilitat, evidentment, m'entens? De que d'alguna manera es poden com a bon veïnatge, sobretot amb temes que deuen ser quan hi hagin uns temes comuns que vulguin igualar una legislació determinada
2: o que afectin,
1: a les dues coses.
3: És un avanç de la Unió Europea.
1: Que sí?
3: Sí, jo crec que és constituir la Unió Europea com els Estats Units.
1: Que sense perdre l'autonomia personal, però cada vegada es vagin unint.
3: Exactament. Estats Units, hi ha estats que són molt independents.
1: Doncs d'alguna manera aquesta llei, la del cinema, doncs van entrar ahir, per tant dona una mica de corda i s'anuncia els pressupostos. Dubto que els pressupostos, a no ser que es posin molt les piles tots els partits que estan apoyant el govern i tinguin ganes d'uns pressupostos que per lo menys puguin gaudir, i hi han posat línia vermella dient: si no tenim pressupostos, demanarem eleccions.
3: Sobre el que has dit del Pedro Sánchez, el Pedro Sánchez està per tot arreu, li busquen les pessigolles. I Pedro Sánchez és allò de ladran, luego cabalgamos. O sigui, continua endavant.
2: Ell ha dit pel dret i pel revés que eleccions n'hi haurà, però quan toquin.
3: Això és aquesta frase, ladren.
4: De fet, demanar eleccions les van demanar a l'endemà de Constitució. Encara no es havia fet absolutament res. I quan el PP parla d'un govern feble, la contesta és que s'han aprovat més lleis amb aquest govern feble de les que s'havien aprovat per part del govern de Mariano Rajoy, teòricament fort i amb majoria. Per tant, no té cap sentit. I el que també és cert és que enmig de tota aquesta voràgine de temes judicials i tal, se va fent feina.
2: Sí, es va fent coses.
4: Es vagi fent feina, és el que també veuen els socis de l'ERC.
3: Per això és...
4: Sí, moltes històries.
1: Però la gent treballa.
4: Lamento dir que a mi em fa vergonya la situació judicial que hi ha en aquest país. Des de que vàrem sentir dir al Tribunal Suprem, al PP dir, al Tribunal Suprem no us preocupeu, que ja el controlem per la porta de darrere. Des de que hem sentit dir al Aznar,
1: Això va pa'lante.
4: Veus que actuacions judicials que no tenen ni peus ni cap. A veure, avui, el que porta el tema de la dona del president ha tornat a obrir?
1: Ah, sí, ho he llegit. Dues coses. Un pacte a la Unió Europea per un contracte que ella va fer, no sé què...
2: Em permeteu un moment dir una cosa. A la pregunta d'en Salvador, una mica, no? Una mica, perquè és difícil de respondre.
1: Molt difícil.
2: Jo penso que cap on anem hem de dir la meitat d'Espanya cap on va i la meitat d'Espanya cap on va. Perquè Espanya ara, en aquests moments, està dividida. Llavors, el tema jurídic que deia la Conxita, nosaltres els catalans ja hi estem acostumats amb el procés, ja ho vam viure tot això. Sí. Ja vam viure tot el tema dels jutges i de totes les animalades que van arribar a fer i les tergiversacions que es van arribar a fer. Ara li ha tocat a en Sánchez, i per mi és exactament el mateix, perquè les causes que té en Sánchez per per resoldre, no n'hi ha cap encara, encara no n'hi ha cap que s'hagi resolt. L'únic que penso jo que li pot fer una mica de desprestigi, una mica en el sentit de que en Zapatero ha sigut sempre un referent com una persona noble, una persona honesta dins del partit, l'únic que li pot fer una mica de mal és el fet de les joies, no? Aquestes joies, el per què no les havia declarat, el per què les tenia en una caixa forta, això pot fer que algun militant o alguna persona que voti al PSOE es qüestioni una mica de dir, bueno, és una mica greu, no?, tot això de les joies. Bueno. Ara, tot l'altre és buscar-li els tres peus al gat.
4: I Montse, a títol d'exemple, l'altre dia, sembla que va ser a l'Intermedio, que van fer un esquema. Deien, un senyor que roba 6.000 euros li demanen un any de presó. Un senyor que ha fet lesions li demanen 3 anys de presó. Un senyor que ha fet robo con no sé què li demanen 5 anys de presó. Un que li han trobat 80 quilos de cocaïna li demanen 14 anys de presó. A la dona del president li demanen 24.
1: 24.
2: I què? I encara no sabem exactament què és el que ha fet.
4: I no se sap què és el que ha fet. Algú s'explica això. Però jo penso que això, en lloc de fer-li mal al partit i al govern, li fa bé, eh?
2: Sí, però...
4: Perquè la gent es comença a qüestionar què coi està
2: aquí
4: passant.
2: Aquí saps què passa? Sí, que amb tot el tema...
1: Sobretot nosaltres des d'aquí, eh?
2: Un moment. Amb tot el tema de que, ai, cuidado que ve la dreta, ai, cuidado que ve la dreta, ai, cuidado que ve PP i Vox, ai, que anirem enrere i tot això, jo em sembla que ha arribat un punt que la gent ja li ha perdut la por. La gent ja li ha perdut...
0: On passa, Montse, també.
1: El raïm està verd, sí.
2: La gent ja li ha perdut la por. Oh, que venen aquests? Bueno, pues que vinguin. Escolta'm, com que el que dius tu, Rosa Maria, també em passen moltíssim, llavors, si ve la dreta, que vingui la dreta. I això és perillosíssim per les persones que tenim una mica de criteri polític, no? Pensem que és dolentíssim perquè perdrem, bueno, el que és el feminisme, el que són els drets socials, els drets humans, tot això està
1: tot... La possible
2: tot...
1: plurinacionalitat, el fet del respecte...
2: Això per descomptat, Tot això està en perill, però no en un perill així espenjadet, no, un perill real, en un perill que patirem passant, de veritat, eh?
3: Estan passant coses raríssimes. Un amic meu que és gai, i que, sí, és amic meu, vull dir... L'altre dia em deia que votaria Aliança Catalana.
2: Sí, sí, molta gent ho diu.
3: Sí, però és que aquests aniran contra tu.
2: Clar.
1: Oi tant, sí.
2: Bueno, però, no, aquesta... quan,
3: no com jo, que ets amic meu.
2: Jordi, i quants treballadors voten PP? Quants treballadors voten PP?
3: Una altra incongruència. Sí. Una altra incongruència. O sigui, aquestes coses són... I de fet... No tenen sentit.
4: Escoltes declaracions, per exemple, aquest Garamendi. Aquest home diu unes bestieses que al final... Perquè, mira, Espanya es havia d'enfonsar amb la reforma laboral. Es havia d'enfonsar amb el salari mínim interprofessional. Es havia d'enfonsar amb l'increment de les pensions. Espanya va millor que mai. I s'ha aprovat tot això i s'està aplicant en benefici de la gent.
3: Imagina't quants metres sota terra tindria que estar allà.
4: Pues és que no té cap sentit.
2: Però, que Conxita, tu...
4: diuen coses que, de veritat, que només que hi paris una mica d'atenció... te dones compte, l'altre dia un desgraciat, ho dic així perquè ho vaig pensar, dient que ara l'absentisme laboral no era perquè l'empresa t'hagués fet no sé què, era perquè t'havia deixat la nòvia i que les enfermetats
1: que els metges,
4: si d'alguna manera les enfermetats mentals ens les estiguéssim inventant.
1: Tant.
0: Sí.
4: Quan l'únic que s'ha posat sobre la taula és que existeixen.
1: Deixen. I cuidado, i la baixa la tens per part d'un metge.
2: Tot això desapareixerà. I
0: de moment, Montse, està aquí, eh?
2: Ja, per això et dic que està aquí. Però vosaltres us aneu de recordar de la Cosoy de Ribó que se li va fer a en Felipe González, deixant a part de com s'hagi tornat ara en Felipe González. Però en l'època que li van fer la Cosoy de Ribó, que era l'època de l'Aznar, que va ser brutal el que li van fer.
4: Menys que ara, per això.
2: Ara anava a dir, no té comparació amb el que estan fent ara. No té comparació amb el que estan fent ara, perquè ara s'ha caigut en un nivell tan baix, de Cosoy de Ribó, que hasta amb la seva dona, hasta amb les filles d'en Zapatero, i si poguessin amb el gos i el gat que tenen, pues també ho farien.
3: Això és un sistema, això és un sistema mafiós. Anar contra la família és el que fa la màfia.
2: Sí, ja ho sé. Però explico a la gent això. Explico a la gent això.
3: Bueno, però això ho hem vist a 3.000 pel·lícules. I la gent no se'n recorda.
4: El problema moltes vegades és de que, o sigui, la dreta considera que robar és normal. Si els teus roben, pues mira, jo també ho faria si pogués. L'esquerra no. A tu quan algú del teu costat roba dius, hòstia, això no es pot permetre. I ens passa factura. A la dreta no li passa mai factura, ni tant se va electoralment.
1: No.
4: Perquè ho consideren normal. És que són los amos del cortico. I per tant, això és el que te sap greu.
2: En Rufián ja ho va dir-ho, la dreta pot robar, però l'esquerra no.
1: La dreta és liberal, per tant, el que fa aquest no m'importa, és igual, que faci el que vulgui, mentre que l'esquerra també, d'alguna manera, és marca moral,
4: clar.
1: Marca línia ètica. Marca això, d'aquí ve la decepció que hem tingut amb el Zapatero, no? En fi, pel que sigui, pel fet de que tu tenies una opinió d'un senyor tal i qual, i el fet de que te'l matxaquin d'aquesta manera...
2: El tema del prosultre és un muntatge com una casa.
4: Que això aniria contra el Zapatero arrel de les últimes contestes electorals?
1: Sí, suposo que sí.
4: Tots sabíem que el següent objectiu seria Zapatero. Tots ho sabíem.
2: Però és que aquest cas...
4: Per què?
1: Ja. No,
2: però és que, Conxita, aquest cas del plus ultra ja estava arxivat.
4: Sí,
2: en aquest cas ja va anar a judici, es va arxivar per falta de proves.
4: I en
2: Zapatero no sortia en aquesta causa, la primera que es va arxivar. Però en la segona ja ha intervingut Manos Limpias. Qui és Manos Limpias? Vale? I han intervingut tota una sèrie de persones que han anat estirant, i han buscat el compte que perquè hi sortís en Zapatero.
3: Ara, aquests de Manos Limpias podrien investigar qui és M. Rajoy.
4: També.
3: També seria maco, això.
4: A veure,
3: de seguida saben qui és PS.
1: De tots modos, el panorama que tenim és una mica desolador, Desolador de cara a la nostra telepolítica, sobretot aquest caïnisme que hi ha,
4: on
1: tenem.
4: Vinga,
1: home,
4: ara
1: jo penso que d'alguna manera ara anem cap a presentar uns pressupostos.
4: Ara cada un que digui cap on anem, exactament, perquè hem parlat molt globalment. No, sí, acaba tu, Salvador.
1: Home, suposo que anirem tard o aviat amb unes eleccions, si no s'aproven els pressupostos o qui ja pot ser que aquestes eleccions s'avancin, abans de les municipals, o si no, la resistència d'en Sánchez i dels partits de coalició doncs li mantinguin fins que toqui les de llonces. Si és que el seu propi partit no li demana també que els avanci per problemes de caiguda vertical, no? De caiguda del partit, perquè evidentment que el partit passarà una crisi. Passarà una crisi de la diratge.
2: És el que busquen
1: amb tanta història
4: ja no saben
1: que
4: treure-hi
1: més.
4: Montse, cap on anem?
2: Jo penso que anirem a unes eleccions. Quan? No ho sé. Potser serà quan toquin, el 27, o potser s'avançaran. El que passa que hem de tenir en compte que Espanya està dividida. I està dividida en dues parts, no? Tant les pot guanyar una part com l'altra. Pensem de que les eleccions, o sigui, el govern que hi ha ara és un govern que està format per diverses coalicions. Això es pot tornar a repetir. A no ser que la gent estiria amb trompa a votar PP i Vox, no? No ho sé. Que acabarà amb unes eleccions, segur.
4: Sí? Jordi?
3: Jo crec que les eleccions arribaran al final de la legislatura. El Pedro Sánchez continuarà així. Que qui les pot guanyar? No ho sé. Però, de fet, és que no està passant res. No està passant res. Que no sigui falsetats, buscar raons per tot arreu, perquè la cosa està continuant i s'està governant.
2: Clar,
3: i s'està governant, i les coses sempre poden anar millor, però indefinidament poden anar pitjor també, però s'està governant i estem en una línia correcta dintre d'Europa i no passar, al final no passarà res. Passarà res, hi haurà eleccions quan toquin i com totes les eleccions, pues ja veurem què passa.
0: Conxita, què te sembla? Cap on anem?
4: Jo crec, evidentment, hi haurà eleccions el 27 perquè toquen i per tant hi haurà eleccions. Jo penso que el PP s'ho hauria de fer mirar perquè el 23 ja van donar per sentat que guanyaven i inclús es havien repartit els sillons, vull dir que ho tenim tan clar que era tot així. No va ser així i el PP continua exactament amb la mateixa situació, és a dir, per ells mateixos no avancen, no estan avançant, Vox s'ha aturat i l'esquerra jo crec que acabarà un moment que es doni compte de que nos estamos jugando mucho i com que ens estem jugant molt, potser cal que ens posem les piles i que la gent surti a votar. Perquè a mi no em preocupa
2: que pot haver-hi una abstenció molt gran, eh?
4: El que em preocupa és que la gent surti a votar, perquè si sortim a votar somos más. I ho dic així de clar. El problema és que la gent tingui la motivació suficient com per sortir a votar. I jo coincideixo amb el que deia en Jordi, de que el país, si treus tots aquests comentaris del PP i aquests insults i aquest continua degradació, estem funcionant bé? Hem obtingut reformes i millores que mai s'han obtingut. És que, de fet, quan hi ha hagut avanços socials, sempre ha estat amb un govern socialista, no ha estat mai amb la dreta. No. La dreta te paralitza. I ara te trobes en una situació en què, sí, és que hi ha tot un aparato judicial mediàtic en contra del govern i amb un acoso i derribo total i absoluto. I jo dic, hosti, chapó. Perquè el Pedro Sánchez jo ja m'ho hagués anat.
2: Perquè això no hi ha qui ho aguanti.
0: Salvador, per què has posat aquest tema?
1: Home, he posat aquest tema perquè me preocupa Madrid, però m'he deixat el tros que és si me preocupa Catalunya. L'avenç de l'Aliança Popular, de l'Aliança aquesta, és tremenda. És més forta que el propi Vox en el seu territori i, bueno, i Junts està que no el veig clar. Esquerra Republicana amb el problema de Junts, Esquerra Republicana, etcètera, el fet de que apoyi...
2: El problema que té ara és amb en Rufián.
1: Amb en Rufián, etcètera, vull dir que me preocupa.
0: Molt bé.
1: Que serà un altre tema...
0: Per
1: proper dia, com la toqui triar.
0: Gràcies, Salvador, per el tema. Gràcies per compartir aquesta estona de la tertúlia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, també.
2: Bon cap de setmana, Conxita.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, divendres 19 de juny. Les tres paraules del dia són marihuana, festes, piscines... I avui afegim una quarta, femenina. Marihuana desmantella en una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel de Tordera. I ahir un autobús de línia xoca contra un immoble a l'avinguda Montseny al veïnat de Sant Pere sense provocar ferits. Festes. Comencen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, que s'allargaran fins al 24 de juny. I el Teatre Claver es vesteix avui de gala per al concert de final de curs de la seva escola de música. Piscines. Demà obren les piscines municipals de Tordera. Un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre alumnes des de I3 fins a quart d'ESO. I Castor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci i Bertrana aquest dissabte, una activitat també gratuïta. Femenina. La tercera volta ciclista a Catalunya femenina tallarà avui el trànsit a Tordera. Les carreteres afectades seran la Girona 512 i la Nacional 2. Es preveu el tall entre un quart de 6 i les 6 de la tarda. I arriba aquest dissabte la competició benèfica de CrossFit Tordera a Edeseo. La competició té un objectiu clar, recaptar fons per l'associació. Desmantellen una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel. L'operatiu policial assalta amb 4 persones investigades i el desmantellament d'una infraestructura preparada per a cultius de grans dimensions. I ahir, com anàvem explicant, un autobús en línia va xocar contra un immoble a l'avinguda Montseny, al veïnat de Sant Pere, sense provocar ferits. Diversos tècnics han analitzat i valorat en les darreres hores l'estabilitat estructural de l'immoble i s'ha donat assistència als veïns afectats. Avui és el Dia Mundial de Passejar Sense Pressa. Avui és Sant Ramaut, abat i fundador dels Camaldesos. Avui fan anys el jugador de bàsquet Dirk Nowitzki, 48 anys. Falten 2 dies per l'estiu, en falten 66 per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia amb intervals de núvols i clarianes, ambient càlid, màxim al voltant de 29 graus. Demà una mica més de calor, amb temperatures que poden arribar als 30-31 graus. La dita pel juny, la falç al puny. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. La notícia curiosa ens parla que avui se celebra arreu del món el Dia de Passejar Sense Pressa, una iniciativa creada el 1979 com una resposta humorística a la febre del jogging que hi havia implantada als Estats Units.
5: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
1: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
2: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
2: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: Ràdio Tordera.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: bé, tombant a l'informatiu de les 12 del migdia, arriba doncs un dels moments que el divendres el tenim realment doncs també esperant, especialment és un viatge al passat, ni menys ni menys, perquè hem considerat amb la nostra companya col·laboradora Meli Banyet, bon dia Meli.
1: Bon dia Rosa Maria.
0: Que amb ella podríem descobrir històries de la història que sovint ens deixen bastant bocabadats, veritat sigui dita, perquè són curiositats, són personatges inesperats, episodis sorprenents i detalls que potser mai ens havien explicat. I com sempre, amb aquell punt de sorpresa que ens fa preguntar, avui què ens portarà la Meli? I de què ens parlarà? Obrim la porta del temps. Meli, com vulguis, endavant.
2: Pues que avui comencem per la història de la Julie d'Aubigny.
0: Opa!
2: Francesa. Uh-huh. Il faut donner un cop de... Eh? Français.
0: Nota,
2: mon français. Julie d'Aubigny, l'âme au pain, espadachina que va conquerir l'òpera de París. Tu vas estar quedant amb aquesta... amb aquesta...
0: Home, que ara jo, fliparàs. Jo me quedo amb l'espadachina.
2: Ara fliparàs, doncs.
0: Vinga, a veure.
2: Poques figures històriques reuneixen tants elements legendaris com Julie d'Aubigny. Va ser cantant d'òpera, duelista, professional, amant de nobles, de dones i aristocràtiques, no, fugitiva de la justícia, aventurera i una autèntica celebritat a la França del segle XVII. Estem parlant de l'any passat, eh?
0: Molt bé, eh? Però molt bé, aquesta dona,
2: precisament,
0: no?
2: Precisament va ser una trencadora. Ja saps que normalment m'agrada fer això, trencar una mica la història. Va viure durant el regnat de Lluís XIV, el famós rei Sol, que allunyava tothom, amb aquell sol solet, en una època caracteritzada per les rígides normes socials, el pes de la religió i el domini masculí a la vida pública. Va ser fort, vull dir, viure en aquelles èpoques, no en aquesta precisament, uh-huh, sinó anteriors inclús. Tot i això, Julie va desafiar totes aquestes convencions. Vestia sovint amb roba masculina, muntava a cavall, es batia en duel amb espadachins professionals.
0: Caramba.
2: I actuava als escenaris més prestigiosos de França.
0: Caramba!
2: La seva vida va ser tan extraordinària que encara avui és difícil separar els fets reals de les històries que la llegenda ha engrandit.
0: Noi! Quina dona, no? Mig home, eh?
2: Potent, potent. Oh, ja, no, ja veuràs, sí, una mica home, sí, perquè el que és bé... Julie d'Aubigny, 1673, al 1707, coneguda també com la Maupin. No va ser només una cantant d'òpera, va ser una de les dones més extraordinàries, escandaloses i fascinants de la França de Lluís XIV. La seva vida sembla una barreja entre novel·la d'aventures, biografia d'una estrella de rock i relats de capa i espasa. A més, convé matisar que alguna cosa important avui se sol descriure com bisexual, o com una dona que va mantenir relacions tant amb homes com amb dones.
0: Veig-ho aquí.
2: Al segle XVII no existia la categoria moderna d'orientació sexual, però està àmpliament documentat que va tenir amants de tots els sexes. Poca broma. Uh-huh. Ella va tirar per davant perquè li agradava el sexe.
0: Sense problema.
2: El sexe, i s'acabó. Vull dir, si amb tu, posa amb tu, i si no, posa amb l'altre. I s'acabó. El seu pare, Gaston d'Aubigny, treballava al servei de Louis Lorraine Guizet, un dels nobles més influents de la França de l'època. Gràcies a aquesta situació privilegiada, Julie va créixer envoltada d'un ambient cortesà. Però, a la diferència de la majoria de noies del seu temps, no va rebre l'educació tradicional. Mentre altres joves aprenien costura, brodat i normes comportament, ella va aprendre esgrima, equitació, lectura i escriptura i protocol cortesà.
0: Bé, estava preparada tant per quedar amb homes com dones.
2: No, però no va aprendre les coses que les dones tenien d'aprendre, que era brodar i estar a la casa. No, ella va aprendre l'esgrima i tot el que
0: més. Més aviat també estirant amb masculins, no, Meli?
2: Exacte. El seu pare la va educar gairebé igual que els nois nobles de la cort, ja t'ho diu. Des de petita va mostrar una personalitat forta, rebel i independent. Vull dir, ja denotava ella que ella, segons quines coses, no eren per
0: amb
2: ella.
0: Amb aquest tipus de personatges, ara mateix m'ha vingut en ment, Ameli, doncs de veure-li la seva imatge, no?
2: Sí. Jo me la imagino també.
0: Sí, sí, vull dir, perquè, esclar, dius, a veure, com te la pots...
2: Me la imagino amb un pantaló d'aquells de cuir, negre.
0: Sí, sí,
2: amb una,
0: també.
2: Sí, amb una casaca d'aquelles ajustades, sí. Amb la seva espasa aquí penjada, sí.
0: I d'imatge, què?
2: De cara, bé, maca.
0: No, maca. Jo sí, considero sí. Que té que ser una cara bastant una miqueta de...
2: Jo crec que sí, va.
0: Vinga, va, continuem.
2: Quan era adolescent va iniciar una relació amb el conte d'Armanyac.
0: Oh,
2: això també és un bon conyac, eh? L'Armanyac.
0: No tant.
2: Això és de conyac. Per evitar escàndols, el noble va organitzar el seu matrimoni amb un funcionari anomenat Sieur de Montpain. Vale. És a dir, que la va casar perquè quedés més o menys encoberta la situació, però ella amb el Mapan res de
0: mare
2: res.
0: Mare meva.
2: Tanmateix, Julie mai no va assumir el paper d'esposa obedient que la societat esperava d'ella. Al segle XVII, la situació de les dones estava marcada per una gran desigualtat respecte als homes. La majoria tenien poques oportunitats d'accedir a l'educació i la seva funció principal era ocupar-se de les llars, els fills i les tasques domèstiques. I s'acabó. Mm. Ja està. No aspiris a res més, no? Que no hi ha res més a fer.
0: Bueno, ella les devia dones ser depenien... d'un caràcter bastant
2: clar,
0: fort,
2: ella,
0: eh?
2: Ella sí, i alguna altra també. M'imagino que també alguna altra. Però pobretes aquestes, on anaven a parar? les dones depenien legalment i econòmicament del pare o del marit. I tenien una participació molt limitada a la vida política i social. A més, les dones tenien molt poca llibertat per decidir sobre el seu futur. Així és que poc després va abandonar el marit i va començar una vida aventurera. Julie va fugir amb un mestre d'esgrima anomenat Seguin.
0: Escolta-me, però aquell ja és el tercer, no?
2: Ara en Martí ens posarà una cançó que és molt identifica molt el que seria aquesta dona a Sur le ciel de Paris.
0: Vinga, va, a veure...

0: Ai, llavors, quina música més maca, no?
1: Ah, la francesa sempre és. Edith Piaf és meravellosa. A més m'encanta perquè pronuncia també
0: sí,
1: el francès.
0: Sí, sí, sí.
1: Té aquella pronunciació forta. Doncs amb el Sagan aquest se'n va anar durant el seu viatge per França, amb la, cantava amb les tavernes, a les fires, i bueno, doncs va fer una mica de tot. Es guanyava la vida com podia i demostrava les seves habilitats amb l'espasa.
0: Ai, mare.
1: En aquella època va començar a vestir ja habitualment amb roba masculina. El que dèiem, Ho feia perquè era més pràctica per muntar a cavall, viatjar i lluitar.
0: Era la seva
1: meta en aquell moment, no? La seva aparença sorprenia i escandalitzava moltes persones.
0: Clar, perquè, per exemple, el tema de pantalons...
1: en aquella època,
0: va costar que quedi implantat que es anéssim amb pantalons.
1: Quan nosaltres érem joves, llavors ja vam començar a portar.
0: Però
1: portàvem de petites fandilles,
0: que
1: feia molt de fred amb el vestidet i la fandilla,
0: Sí.
1: És dir, que estem parlant de fa 4 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, es va adelantar. 300 anys. Bueno, la seva habilitat amb l'espasa es va convertir en una de les seves característiques més famoses. Les cròniques expliquen que derrotava regularment homes que la reptaven. O sigui que, poca broma, Vull dir, tu, doncs espera't que te vaig a fer.
0: Quina devia fer que la
1: reptessin, no?
0: Amb l'espasa, Déu-n'hi-do.
1: És que, ja, llavors, molts d'homes no podien acceptar que una dona fos millor combatent que ells. Evidentment, home. Però Julià no semblava preocupar-se gaire per les convencions socials. Al contrari, gaudia provocant-les. A poc, la seva fama es va estendre per tot el país. Ara ve l'escàndol més famós. Més important. Aquest és, és probablement l'episodi més conegut de la seva vida. Julià es va enamorar d'una jove de bona família. Quan els pares de la noia...
0: Qui es va canviar de sexe, ara?
1: Quan els pares de la noia es van descobrir la relació, van decidir enviar la noia a un convent. Mm. Era el que feien, se la traien del mig.
0: Sí.
1: Però Juli, perquè això feia fa poc, que també es feia, aquí a Espanya.
0: Sí, i sembla que encara es fa alguna cosa d'aquestes.
1: Doncs igual també, exacte. Però Juli no estava disposada a renunciar-hi. Segons les cròniques, va ingressar al convent disfressada de novícia. És que de veritat, Posteriorment, aprofitant la mort d'una religiosa, hauria col·locat el cos a l'habitació de la seva estimada i hauria provocat un incendi per facilitar la fugida de totes dues.
0: Déu-n'hi-do,
1: Quina trapella,
0: Total, aquesta
1: aquest
0: dona.
1: Episodi li va comportar greus problemes amb la justícia.
0: Clar.
1: Va ser condemnada en absència. Sí, la van jutjar, ella no hi era, però la van jutjar i es va convertir en una fugitiva. Ojo, allí aquí el dato ja era més...
0: Home, perquè ella sabia que si directament iria, doncs, decapitada o vés a saber quin sistema
1: menys.
0: Ho feien,
1: encara,
0: no?
1: Encara no existia la guillotina, va ser posterior, però Encara avui els historiadors discuteixen fins a quin punt els detalls d'aquesta història són exactes. Una altra història famosa explica que Julie va assistir a un ball aristocràtic vestida d'home. Durant la festa va besar amb una jove noble davant de tothom. I tres homes es van sentir ofesos, evidentment. I la van desafiar.
0: Ja està.
1: Pues va espadeixer
0: un darrere l'altre.
1: Tots els va guanyar tots tres. Ella va sentar el repte,
0: no?
1: Van sortir al jardí i segons la llegenda, Julie els va derrotar un darrere l'altre. T'imagines? Jo és que dic, me va flipar com estava llegint la història. Dic, aquesta t'ha de ser molt bona per explicar-la a la ràdio. L'episodi va augmentar encara més la seva fama, però Julie no només era famosa per les seves aventures, també posseia una veu excepcional. Va ingressar a la prestigiosa Académie Royale de Musique.
0: Ah, noi!
1: Ojo, la principal institució operística de França. Allà va destacar ràpidament gràcies a la força de la seva veu, la seva gran presència escènica, la seva capacitat interpretativa i el seu carisma.
0: Ai, per favor, no!
1: Es va convertir en una de les artistes més admirades del moment.
0: Escolta'm, aquesta dona va enredar tothom,
1: Sí.
0: És que ara anar explicant-me tot el tema...
1: Per això jo et deia que t'he de ser guapa, perquè tothom es va... enamorar d'ella,
0: sí,
1: precisament.
0: Sí, sí, també és cert.
1: És a dir, jo crec que tothom en aquella època, sobretot les dones, devien estar dient, joli, aquesta és de trencar mollos, anem a seguir-la, no? El públic l'adorava i això resultava sorprenent tenint en compte la seva reputació d'aventures i duelista. Juli va mantenir relacions amb homes i dones al llarg de la seva vida. Vull dir, ella no va pas, el que deia, ella no tenia problemes. Ella volia estimar. Era igual a qui estimar.
0: Estimar, bueno, però escolta, també li agradava lluitar.
1: Sí, això també. Si li posaven traves, doncs ella se les traia del mig lluitant i llavors ja pots contestar, seguia el seu premi.
0: Sí, sí, sí.
1: Les seves aventures amoroses eren un motiu constant de comentaris a la societat parisenca. Imagina't tu los corrillos de la societat en aquell moment.
0: Sí.
1: Has vist la tal, la Maupin, com se passa, tal i qual, igual que ara fem amb la Pantoja.
0: Sí, sí, sí, oi tant.
1: Això ve al cas també. Avui moltes persones la consideren una figura pionera de la llibertat sexual i afectiva. Vale? És un icono, està bé. El que sí que sabem és que Juli estimava sense preocupar-se gaire de les convencions del seu temps. Els darrers anys de la seva vida són menys coneguts. Ara escoltarem una altra cançó que es diu Jo no regret de rien, que vol dir Jo no regret de rien, vol dir No me arrepiento de nada, vol dir que per això ella la va cantar.
0: A veure, l'escoltem, que és molt maca, que també
1: és Mireille Mathieu, que és la segona de Edith Piaf.

0: maco, que maco.
1: Bueno, la cançó aquesta ha fet, ella ha fet l'honor de dir que no s'arrepentia de res. Mm-hmm. Per tant, ole, ella, amb totes les seves conseqüències viscudes, que van ser moltes. Què volies dir, me va, digues?
0: No, no, sí, si no, no, estava encara mentalitzada amb la cançó, sí. Estava posada amb el tema aquest, que és molt maco.
1: Bueno, doncs, diverses fonts indiquen que va viure una intensa relació sentimental amb, aquesta és una altra, Marie-Louise Thérèse de Semneterre. Uh-huh. La ruptura d'aquesta relació sembla que la va afectar profundament. És a dir, que d'aquesta devia estar molt enamorada. Mm. Cap al 1705 va abandonar l'escenari.
0: Fins aquí rebo.
1: Es va retirar de la vida pública, va morir al 1707 amb només 33 anys.
0: Ai.
1: Mala guanyada, no?
0: Oh, i tant.
1: Podria haver disfrutat més de la vida.
0: Oh, i tant, oh, i tant. Bueno, però jo suposo...
1: Bueno, el poc que va viure...
0: Ara, anem aquí, sí, sí. Anem aquí.
1: Va, obrim el vano per veure que 33 anys ben aprofitats, no? D'un-hi-do, el que va arribar a fer en 33 anys. Bueno, doncs ja... devien dir des de dalt, bueno, ja és prou.
0: Sí, doncs
1: ja,
0: i tant.
1: Ja toca pujar dalt.
0: Traiem-la ja d'aquí aquest món perquè aquesta dona...
1: Que ja
0: bueno,
1: fa prou sí, de les seves,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: La causa exacta de la seva mort continua sent desconeguda.
0: Mm. Igual, igual amb un repte d'aquests d'espadatxins...
1: No, si s'havia retirat ja...
0: Ja s'havia retirat.
1: Sí, doncs se suposa que igual alguna malaltia, vete a saber, eh? En aquells moments tant homes, dones, tal qual, malalties...
0: De totes maneres...

0: pel·lícula,
1: a través dels anys s'ha anat millorant la història, i potser era una petita cosa, i llavors al final és el que és, no? La història del convent, els tres duels consecutius, sembla ser que potser tampoc no van ser, diverses aventures espectaculars atribuïdes a la seva figura, potser que tampoc. Com passa sovint amb personatges tan singulars, la realitat i la llegenda es va acabar barrejant. El seu llegat. Actualment, Julie d'Aubigny és recordada com una de les dones més extraordinàries del barroc francès, això sí, una gran cantant d'òpera, això que també, una excel·lent espadatxina, que també, una figura vinculada a la llibertat personal i afectiva,
0: oh,
1: i un símbol de rebel·lia davant les normes imposades, que també,
0: també. Doncs això, una dona en els que temps, en aquesta època, ser, vull dir que...
1: És que tenia d'estar trient-se amb tots els paparazzis de l'època, en aquell moment, pobreta.
0: De veritat, esclar,
1: també la devien seguir, no? Doncs la seva història continua fascinant perquè va aconseguir viure segons les seves pròpies regles. Amb una societat que intentava limitar constantment la llibertat de les dones, cantant d'òpera, duelista, amant, fugitiva i celebritat, va desafiar les convencions del seu temps amb una valentia excepcional. Més de 300 anys després, la seva figura continua a captivar-nos perquè representa una idea universal, la lluita per viure en llibertat i autenticitat.
0: Molt bé.
1: Doncs aquest és un homenatge especial per la Julie Maupin.
0: Sí, perquè com has anomenat el nom, jo m'he quedat així una miqueta bocabadada, perquè dic, a veure...
1: És que jo mateixa tampoc l'havia sentit mai. Va ser Històries de la Història, que va arribar al meu baúl de los recuerdos, i vaig obrir, i vaig trobar-la.
0: M'agrada.
1: I aquesta m'encanta, aquesta la tenim de dir. Ara escoltem Les Champs-Élysées de Joan Dassin, que aquesta és una altra francesa que t'agrada.
0: Molt bé, gràcies, Meli.
1: De tu.
0: Divendres t'esperem, eh?
1: D'acord, doncs ja hi serem.
0: Adéu, bon dia. Gràcies.

0: connu deux amours.
1: Radio Tordera.
2: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Ara a Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.

0: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Tordera. Ara i aquí,

0: Doncs bé, a Ràdio Tordera ens agrada donar veu, i en aquests moments així serà, a persones que des de la senzillesa i la passió mantenen viva la màgia de la cultura. Persones que, sense ser actors professionals, s'endinsen a l'ànima de grans obres teatrals per interpretar en moments emocions i paraules que travessen el temps. Ho fan amb seriositat, amb respecte i amb una estima immensa. Jo ho palpo cada dia, cada moment. Per aquest art de transmetre vida damunt d'un escenari, i ara, en aquests moments, mitjançant els micròfons de la ràdio. Perquè el teatre, la interpretació, és molt més que representar. És emocionar, és recordar, és convertir. I avui, des de la ràdio, volem fer-vos amb aquests polifacètics que han estat al nostre costat durant tota aquesta temporada tardor-hivern, aquest petit homenatge, i novament obrirem els micròfons perquè la seva veu i la seva passió arribin ben lluny. Que la ràdio soni amb força, amb aquesta calidesa que ens donen cada setmana i amb aquesta bona companyia. Lluís, que el tinc aquí ben a prop, doncs ens presentarà el grup que tenim aquí. Ui, que bé, avui són tots, eh?
1: Sí, avui sí. Abans de res, celebrem, Rosa Maria, que puguis estar aquí amb nosaltres.
0: Ah, vale, gràcies.
1: Sí. I que et puguis recuperar el més aviat possible.
0: Mira, me la pot a l'aire i vinga. Vale. Gràcies.
2: Sort dels ànims que tens.
1: Mira, programació del 19 de juny, que és avui. Estimats i fidels oients de Ràdio Tordera, avui tornem a l'activitat més habitual d'aquest grup de polifacètics. Dintre de l'espai, ara i aquí, en viu i en directe, us oferirem l'obra Enriquet, el del Plomall, d'autor desconegut. Com que no hem pogut parlar amb l'autor anònim, no sabem del cert en quina època es passa tot plegat. Però al parlar de Minuet i altres balls, suposem que es refereix al període de Napoleó. Aquell que amagava sempre la mà, després de llançar la pedra, o el que és el mateix, després de les seves malifetes, molt habituals, per cert. L'obra que us oferim avui té un elenc de lo més selecte. Per ordre d'aparició, fa de marquesa de Galta Florida la Rosa. En Lluís, un servidor, farà de Papacurt. I l'Assunci, de Miralda. De Riquet anirà en Quim, que se les veurà en tamborinaires i fabriolers, entre altres. La Pilar farà de Florinda, amb un canvi de registre més que notable a partir de la segona part. Per acabar amb la Teresa, que interpretarà el paper de Sabiana, l'última aparició. La narració anirà a càrrec de la Maria, que de forma magistral ens situarà dins d'aquesta obra tan divertida. En resum, i sense avançar esdeveniments, el príncep Riquet cerca muller i vol triar entre totes les princeses del regne. Això crea situacions molt curioses que anireu veient. Esperem que tot plegat gaudiu d'aquesta comèdia breu i volem que us deixi un bon gust de boca abans de començar les nostres vacances d'estiu. Per acabar d'omplir aquest espai, la Teresa ens llegirà el poema La Sardana de Josep Maria Xirinacs, amb motiu de la Diada Universal de la Sardana, que va ser el passat 16 de juny. Avui estem aquí tots els polifacètics, a excepció d'en Pere, que gaudeix d'unes merescudes vacances, i de la Maria Dolors, que s'està recuperant poquet a poquet de la seva afonia. Des d'aquí una abraçada per ells. Que tingueu un bon dia i gràcies per escoltar-nos.
3: L'historieta comença en el saló de la marquesa Galta Florida.
4: El príncep Riquet m'ha promès que assistiria a la meva festa.
1: El príncep Riquet, heu convidat?
3: I no us fa una mica d'angúnia tan lleig?
1: Perquè de lleig se'n pot ser una mica, però és que tant.
3: Amb aquell nas tan llarg.
1: Més llarg que un dia sense pa.
3: I amb aquelles orelles de pàmpol.
1: Sí, que semblen matamosques.
3: I amb aquells cabells en forma de plomall.
1: Talment com si fos un apuput.
4: Ara que ben mirat, li deu anar bé per trencar la... per treure la pols, vaja.
1: Això sí, de pràctic, ai, sí que deu ser-ho.
4: Sí, sí, ve tu con Riquet.
1: Riquet, el del plomall.
4: Ja podem riure ja, però val més ser lleig que fer safareig.
1: Ben pensat, trobo que teniu tota la raó. El príncep no és bon mosso ni ben plantat, però parla com els àngels.
4: I és més intel·ligent que tots els savis de l'acadèmia.
1: Sap de gramàtica, de botànica i de solfa.
3: Va, però és molt lleig.
4: Coneix les estrelles, els vents, els ocells que passen. Però teniu tota la raó. És lleig com un gripau.
1: I sap dir grans coses amb paraules senzilles. I coses senzilles amb paraules que talment semblen tretes d'un diccionari.
3: És tan lleig que no l'aprofitaria ni per...
4: Oh, mireu, ja ve el príncep Riquet.
3: Enriquet té el nas molt llarg, celles molt negres, i du els cabells del davant en forma de plomall, i camina encongit i amb les cames tortes.
2: Benvolguda marquesa, deixeu-me que us doni les gràcies per la vostra amable invitació, tan amable i gentil com vos mateixa.
4: Ai, gràcies, príncep Riquet.
2: Permeteu-me que us digui la meva satisfacció de veure la vostra presència que alegra aquesta vetllada.
4: Per mi també és una gran satisfacció disfrutar de la vostra presència.
2: Senyors Papacurt i Miralda, gràcies per la vostra assistència.
3: Els hi fa una petita reverència.
1: Benvingut, príncep Riquet.
3: I li fan una gran reverència.
2: Doncs sí, estimats amics, estic molt content de veure-us, perquè potser trigaré a tornar-ho a fer. Me'n vaig a terres llunyanes, a Corramont, i no sé quan tornaré.
4: Oh, príncep Riquet, quina sorpresa! I com és que em preneu aquest llarg viatge?
2: Perquè em convindria casar-me aviat. He de cercar muller i vull conèixer totes les princeses de la terra per poder triar millor.
1: Això, príncep, n'heu de triar una que sigui digna de vos.
2: Cal que ella sigui digna de mi i que jo sigui digna d'ella. La dignitat que un es mereix es mesura per la que un té. I no és digna d'un mateix si no és digna de ningú.
4: Ai, on la trobareu, príncep? Una princesa digna de la vostra intel·ligència.
2: Us obreieixo l'elogi, senyora, que no sé si m'ho mereixo, però sí que us puc dir de que quan vaig néixer, la meva mare plorava perquè jo era tan lleig i esgarrifós.
4: Oi, ara?
2: Esparracat i mal forjat.
1: Voleu callar?
2: Imperfecte i botorut.
4: Oh, però què esteu dient?
2: Cama curt i fastigós.
4: Ni parlant-ne.
2: Mira, una fada generosa em va fer el do de poder transmetre tot el meu talent a la persona que estimés. I me'n vaig a trobar aquesta persona. Us dic que no tindré repòs fins que no l'hagi trobat. Doncs, adeu-siau, amics. Adeu-siau.
4: Senyor, ens permeteu acompanyar-vos en el vostre llarg viatge?
1: Seria per nosaltres un gran honor.
4: I al mateix temps vetllaríem perquè no li manqués res.
2: Gràcies, amics. Doncs sí, us permeto que us uniu al meu sèquit.
4: Moltes gràcies, príncep Riquet.
3: En un saló del palau del rei de Virondanna, el príncep Riquet i els seus acompanyants coneixen a la princesa Florinda, bella com una estrella, i a la princesa Saviana, lletja com un pecat.
1: Oh, princesa Florinda, amb vos ha sortit el sol.
3: I es grata el clatell i l'esquena.
5: Sou com una estrella que ha baixat del cel.
6: Oh, quin berruga més divertida que teniu al costat del nas.
5: Ai, el vostre somriure, princesa, és com una rosa vermella que bada.
6: Si bada, no et menja. Elis, si bada, no et menja.
1: Si us ve de gust fer un passeig pel jardí...
4: Ai, veureu com les flors es tanquen, es tornen pàlides al vostre costat.
1: I com l'aigua del bassiol es deleix per reflectir la vostra bellesa.
6: I I em compareu a una paperina de patata afegides? Ui! Ah, oh, quina punxada! M'he punxat amb una agulla de cap!
7: Heu d'anar en compte amb les agulles, germana meva, que us podrien fer mal de debò.
5: Princesa Sabiana.
3: Els tres li fan una gran reverència.
7: Són ben amables de venir-nos a saludar i fer companyia, senyor Papacut. Porteu una gorra de vellut molt bonica i us escau la mar de bé.
1: Celebro molt que us agradi, princesa.
7: És veritat que us dediqueu al noble art de fer sonar la viola? Algun dia caldrà que ens mostreu la vostra habilitat.
1: Estic a la vostra sincera disposició, senyora.
7: I vos, Miralda, sembla que danseu meravellosament, com les fulles dels arbres quan se les endú el vent de la tardor. Espero que aviat ho podré comprovar.
5: Serà un honor per mi, princesa.
7: Us agraeixo de cor. Ara me'n vaig a fer una volta pel jardí.
1: Si no us fem gaire nosa...
4: Voldríem que ens permetéssiu el goig de fer-vos companyia.
3: Surten tots al jardí i la Florida es queda sola i es posa a plorar. Tot seguit entra el Riquet i la veu.
8: M'han deixat sola. Sola, com una miloca. Perquè sóc meva neta com que vas. Ai, només he dit batieres i tothom s'aparta de mi.
2: No ho comprenc, senyora, que una dama de la vostra bellesa pugui estar tan trista com vos esteu. Perquè us puc dir ben dit del cert que encara que jo no he vist una infinitat de noies boniques i tan boniques com vos, no n'he vist mai cap.
8: Ai, sou molt amable. Sí, molt amable. Gràcies.
2: La bellesa, senyora, és la millor qualitat que pot tenir una dama. I quan té aquesta qualitat, ja no es pot desitjar res més.
8: Això ho dieu perquè sou més aviat lleig, oi? Sí. Però... potser valdria més que jo no fos tan bonica. Ni tan curta de gambals com tinc la desgràcia de ser.
2: Res no indica tant el talent com creu que un no se té. I resulta així que com un més poc creu tenir-ne, més en té en realitat.
8: No sé pas res de tot això que dieu. Només sé que sóc beneita com un cabàs i que d'aquí ve la pena que mata.
2: Doncs, senyora, si és això el que us fa estar trista, jo tinc la manera de posar fi al vostre dolor.
8: Què dieu ara?
2: El que sentiu, senyora.
8: Voleu dir?
2: Vull dir.
8: De debò. Com si es pot saber?
2: Perquè tinc el poder, senyora, de donar talent com vulgui a la persona que jo estimi. I com que aquesta persona sou vos, senyora, podreu tenir tot el talent que us pot posseir. Només caldria que us caséssiu amb mi.
8: Em feu quedar parada?
2: Quedeu-vos parada, però només penseu en el que acabo de dir, perquè tornaré aviat a demanar la vostra resposta.
3: Enriquet surt tot fent una reverència i entren la Sabiana, la Miralda i en Papacurt.
7: No em negareu que les meves roses són les més boniques de totes les flors, tant per les seves formes i els seus colors meravellosos com pel seu perfum delicat.
1: Teniu tota la raó, senyora.
4: Les vostres paraules són molt acertades.
5: I molt ben dites.
3: Entra la Florinda.
9: L'inconvenient de les roses és que també tenen espines i punxen d'allò més.
3: Tots es giren i la miren sorpreses a la Florinda.
4: Com diu, senyora?
5: Sí, això també és veritat.
1: No es pot pas negar.
7: Això no priva que la rosa sigui la més vella de totes les flors.
9: Certament, germana meva. No us puc dir pas el contrari. Només volia posar les coses al seu lloc. i el mèrit que tenen les coses més altes no ens ha de fer oblidar els seus defectes i el mèrit de les més humils. No us sembla vos, senyor Papa Curt?
1: Sí, senyora, teniu tota la raó.
9: I vos, no ho veieu així, senyora marquesa?
4: Ho veig tal com vos ho veieu, senyora.
9: En canvi, vos, Florinda, pel vostre posat, em sembla que opineu altrament.
5: Oh, no, no, no, princesa, opino el mateix.
9: Ai, doncs si tots opineu igual que jo, segur que dec estar equivocada, no?
10: Tots es queden una mica desconcertats.
9: Ah, oh, no feu aquesta cara, que ho dic per riure. Per cert, Papa Curt, és cert que la vostra gorra és molt bonica, però potser la dueu una mica massa de gairell, no?
1: Podria ser... Podria ben ser, senyora. Rectificaré la posició.
9: I ara aquí caic. Us voldria felicitar per la vostra habilitat a tocar la viola. Però us faria observar, si no us sap greu, que les notes altes aquest dia us sortien una mica desafinades.
1: És que se'm va afluixar una corda, senyora.
9: I vos, Miralda, no es pot negar que sou una gran dansaire. Sou la reina de la gavota i de la contradansa, de la gija i del rondó. Però aquests minuets, senyora, aquests minuets, ai...
5: Sí, no, encara no. Vull dir que potser.
9: Però tampoc no cal que hi patiu, eh? Es pot ser una gran senyora i no ballar del tot bé un minuet.
5: Sou molt amable i gentil, princesa.
4: Les vostres paraules estan plenes de seny i de gràcia. Només la vostra bellesa igual al vostre talent, senyora.
1: Sempre als vostres peus i a les vostres ordres, senyora.
4: Sempre al vostre servei.
10: En el moment que van a sortir, es recorden que també hi ha la princesa Saviana. I tornen enrere i fan una reverència precipitada i se'n van. La Saviana, tota enfurismada, surt. La Florinda es posa a riure divertida i entra el Riquet.
2: Senyora, ja em torneu a tenir aquí.
9: Oh, mira qui hi ha, el cavaller del plomall.
2: Sí, que ve a buscar la vostra resposta. Us vaig demanar que us caséssiu amb mi.
9: Us he de confessar que no sé pas si m'hi decidiré.
2: Ara sóc jo que em quedo parat.
9: Ja m'ho crec. Però us parlaré francament. Quan jo era curta de gambals, no em vaig decidir a casar-me amb vos. Com voleu que ara, que gràcies al talent que m'heu donat, sóc més exigent, prengui aquest determini? Si realment us volíeu casar amb mi, vau fer mal fet de donar-me seny i enteniment i fer que hi vegi més clar que abans.
2: Ja sé que sóc lleig com un carbassó, que em fa angúnia de mirar-me, però... Digueu-me una cosa, deixant de banda la meva lletxó, hi ha res en mi que no us agradi? Jo sóc el príncep Riquet. No us acaba de fer el pes la meva condició, el meu talent, les meves paraules, la meva manera de ser?
9: Tot el que m'acabeu de dir m'agrada i em satisfà.
2: Doncs, si és així, prou que seré feliç, perquè vos em podeu convertir en el més seductor dels homes.
9: Oh, i això com pot ser?
2: Heu de saber que la mateixa fada que em va concedir el do de fer tornar intel·ligent a la persona que jo estimés us va donar a vos el poder envellir la que sigui objecte del vostre amor.
9: Si és així, desitjo de tot cor que us convertiu en el príncip més ben plantat i seductor del món.
10: Li passa la mà per la cara com si l'acariciés i així li treu el nas i els altres postissos que li donaven un aspecte lleig i grotesc. Alhora en Riquet, que fins ara havia anat guerrell, es redreça i agafant la mà de la Florinda li diu:
2: la felicitat inunda els nostres cors. Cuiners, pastissers i rebosters, prepareu un gran àpat que se celebrarà un casament com mai no s'ha vist cap de semblant. Guarniu la sala, tapissers, drapers, joiers i jardiners, que hi ha d'haver festa grossa, pompa i solemnitat. Joglars, trobadors, músics, tamborinaires i flaviolers, aplegueu-vos amb les vostres melodies i les vostres tonades i la vostra gresca i la vostra gatzara per festejar el casament de la princesa Florinda i d'Enriquet, el del plomall.
10: Mentre Enriquet fa el seu darrer parlament, han anat entrant tots els altres, que al final diuen cantant.

0: Radio Imen. Visca els novis! Visca! I ara, a continuació, la Teresa ens llegirà un poema de Josep Maria Xirinacs titulat La Sardana, amb motiu de la Diada Universal de la Sardana que es va celebrar el passat 16 de juny. Endavant, Teresa.
1: Rodona, sense presidències, sense darrers llocs, tancada, comunitària, íntima, oberta a tots els que hi vulguin entrar, sempre creixent, rigorosa, amb una llei pròpia, tot comptat i amidat. Assenyada al principi amb serenor i mesura, arreujada al final folla i disbauxada, inspirada per un mestre que no es veu, que no balla, que no vol lluir-se, animada per una cobla enlairada que no està de festa sinó de servei, festiva per a tot el poble que dansa joiós, delicada, els peus de puntetes, els dits enllaçats. Dona i home, dona i home, amb dos iguals sense privilegis, al cor dels pobles i ciutats, al bell mig de la plaça Major. Així vull que sigui la meva pàtria. Així somio la companyònia universal de tots els homes.
0: Molt maca, molt maca.
2: I bé, doncs, els polifacètics se'ns en van de vacances, eh? Sí. Us aneu de vacances, sí, eh? Això no pot ser, eh? Ens trobem a faltar.
0: Sí, no, nosaltres també, sí, perquè estem molt bé aquí.
3: N'hi ha alguns que ja ho estan, de vacances.
2: Sí. Ah, sí? Qui? Qui? Amb en Pere. Deixa-la anar amb en Pere. Eh?
0: El tenim al Albacete.
2: Ah, Albacete? Ai, mira tu, que bé.
0: Una navalla.
2: Oh, ja és capaç. Molt bé, jo us dono el micròfon doncs per dir alguna cosa a l'audiència, ja que no es tornarem a retrobar segurament. Sí que potser enregistrat posarem alguna cosa durant l'estiu, eh? Però vosaltres en directe fins potser al setembre segurament no ens tornarem a retrobar. Rosa, vinga, digues alguna cosa a l'audiència.
4: Bueno, estic molt ben aquí, estic molt contenta de que ens pugueu sentir cada divendres, escoltar, vaja, que ens escolteu, sisplau, perquè almenys fem sí, tordera, fem ràdio i fem de tot. I molt bon estiu, vacances no, perquè ja en tenim tot l'any, però bon estiu, passeu-vos bé i una abraçada per tots.
2: Teresa, vinga, va.
1: Doncs jo estic encantada d'estar aquí amb vosaltres, som un equip molt ben avingut, aquí no mana ningú, ni fa cas ningú. Aquí ens ajuntem i ho passem bé i després, doncs, gràcies perquè ens deixeu retransmetre-ho a tots els nostres oients.
2: Sempre gràcies a vosaltres. Sunci, Sunción.
5: Sí, jo també, que tinguem tots plegats un bon estiu, que al setembre puguem ser-hi tots, la Pilar, la Maria Dolors, tot el grup de polifacètics i en especial... Recordo que demà, no sé si demà o no, demà passat, serà el teu sant, Lluís?
6: Sí.
5: Sant Lluís Gonçaga, no? Doncs que tinguis un bon sant, també.
2: Lluís, vinga.
0: Doncs us trobarem a faltar. A veure, ho fem tot molt a gust, ens ho passem bé, què més podem demanar? Aprenem i sabem que ens escolteu, que això ja ens alimenta. Ja ens dona motiu més que suficient per seguir amb el programa.
2: Maria, va.
7: Jo només tinc a dir gràcies a Ràdio Tordera per deixar-nos expressar i divertir-nos molt. Gràcies per tot. Ja està.
2: Pilar, vinga.
8: Mira, jo també faig el mateix que la Maria. Moltes gràcies a Ràdio Tordera, primer per donar-nos aquest... una mica d'espai per fer això. Després dic que ens ho hem passat molt bé preparant les obres i que tenim un gran respecte pel públic i intentem donar exactament el millor. Ens ho ensegem una vegada, si no tres i si no quatre. Si no estem a l'altura, perdoneu-vos-a, però la nostra... el que volem nosaltres és que passin un rato distret. Uh-huh. Això és tot.
2: Joaquim, va dir que ha sigut un de l'última inquisició, va, clar, molt bona.
3: Jo sóc el novell de la
2: vinga,
3: colla,
2: va.
3: I només ja dic que donar les gràcies a Ràdio Tordera i als polifacètics per donar-me aquesta ocasió per poder interpretar coses que, entre cometes, de jo ja havia fet, però aquí també m'ha agradat molt. I doncs, bueno, vull dir, agrair a tots Polifacètic, Ràdio Tordera i la gent que ens escolta, eh? I que la gent i Ràdio Oients que passin un bon estiu.
2: Escolta'm, a veure, quin ha sigut el moment més complicat que heu tingut durant aquesta temporada, que dieu, mira, és que jo aquí, a veure, em vaig patir molt, mira, ho esteu fent una cara, que us està mirant, eh? Fa una cara, volguem dir, no.
0: A veure, jo no. Clar que hi ha diferències, sí, a vegades. Sí, exacte. Les polim, vull dir, venim a passar-nos-ho bé.
6: A mínimes.
0: I posem lo millor que podem de tots nosaltres.
3: Clar, a mi em van dir que vingués perquè tenien un paper petit que no sabien aquí donar.
0: I la vam encertar.
3: I resulta que quan vaig venir aquí em van donar el paper principal. Vull dir que vaig quedar acollonit.
8: Però qui et va ajudar molt? Qui et va ajudar
3: tots,
8: molt?
3: Tots.
8: No,
3: tots
8: la teva dona.
2: Ara, jo anava a dir-ho.
3: Però tots em vau ajudar molt i em vau fer molt de recolzament i vaig tirar endavant.
2: Molt bé, això és bo. I sempre doncs és bo quan podem tenir la Maria Dolors, com dieu, aquí.
3: Sí.
2: I també, doncs, en Pere, si ens escolta, potser ens està escoltant.
0: Sí. Home, no ens escoltarà després.
6: És una mica difícil, per això. Que disfruti.
2: Okay.
6: Ja tornarem.
2: Molt bé, doncs fins aquí hem arribat. Gràcies.
6: A vosaltres.
2: Gràcies. Una setmana més de rialles, de converses, d'històries, música i aquell punt de bogeria que fa que Ràdio Tordera mai sapiguem ben bé com comencem. Això us ho dic jo perquè sóc jo qui preparo els guions. Però sempre acabem amb ganes de més. Hem suat la samarreta, hem fet volar idees, hem rigut, hem pensat i, sobretot, hem compartit estones com aquesta que va a la nord. Ara toca baixar una mica el volum, carregar piles i preparar-nos per tornar amb més canya que mai. Gaudiu del cap de setmana, companys, audiència, feu bondat o no massa. Sigueu feliços, balleu, estimeu i si feu alguna trapelleria que almenys sigui divertida. Nosaltres tanquem paradeta per aquesta setmana, però només fins a la setmana vient, i que la vida us soni ben bé. Aquest és el meu desig a l'hora de tancar guions per aquesta setmana. Adéu-siau, amics. I ens n'anem ja directament amb el sorteig, diferència d'aquesta botiga de xutxes Alissa, i que ve demanem amb el Lluís que ens diu un número.
0: Sí.
2: No el tinc aquí, espera't un moment, Lluís, perquè la dona aquesta vagi una mica tabà.
0: Ho tens?
2: Sí. A veure, de l'1 al 52.
3: A 22.
0: 33.
3: Ah. El 22.
2: Se'n va per la Beli, eh? Vull dir, es posa així un nom tot guai, i ella té doncs aquest obsequi de xutxes Alissa. Venir-lo a buscar.
0: Jo faré una nota que ve al cas.
2: Vinga.
0: A veure si sabeu tots quin és el país dels Estats Units on hi ha més càries infantil. A Massachusetts.
2: Molt bé. Això, l'Alissa, doncs, és dedicat ben bé amb ella, aquesta botiga de xutxeries que tenim aquí. Doncs bé, amics, dic el que he dit, feu bondat o no massa, jo us aconsello que no en feu gaire, i sigueu ben feliços, balleu, més que tot, estimeu, i que la vida us soni ben bé. Fins la propera setmana. Adéu-siau, amics.
9: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
10: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Desmantellen una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel de Tordera. L'operatiu policial a Salda, amb 4 persones investigades i el desmantellament d'una infraestructura preparada per a cultius de grans dimensions. I un autobús de línia xoca contra un immoble a l'avinguda Montseny al veïnat de Sant Pere sense provocar ferits. Diversos tècnics han analitzat i valorat l'estabilitat estructural de l'immoble i s'ha donat assistència als veïns afectats. Comencen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, que s'allargaran fins al 24 de juny, a unes festes que recuperen actes històrics com el sopar popular. Vanessa García és membre de l'organització.
11: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
10: El Teatre Clavier es vesteix de gala per al concert de final de curs de la seva escola de música. Serà avui a partir de les 7 de la tarda amb entrada gratuïta. I demà obren les piscines municipals de Tordera. Un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes des d'I2 fins a quart d'ESO. La més, els dies que es decreti des de la Generalitat onades de calor, la piscina serà gratuïta. Ho avançava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
12: La piscina serà gratuïta, ja ho vàrem fer així l'any passat també, que quan es dictamini per Generalitat onada de calor en el nostre terme, doncs també tindrà gratuïta.
10: Castor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertran. Aquest dissabte ens en parlava el seu president, Josep Pujol.
13: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin quatre dades més bàsiques del que veurem.
10: I la tercera volta ciclista Catalunya femenina tallarà avui el trànsit a Tordera. Les carreteres afectades seran la Girona 512 i la Nacional 2. L'horari en què es preveu que hi hagi l'afectació al nostre poble és d'un quart de 6 a 6 de la tarda. I arriba aquest dissabte la competició benèfica de CrossFit Tordera amb Aedeseo. La competició té un objectiu clar, recaptar fons per l'entitat. Ho explica un dels organitzadors, en Marc Labirra.
14: Després dir-vos que el dia 20 no només tindrem una competi, que pot venir tothom, que tindrem allà un tatuador, tindrem food truck.
10: Parlem també del temps, previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
15: De moment, situació meteorològica que continua sense novetats, amb alguns núvols aquest matí, però poc importants. Ambient xafogós, temperatures mínimes que han pujat, les màximes més o menys com ahir, o també un pèl més altes. De moment encara ratlla, però pujaran més aquest cap de setmana i sobretot de cara a la setmana vinent. Per tant, la calor serà la protagonista, la forta calor serà la protagonista dels pròxims dies i de la pròxima setmana. Arribarem a un Sant Joan marcat per l'estabilitat, és a dir, que no hi haurà precipitacions aquí a la costa, però sí temperatures molt càlides. Probablement dimecres que ve s'iniciarà una onada de calor pròpiament dita, tot i que la calor ja fa dies que ens acompanya i encara ens continuarà acompanyant durant les properes jornades, però a partir del dia de Sant Joan ja parlarem d'una onada de calor amb temperatures que estaran molt per sobre del que tocaria, fins i tot superant els 34-35 graus a la franja costanera i els 37-38 graus cap a l'interior de la comarca.
10: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
9: Serveis informatius de Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.
16: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
17: A Pitu i Loli Artesans, la ceràmica es transforma en un espai de calma, creativitat i relaxació.
18: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
17: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
18: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
19: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Benvinguts i benvolguts. Sóc el senyor Sommer i això que escoltes és el 28è episodi de la novena temporada de Sèrie R, un programa de cine en sèrie i en sèrio.

0: En este que sentiu per baix és la nostra mascota, és Trufó, ja la coneixeu quasi tots i sabeu que sempre està per aquí bambant entre cames i no diria que molestant, perquè si no fos per ell segurament no haguéssim durat 9 temporades en antena. Però no estem sols Trufó, la nostra mascota, i jo, el senyor Sommer. Avui tenim en tots nosaltres, de cara ja al final de temporada, tenim a la Marta, la Mote de Grinyón, que mos ve a parlar de lo suyo.
1: De lo mío.
0: Què és lo tuyo, Marta?
1: Hola. Mentes criminales.
0: És la seva secció Criminalment, i esta serà l'últim Criminalment de la temporada, perquè sabeu que al juliol, agost i setembre aturem la programació de Sèrie R i acabem esta novena temporada per agafar en forces la desena temporada, que serà aniversari l'any que ve. I este és un dels últims programes de la temporada i volíem tindre la Marta en natros fent-nos un resum, una miqueta, un repàs de tot lo que ha estat Criminalment durant esta novena temporada, no, Marta?
1: Correcte. Parlarem de los diferents perfils dels que han parlat durant estos programes, i una mica pues ficarem com les paraules de és un assassí en sèrie, és un psicòpata, és un sociòpata, és un assassino perquè sí.
0: Anem a fer una espècie d'estudi d'aquestes ments criminals de les que hem estat parlant durant esta novena temporada. Però deixeu-me dir-vos que Sèrie R és un programa preparat i cuinat des de Ràdio Ràpita, que també podeu escoltar recuperant el podcast que trobareu a radioràpita.cat, a iBooks i també a Spotify. Des de Sèrie R volem donar les gràcies a tots els nostres oients d'altres poblacions de Catalunya, ja que gràcies a la xarxa estem a totes les seues emissores. Com inquilins d'una emissora del segle XXI, som algo més que un programa de ràdio. I és que el programa no acaba quan marxem de l'emissora. Podeu seguir atents a les novetats de les nostres xarxes socials, a Instagram, on som r/sèrie, on pot ser que trobéssiu més informació que la que tenim temps de donar-vos durant el programa. I m'agradaria que algun dia algú em digués: ei, que sempre dius això al programa i de coses no en fiques moltes, eh? Pues potser això mos animaria a ficar més coses a les xarxes socials i a tindre una mica de feedback en tots els nostres oients, que no són pocs, i em consta. Durant el programa d'avui escoltarem això.

0: Bueno, sabeu que des de l'inici de la novena temporada han volgut donar molta importància a la banda sonora que se sent durant el programa. Sempre hem intentat que aquesta banda sonora tingui algo a veure en el que es parla durant el programa, i on hi ha molts de crims i molts de criminals és a la sèrie de Alfred Hitchcock Presenta. Els més amants d'aquest tipus de sèries i pel·lícules hauran reconegut esta sintonia, i no és ni més ni menys que la de la sèrie Alfred Hitchcock Presenta, l'obra d'Alfred Hitchcock, una sèrie que va tenir els seus inicis a l'any 1955. Eren episodis de 30 minuts on Hitchcock ens presentava a cada un d'ells, a cada un dels episodis, un crim o una situació. Eren curtets, eren xulos, eren inclús graciosos alguns d'ells.
1: I traumàtics.
0: Després, a Espanya es va intentar fer una miqueta el mateix en la sèrie de Chicho Ibáñez Serrador. Històries
1: para no dormir.
0: Però el que jo no sabia és que jo coneixia i recordava esta sèrie per la repercussió que ha tingut, esta sèrie creada... O sigui, van ser 10 temporades, 363 episodis, creada per Hitchcock i emitida per la cadena CBS entre els 55 i el 64, i després per la NBC des del 64 al 65. Esta sèrie va tindre un remake, l'any... ho tenia per aquí... Però... Sí, aquí ho tinc, el 1985, també episodis de 30 minuts. Esta vegada van ser 76 episodis, des del 85 al 89, i, bueno, era una miqueta recuperar l'èxit que va tindre la sèrie d'Alfred Hitchcock del 55. Doncs bé, durant l'episodi d'avui de Sèrie R tindrem la música d'esta sèrie.

0: El primer tall del que hem sentit abans durant la presentació era Funeral March of a Marionette, que era la cançó, la melodia introductòria de tots els episodis, i este tall és el tema de Dial M for Murder de la pel·lícula d'Alfred Hitchcock. O, com se va dir a Espanya, se va dir...
1: Crimen perfecto.
0: Crimen perfecto, exacte. Però bueno, sabeu de què han vingut a parlar avui? D'això que sona ara.

0: Marta, estem a les teues mans criminals.
1: Bueno, jo volia fer un apunt en lo de la sèrie esta de Hitchcock, perquè vas dir que aquí la van retransmetre el 85.
0: La primera versió al 55 i la segona versió al 85.
1: Jo al 55 no havia nascut, però al 85 sí, tenia 13 anys. I la mirava, perquè mon pare era molt fan de Hitchcock, i se me van quedar dos episodis supermarcats que m'han acompanyat tota la vida, saps?
0: Un home que... Te'n recordes?
1: Sí, sí, sí, me'n recordo, dels dos. D'un home que estava a la presó i quedava en lo guarda per a que l'enterressin i el guarda lo desenterrés, i un que se quedava un home catatònic i l'anaven a fer-li l'autòpsia, saps? I el senyor estava viu, però estava mort, saps? Un poco como el gato de Rödinger. I ell era com a... que parlava l'angústia i jo era... però que està vivo, que està vivo. I saps que, a més, s'acabaven així en plan gato de Rödinger. Era en plan, no sabem el que passa, però li va caure la llagrimeta per aquí i dic, a veure si algú li veu, i veu que està viu i no li obrin en canal. Et quedaves així.
0: O sea, ell devia parlar en veu en off, no?
1: Sí,
0: los seus
1: sí.
0: pensaments és el que devíem sentir els espectadors, sí. Però sabíem tots que estaven vius, menys la gent que estava a punt de fer-li l'autòpsia esta.
1: I sempre he dit, jo si em moro, talleu-me el cap.
0: Així fuera de líos.
1: Sí. Vos assegurareu ben bé. Sí. I són dos que me van quedar supergravats.
0: Que le corten la cabeza, com la princesa de... com la reina de corazones.
1: Pues sí. Pues bueno, avui estem, i com és l'últim de la temporada, pues vam pensar... pues fem un pupurri.
0: Sí, perquè no? Han fet com a set criminalment, no?
1: Han fet... Espera que tinc aquí la fulla. Han fet un, dos, tres, quatre, cinc, sis. Correcte,
0: exacte,
1: set. I bueno, pues vaig estar mirant de lo que havíem parlat i dic, pues bueno, mira, aquí parlem de, pues, de lo que és en si un assassino en sèrie. Aquí parlem de lo que és més un...
0: Home, en set episodis han fet una radiografia bastant àmplia de molts de perfils d'assassins, des de... Suposo que farem un petit repàs ara, però des dels los ocasionals fins als que són portats per les circumstàncies a fer algun crim, fins als psicòpates.
1: Sí, però psicòpates n'hi ha molts. El psicòpata que mata seria un psicòpata assassino. Però després estan els psicòpates funcionals, que són la gent que ens trobem pel carrer que...
0: Que ho són, però encara no han matat
1: són,
0: a ningú.
1: Però que no tenen per què matar ningú.
0: Encara.
1: No, però és que la psicopatia és un estat... O sea, no, és una malaltia, la psicopatia. La psicopatia és com... Ets simpàtic, antipàtic, agradable, desagradable, psicòpata, saps?
0: Ah, jo tenia com una malaltia.
1: No. Això és lo psicòtic.
0: Una malaltia mental.
1: Sí, la malaltia és psicòtic. Diguéssim. Però el psicòpata és, pues, això. Ai, mira, pues, tu ets més simpàtic, menys simpàtic.
0: Sents un ramalasso psicòpata,
1: sí, però,
0: tu, no?
1: De fet, els llibres, quan tu busques el que és un psicòpata, són rasgos de personalitat que tenen. Pues, tenen bona concentració, capacitat de persuasió, egocentrisme, encant, autodisciplina, independència, val? És com una...
0: Quan se fa un estudi psicològic d'una persona, suposo que tot això que estàs dient, tindrà uns baremos, més o menys així, i la psicopatia també se valora.
1: Clar, però el psicòpata... Més, quan han parlat, per exemple...
0: Però quan se parla de persones que no han fet ni cap crim, ni se'ls està estudiant psicològicament, la psicopatia no és un rasgo que... Lo que tu dies, lo normal és, pues sí, mira, és més retraído, més obert, més simpàtic, més antipàtic, més... Aquestes coses sí, però no, quan parles d'una persona, sí, aquell tio que és un mig psicòpata, no ho dius això?
1: Ah, no, jo sí.
0: Sí. Tu els analises ja...
1: Digo, este un poco psicòpata. Bueno...
0: Mírale, tiene caminar de psicòpata.
1: Sí, o la manera com tracta, o a vegades, pues, este encant, que és un encant... que t'enganya perquè realment està... o sea, no li caus bé, però ell pues, intenta... No? Ell intenta caure bé, però no per a fer una relació d'amistat. No. Jo intento caure bé, però per ponerte en el bolsillo, no sé, és una mica complicat, saps? Però, bueno, hi ha estudis, molts, on en noms i apellits te diuen este és un psicòpata i igual és president d'un govern.
0: Ja. Sí.
1: Però bueno...
0: Tres rasgos de psicopatia, això no ho he vist, clar, quan se fa una anàlisi sí, del caràcter d'una persona.
1: Sí, però no és este és un assassino i és un psicòpata. Te quedes a mitges, saps?
0: És més profund que això.
1: Exacte. Llavors, pues mira, per exemple, vam començar la temporada fent la comparativa aquella dels dos episodis on ens centràvem en els investigadors
0: sí,
1: cibernètics.
0: Gatos, no? Això...
1: Val? En la de l'Hotel Cecil no hi havia cap assassinat, o sigui, la noia va tindre un accident, però els ciber...
0: L'entorn, diguéssim, que va sí, fer, va crear sí, com una espècie de...
1: Els ciberinvestigadors, pues bueno, això que parlen de més i tal. L'altre, que era Los gatos ni tocarlos, aquí ens trobem en un assassino que podíem dir... ho tenia aquí apuntat perquè és més sociòpata, saps? El Lucas Miñota era una persona que volia protagonisme i el protagonisme lo va trobar pues, fent algo dolent com era torturar i arribar a matar. Val? I això seria pues, bueno, un assassino sociòpata.
0: Sí, no? Sí. Però en aquest cas eren animals?
1: No, que al final mata un home.
0: Mata una persona, és cert.
1: Clar.
0: Ara m'ha vingut al cap, sí.
1: Clar, és... bueno, jo crec que són persones que utilitzen el que és matar per a donar-se protagonisme. O sea, tu tindràs a la teva vida ganes de, no, pues destacar en algo. Ja sigui, pues si fas esport, pues m'agradaria arribar al campionat de no sé què. Si estàs treballant en algo, pues m'agradaria fer això. Pues aquesta gent vol ser protagonista.
0: Les ganes de notorietat.
1: Exacte.
0: D'una ment pertorbada els ha portat pel camí d'acabar decidint que matant algú tindran esta repercussió.
1: Sí, perquè
0: repercussió.
1: Sempre a les sèries, sobretot de True Crime, intenten buscar la història trista de l'assassino i este no...
0: ¿Por qué llegó a hacer
1: exacto
0: eso?
1: Exacto. ¿Per qué? ¿Per qué? Y
0: ¿qué agentes y este externos no... afectaron a...?
1: Este, ¿eh? Sí, no, este noi estava... obsessionat.
0: A vegades no és l'entorn i les coses de fora. A vegades un en els seus pensaments i la seva psicologia pues, acaba.
1: Sí. Val. I pues este va matar a una persona. No és un assassino en sèrie, per exemple.
0: Ja.
1: És un assassí que és que ho va... o sigui que va... ho va...
0: com... portar a terme?
1: Sí, no, que ho tenia tot programat.
0: Ho tenia planejat,
1: No és, a diferència, per exemple, de quan van parlar de A Sangre Fría, que aquells dos van anar a robar
0: i van
1: aprofitar l'ocasió i van matar. No, ell, el Luca Miñota...
0: premeditado.
1: Era premeditat. Ell anava a matar. Ell sabia el que estava fent. Mm. Al cas dels altres... que són dos, eren dos que van entrar a robar, si mos en recordem el Richard Hickok i el Perry Smith, pues ells anaven a robar, però aquí un dels dos tenia aquest instint de matar, d'aprofitar. Dic, ja que estic,
0: sí,
1: mato.
0: Vam estar parlant també de que quan és una parella, quan són dos persones, sempre hi ha un que empeny més a l'altre sí, a cometre el crim i l'altre es troba en la situació
1: exacte,
0: i perquè és més dèbil acaba fent el que vol...
1: Perquè, a més, era molt absurd. Este crim va ser molt absurd. Quina necessitat hi havia de matar els quatre membres de la família? Mm. No, va ser... ja que estic, los mato.
0: Han passat de l'Hotel Cecil i de la sèrie True Crime de A los gatos ni tocarlos ja a parlar de la parella protagonista de A Sangre Fría, de la novel·la i de la pel·lícula basada en el llibre de Truman Capote.
1: Exacte. Exacte. I estos dos són una mica, si los que han seguit Crims, el capítol de Brito i Picatoste és exactament igual.
0: El primer episodi de Crims.
1: Sí. És esta parella, hi havia un que tenia pues, més sentiments, estava més connectat, però l'altre no li importava gens i és el que comet los crims, saps? Pues és exactament igual.
0: Era com qui executava les ordres de la cabeza pensante.
1: I estos, diguéssim,
0: no?
1: que són assassins ocasionals. Ocasionals perquè és... Bueno, sí, jo tinc planejat pues, estos fugar-se i estos anar a robar a casa d'esta família. Mm. Però la situació, pues mira, me porta... Tinc una arma, pues, ja que estic també pues, per superioritat, perquè pues, si vaig a robar és perquè tu tens diners i jo no, i aprofito i mato. Mm. Saps? Mm. Estos són pues, assassins ocasionals, que el motiu és... En un era fugar-se i estos era pues, trobar diners. Val?
0: I la situació... També situacions econòmiques complicades, no? I això també porta... Sí. Si trobes en la situació de tindre que anar a robar o de tindre que fugar-te de la presó... És perquè
1: ja, però tu pots anar...

0: Si em trobo en la situació, no tinc temor d'apretar el gatillo. No. Com se diu,
1: sí.
0: El gatillo en català no em surt.
1: El gatillo.
0: El gatillo.
1: El gatet.
0: O de disparar la pistola. Si vas en una pistola és que ja vas en la possibilitat o en la predisposició d'utilitzar-la si la necessites.
1: Clar. Poden tindre uns rasgos psicopàtics. De dir, clar, com jo ja tinc aquest rasgo de pues, baixa emocionalitat, saps? O no estic connectat tant en les persones, me falta empatia, a mi m'és igual si morin o no. Mm-hmm. Clar. A veure, també hem de partir de la base que jo no sóc criminòloga, eh? Jo...
0: Jo parlo simples aficionats.
1: Clar, jo parlo des de los llibres que llegeixo, de les sèries que miro, que miro molts documentals de sos també. Mm-hmm. I
0: per què t'apassiona el tema?
1: I perquè m'agrada el tema. Mm-hmm. Val? Després, en esta temporada, vam parlar d'assassinos en sèrie de manual, que van ser, quan vam parlar de Happy Face, que era el Kate Hunter Jesperson.
0: Mm-hmm. Protagonitzat per
1: Dennis Quaid.
0: Dennis Quaid, sí.
1: Molt
0: sí,
1: bé. Val? Este va matar 8 dones entre 1990 i 1995 en un patró, que és les coses que més caracteritzen l'assassino en sèrie.
0: Pare de família.
1: Pare de família,
0: marido
1: fills,
0: encantador.
1: Marido encantador hasta cierto punto. Val? Perquè després se separa el matrimoni. Val?
0: Este sí, també en caràcters molt, molt, molt marcats. Eh?
1: Sí, i aquí pues, en esta sèrie el que més se remarca és la percepció de la filla, d'adolescent, que se n'entera que son pare és assassino en sèrie.
0: I sempre, una cosa que tu sempre has dit, que està bé quan a les sèries o els documentals se té en compte la gent que envolta l'assassí, de com se veu afectada este entorn familiar o proper.
1: Clar, perquè la societat és molt dolenta.
0: Sempre, és que fins ara ja, teníem la costum, per dir-ho d'alguna manera, de quan se retratava un assassí, se centrava potser molt en l'assassí. I des de fa un temps cap aquí sí que és veritat que comencem a veure com... Potser han tingut a veure les sèries que són una mica més llargues i se pot treballar més en la gent que hi ha al voltant de l'assassí.
1: Clar.
0: I d'esta manera pues, podem conèixer una mica tot l'entorn i com afecta...
1: La situació a nivell emocional i relacional, perquè en moltes sèries documentals les sèries documentals normalment són assassinos ocasionals, parlen amics, companys d'escola, companys de feina, la germana, la cosina, el cunyat, i clar, és la sorpresa que tenen ells, també és un xoc que han de treballar.
0: La veïna del tercer pis que diu que sempre saludava, no?
1: Clar, i sí... El panadero, el lechero.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Però no.
0: Pareixia una persona normal.
1: Sí. O les nòvies. Jo vaig veure una, de més, en un nom molt raro, que passava, no sé si a Escandinàvia o alguna cosa així, que dius, ai, també maten. I també, clar, la nòvia... Però, a més, entrevisten a la nòvia.
0: El fred que fa i també maten. Allí.
1: Sí, sí.
0: Home, tota la...
1: I és més difícil de netejar perquè la neu...
0: Ah, claro, és un facte important.
1: Ho veus de seguida.
0: És un facte important.
1: Aquí ha matat algú. Però me va fer gràcia
0: perquè... Però de la mateixa manera també neteja moltes coses. Lo del gel, aquestes coses,
1: sí,
0: no?
1: Però...
0: I es troben coses enterrades al cap de molts d'anys perquè baix de la neu hi havia... Això. Home, tota esta, com ho diria, esta moda o esta... Últimament, los autors nòrdics de llibres o de pel·lícules nòrdiques en crims, és una...
1: Sí.
0: T'hi pegues una patada a una pedra i te surten 7 escriptors de...
1: Sí, sí,
0: de
1: és verdad.
0: Crims nòrdics, eh?
1: Pues igual és perquè
0: John Nesbo i tots gestos.
1: És que la sèrie, me'n recordo, era com a cavallos... granjas, no sé, no tenia nada que ver.
0: Ah, no, que això és els
1: no. Pues a mi me va sorprendre aquí perquè surt la nòvia, no? Tal, en sueco, con nombres raros. No sé, la nòvia. I quan comença a parlar, Feia 3 mesos que sortia.

0: I dius, a ver, hola.
1: Quina necessitat teniu de treure a la nòvia de fa 3 mesos?
0: Fa 3 mesos, clar, la nòvia super sorprendida. Perquè, a més, claro, van treure, bueno, una de coses... Era molt rara, perquè...
1: No cal ni la nombres. No la mireu, aquesta.
0: No.
1: En la de True Crimes bons que han...
0: Que era bona, eh?
1: Ah, sí? Bueno, sí, pues guarda-te-la per la temporada que ve.
0: Era molt retorcida. Pues sí, me la guardaré. Bueno, pues parlem de Happy Face, asesino en sèrie de manual, exactament igual que The Long Shadow, que The parlava del destripador de Yorkshire, que este va matar al 1975...
1: Que el destripador de Yorkshire no és una persona que talla a trossos a un gosset, eh?
0: No. Vale, ara lo pillo. El destripador del Yorkshire, no.
1: És un destripador, un assassí britànic, no?
0: Va fer
1: més mal que el destripador de...
0: A veure, no ho sabem, això.
1: De Londres.
0: Però tampoc ho sabem, perquè no sabem quantes persones va matar aquell senyor.
1: Conocidas.
0: El Peter William Sutcliffe, que era el destripador de Yorkshire, va matar a 13 dones al 1975 en 5 anys. I aquí me'n recordo
1: que jovenet era, no?, quan va fer tot això.
0: No, que va matar... Que bastant és.
1: Que en 5 anys tenia, dius?
0: No, al 1975... En qüestió de 5 anys va matar 13 dones.
1: Ah, en qüestió de 5 anys.
0: Sí, no, 5 anys.
1: Dic, hòstia, sí que va començar pronto.
0: I este és un assassino que va morir de Covid-19. Ole, el Covid.
1: Sí, en sèrio?
0: Sí.
1: Bueno, també hi haurà coses bones, veus?
0: Home, però va estar preso un munt de temps, però ja podia haver... Bueno, da igual, no vull fer juicios de valor. Ja, total, que... Esto, home, també. És que era de manual lo que feia. Perquè les matava sempre de la mateixa manera.
1: Però recordo que aquí va hi haure molta confusió, no? I es van equivocar moltíssim, sí, en la investigació, i això va fer que no l'agafessin.
0: Que no l'agafessin.
1: I que per lo menos hi haguessin 5 o 6 assassinats més dels que haurien d'haver hi hagut, no? Perquè a mitjan d'investigació anaven bé, però es van torcer per no sé quina història i va continuar
0: perquè
1: matant.
0: Perquè matava prostitutes.
1: I va deixar de fer-ho, no?
0: Clar, no. Matava i atacava prostitutes, llavors... Quan surt a la palestra el cas quan mata una dona...
1: Que no és prostituta.
0: Que no és prostituta. Mm. I clar, i allí és quan també se va començar a jutjar el fet de que quan mataven una prostituta era com, bueno, mira, ja està, saps? Com una menys. Però, clar, què passa? Que va atacar moltes dones també que no dient res a ningú pel fet de que li diguessin és que, claro, tu eres prostituta, saps?
1: Ja, però que no la confonguessin una prostituta.
0: Exacte. I quan ja també mata una noia de 17 anys que anava a l'institut, allí ja comencen...
1: La societat comença a apretar...
0: Perquè la societat, parlem del 1975, la societat era t'atacat, és prostituta.
1: La falda molt corta.
0: Exacte. Uh-huh. I hi ha una dona de color... que l'ataca i no la mata, i està super allí l'amiga en plan ves a denunciar-ho, i ella diu no, que jo tinc una família,
1: no.
0: Este és assassino en sèrie de manual, també. L'altre assassino en sèrie era l'estrangulador de Boston, val? Que vam parlar també me penso que fa, bueno, 2 programes atrás, i este també va matar a 13 dones, veiem que es repeteix el 13, del 1962 al 1964.
1: En 2 anys, 13 assassinats.
0: Sí, i este, pues bueno, també, el mateix patró, sí que és cert que este, l'edat era molt, molt diversa, perquè anava des de dones de 18 anys fins a dones de 60 o 80.
1: Un ventall molt gran.
0: Molt gran, que per això no acaba vendé, i que van ser les periodistes les que, per la llaçada de la mitja que utilitzava per estrangular...
1: Per la firma que ficava...
0: Per la firma, tal qual.
1: Que ficava l'assassí.
0: Molt controvertida també, perquè després el que tu vas comentar, que van haver homes que es van aprofitar de la situació, sí, i dic, pues mira, ja la mato.
1: Li fico un llacet i...
0: I ja està, clar. Llavors ja... No, que la ha matado este. Sí. Y mira, es que también, ¿eh? La gente, bueno, como piensa. Eso es psicópata.
1: Eso es psicópata. Y bueno, eso es asesino.
0: Asesino, sí, asesino, pero con rasgos psicopáticos. Mm. Y después tenim a Luna Bomber, si me recordem d'una Bomber, que en los llibres està... Jo l'he vist... Bueno, l'he llegit definit de tres o quatre maneres diferents. Esquizofrènic, paranoic.
1: Entenc. Estic veient que has encarat la secció d'avui per perfils psicològics.
0: Sí, un
1: no?
0: poquito.
1: Per perfils d'assassins. O sigui, els primers eren ocasionals, que te trobaves en la situació i tal, després els assassins en sèrie, i ara ja estem passant a els que ho tenen tot estudiat i planejat i per una causa. I...
0: Exacte. És que una Bomber a mi m'apassiona. M'apassiona pel fet de...
1: Detrás hi ha tota una filosofia
0: de
1: pensament.
0: Sí, sí. Aquí és... Aquest home se'n va anar a viure a les muntanyes de Colorado, no sé d'on. Vivia sense res i menys, però que un rotllo MacGyver... Que
1: un tio superintel·ligent, també.
0: Con una latita i dos gomitas te hacía una bomba. Era molt específic. En uns llibres lo fiquen com a assassino en sèrie, en uns altres lo fiquen com a sociòpata assassino, perquè ell anava molt en contra de la societat, de la tecnologia, de la gent.
1: Va fer hasta un manifest sobre com... per què feia el que feia i cap a on anàvem abocats.
0: I, de fet, quan l'agafen, l'advocat intenta fer-lo passar com enajenado mental i ell diu que no. Perquè, clar, si jo, que estoy aquí haciendo un manifiesto y tal y cual, ara
1: tot,
0: dic que soc...
1: Teu argumento tot.
0: Claro, ara vaig de boig. No
1: servís de
0: ell
1: res.
0: Ell volia que deixa constància del seu activisme.
1: Tot el que havia fet no li serviria res si el declaren malalt mental.
0: I, a més, sí que és cert que els assassins en sèrie van perfeccionant, val? Quan comencen d'una manera i van millorant la seva estratègia. Això ho ve molt, molt a Dexter. Si mireu Dexter, veu que ell mateix també se va perfeccionant. Pues así utilizo menos plásticos, reciclo la...
1: A mesura que va veient, peran lo poden agafar i peran no, pues va buscant solucions, claro.
0: Una Bomber fa el mateix. Ell comença a fer bombes artesanals i escrivia de manera encriptada pues, què havia passat. Pues, a este se li han imputat dos dits, a este se no sé què, a este tal, hasta que...
1: Inclús va canviant els materials que utilitza per a les bombes a mesura que va detectant...
0: I deixant
1: que...
0: pistes falses.
1: Exacte, perquè va detectant que la investigació també està mirant on pot comprar el material i estrechant el cerco cap a certes...
0: Este ja te dic, el Una Bomber... jo l'he llegit com a esquizofrènic paranoic, com a psicòpata criminal, assassino en sèrie...
1: Como Manitas Cabreado.
0: Asesino múltiple, sí. Manitas Cabreado. Y bueno, pues yo creo que también en lo que es el cercle científic de la criminología también de buena ve, pues bueno, discrepancias. Pues yo creo que es así, yo creo que es así, ¿sabes? Y después, bueno, recordeu que van parlar del vigilante, que no moría ningú.
1: Sí.
0: Que era una família que es veia acosada...
1: Per uns veïns...
0: Per uns veïns i per unes cartes i que estava basada en una història real. I este perfil, perquè també és un perfil, tot i que no mata, és criminal, és com un delinqüent sociòpata. Perquè ell anava a fer mal. Ell sabia que en aquelles cartes... provocava tot el que provocava. És adrede, o sigui... jo vaig a per tu, com a persona superior, no? Vaig a subyugar-te al dolor i a l'emoció i al pànic i hasta que te'n vagues de la casa.
1: Passa que acabes mig tornant-te loco perquè, bueno, perquè el personatge principal acaba desquiciadíssim.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, recordem que aquesta sèrie tracta d'una família que compra una casa en un barri residencial de les afores de Nova York.
0: Una pedazo de casa de $1,000,000.
1: Exacte. Al carrer... Ai, tu sabies de memòria, això.
0: Ai, sí. Ai, ja no me acuerdo. Bueno, és igual. Que 627.
1: Algo així. I resulta que en aquella casa hi ha gent que no està del tot d'acord en què es fiquen a viure en aquella casa. I los 7 episodis que dura va de... És com un whodunit, és com un quién hizo, però en veïns. I al final no, te van induint a que han sigut uns, a que han sigut los altres... I has però, de desxifrar una miqueta. Inclús hi ha una agrupació de manteniment de
0: l'arquitectura colonial.
1: L'arquitectura colonial històrica i tal i qual. I segueixen rebent les cartes i això afecta moltíssim a la família fins al punt que acaben separant-se, uns vivint fora... Els... Bueno, és una sèrie que a mi me va agradar més del que la gent la qualificava. I...
0: Perquè és de Ryan Murphy.
1: És de Ryan Murphy i este és un perfil completament diferent a tots els que han parlat perquè és un perfil, el que tu dius...
0: sociòpata.
1: Sí, de fer mal sense acabar
0: clar,
1: matant
0: que,
1: a ningú.
0: És que los perfils estos és com a... Quina manera tinc jo de subyugar-te? De tindre poder sobre tu? Perquè al fin i al cabo ell sabia que esta persona canviava les cartes. Sabia que esperava les reaccions d'aquella família. Ara fico càmeres, tot això és infundir miedo. I al fin i al cabo, pues, no deixa de ser una sociopatia. Bueno, jo li dic sociopatia perquè també... No és un perfil que he trobat jo als llibres. Ara tinc un llibre nou que se pone Nuevos perfiles criminales, perquè crec que també tot va apareixent. Un dia parlant amb unes amigues i tal, me van dir, però bueno, ara ja no hi ha assassinos en sèrie. I vaig pensar, és veritat.
1: Però per això ho hem parlat moltes vegades aquí al programa.
0: Clar.
1: Per què no hi ha assassinos en sèrie? Perquè és més difícil enganyar a la policia avui en dia, o els investigadors.
0: Jo crec que ara...
1: O sigui, t'agafen més pront.
0: Exacte.
1: És a dir, per un missatge de text, per tots els datos que corren per internet, en seguida ja...
0: Tu mires crims, que els pillen a la primera. Bueno, alguns tardaran més anys o menys, però hi ha alguns episodis que dic, és que si no l'haguessin agafat, hagués sigut un assassino en sèrie.
1: Claro, perquè hagués continuat fent-ho.
0: Però clar... te diuen, i mirem els mòbils, i mirem les antenes, i les càmeres de la caixa,
1: claro,
0: i del banc, i les càmeres del supermercat...
1: Abans tot... ni hi havia telèfons mòbils, ni hi havia internet, ni hi havia càmeres als carrers, ni hi havia... Era molt més fàcil.
0: Clar. De fet...
1: Avui en dia, ser assassí és una activitat de risc.
0: És un repte.
1: És un gran repte, perquè potser el goig que troben avui en dia és... A veure si m'agafen. A veure si puc fer que... A veure si puc despistar-los, perquè si no, no ho entenc. Però si saps que pringaràs, a la mínima. Sí, a la mínima que t'equivoques...
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè això de... No s'encontró al causant...
0: No, perquè, a més, tu, los documentals de True Crime... Són documentals d'una mort.
1: Un o dos, només.
0: Clar, sí, sí. Han matat en aquesta persona, ha desaparegut aquesta persona. Sí que hi ha una sèrie de Enterrado en el jardín.
1: Mm-hmm.
0: Què telita esta? Jo, a vegades...
1: Hi ha una sèrie d'Enterrado en el jardín?
0: Sí, és com que cuerpos que s'han encontrat en los jardines de les cases. I també penses, clar, jo crec que hi ha molta gent que ha matat i no se l'ha pillat. M'entens?
1: Yeah.
0: Quan veus la sèrie està d'Enterrados en el jardín...
1: Però en estos casos segurament és persones que viu... Parelles.
0: Ah, no, sí, sí.
1: Gent, o fills. O sigui, gent molt propera que fora d'aquell cercle ningú es preocupa en estar o en deixar d'estar.
0: Clar, perquè jo penso... Hi havia un que era... Pues, que la dona va matar l'home... perquè l'home estava malament, ja m'entén, però estava... I no tenia diners per mantindre'l, i se'l va carregar.
1: Sí, me sona,
0: i el va enterrar al jardí de casa. I clar, quan van trobar el cadàver, la dona ja havia mort.
1: Ah,
0: no? Jo me penso que era el iaio d'aquells senyors que van... Però se troben uns ossos i és com a... Ningú va preguntar per aquest senyor. Però bueno, és el que dius.
1: I ella devia cobrar la pensió d'ell i quan se va morir, ja està.
0: Exacte. I penses, bueno, és que... en un episodi d'estos de crims de la ràdio, que jo a vegades escolto pel cotxe, a vegades parla un antropòleg. I un dia va fer una pregunta. Per què matem? I li dice, no, Carles Porta li diu, per què matem? I l'altre li diu l'antropòleg, i per què estimem? És lo mateix. O sea, tu estimes per algo i mates per algo. I el Carles Porta diu, pues tens raó. Pues, los motius que tens pa estimar, los tens pa matar. Tu estimes per amor...
1: Però estimar no està prohibit i matar sí, no?
0: Ah, bueno, ja, clar... No, estimar no està prohibit i matar està, òbviament, està malament, però no deixa de ser un acte de... surt de l'emoció matar sí, i estimar, sí, clar. Sí. Entens? I dius...
1: Queda clar als nostres oients que les declaracions de la Marta Lamote de Grinyón no estan respaldades per seria.
0: No, és una opinió personal. Podeu criticar-me, m'és igual. Soc com una miqueta sociòpata, jo. Però...
1: Assassinar, mata, surt de les emocions. Clar.
0: Clar.
1: Però està mal, no ho féssiu. No,
0: però hi ha moltes morts que és una pèrdua de control.
1: Sí, vale. Situacions que se'n van de mare i que... Ai, què he fet ara?
0: No, i estic enfadat, perdo el control, no tinc una bona estructura mental i mato. Perquè és una resposta.
1: Sí, a una situació
0: igual
1: crítica.
0: Igual que estimo, és una resposta.
1: Mm.
0: Però, a més, som animals. I ara, jo també he pensat moltes vegades... Me estàs cortant?
1: No, estic ficant tensió a la conversa.
0: Però és que jo... Mira si a vegades m'he obsessionat, que a vegades penso, bueno, l'home, bueno, el ser humà, no? Mata un altre ser humà per tonteries, vale? Perquè hi ha motius tontos.
1: Bueno, però matar és un acte natural... Com nàixer, com estimar... En això estic completament d'acord, perquè dels inicis de la nostra història, des dels cavernícoles que mataven pel menjar, o pel territori, o per... Des d'aquells inicis, tot ve per algo.
0: Però busquem...
1: Tot surt d'algun lloc.
0: Busquem animals que maten els seus propis d'espècie. Va, un, dos, tres, responde otra vez.
1: La mantis religiosa.
0: Ja, estas 25 pessetes has ganat, va.
1: Les altres 25 ja són més difícils, no?
0: Clar. Jo no dic que un león se coma un...
1: Otro... Bueno, no se coma.
0: No se come a otro león.
1: Se puede pelear, però...
0: Clar, però no l'acabarà matant.
1: Mm.
0: Quan, si veus un documental de leones en celo, que està la leona esperant-se a veure
1: qui... Allí en los llavis pintats, sí? No? I a minifalda.
0: Allí van... Donant voltes tres lleons, se barallen a veure qui guanya estar-se en la leona.
1: Acaba fugint un i ja està.
0: Exacte. Mm. Però quina espècie mata a la seva espècie?
1: Els humans. Bé. 25 pessetes més, mira.
0: Ja està. Ara, jo començo a indagar i sí que és cert que hi ha espècies d'animals que són una mica esclavistes en les... con sus... a ver, ¿cómo es? Porque como es la especie, ¿no? Está la hormiga, luego está la hormiga gigante, ¿eso cómo se llama? Una cosa es la especie y el otro es, pues yo qué sé. Bueno, da igual, no sé si me estoy entendiendo yo. Pero aquí voy a decir que, por ejemplo, el bicho palo. Me encanta el bicho palo. El bicho palo se aprofita de la casa de las formigas.
1: ¿Bicho palo?
0: Sí, el bicho palo. I els que em coneixen ja m'han sentit això. El bicho palo aprofita la casa de les formigues, és a dir, l'agujerito en la tierra, per ficar els seus ous i procurar su espècie.
1: Així, se senta i fica els ous dins.
0: I se'n va a dir muy buenas les hormiguitas, ¿vale? Las hormiguitas, como ven, hay un montón de bolitas, ¿sabes? Las vamos a cuidar, tal. Y ningún depredador se come los huevos del bicho palo. Y él perpetúa su especie así.
1: Ah, y claro, las hormigas piensan que son...
0: Claro.
1: No, no
0: vale,
1: sabía
0: es eso, un abuso, porque al menos el bicho palo, tío, alquílalo.
1: Traerles comida.
0: Traerles comida. Ah, no, no, no, se va. Después ya en unas formigues que se van a un otro formigue, secuestren a unas formigues y las fan trabajar. Es esclavización.
1: ¿En
0: serio? Sí, sí, sí. Y esto lo he hecho yo buscando cosas así de decir, dame actos humanos que hagan los animales en este estilo. Pero no
1: psicopáticos.
0: Claro. De decir, tú eres un puto torturador. O sea, que t'emportes un munt de formigues de l'altre formiguer hundiendo a l'altre formiguer.
1: Escolta'm una cosa. No mos estàs enganyant perquè això és la sinopsis de ants, hormigues. Estan totes esclavitzades currant allí.
0: Sí, bueno, sí, claro.
1: De la pel·lícula de, sí, sí. De hormigues.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: I de fet, la mantis religiosa mata a l'altre perquè... Para perpetuar la especie.
1: El mantis religioso.
0: No la mata porque dice, ay, no, no. En el moment...
1: De l'aparellament.
0: De l'assassinat, mm-hmm. És quan, ara només no se ve si el macho o la hembra solta més partícules d'estas reproductoras y así la hembra se queda más, tiene más posibilidad de huevos. Este es el motiu.
1: No ho he entès.
0: Mira, quan la mantis religiosa s'aparella,
1: sí.
0: Val? Ella està dalt, li talla el cap al macho perquè així el macho libera més espermatozoides i ho fa per a ella tindre més...
1: En l'esforç, tira un xorro extra.
0: Exacte, és un xorro extra. I ja està. I el mata per un motiu, perpetuar l'espècie. No el mata per... És que tens anat en un altre... M'entens?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Com han passat de parlar del robatori a casa... Des de sangre fria a l'execució sexual
0: de
1: la mantis religiosa.
0: Clar, i jo en això penso molt. I bueno, un animal se com otro animal perquè és ley de vida, no? Mm-hmm. Nosaltres, els que són carnívoros, mengem carn, ¿vale?
1: Però matem per algun motiu.
0: Exacte, és un assassinat natural.
1: Sí, però tia, busca una altra forma de perpetrar l'espècie i no matar a la teva parella, no?
0: Ah, però no, que vull dir que la espècie, no, com se dice esto? La
1: piràmide?
0: La piràmide esta, no?
1: Alimenticia?
0: No, la de los animales, se come al otro y al otro. Sí. És normal, s'han d'alimentar,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: però...
1: L'árbol de la vida.
0: Es comer, como nosotros nos comemos el pollo o el ternasco y las gambas.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Pero lo que es el asesinat en un motiu com me deu 50 euros o tienes mucho dinero en tu casa o el matar por matar, como es el asesino en serie, porque el asesino en serie mata por matar. Mm-hmm. Por el placer
1: por el de... placer de y por la superioridad del momento, ¿no?
0: Un animal no mata per plaer. Y esa es la diferencia, dicha por mí. O sea, sin estudios de criminóloga, ya es como persona de a pie. Pero...
1: Molt bé, bueno, pues hem arribat a esta conclusió. Hòstia, pues ha estat un repàs llarg i xulo de tots els criminalments que hem tingut esta temporada de Sèrie R. Sí que mos podries fer una petita librografia, no?, de tota esta informació, de quins llibres escrits per qui los has tret, perquè parlaves de que ara estaves en un llibre nou que parlava de nous perfils sí. D'assassins... Però ho dic perquè te veig entre llibres i te veig
0: bueno, jo ara,
1: tot
0: si vols,
1: senyalat en pòstits i tot rotllo paranoica dels assassinats.
0: Home, no, és interès, perquè m'apunto. Aquí parlem d'aquí i fico un pòstit d'estos de coloringos.
1: Obsessiva, compulsiva.
0: I veus, escric tot. Este és el meu primer llibre.
1: La mente criminal.
0: La mente criminal. La ciència contra los asesinos en serie, de Vicente Garrido.
1: Molt bé. I Vicente Garrido és?
0: Que Vicente Garrido és el titular de la Universitat de València. Vale, profesor titular de la Universidad de Valencia, consultor de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia en Latinoamérica, especialista en criminología, pedagogía correccional, pues bueno, ha hecho trabajos sobre la personalidad violenta, programas para tratar a los delincuentes, etc. Ha hecho un montón de cosas.
1: ¿Los pedagogos tenéis también este ramalazo?
0: La pedagogía, correcto. ¿No? Los pedagogos estamos en todo.
1: Ya veo.
0: Porque
1: ya.
0: La vida es pedagogía. Uh-huh. Y todo, todo tiene un proceso, entonces estamos los pedagogos allí. Y con este parla de asesinos en serie a España, ¿vale? Porque comienza bien.
1: La mente criminal, editat per...
0: Per...
1: En el lomo lo tendrás, ¿no?
0: Una comilla.
1: Una comilla.
0: Espera. Esto está aquí. Aquí. Temes d'hoi.
1: I l'altre llibre, no per res, no és que te talli, però se mos acaba el temps.
0: Ah, l'altre llibre és quasi nou.
1: La sabiduría de los psicópatas.
0: La sabiduría de los psicópatas. Todo lo que los asesinos en serie pueden enseñarnos sobre la vida.
1: Escrit per?
0: Kevin Dutton.
1: Hòstia.
0: I...
1: Abans han nombrat a Yellowstone, Ariel. I Yellowstone són la família Dutton.
0: Ah, sí?
1: Mira quines coses,
0: eh? És que no la veu, Yellowstone.
1: Bueno, i què diu? Que mos poden ensenyar coses, no? Los assassins en sèrie?
0: Sí.
1: Vaja.
0: I este és el que te descriu una mica lo que és un psicòpata. Este serà mi lectura de verano.
1: Ah, estàs començant ara, no?
0: Sí.
1: I veig que... I qui l'ha editat?
0: Ariel,
1: molt bé. Això per als que los que vulguen introduir-se encara més en tot el tema psicopatia i assassins en sèrie.
0: I este sí que el vaig comprar en un congrés que va haver de criminologia.
1: A Barcelona.
0: Sí. Molt no, a Barcelona no, a Tarragona.
1: A Tarragona, vale.
0: Però hi havia un munt de gent criminòloga i forenses i gent que fa autòpsies.
1: I algun criminòleg assassí deu hi haure per allí també.
0: No ho sé, però bueno...
1: Molt bé, això és Criminalment, això és Sèrie R i la Marta Lamote, que se mos despedix esta temporada després de este serà el teu 8è Criminalment, Marta.
0: Molt bé, i esperant que comence...
1: Pararem
0: perquè
1: ara.
0: Perquè ja tinc llista, ja tinc
1: ja
0: llista.
1: Ja tens llista per a la desena temporada? Molt bé. Sabeu que juliol, agost i setembre ens aturem per a començar a l'octubre quasi sempre en la prèvia del Festival de Sitges. Així que, de moment, anem a escoltar una miqueta Alfred Hitchcock abans de marxar.

Aprofitarem estos últims instants de programa per a dir-vos que en cartellera esta setmana teniu pel·lícules tan importants com El dia de la revelació, la nova pel·lícula Steven Spielberg, que té una pinta increïble. Teniu Pionera, Solo querían jugar, la pel·lícula de Marta Díaz, de Lope Díaz, que ens parla de les pioneres en tema futbolístic femení. També tenim El talento único, un thriller canadenc de Daniel Roher. El guardián de l'àrbol de Alcanfor, una pel·lícula d'animació japonesa que també pinta molt bé. I així per damunt són les pel·lícules que més mos interessen d'esta setmana. Res més. Crec que se mos acaba el temps. A veure el temps. Hòstia, ja portem més de 54 minuts. Així que mos toca marxar.

Però no marxarem sense recordar que podeu participar en Natros i comentar al nostre Facebook, X o Instagram, i que si voleu recuperar este programa o qualsevol altre d'esta novena temporada o de les anteriors, podeu fer-ho en els podcasts que trobareu a radioràpida.cat, a iBooks o a Spotify. Apaguem el projector i encenem les llums de la sala. Sigueu feliços i bon cinema!

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM.
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
6: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
7: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
6: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
7: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
8: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
9: Els millors moments de ràdio a la Sonoteca. Recorda veus, programes, convidats, cançons. Des de 1982 fins a l'actualitat.
10: El poema simfònic a Ràdio Tordera. Un programa de música clàssica d'alt voltatge que no us podeu perdre. El dimecres de 3 a 4 de la tarda i els diumenges de 10 a 11 de la nit.
11: Bona tarda i benvinguts, siguem tots, a aquest any 2018 que ens promet emocions fortes. He fet una reflexió de llarg recorregut que m'agradaria sotmetre a la vostra consideració. I és que el Codi Penal espanyol em sembla que està inspirat en l'Evangeli. Què diu l'Evangeli al bon cristià? Que si et claven un mastegot, tu has de parar l'altra galta per si el teu antagonista li ve de gust plantar-te en un altre. Llavors, el paral·lelisme amb la justícia espanyola és més que evident. Per exemple, la policia pot omplir-te la cara de mans, però tu no pots odiar-los, almenys no en públic. En públic és delicte, delicte d'odi. El que et correspon fer, doncs, en un cas com aquest, és parar l'altra galta, que és ni més ni menys el que mana l'Evangeli. Apa, ja teniu matèria per reflexionar una bona estona. Però si en voleu fer cas, feu-ho quan s'hagi acabat aquest programa. El poema simfònic que he triat per avui el va compondre el suís Ernest Bloch, que va viure entre 1880 i 1959. Es titula «Veu en el desert». Poema simfònic en violoncel obligat. És un poema d'inspiració jueva i ens diu el fulletó del disc que l'obra és més una inspiració de l'ànima jueva que no pas una elaboració de motius jueus. La versió que jo tinc d'aquest poema simfònic i que poso ara a la vostra disposició la interpreta el violoncel·lista milanès Jacopo Scalfi amb la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció del suís Paul Kantschider.

ben mirat i després d'aquesta música bastant fosca, una interrupció per si hi ha publicitat ens prepararà les oïdes per escoltar la segona part del programa. Ara torno. Sant Tornem-hi. El concert per a dues trompetes de Vivaldi, el Riom 537, encetarà la segona part del programa d'avui. El solista és Maurice Sandré, que toca les dues trompetes. No alhora, és clar, sinó que primer varen gravar una trompeta i després va gravar la segona trompeta sobre la primera. L'obra està executada per la English Chamber Orchestra, dirigida per Sir Charles McElrath.

Acabarem el programa d'avui amb una peça simfònica que vol encomanar-nos una certa alegria. La va compondre el compositor de Brooklyn, Aaron Copland, i es titula El Salón México. L'autor es va inspirar en unes melodies del folclore mexicà. Philip Ellis dirigeix la Royal Philharmonic Orchestra amb aquesta obra.

0: El proper dimecres, el dia 10, procuraré oferir-vos un nou programa del poema simfònic a Ràdio Tordera. Fins llavors, us desitjo tota la bona sort del món.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà almenys entre diumenge i dimarts. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa aquestes recomanacions per protegir-se.
3: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
2: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. A més, les nits també seran caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors i podran superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan entre divendres i dissabte. Calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran un 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. El jutge Juan Carlos Peinado ha aclarit que investiga l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona del president espanyol, Begoña Gómez, per delictes de prevaricació i frau d'interessos de la Unió Europea. Ho ha detallat en un escrit enviat aquest divendres, després d'anunciar que obre una peça separada en el cas Begoña per indagar en possibles irregularitats de contractes que l'entitat pública Red Ponés hauria adjudicat a una empresa vinculada a Barrabés, que estava finançada amb fons europeus. Ho ha fet després de rebre un ofici de la Fiscalia Europea que apunta a una possible afectació de fons públics. I en cultura, l'Institut d'Estudis Catalans impulsa un nou guardó a obra publicada, el Premi de Pensament de l'IEC, que reconeix una obra original de pensament escrita en català i publicada abans de l'1 de setembre de l'any anterior. Distingirà una obra que porti idees innovadores i obri nous espais de debat amb una clara perspectiva de futur sobre els grans reptes del present. Integrat dins la Nit de les Lletres Catalanes, el premi neix amb voluntat de reforçar el català. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: A les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 19 de juny de 2026. Una vintena d'entitats mataronines exigeixen que es deixi d'abordar el problema de l'habitatge només amb solucions policials. Mar Tres Serres.
1: Els últims aldarulls al barri de Cerdanyola, però sobretot la recurrència de desnonaments a la ciutat amb totes les derivades socials associades, han fet que una vintena d'entitats socials de Mataró, entre les quals hi ha associacions de veïns o sindicats, hagin signat i fet públic un manifest en què exigeixen a l'administració que aturi tots els desnonaments que hi hagi programats i que deixi d'abordar la problemàtica de l'habitatge des d'una perspectiva exclusivament policial.
0: El Tribunal Europeu avala el 25% de castellà a l'escola Turó del Drac de Canet. Dani Grau.
2: Doncs, segons el Tribunal amb seu a Estrasburg, aquesta mesura no vulnera el dret al respecte de la vida privada i familiar dels demandants.
0: El Sant Bifes fa un pas endavant i es consolida com un gran festival al Maresme. Martí Capçada.
3: Després de l'èxit de les dues primeres edicions, l'organització aposta per una experiència més completa que combina música, arts de carrer, espectacles, gastronomia, mercat artesanal i activitats familiars en un espai únic.
0: L'esplai El Pas de Palafolls lliura el xec de més de 11.500 euros a la FANOC. Jordi Pratsavalls.
4: Si aquests diners recaptats durant la caminada solidària del passat mes d'abril es destinaran íntegrament a la casa dels Xuclis per oferir allotjament a famílies que tenen fills en tractament oncològic.
0: I l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada Universal de la Sardana, Ona Malgrat.
5: La jornada coincideix amb la Diada del Soci i alhora serveix per donar el tret de sortida a la temporada de ballades d'estiu de l'entitat.

0: Bona tarda. Una vintena d'entitats mataronines exigeixen que es deixi d'abordar el problema de l'habitatge només amb solucions policials. Marc Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, com dèiem abans, els últims aldarulls al barri de Cerdanyola, però sobretot la recurrència de desnonaments a la ciutat amb totes les derivades socials que són associades han fet que una vintena d'entitats de la ciutat, entre les quals hi ha associacions de veïns o sindicats, hagin signat i fet públic un manifest en què exigeixen a l'administració que aturi tots els desnonaments que hi hagi programats i que deixi d'abordar la problemàtica de l'habitatge des d'una perspectiva exclusivament policial. N'informava TV Mataró, que assenyala que entre les entitats signants hi ha associacions de veïns dels barris de Rocafonda o del Pla d'en Buet, el Sindicat de l'Habitatge de Mataró, la CGT i fins i tot l'AMPA de l'Escola Rocafonda. Aquests col·lectius consideren inacceptable que el debat públic s'hagi centrat en els disturbis i afirmen que amb això es desvia l'atenció del veritable problema, que és l'emergència habitacional. El manifest assenyala específicament l'Ajuntament de Mataró i el PSC, a qui s'acusa d'haver prioritzat el control, la vigilància i els dispositius policials per davant de qualsevol altra estratègia per protegir el dret a l'habitatge. Les entitats recorden que a Mataró es du a terme de mitjana un desnonament cada dia i que barris com el de Cerdanyola arrosseguen des de fa dècades situacions de pobresa i desigualtat i desmantellament de serveis i equipaments públics. Un còctel tot plegat que fa que sigui no només lògic, sinó previsible el malestar social.
0: El Tribunal Europeu avala el 25% de castellà a l'escola. Turó del Drac de Canet. Dani Grau, bona tarda.
2: Bona tarda. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala el 25% de les classes en castellà i el govern que assegura que no afectarà el model educatiu català. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat la demanda presentada per diverses famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la imposició judicial d'impartir un mínim del 25% de les classes en castellà. Segons el Tribunal, amb seu a Estrasburg, França, aquesta mesura no vulnera el dret al respecte de la vida privada i familiar dels demandants. En la resolució, els magistrats consideren que el percentatge fixat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estableix un equilibri adequat entre la preservació de la unitat del sistema educatiu espanyol i la promoció de la diversitat lingüística. El Tribunal Europeu subratlla que el català continua sent la llengua predominant de l'ensenyament i que la introducció d'un 25% en castellà no altera substancialment la política lingüística dels centres. El Tribunal també argumenta que excloure completament el castellà de l'ensenyament podria limitar el dret dels ciutadans espanyols a ser escolaritzats en la llengua nacional. En aquest sentit, recorda que Catalunya és una comunitat bilingüe on tant el català com el castellà tenen la consideració de llengües oficials.
0: Molt bé, i desmantellen una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel a Tordera, Marc Tres Serres.
1: Sí, la col·laboració entre cossos policials ha permès assolir un nou èxit en matèria de seguretat al municipi. Gràcies a un operatiu conjunt amb la Guàrdia Civil i el suport de la policia local, s'ha aconseguit desmantellar, com deia Gemma, una plantació de marihuana situada en una finca del veïnat de Sant Daniel. L'actuació ha permès intervenir aproximadament fins a 200 plantes de marihuana i una infraestructura preparada específicament per a cultius de grans dimensions. El dispositiu ha finalitzat amb resultats bons per a la investigació, ja que amb la detenció de dues persones i la investigació de dues més, totes elles han estat acusades d'un presumpte delicte contra la salut pública i els han pogut, com dèiem, detenir. Des del consistori tordarenc destaquen que la coordinació entre les diferents administracions i cossos policials ha sigut clau per garantir la seguretat a la població i obtenir-ne aquests resultats efectius en tipus d'operacions com aquestes.
0: I l'Ajuntament de Calella obre una línia de subvencions de fins a 1.000 euros per impulsar la innovació empresarial. Sergi Ferrer.
3: El Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calella ha posat en marxa una nova línia de subvencions adreçada a les empreses amb centre de treball a la ciutat. Aquests ajuts tenen com a objectiu donar suport a projectes d'innovació i millora empresarial en àmbits com la transformació digital, l'enfortiment i la dinamització de l'activitat econòmica, la captació i el desenvolupament del talent, la internacionalització, la sostenibilitat energètica i ambiental, així com la millora del disseny o dels processos d'elaboració de productes i serveis. Les empreses que compleixin els requisits establerts poden sol·licitar una subvenció de fins a 1.000 euros per desenvolupar les seves iniciatives. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'agost d'enguany.
0: I desallotgen un assentament il·legal de persones a l'espigó de l'estació de Premià de Mar. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs hi ha acció policial aquest matí per desallotjar un grup d'individus que d'uns dies ençà havien plantat un assentament il·legal a l'espigó de l'estació. La informació l'ha donada l'Ajuntament, que explica que l'acció es fa després de constatar que s'estava produint una situació anòmala i insalubre i que també s'havien detectat actituds, diuen, que posaven en risc la integritat de les persones, com ara l'encesa de focs. No hem aclarit quanta gent conformava l'assentament ni si aquestes persones residien a l'indret on només l'utilitzaven com a punt de reunió, però sí que ens indiquen que no s'han fet detencions. Es dona el cas que aquesta setmana la formació política Aliança Catalana del Maresme publicava a la xarxa X un avís per denunciar aquesta circumstància.
0: Canviem de qüestions. El Sant Bifes fa un pas endavant i es consolida com un gran festival al Maresme. Martí, seguim amb tu.
4: Correcte. Sant Vicenç de Montalt ja escalfa motors per una tercera edició del Sant Bifest, que se celebrarà del 31 de juliol al 3 d'agost al Parc dels Germans Gabrielistes. Amb el lema "La màgia de viure-ho junts", el festival evoluciona enguany cap a un format multidisciplinari, amb l'objectiu de convertir-se en una de les cites familiars de referència de l'estiu a la comarca. Després de l'èxit de les dues primeres edicions, l'organització aposta per una experiència més completa, que combina música, arts de carrer, espectacles, gastronomia, mercat artesanal i activitats familiars en un espai únic. Judit Llimós, directora artística del Sant Bifest, ens explica les novetats d'aquest any.
5: I una de les novetats d'aquest any és que a un preu molt popular hi hauran inclosos els concerts de la nit, és a dir, que es podran passar des de l'obertura fins que es tanquin les portes del Sant Bifest, la gent que vinguin el dia sencer allà, si volen, bueno, el dia sencer no, em sembla que obrim a les 7 de la tarda fins després del concert, disfrutant de la frescor dels jardins i de tota la quantitat d'activitats que tindran a dintre.
4: El festival comptarà amb dos concerts diaris. Les tardes estaran dedicades al talent emergent femení amb actuacions de Gemma Humet, Jessamí Boada, Irene Cortés i Palmira Hielo. A les nits, el públic, en canvi, podrà gaudir de propostes destacades com Arrels de Gràcia, The Secret Investment de Tonya Ricci, Les Caramba i la Clarence Becker Band. Més enllà de la música, el Village del Sant Bifest oferirà espectacles de màgia amb Sergi Armentano, humor amb Cristina Parera, circ itinerant, tallers creatius, una zona infantil, food trucks i el màrqueting impulsat per Casa Canela, que donarà protagonisme al talent local.
0: Gràcies. I la tercera volta ciclista a Catalunya tallarà avui el trànsit a diversos municipis del Maresme, un d'ells a Tordera. Marc.
1: Sí, a causa de la tercera volta ciclista, com bé tu deies, de Catalunya femenina, causarà talls importants en el trànsit del poble de Tordera. L'esdeveniment esportiu que disputa la seva primera etapa amb un recorregut de gairebé 92 quilòmetres amb inici i final a Santa Susana obligarà a restringir el trànsit en dues de les vies principals que travessen el municipi. La carretera 512, d'on vindran les ciclistes en direcció a sud, i la Nacional 2 en direcció a Santa Susana. L'horari general d'afectació en aquestes dues carreteres serà entre 4:45 i les 6 de la tarda. Pel que fa específicament al pas de les ciclistes per Tordera, l'organització preveu que l'afectació màxima i els talls es concentrin entre 5:45 i les 6, on s'espera que passin per al poble. Davant d'aquests talls inevitables i per garantir el desenvolupament i la seguretat de la prova esportiva, es demana que s'utilitzin vies alternatives i que es planifiquin els desplaçaments sortint amb prou antelació de casa.
0: Estimem, Calella denuncia el mal estat del carrer Església. Segons diuen, hi ha brutícia i zones on s'hi enganxen les sabates. Sergi Ferrer.
3: Sí, el portaveu d'Estimem Calella, Enric Gómez, ha posat el focus en l'estat del carrer Església, que és el carrer més concorregut de la ciutat, del que ha dit que presenta actualment un estat de deteriorament i brutícia que no s'havia vist en altres moments. Ha denunciat que en diversos trams el paviment enganxa les sabates i ha atribuït la situació a una manca de control sobre alguns establiments, especialment de restauració pel que fa a la neteja de les terrasses. En aquest sentit, Gómez ha defensat la necessitat de fer complir l'ordenança pública i ha apuntat que la situació actual posa sobre la taula la necessitat d'una actuació més profunda sobre el paviment. De fet, ha deixat entreveure que el carrer podria requerir una renovació del terra més aviat que tard, tenint en compte el seu estat de conservació.
6: Que és de les vegades que Calella segurament en el, van denotant doncs, una certa deixadesa, no? També amb el tema de la neteja del paviment, que és de les vegades que Calella segurament en el carrer Església el veiem més desgastat i més brut segurament en tota la història del terra del carrer Església, no? Per què? Doncs perquè no s'estan fent els mecanismes de control a molts restauradors que o bé no netegen, no utilitzen els productes líquids adequats. Sí, si tenen la terrassa activa, és la seva obligació deixar-les tal i com hauria d'estar, impecables. No es compleix a molts llocs, a Calella pots caminar perfectament per alguns trams, enganxar-te amb els peus pràcticament, dient bàsicament que facin complir l'ordenança. I després també tenim molts puestos encara de souvenirs que tenen samarretes doncs, pejoratives i despectives respecte al sexe femení.
3: En paral·lel, el regidor ha qüestionat la gestió del servei de neteja municipal i els retards a la nova contractació, advertint que la situació es podria traduir en una percepció de servei incomplert per part de la ciutadania. També ha defensat la necessitat de replantejar el model de passeig de mar, que considera que ha perdut dinamisme i necessita una revisió global dels seus usos i de l'espai públic.
0: Gràcies. I malgrat la segona caminada solidària de l'associació a Xafarroques, ja suma prop dels 200 participants a una a Malgrat.
7: Així és, l'associació a Xafarroques ja suma prop dels 200 participants en la segona edició de l'activitat solidària Camina i Remullat per l'Ela, que se celebrarà, de fet, aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Xesco Boix. La proposta comptarà amb una caminada solidària d'uns 5 quilòmetres pels voltants del poble i, finalment, un vespreig amb servei de bar i música a la mateixa plaça de Xesco Boix. Com a novetat, a la caminada hi participarà l'atleta Enric Casacoberta i el Zina, qui farà a partir de l'agost el repte Ruta 66 per L, una travessia de 3.940 quilòmetres des de Chicago fins a Los Angeles. Els diners recaptats aniran destinats a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Per participar a la caminada s'haurà de pagar 10 euros que es pot fer moments abans d'iniciar l'activitat. L'ELA és una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores del cervell, tronc encefàlic i mèdula espinal. A Xafarroques tira endavant aquesta iniciativa de la mà de la Fundació Catalana L'ELA d'ELA Miquel Valls.
0: I Palafolls té 321 cobertes amb fibrociment. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, encara són moltes les cobertes de cases i naus industrials que estan fetes amb fibrociment arreu del territori. Més conegut amb el nom d'Uralita, el fibrociment, una barreja de ciment en fibres d'amiant, va ser utilitzat fins al 2000 de forma massiva a la construcció i a la indústria. El 2002 es va prohibir la comercialització de qualsevol mena de material que contingués amiant, ja que es va demostrar que la inhalació de les fibres d'aquest material podia provocar malalties com abastosi, mesoteliomina o algun tipus de càncer. El material que ja estava instal·lat es podia mantenir mentre estigués en bon estat o fins al final de la seva vida útil, estimada en un màxim de 40 anys. Per tant, cal retirar els materials amb amiant que encara resten al territori com més aviat millor. Per tal de saber quin material d'amiant queda encara a Catalunya, la Generalitat ha elaborat un visor que utilitza un mètode d'autodetecció amb diferents algoritmes que ajuda a identificar cobertes que estan fetes de fibrociment. A Palafolls, per exemple, n'hi ha encara 321, la majoria de la zona compresa entre Santa Maria, Mascarbó i zona industrial nord. En aquesta zona n'hi ha una de cada tres teulades d'Uralita identificades. A Sant Genís i Ciutat Jardí, per exemple, se n'han trobat 91 i al centre, juntament amb algunes casetes de la zona agrària de Xonpuig, un total de 89. A Sant Lluís encara queden 42 cobertes amb fibres d'amiant. Malgrat té una xifra similar de cobertes d'Uralita amb 394, Blanes supera les 400 i Tordera encara té molta feina a fer per retirar cobertes de fibrociment amb 800 teulades amb aquest material.
0: I Caldes Estrac amplia l'oferta d'estiu amb tres casals plens d'esport, lleure i diversió. Martí.
4: Amb l'arribada de les vacances escolars, Caldes d'Estrac torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals i activitats d'estiu adreçades a infants i joves. Entre el 22 de juny i el 31 de juliol, les famílies podran escollir entre tres propostes diferents que combinen lleure, esport i activitats educatives. Una de les opcions és el casal d'estiu de l'AFA de l'Escola Sagrada Família, que enguany es traslladarà a la sala cultural a causa de les obres previstes al centre educatiu. El casal inclourà jocs, manualitats, excursions, activitats aquàtiques i sortides, a més de servei d'acollida i menjador. Per als aficionats al patinatge, el Club de Patinatge de Caldes d'Estrac i el de Llavaneres organitzen una nova edició de la tecnificació d'estiu de patinatge. Les activitats es desenvoluparan al pavelló municipal i combinaran entrenaments tècnics amb tallers lúdics, piscina i activitats a la platja. La tercera proposta és el campus de vòlei de Caldetes, Esports i Cultura, que oferirà sessions d'iniciació i perfeccionament tant de vòlei pista com de vòlei platja. Les activitats es complementaran amb jornades a la piscina i diferents propostes esportives i recreatives.
0: Gràcies i l'esplai. El pas de Palafolls lliura el xec de més de 11.500 euros a la FANOC. Jordi.
8: Sí, l'Esplai al Pas, com deies, Gemma, ha fet oficialment el lliurament del xec solidari a l'Associació de Famílies i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, l'associació AFANOC, posant el punt final a la caminada solidària de 2026, que va acabar recaptant 11.529,40 euros, un import que supera amb escreix les primeres previsions de l'organització. A l'acte de lliurament, celebrat ahir, doncs, hi van participar els representants de l'organització de la cursa i la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla. Aquests fons es destinaran íntegrament a la Casa dels Xuclis, un recurs fonamental a la FANOC que ofereix allotjament temporal i suport psicosocial a les famílies que s'han de desplaçar lluny de casa perquè els seus fills rebin tractament oncològic en hospitals de referència. Aquest donatiu és el fruit de l'èxit rotund de la primera edició de la Caminada Solidària contra el Càncer Infantil celebrada el passat 26 d'abril, tot i que inicialment s'havien inscrit unes 550 persones, la jornada va acabar aplegant més de 850 participants que van recórrer els 6 quilòmetres del circuit amb sortida des de la plaça de Popi. L'esdeveniment va néixer d'una idea informal fa només uns mesos i s'ha convertit en una fita multitudinària. Els participants que van pagar una inscripció solidària de 10 euros no només van caminar per la causa, sinó que van gaudir d'una jornada festiva amb música, avituallaments i premis. Davant l'acollida massiva i la gran recaptació aconseguida, que gairebé ha duplicat els 5.500 euros previstos inicialment, l'Esplai al Pas ja ha confirmat que hi haurà una segona edició d'aquesta caminada per continuar donant suport a la lluita contra el càncer infantil.
0: I en cultura, una gran gimcana enfrontarà pirates i premianencs durant la Festa Major de Premià. Martí.
4: Així és, la Festa Major de Premià estrenarà enguany el Premià en Joc, una competició que enfrontarà els bàndols de pirates i premianencs a través de diverses proves i activitats repartides al llarg de la celebració. La iniciativa coincideix amb el 30è aniversari del primer desembarcament pirata i s'ha inspirat en experiències d'altres municipis, com la Festa Major dels Blancs i Blaus de Granollers. L'objectiu, segons explica Quim Not, tècnic de Cultura i Festes, és implicar més a la ciutadania en la celebració i també reforçar la identificació amb els dos bàndols. La primera activitat puntuable serà el concurs de guarniment de balcons, finestres, portes i aparadors. Les inscripcions s'obriran dilluns vinent a través del web de l'Ajuntament i els participants podran decorar els seus espais amb ambientació pirata o premianenca. Els guanyadors aportaran punts al seu bàndol.
9: D'una demanda que ha vingut donada per part de les entitats, volem implementar unes proves de competició com es fa en altres pobles, per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és doncs, apropar nous públics i que la gent doncs, es senti més a la festa del seu poble.
4: A més del concurs de guarniments, el premi en joc inclourà una donació de sang el dissabte 4 de juliol i una tarda de proves populars el divendres 10. Entre les activitats previstes hi haurà una estirada de corda, una passada de boles de canó i un llançament d'espardenya amb categories infantil i adulta. La competició es resoldrà el mateix divendres abans del concert de quilòmetre zero. Els resultats es podran seguir a través d'un apartat específic al web de la Festa Major. La voluntat de l'Ajuntament és que aquesta iniciativa tingui continuïtat i es consolidi com un nou element participatiu de la celebració.
0: I encara en cultura, Canet recupera el Ball d'Hemorratxes, Dani Grau.
2: Sí, des del Centre d'Estudis Canadencs, en col·laboració amb la Plataforma per la Llengua, s'ha decidit recuperar aquesta dansa tradicional. El Ball d'Hemorratxes és una dansa tradicional que es ballava cada any per la Festa Major de Canet i altres poblacions del Maresme. Fa molts anys que, malauradament, aquesta dansa es va perdre. De fet, hi ha hagut d'altabaixos en aquesta tradició. A través d'una recerca en diversos arxius i del dietari del doctor Maria Serra, sabem que hi havia dues maneres de ballar-la. Per tal de situar en context aquesta dansa, el seu origen i l'arrelament d'aquest ball al nostre poble, demà dissabte a les 6 de la tarda es farà una conferència a les 6 de la tarda, com dèiem, a càrrec de Xavier Mas, historiador canadenc Sergi Alcalde, a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner. Però per veure tal com es ballava, haurem d'esperar fins al 28 de juny. Des de la Plataforma per la Llengua han fet una recerca als arxius de l'Esbart d'Ensair de Catalunya, on hi han trobat una partitura que han pogut adaptar, i a partir d'aquí els joves del centre parroquial han après el ball i el representaran el diumenge 28 de juny.
0: I l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada Universal de la Sardana, Ona Malgrat.
7: Així és, l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra aquest diumenge una nova edició de la Diada del Soci, una jornada que coincideix amb la

0: jornada que aquest any ha estat redactat pel músic Jordi Molina.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel, com ho tenim això, Quim Serra?
2: Hola, molt bon dia. Avui la jornada ve marcada bàsicament per un temps que es manté estable i dominat pel sol amb la presència d'alguns núvols. Aquest matí, núvols poc importants. I tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, una situació que continuarà igual durant tot el cap de setmana. I no només això, sinó que, a més, les temperatures que aquests dos últims dies s'han mantingut més aviat a ratlla pel que fa a les màximes, aniran pujant. I, de fet, diumenge tindrem valors de 31 a 33 graus a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca ja arribarem als 35, puntualment als 36 graus. Per tant, temperatures que van cap amunt i aquesta serà una mica la tònica dominant per la setmana vinent. A partir del dia de Sant Joan, ja ho acabarem de concretar, a partir de dimecres sembla que hauríem de parlar ja d'una onada de calor, pròpiament dita, ja que tindrem uns quants dies amb temperatures per sobre del que tocaria, unes temperatures que podrien superar els 34 graus a la franja costanera i els 36-37 graus cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor intensa la que esperem pels pròxims dies, tot això sense precipitacions, potser de cara al que seria el divendres de la setmana vinent tindrem més núvols i no descartem alguna gotellada, però ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació estable i, sobretot, molt càlida pels pròxims dies. Per cert, aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, arribarà oficialment l'estiu.
1: Molt bé, doncs ja ho heu escoltat. Aquests dies vindran amb molta calor i una pujada de les temperatures a partir de diumenge. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem parlarem de cinema amb la Mireia González per conèixer les estrenes més destacades a les sales i també a les plataformes. També parlarem amb la Mercè Masferrer dels Maduixots per saber què faran per la revetlla de Sant Joan a Palafolls. I bé, també farem el repàs a les xarxes socials que fem cada dia a aquesta hora. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Tordera.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
7: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
9: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
8: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
9: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera.

0: Bandera sense interferències.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
0: Un local.
2: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
3: Molt bé, passen 3 minuts a 3:45 de la tarda, moment de fixar-nos en les xarxes socials i en el que es diu en elles. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma.
3: Tu diràs avui què és notícia al Maresme.
4: Doncs bé, és notícia del Maresme i una mica a tot Catalunya, ja que és d'aquells temes que ja es comença a escoltar a tot arreu on vagis, eh? I parlem de la calor, ja que ara sí que arriba de valent al Maresme i, a més, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor intensa que començarà just aquest diumenge i que es podria allargar com a mínim fins dimarts. Tot i l'efecte moderador del mar, al Maresme es preveu un augment notable de les temperatures, especialment als nuclis urbans, on la sensació de xafogor serà més marcada. També es podrien registrar nits tropicals amb temperatures que no baixaran dels 20 graus. L'episodi també, com hem dit, afectarà bona part de Catalunya, però arriba en un moment especialment assenyalat, ja que estem a les portes de la revetlla de Sant Joan i de l'inici oficial de l'estiu. Per això mateix es recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia i extremar precaucions durant activitats a l'aire lliure. Així que, Gemma, avui ja veus que m'he vestit d'home del temps, eh, una mica?
3: Sí, sí, no, però és que totalment, no només aquí al Maresme, no?, també arreu del territori, però és que la calor que fa, vaig pel carrer i no et diré que tinc calor, no?, perquè tothom té calor, però és que sents el que parla la gent, no?, allò que pares una mica a l'orella i tothom, ui, quina calor que fa, eh? O sigui, és el tema, ara mateix.
4: Sí. Jo t'he de dir, Gemma, que m'agrada molt quan comencen a haver-hi aquests canvis de temps cap a la calor, perquè trobo que socialment ens dona com un comodín per quan estàs amb algú que no saps molt bé quin tema de conversa treure.
3: Quina
4: sempre
3: calor
4: trobo
3: fa.
4: Que, exacte, sempre la
3: o
4: calor...
3: O quin fred,
4: és,
3: no?
4: Sí, o quina calor o quin fred. I ja és com que sempre l'altra persona, encara que no hi tinguis cap tipus d'afinitat, sempre empatitzes amb ella i s'acaba creant un bon ambient, trobo.
3: Seria una frase que utilitzaries per lligar? Quina calor que fa?
4: Home, bueno, millor quina calor que... Bueno, o quin fred poder també, així com per buscar l'abraçada i això. Però bueno, no, intentarem ser una mica més originals, Gemma, no fotem.
3: Molt bé, a veure, doncs a veure si som originals amb el tema internacional.
4: Doncs mira, et diria que no ho som gens d'originals, ja que parlem d'un tema que és que està donant tanta bola... que
3: Un
4: jo ja...
3: altre cop.
4: És que ho trobo inclús de riota, ja que tornem a parlar dels Estats Units i l'Iran, ja que aquest cop han ajornat les converses de pau que havien de començar avui mateix a Suïssa i que, de fet, us en vam parlar el dilluns en aquesta mateixa secció. I és que la trobada s'ha cancel·lat després que el vicepresident nord-americà J.D. Benz no hagi pogut viatjar a Ginebra per problemes teòricament logístics. I és que la decisió arriba només hores després que Washington i Teheran signessin un memoràndum d'entesa que preveu una treva, la reobertura de l'estret d'Hormuz i incentius econòmics per l'Iran a canvi de limitar el seu programa nuclear. A xarxes, molts usuaris celebren l'acord entre les dues potències, mentre que d'altres qüestionen si aquest ajornament és un simple problema logístic o bé es tracta d'una excusa, Gemma, perquè la veritat és que cada setmana sembla que es va prolongant, aquest tema.
3: Totalment. En qualsevol cas, ens mantindrem informats perquè de ben segur que això serà, doncs, un tema recurrent a les notícies durant aquests dies. I el tema curiós del dia...
4: Doncs el tema curiós és una curiositat que sembla treta també d'una pel·lícula, ja que una dona de 44 anys que feia parapent als Alps austríacs es veu que ha sobreviscut després que una avioneta l'embestís en ple vol. I és que l'accident a sobre va quedar enregistrat per la càmera que portava la mateixa esportista. I a les imatges es veu com l'avioneta impacta per darrere contra la vela del parapent i la destrossa completament. Tot i l'espectacular l'hilaritat del xoc, la dona va reaccionar amb sang freda, i de fet és el que li va fer salvar la vida, i va desplegar ràpidament el paracaigudes d'emergència, aconseguint aterrar en una espècie de camí forestal amb només alguns blaus i contusions. I aquest vídeo del que parlo, sí, jo l'he vist personalment i és molt impactant, eh? Perquè és que és literalment el que acabo d'explicar, una avioneta que li travessa a centímetres d'ella mateixa i li trenca tot el parapent, i ella doncs ràpidament, en comptes de perdre els nervis, doncs no sé com funciona, si apreta un botó o no sé què fa, que treu aquest parapent d'emergència que és que li ha salvat la vida, literalment.
3: Que fort, que fort. Però clar, l'avioneta impacta contra el que és la vela, no?
4: Sí, contra el trap aquell, bueno, no sé com nom té, però o sigui, el plàstic, o no sé de què està fet.
3: El
4: no
3: trapo. Sé sí. El trapo sucio este.
4: Suposo que allò deu ser una espècie de tela, no? Bueno, no sé, ara ens ficarem en fregall. Noi. Però sí, sí, passa per allà i per els fils que aguanten la dona d'aquest plàstic, i queda allò trinxadíssim. És a dir, que, bueno, una...
3: Tela
4: molt marinera.
3: Bé. Doncs sí, Martí, sí. Va, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, a veure què preguntem avui.
4: Doncs, home, després d'aquesta notícia potser condicionem una mica la resposta dels nostres oients, però avui la pregunta que fem és si us atreviríeu a tirar-vos en parapent.
3: Clar, és que no és... És com tirar-se en paracaigudes, no? O sigui, és pràcticament el mateix.
4: Sí, de fet, crec que és el
3: mateix. És el mateix.
4: Sí, bueno, ara em fas rumiar de dir, poder ja n'hi ha disciplines
3: no, però
4: diferents.
3: El parapent...
5: No, és el mateix, eh?
3: No és el mateix. Què és, Dani? Quina és la diferència?
5: A veure, el parapent és més gran, i diguéssim que quan et tires amb un paracaigudes vas agafat de les aixelles o del cap, en aquí, vale? I caus per avall, no? Vale? Com si fos un globo, vale? I ja està, arribes a baix. El parapent és, té com un toldo, vale? I té una barra amb la que t'agafes en aquesta barra i vas com si fossis un Superman. Vale?
3: Ah, vas volant, no?
5: Vas volant, com si fos un Superman. Per tant,
3: m'encanta.
5: No és el mateix. És a dir, sí,
3: ai, Martí.
5: És la mateixa manera... l'única... el que és igual és que és la força de gravetat. És a dir, però vas horitzontal, per entendre'ns, agafat en aquest pal que et fa anar horitzontal, com si fos un Superman, amb un, diguéssim... amb una tela al cap, per sobre el cap, m'entens?
3: Clar. Dir,
5: vale. A veure, hi ha una zona aquí a Catalunya que és la zona de la Noguera Àrxer, a tocar la Balaguer, per entendre's, en Lleida, que és la zona més important d'Europa de parapent. Ara, el problema del parapent és que si baixes i et fots un meco, vull dir... Tomar el cementiri amb moltes probabilitats. Mm-hmm.
3: Dani, gràcies per explicar-nos aquesta diferència, d'acord, perquè estàvem aquí més despistats que una gallina. Sí. Molt bé. Doncs Martí, gràcies. Fins ara.
4: A tu, fins ara.

0: avui parlem amb la Maria del Mar Poyatos, una poetessa amb passat a Llavaneres, que ens ve a explicar el seu nou projecte, Martí.
1: Doncs sí, Gemma, tu mateixa l'has definit molt bé. Parlem amb la Maria del Mar Poyatos, que és pianista, musicòloga, rapsoda i ara també compositora, que ens ve a presentar Música para unos versos, un projecte que uneix dues de les seves grans passions, que són la música i la poesia. Així que, Maria del Mar, bona tarda.
2: Bona tarda. Bé, bona tarda, estic molt contenta de parlar amb vosaltres aquesta tarda.
1: Home, i nosaltres de parlar amb tu. Això així dona gust, començar les entrevistes. Mira, començarem aquesta entrevista una mica perquè ens expliquis, ja que la música i la poesia formen part de la teva vida des de fa molts anys. Una miqueta, com va començar tot?
2: Doncs mira, jo des de que era petita m'encantava sentir els contes acompanyats amb música. Eren unes edicions especials que jo reproduïa amb els cassets de l'època. He de dir que jo vaig néixer als 80 i llavors, clar, això sempre venia lligat amb mi. I després jo quan estudiava al conservatori ja començava amb el piano i interessar-me, sempre acabava llegint poesia per estudiar les obres pianístiques. I diràs, com és això? Era una manera com d'entrar en el món sensible d'això que em transmitia la música. I per mi completar-lo amb paraules era una vivència més, com més interna, més precisa, que m'ampliava. I aquesta connexió sempre m'ha acompanyat.
1: Estem parlant de que, a més d'això que ens expliques, podem dir que ets molt polifacètica, ja que, com hem dit a la introducció, ets pianista, musicòloga, rapsoda i també especialista en intel·ligència emocional. Una mica com conviuen totes aquestes facetes dins teu?
2: Doncs al final és buscar l'essència, oi? Clar, l'art ens ajuda moltíssim, no? És una eina, i a més, en plena de bellesa, que s'expressa amb una forma bella. Clar, la intel·ligència emocional és anar cap a un mateix, conèixer-te, escoltar-te. I la musicologia és aquesta branca que m'ajuda a connectar la història amb la música, la literatura amb la música, la filosofia amb la música. Jo sóc una defensora d'aquesta interdisciplinarietat perquè sento que tot va unit, perquè l'experiència, la nostra experiència, no van deslligades les coses, no? De fet, ens comuniquem, però alhora que sentim paraules, veiem imatges, les produïm de manera natural, no? Tot està connectat.
1: Valgui la redundància, ara una pregunta una mica poètica, et diria. I et volia preguntar què t'ha aportat la poesia al llarg de la teva vida, més enllà del que ve a ser l'àmbit professional?
2: Doncs la poesia m'ha fet moltes vegades plorar, moltíssim. De sobte, sentir aquelles paraules m'han ajudat a veure, a sentir com un foc, una llar. És difícil d'explicar, no? Perquè, per una banda, és un gènere que sembla molt anar cap a l'anàlisi, se'ns explica des de l'anàlisi per la gran quantitat de figures, retòriques i possibilitats que té, no? Però per mi no era això, era el món imaginatiu, no? El llenguatge del llenguatge. Això que precisament t'ajuda a veure el món d'una altra manera, d'aquella, no sé, quan estàs un dia contemplant al darrere teu, que pares i estàs contemplant realment, que no estàs pensant en res, és on sorgeixen els poemes. Doncs igual, quan els llegeixes, t'ajuda a entrar en aquest estat i percebre coses molt sensibles del món. I això connecta molt amb com sento, com sóc jo.
1: Tota la teva carrera com a poeta i música, com hem dit, ja ve de molt enrere. De fet, tens un passat a Llavaneres, que tinc entès que ens estan escoltant des d'allà, per tant enviem una gran abraçada. Però el motiu per al qual estàs avui aquí a l'Ona Maresma és perquè ens vens a presentar el teu projecte anomenat Música para unos versos. Una miqueta, com neix la idea de crear aquest nou projecte?
2: Sí, abans d'això vull donar un petó ben gran a tota la comunitat de Llavaneres, perquè jo he estat molts anys allà, a l'Escola Municipal de Música, al grup de música i poesia que vaig crear, I ara em consta que han creat un programa de ràdio que es diu Poesia per tothom, perquè veieu que això té un lligam molt directe. I ara...
1: De fet, perdona que t'interrompeixi, però em sumo jo també a l'abraçada aquesta, ja que jo ho faig des d'aquí, des de Tres Viles Mèdia, i van venir, de fet, aquesta setmana, i bueno, una gent encantadora, eh? Així que una abraçada, i segueix, disculpa que t'he tallat.
2: Doncs mira, aquest grup és el que es va crear arrel d'aquesta iniciativa que vaig implantar des de l'Escola de Música, la Biblioteca Municipal de Llavaneres. Era per això que volia explicar-ho, perquè hi ha una connexió molt gran i els tinc molt de carinyo, i per això estic molt feliç de fer aquesta entrevista amb vosaltres. I res, us explico com neix aquest projecte. Doncs jo venia molt de temps creant espectacles de música i poesia amb Sant Juan de la Cruz, amb Miguel Hernández, que ho vaig crear amb el Jordi Brau, actor de doblatge, que em va dir que sí a un projecte en el qual doncs, creàvem un lligam entre música clàssica i poemes de Miguel Hernández. I va quedar una representació magnífica, i jo explorava aquesta expressió de què és sentir les paraules amb música, com una banda sonora, no com un rerefons, no, com una cosa molt polida, com una cosa ben trobada, d'estructura, de temes, de motius musicals que semblaven fets a mida, no? És com trobar parelles que es coneixen i ressonen una amb l'altra, no? I va arribar un moment en què jo sempre llegia poemes i trobava la música de manera directa, però va haver un moment que ja no la trobava. La trobava, vaig dir, doncs l'he de posar jo. I jo sempre m'havia deixat enrere en el tema de la composició, i en aquest punt vaig dir, no, aquesta és la música. Em vaig posar amb el piano i va començar a sortir aquella creativitat que no havia escoltat o no havia deixat treure dins meu, de dins cap enfora, vull dir, i llavors vaig dir, uau, aquesta és la música que sento per aquestes paraules. I aquest és l'origen de Música per uns versos, que és una selecció de poemes als quals li he anat posant la música a partir de deixar-me sentir el poema.
1: T'he de dir que es nota, que ets poeta, a l'hora inclús de respondre les preguntes, tenen aquest caire especial, et diria, de resposta. També et volia dir, corregeix-me si m'equivoco, però un dels fils conductors del disc, podríem parlar de que és l'esperança. Per què creus que és un missatge, tan necessari avui en dia?
2: Doncs sí, és necessari, perquè podem caure molt en la queixa, en la decepció, que això també és un tema que s'expressa en la poesia i és necessari. Però clar, no ens podem quedar aquí, perquè al final tot això, tota aquesta, podem dir, negativitat que es treu, no? Té un camí, té un pas més endavant, que és a dir, vale, hi ha una cosa que em porta cap a un estadi millor. He comprès tota aquesta confusió que m'ha portat cap a la queixa, cap a aquesta mala experiència, i després hi ha un pas més, no em puc quedar només aquí, perquè en el món hi ha bellesa, i la creem nosaltres, i és des de dins. I per això, per mi, selecciono aquella poesia que em connecta amb aquest missatge de donar un pas més, de veure que hi ha una cosa que ens abraça, i és aquest el missatge que vull transmetre sempre.
1: Suposo que és complicat quedar-se amb un concret, però et quedaries amb algun poema que t'hagi emocionat especialment durant la composició d'aquest projecte?
2: Doncs mira, ara que parlàvem de l'esperança, un que em fa plorar moltes vegades és Eterna Sombra, de Miguel Hernández, perquè es va crear dins, entre reixes, i clar, en un moment molt, molt dur per ell, sense veure la seva família, sense saber si podria continuar escrivint i publicant, i va ser així, malauradament. I com acaba, no? Com acaba? Sí, que sempre hi ha un rayo de sol en la lucha, no? I sí, aquesta cosa.
1: Ens l'apuntem, doncs, aquest, i serà el primer que hi anirem de pet a llegir-lo. Una coseta que volia comentar també durant l'entrevista, ja que tenim poc temps, però és que tens un Verkami que per qui no sàpiga el que és, ens ho vols explicar o una mica per saber com se't pot ajudar o a on podem trobar les teves peces i donar un cop de mà a la teva carrera?
2: Doncs us agraeixo moltíssim, perquè el Verkami és un mecanisme per recolzar l'artista amb aportacions petites, no? De manera que em podeu trobar a la plataforma de Verkami amb música per a uns versos, poesia en piano, i us dirigeix al meu projecte, allà hi ha una descripció amb vídeos i el que es diu una sèrie de recompenses. Això ho fan molts artistes que publiquen llibres, música, jocs inclús, i és una manera de precomprar el disc o el llibre que després sortirà editat. Es fa la precompra per poder, amb aquests diners que després s'inverteixen com a espectador quan ja s'ha produït, es fa abans per ajudar l'artista a que es produeixi, a que es materialitzi la publicació, l'edició, i és una manera d'avançar aquesta quantitat econòmica que l'artista necessita en aquest moment per treure la llum amb un suport físic i també digital aquest art, aquesta obra d'art.
1: Doncs, Maria del Mar, em sap molt de greu que aquí a la ràdio tenim el temps comptat, però et vull donar les gràcies per venir aquí a l'Ona Maresma a presentar-nos el teu projecte i sobretot animar a tothom qui ens està escoltant a fer la seva aportació, ja que amb la cultura ens hem d'unir tots per impulsar-la al màxim possible. Així que moltes gràcies i espero que ens puguem escoltar aviat.
2: Jo també, moltíssimes gràcies per aquest espai.
0: Moment de repassar les efemèrides, però abans, com sempre, de felicitar els famosos que avui fan anys. Mar Tres Serres, de qui és l'aniversari avui?
3: Doncs mira, avui, Gemma, l'aniversari és de l'actriu nord-americana Zoe Saldana, que va fer de protagonista a la saga Avatar, fent de Neytiri, la dona de Jake Sullivan, i també ha sigut protagonista a Guardians de la Galàxia i Star Trek, també l'actor italo-canadenc Giacomo Gianotti, que interpretava el doctor Andrew De Luca a la sèrie de metges Anatomia de Grey, i per últim, també és aniversari de la llegenda i exjugador de bàsquet de l'NBA, Dirk Nowitzki, l'alemany considerat un dels millors jugadors de la història de la millor lliga del món, amb 21 temporades consecutives als Dallas de Texas, aconseguint un anell de campió i siguent dels 20 màxims anotadors de la història de la lliga.
0: I també és el Dia Internacional o Mundial de què?
3: Doncs mira, avui, coincidint amb l'inici de moltes festes majors de barri i municipis, de fet ja ens quedem a casa nostra perquè parlarem d'aquestes festes. Avui comencen les de Sant Joan les Fonts o festes de barris a Terrassa, Tordera i Olesa de Montserrat, que donen el tret de sortida, Gemma, els dies previs a la Revetlla de Sant Joan. De fet, a Tordera, que no ho hem explicat a les notícies, celebrem les festes del Veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí des d'avui fins al dimecres, dia 24, i la celebració avui començarà amb concurs d'amigues, una sardinada popular, tarda de flamenco, per tant, qui ho vulgui, tothom convidat.
0: Perfecte, i anem amb les efemèrides. A tal dia com avui, què passava?
3: Doncs mira, l'any 1987 el grup terrorista basc ETA va fer un atemptat al supermercat Hipercore a Barcelona. Van introduir un cotxe bomba carregat amb 30 quilos d'explosius i líquid inflamable al segon soterrani de l'aparcament del centre comercial, situat a l'Avinguda Meridiana, i uns 50 minuts abans de l'explosió ja es van fer trucades d'avís en nom de la banda a la Guàrdia Urbana, a l'empresa de seguretat i fins i tot algun mitjà de comunicació, indicant que la bomba explotaria entre 3:45 i 4:45. Després no van fer cas, les autoritats ni la policia no van fer marxar a la gent perquè creien que era una falsa alarma de bomba, perquè n'hi havia moltes a aquella època, però no, a les 4:10 va detonar la bomba i, malauradament, van morir 21 persones.
0: Molt fort, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí.
0: I l'efemèride musical, Marc?
3: Sí, acabem millor, amb més ritme. L'any 1983 va néixer el raper nord-americà Benjamin Hammond Hargley, que és conegut més aviat pel seu nom artístic, Macklemore. A diferència de gran part del rap comercial, Macklemore sempre destaca per incloure missatges socials a moltes de les seves cançons, parla obertament al suport de la comunitat LGTBIQ+, problemes de consumisme i fins i tot de la seva pròpia lluita contra addiccions que ell ha patit. I tot i que és raper i la cara visible, el seu salt a la fama mundial es va produir gràcies a la col·laboració amb el seu productor, Ryan Lewis, amb qui va formar un tàndem perfecte entre el 2008 i el 2017 i van guanyar 4 Grammys, per exemple. Gemma, us deixem amb la cançó ara de Thershow, que està sonant de fons, que es va convertir en un gran fenomen absolut l'any 2012.
0: Perfecte, Marc, moltes gràcies. Ens quedem escoltant en Macklemore. Fins ara.
3: Fins ara.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon, videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ara a Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
6: Tengo una chica y una pistola, un trofeo de placer.
5: No esperis, aprema play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Ramon Lamil és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Hi han dues mesures aquí. La restricció de vehicles pesants, no podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable. A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, a la B20, C32 que, fins a l'Ella, que són corredors de sortida que on limitarem la velocitat.
2: Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. Catalunya és el territori de l'Estat que té més ports amb bandera blava. N'hi ha 24 repartits en les 3 demarcacions que hi ha al litoral català, que se sumen a les 101 platges que han aconseguit la distinció de qualitat ambiental aquest estiu. Aquest divendres s'han lliurat les banderes a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les 5 que han aconseguit la distinció al municipi. Els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport de Barcelona han desconvocat les vagues previstes pel juny davant la manca de temps per elaborar els serveis mínims d'una funció essencial per la infraestructura i han registrat una nova convocatòria que manté i amplia les aturades al juliol. Segons ha informat UGT a l'ACN, els empleats de les passarel·les estan cridats a aturar-se 9 dies els 3 primers caps de setmana del juliol. En concret, les vagues de 24 hores estan previstes pel 3, 4 i 5, 11, 12 i 13, 18, 19 i 20 de juliol. Així queden desconvocades les aturades del mes de juny, que estaven previstes pels dies 20, per demà, 23, 27 i 28. Aquest divendres hi havia convocada una mediació al Departament de Treball per acostar posicions. I un darrer apunt, la Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya. Del total, el 64,7% són homes. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Molt bé, passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca, com sempre amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Doncs últim repàs a l'hemeroteca d'aquesta setmana. Avui ens situem a l'Alt Maresme, en concret a Malgrat de Mar, un 19 de juny de l'any olímpic, l'any 92. Llavors, la Guàrdia Civil havia deixat la caserna de Malgrat de Mar pel seu estat ruïnós. Era per ordre de l'Ajuntament, ja que els tècnics municipals van emetre un informe en què asseguraven que el mal estat de les vigues podria provocar l'ensorrament de l'edifici. La caserna, situada a la cantonada dels carrers Passada i Nàpols, tenia dues plantes i el pis superior era el més afectat, ja que les vigues eren velles i a causa de la seva antiguitat algunes estaven trencades i d'altres fins i tot podrides. En aquell aquartament vivien en les dues plantes superiors 6 agents solters i 4 famílies d'altres guàrdies com el sergent i el caporal. A la planta baixa hi havia les oficines d'atenció al públic que es van traslladar als antics parvularis de l'escola a Badalona de forma definitiva. En aquests parvularis, que eren uns locals municipals, ja no s'hi feien classes. Els agents que vivien a la caserna van haver de marxar a viure a pisos de lloguer situats a la mateixa població, a excepció del sergent, que feia poc que va ser destinat a Malgrat i vivia amb la seva família en un pis davant dels parvularis que antigament es reservava pels mestres de l'escola. Els guàrdies que s'havien vist obligats a deixar la caserna, que no eren tots, de fet, ja que una part dels destinats a Malgrat ja vivien en pisos a la població perquè no hi cabien tots i les condicions eren força dolentes, havien trobat habitatge al preu d'unes 40.000 pessetes de l'època al mes. Fons de la Guàrdia Civil ja havien manifestat que aquests lloguers podien afectar l'economia d'algunes famílies dels agents perquè fins llavors no estaven obligats a pagar cap lloguer per habitatge, Gemma.
4: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
5: A tu, fins ara.

0: jugar amb en Marc Tresserres amb un concurs que ens ha preparat. Marc, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Ostres, quin susto, Marc, aquests segons que semblen que són res, un segon o potser mig segon, però ens pensàvem que no hi eres.
1: Tot controlat, estic aquí, amb tots vosaltres.
0: Perfecte, doncs va, explica'ns a què juguem avui.
1: Va, a veure, anem a pams, perquè tothom ho entengui, tant els de casa com vosaltres, que sou els concursants, els meus companys de l'Ona Maresma. Serà un format similar al d'en Martí, val? Aquí, per tant, ja sabeu que fins ara, amb el de respondre les cançons i esbrinar qui eren els cantants i com es deia el nom de la cançó, heu de respondre pel grup que tenim de WhatsApp. Jo, qui respongui abans, tindrà dret a respondre i dir la seva resposta. Si falla, doncs passarem el rebot a la següent persona que hagi encertat. Vale? Aquesta és la dinàmica que hem fet en els altres concursos. Llavors, si algú té alguna pregunta, que m'ho digui. Llavors, com funciona? És diferent. No hi hauran músiques, no escoltarem músiques. El que farem avui és, bàsicament, esbrinar a través d'una pista, en aquest cas d'una temàtica. Per exemple, començarem amb municipis de Catalunya i del Maresme. Vale? Aquesta serà la primera temàtica. I jo... Digues.
0: Continua, Marc, continua.
1: I llavors us diré, val, les emoticones que us donaran la pista per saber de quin municipi de Catalunya o del Maresme estem parlant, bueno, Maresme, Catalunya, un municipi de la nostra terra, és, i us diré les dues emoticones o tres que hi hagin, i qui digui jo abans, perquè ha sabut desxifrar aquest enigma, que em digui la resposta. Per exemple, amb Titanic, ja us ho avanço, no? Jo us puc dir pel·lícules, i us podria dir, doncs les emoticones són un vaixell, un tros de gel i un violí, no?, per la música mítica de la banda sonora.
0: Vale. Perfecte.
1: Sí?
0: Em sembla guai. Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Ha quedat clar, eh, companys?
1: Companys, a veure...
2: Claríssim. Sí, molt vale. Bé, molt bé.
0: Perfecte.
1: A veure, qui tenim participant? En Jordi, en Martí, la Gemma, en Dani...
3: Bones. Vale, i una plantació de marihuana com seria?
1: No, aquesta no la tinc preparada, Dani. Per tant, ja ho parlarem, si no, per privat, això, després. Sergi, escolta't en Sergi, també? Uh-huh. Vinga, va, doncs som-hi, en tenim 4 o 5, perfecte. Anem, pas a pas, primera temàtica. Ens anem, com us he comentat, a municipis de Catalunya i del Maresme. El primer de tots és les emoticones. Un trofeu i una onada. I això ens porta a un nom d'un... Vinga, que ràpid, okay. Martí Capçada, endavant.
2: Premià de Mar,
1: resposta correcta. Fantàstic, Martí.
4: Ostres, no deixeu ni pensar, jo que sóc nou en aquests concursos d'aquí, qui no corre bola, eh?
1: Sí, ja et pots preparar, perquè aquí la gent és ultra competitiva.
3: Déu-n'hi-do.
1: Vinga, seguim. Va, primer punt per Martí. Us uneu comptant vosaltres, companys. Som-hi. Següent.
0: Vale.
1: Ara mateix... perdoneu, que els perdo... Ara, ja els tenim. Vinga, som-hi. Seguim amb municipis. És... una cara de ràbia, de mal humor i, altra vegada, al mar. Som-hi.
3: Malgrat de Mar.
4: He posat jo abans, eh?
1: Ah. Jordi Prat de Valls, has de respondre amb un jo, Dani, al grup de WhatsApp de l'Ona Maresma. Per tant, Jordi, endavant.
4: Compartim punt amb en Dani. Va, vinga, sí, malgrat de mar.
1: Vinga, perfecte.
3: No posarem doncs... a la cara jo, ho veureu.
1: Punt compartit, malgrat de mar, resposta correcta. I ens anem ara ja amb un altre municipi. En aquest cas, les pistes dels emoticones són el raïm i el vi. Gemma, la primera.
2: Ei!
0: Ah, sí? T'ha sortit jo?
1: Sí.
0: Alella?
1: Alella, resposta correcta. Punt per la conductora.
0: Molt bé.
1: Vinga.
0: Avui estic poc competitiva, ets a reconèixer.
1: Sí?
0: Avui m'he relaxat, he pensat, mira, no m'enfadaré tant.
1: Anem a... Bueno, no pateix, no passa res, no? Tu vés a competir i ja està. I després ho podrem debatre amb el sopar que tenim tots junts entre els companys quan acabem el programa. Va, i últim, som-hi, de municipis. Les pistes. No escriviu, que us estic mirant, eh? Tinc els ulls als dos costats.
4: Aquí la gent està escrivint abans al WhatsApp, abans de que diguis les pistes, ja està posant...
1: Doncs jo, el primer que vegi que surt amb el jo... però que jo l'hagi vist, no, serà el primer que respondrà.
2: Jo tinc escrit jo, però no ho he enviat. O sigui,
4: Martí, ara.
2: Sóc com un vaquero que tinc la pistola a punt de disparar, però sense disparar.
1: Amb el revòlver, eh?
2: Exacte, sí, sí.
1: Vinga, va, som-hi, a veure, Martí, si ets més ràpid ara que els altres. Va, i l'últim, dels municipis, de... en aquest cas no és del Maresme, ja us ho avanço, i les pistes són una persona tossint, un hospital i el mar.
0: Una persona tossint.
1: Ui, en Jordi, Jordi, digues.
4: Ho tinc, Tossa de Mar?
1: Tossa de Mar, correcte.
0: Molt bé, eh? No, no.
1: Per tant,
0: aquesta
1: Jordi...
0: Aquesta complicada.
1: Sí, sí, aquesta... I tu has dit, Jordi, ostres, hauré d'anar ràpid, ja t'hi has posat les piles de seguida, eh, company?
3: On l'Ava Gardner li va fotre les banyes a Frank Sinatra.
1: Molt també? Sí. Caram, això. Hòstia, aquesta ha sigut pista complicada, eh, Dani?
3: Sí, sí, sí, sí. No, però ell se'n recorda. I és mort, pobret, però vull dir... Se'n recorda, va agafar un avió volant ràpid.
1: Uau, vale. Doncs, ostres, ja per la propera, si ho tornem a jugar, ja podem posar pistes més complicades o porten alguna avui pel sopar. Vinga, som-hi. Pel·lícules. En tenim dues. Perquè jo us he posat l'exemple de Titanic, a vosaltres i als oients. Anem per dues altres, ja us avanço, que són clàssiques. Segur que les coneixeu. La primera tenim, de moticones de pista, un ogre, el color verd, un bosc i l'asa. Sergi.
5: Home, és rec o 1 o la 2?
1: Perfecte, és igual, la 1 o la 2, és rec, resposta correcta. Punt per tu.
2: Jo estava pensant municipis encara, m'he quedat a les instruccions d'abans. Vale, vale,
4: tan, ràpid que ets, tan ràpid que ets amb el jo, Martí, i, sí, i a vegades sí.
2: Ja veus, eh?
1: Vinga.
0: Ara són pel·lícules.
1: Sí, gràcies, Gemma, gràcies. La Gemma sí que està ben atenta. Martí Capçada, som-hi. Una altra pel·lícula, vale? I aquesta és l'última. És facilíssima. Aquí estic veient en Jordi a punt d'escriure, eh? Vinga.
2: No.
1: Em surt aquí una persona escrivint. Vinga, som-hi, va, us la llenço, companys. La moticona és molt fàcil. Un diplodocus, un T-Rex i un cotxe. Uf! Uai, Jordi, molt bé, rapidíssim, empatadíssim gairebé amb en Sergi, però a mi em surt primer en Jordi. Endavant, company.
4: Jurassic Park?
1: Jurassic Park, és correcte. La Gemma i en Sergi anant molt ràpids, també. Però aquí... Sí, sí. Déu-n'hi-do, quina velocitat de creuer tothom. Va, som-hi. Canviem de temàtica. Ens en anem ara a cançons. Us en diré tres. Vinga, som-hi.
0: Vale.
1: La primera. Els emoticones que donen la pista són... Una cara de boig. Un dit assenyalant-vos a vosaltres. La lluna que li canta... Ui, ui, ui, ja està, ja la gent va rapidíssima. Gemma, endavant.
0: Jo no he dit res.
1: Ah, doncs...
0: O sigui, perdona, perquè... O sigui,
1: ah, perquè sí sorties que... l'última amb en Sergi. Vale, doncs, Sergi, sí, sí. Oh, tu sí, oi? Sí, sí, sí. Em surt en Sergi després de la Gemma.
5: Boig per tu, de Sau.
1: Molt bé, correcte, el boig per tu, de Sau. Sergi, remuntant, quants punts portes ja?
5: 2.
1: Vinga, doncs aquí es comença a igualar. Fem un petit repàs. A veure, Sergi, 2 punts. Gemma?
0: 1.
1: Jordi?
4: 2.5, diria.
1: Martí?
2: Jo un.
1: I Dani?
3: Jo un, no.
1: Molt bé, vale, doncs molt igualat. Seguim. Segona cançó. Com us ho dic, això? Les emoticones són... una persona ballant a full, un cor que batega i una bola de la disco. Sergi, rapidíssim.
5: És complicada aquesta, eh? Però poden ser tantes. Jo et diré Staying Alive de Bee Gees, però no crec que sigui.
1: Staying Alive de Bee Gees és correcte. Vale. Buah, Sergi, aquí, amb música volant has anat. Resposta correcta al nostre company de Calella, vale, per mantenir-nos vius, aquest cor que batega, típic per fer l'RCP, la famosa RCP, aquesta cançó. I anem amb l'última cançó, i aquí tots coneixeu aquest cantant o cantant, en femení, no puc dir cantanta, evidentment no existeix, val? Llavors, ja us he donat una pista, millor callo, i anem a per les emoticones. Som-hi. És una noia ballant flamenc, una papallona, unes ungles pintades i una moto.
0: Buah.
1: Jo crec que el més ràpid ha sigut en Jordi, en aquest cas. Jordi,
4: sí, però
1: endavant.
4: Sí, em sembla que no l'encertaré. És que m'ha vingut al cap la Antes muerta que sencilla, de Maria Isabel.
1: No, incorrecte, rebot,
4: ja
1: Martí Capçada.
2: Home, la de Sant Esteve de Sesrovires, Rosalia, no?
1: És correcte, punt per en Martí.
2: Bueno, molt bé, molt bé.
1: I em sembla, companys, Gemma, no sé com anem de temps.
0: Doncs bé, si vols que et digui la veritat, anem fantàsticament bé.
1: Anem fantàsticament bé. A veure...
0: Ens queden dos minuts, ens queden dos minuts.
1: Ens queden dos minuts.
0: Marçal m'ha mirat com dient, nena, no et flipis. Ens queden dos minuts.
4: Una última, no? Un desempat, o no sé, alguna cosa així...
1: Val.
4: Todonata.
1: A veure, jo en tenia per aquí, aquestes són les... Vale, espera, que en tinc més, en tinc més. Seguim, ara, un altre... A veure, fem un... o farem canvi de temàtica, no sé què dir-vos. A veure... Vale, som-hi. Tornem a municipis. Vinga.
0: Vale, doncs un, eh?
1: Un.
0: Es queda temps per un.
1: Perfecte, doncs l'últim. I aquí només hi ha dues emoticones. Hi ha una església i un sant.
0: Una església i un sant. I és de la Maresme, eh?
1: I afegiu-hi també unes onades del mar.
0: Però és de la Maresme.
1: No dic res més.
0: Però, Marc, ens has de dir si és un poble del Maresme.
1: No dic res més. Mira, en Dani ho encertarà, ja ho veuràs. Dani, endavant.
0: Dani?
3: Sí, pot ser Sant Pol de Mar?
1: És correcte, és correcte. La resposta d'en Dani és efectivament correcta. Sant Pol de Mar per aquest nen, que és un angelet, un sant, una església i amb les onades. Sant Pol de Mar eren bastant senzilles perquè els pobles que us he dit... Digues.
3: El nen no sé... Es diu Pol,
0: perquè
3: el nen.
0: Es diu Pol. Pol.
3: Val, però vull dir que jo recordo, clar, l'ermita aquesta que tenen a Sant Pol, que és brutal, que és un promontori.
1: Exacte.
3: Que és molt maca.
1: I amb un angelet, per tant, hi havies d'afegir el sant, ja està. Una mica d'imaginació. Dani, resposta correcta, fantàstic. Quants punts tens?
3: Un parell, dos.
1: Un parell. Hem empatat, no tot? N'hi ha molts que heu empatat a dos, oi? O algú té tres?
5: Jo tinc tres.
1: Ah, doncs
2: crec
1: mira.
2: Que en Jordi ha fet un mig punt que li donarà la victòria.
4: Sí, però estava més o menys, no arribem, jo crec que dos i mig, no. Els que teniu tres em sembla que heu guanyat, eh?
1: Sergi, tu tres, oi, has dit?
5: És Rec, Boig per tu i Stayin' Alive.
1: Doncs vinga.
2: Ah,
1: aquí amb la música, eh? Doncs companys, moltes gràcies per participar en aquest concurs que hem creat avui del WhatsApp més ràpid i ja està, ja ho tenim això.
0: Molt bé,
2: gràcies
0: Marc.
2: Gràcies a tu.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
1: Fins ara.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González. Dani.
1: Doncs sí, Mireia, bona tarda. Què tal? Bon cap de setmana, bon divendres.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda. Bé, estic molt friso perquè m'expliquis doncs acabar la primera pel·lícula, perquè el títol, diguéssim, me l'apunto, i al igual la setmana que ve, que és rara, i Sant Joan i Sant Pere i tot això, al igual fem una escapada del cinema. Caso 137, de què va?
2: Doncs és un thriller policíac francès que està dirigit per Dominique Moll i protagonitzat per Léa Ducret, que ens porten un agent de la policia d'assumptes interns, la Stephanie, que és assignada a un cas relacionat amb un jove greument ferit durant una tensa i caòtica manifestació a París. La víctima és de la seva ciutat natal.
1: I llavors, què? I aquí una investigació i tal, a veure... Vale. I és la que ens sortia de 37. Em crida molt l'atenció. Sí. No... ho poso en vermell, vale?
2: Perfecte.
1: Dos, El placer és mío. No sé.
2: Sí, en aquest cas és una comèdia romàntica francesa que està protagonitzada per François Cluzet i Alexandre Lamy, una parella que porten 20 anys feliçment casats, en la Fanny i en Tom. Són molt feliços, però un dia surt a la llum un secret revelador. La Fanny mai ha gaudit del sexe. En Tom farà tot el possible per crear un invent que revolucioni el plaer femení.
1: Carai. Diguéssim... pel·lícula tòrrida. Vale, ja està, deixem-ho aquí, no?
2: Sí. En clau de comèdia, sí, sí.
1: Ah, val. És a dir, no és porno, eh? Porno no. És a dir...
2: No, a veure, és una comèdia romàntica.
1: Romàntica,
2: sí, sí.
1: Molt bé, fantàstic. Si teniu... Si suporteu bé la calor, doncs és la solució, l'alternativa, eh? Vull dir que cap problema.
2: Sí.
1: Tres, Voces de en Libertat, a Filmin i a Movistar.
2: Sí, en aquest cas és un thriller històric txec que bé, doncs, ens està ambientat als anys 60 a la ràdio txeca. La història se centra en un grup de periodistes que ho arrisquen tot per proporcionar notícies independents enmig de la censura i l'assetjament de la policia secreta. Una pel·lícula molt interessant.
1: Llàstima que no disposo ni de Filmin ni de Movistar, però vull dir, com que... sempre acaben passant per totes, vull dir, algun dia en Voces, en Libertat, me l'apunto. És una pel·li, no és cap documental, eh? És una pel·li.
2: No, és un thriller històric, és una pel·lícula de ficció, no
1: és un documental. És el tema de la lluita dels periodistes per fer periodisme en el tema, diguéssim, en plena irrupció del comunisme i la invasió russa, no? Russa no, soviètica. És això?
2: Sí, sí, sí. En aquest context, doncs aquests periodistes intenten explicar la veritat, però es troben coaccionats, podríem dir, per la policia secreta i la mateixa censura.
1: No sé, però buscaré algun amic que tingui Filmin o Movistar Plus i que m'ho deixi veure, això, perquè em crida moltíssim l'atenció, tenint en compte que un ha visitat, per exemple, Praga, i deu sortir Praga i tal a l'època, i és un argument com més com per veure aquesta pel·li que... Más pruebas de los dientes largos, en podríem dir, eh? Perfecte.
2: Perfecte, me n'alegro.
1: O Anora, SK Showtime,
2: sí.
1: Movistar Plus, Rakuten TV i Amazon Prime Video. Anora o Anora? O...
2: Sí, aquesta. Anora. És el nom de la protagonista. És una comèdia dramàtica nord-americana que està escrita i dirigida per Sean Baker i protagonitzada per Nicky Madison. L'Anora és una jove prostituta de Brooklyn que té l'oportunitat de viure una història a l'estil de la Venta Fox quan coneix el fill d'un oligarca rus i es casa amb ell. Els pares d'ell, però, arribaran a Nova York per intentar anul·lar el matrimoni. Aquesta pel·lícula va aconseguir 5 Oscars, inclosos els de millor pel·lícula, direcció i original. Va ser tot un èxit en els Oscars. I ara, doncs, diferents plataformes l'ofereixen per si volem tornar-la a veure.
1: Per tant, és un drama? Seria un drama?
2: Que està entremig, no és ben bé un drama perquè té tocs de comèdia, però bé, la història sí que ho pot semblar. És com un entremig entre la comèdia i el drama.
1: Interpreto que els sogres són uns mafiosos, és un mafiós o algo així o no, o què?
2: Sí, ja vas ben encaminat, sí.
1: Val, doncs no, és
2: És,
1: que aquesta sí que me l'apunto i la puc veure. La puc veure, eh? Vull dir, a casa la puc veure.
2: perfecte.
1: I ara l'última proposta, ara m'he vist tres, a Filmin, Rakuten
2: Sí.
1: TV i Amazon Prime Video.
2: En
1: Me'n
2: aquest,
1: recordo
2: sí.
1: d'allò de, com es diu, no me chilles que no te veo, no sé si són aquests, però bueno.
2: Ostres, no té res a veure. És un thriller intriga nord-americà que arriba a la seva tercera part. Està dirigit per Ruben Fleischer i protagonitzat per Jesse Eisenberg i Woody Harrelson, entre molts altres. És la tercera entrega de la saga que torna a reunir els quatre genets en una nova generació d'il·lusionistes en aquesta extraordinària aventura que conté girs rocambolescos, sorpreses al·lucinants i trucs de màgia mai vistos en pantalla. És una història, doncs, que barreja la intriga amb la màgia.
1: Val, perfecte. Tota recomanació, us recomano, si no l'heu vista, el que passa és que no recordo ara el títol. A Netflix, l'última pel·lícula de la Candela Peña, que és un thriller basat en
2: La
1: un llibre que passa
2: desconocida.
1: Barcelona. La desconocida, això. Anava a dir la infiltrada, és
2: Sí.
1: la desconocida. Brutal. Us ho recomano ferventment. Vull dir que no us ho perdeu. L'has vista ja, Mireia?
2: La tinc pendent. De fet, és que fa res, 2 setmanetes que va arribar, eh? És la pel·lícula que
1: Sí.
2: està basada en l'obra de Rosa Montero. Sí.
1: Sí, és un... Bueno, i Oliver Truc, és un llibre escrit a quatre mans, amb una
2: Ah.
1: trama que passa a Barcelona,
2: El port
1: i a
2: de
1: part de Barcelona,
2: Barcelona.
1: bàsicament, sí, però és d'orilla, però molt ben... molt bona pel·lícula. Us la recomano fervent
2: Perfecte.
1: perquè el llibre no té gaires bones crítiques a nivell d'ens literari i llavors, bueno, almenys, però la pel·lícula està bé, vull dir que us la recomano. No sé si la Gemma vol recomanar alguna cosa més que hagi vist
0: Sí,
1: o...
0: vull fer una recomanació. Dani, m'has llegit el pensament. Doncs,
2: Sí.
0: mira, vull recomanar, està a Netflix, es diu Perdiendo el Juicio. És
1: Perdiendo
0: una
1: el juicio.
0: sèrie espanyola que, de fet, crec que ja està en el número 1. És molt bona, molt bona, 10 capítols. I és que comences i no pots parar. O sigui, els...
2: Addictiva.
0: Sí,
1: Però que
0: increïble.
1: és una comèdia.
0: No, no és comèdia, és més aviat tampoc un drama, però és com, saps allò que té com misteri i que cada vegada em passa una de més grossa, no?
1: Val. Doncs
0: I és advocats.
1: jo fa temps
2: Advocats.
1: que havia vist i ara l'he tornat a... vaig pel segon capítol un altre cop, l'estic resseguint. El que passa és que si no us agrada el tema polític, estic veient Marsella a Netflix, que té dues temporades,
2: Del
1: amb el
2: Gerard
1: Gerard
2: Depardieu, no?
1: Depardieu. Sí.
2: Sí.
1: Vull dir,
2: És molt bona
1: increïble,
2: sèrie,
1: molt bona,
2: també.
1: molt, per mi m'agrada molt. Vull
2: Sí.
1: dir, és...
2: Sí, és
1: Vull dir,
2: fantàstica.
1: els punyals van que volen, però bueno, està molt bé.
2: Sí.
1: Està perfecte. Sí.
2: Sí, però la realitat a vegades supera la ficció, eh?
1: No, la realitat és aquesta. La realitat pot arribar a ser
2: Sí, és
1: aquesta.
2: que més,
1: Vull
2: ni
1: dir
2: més ni
1: que
2: menys, sí.
1: dediqueu-vos a fer sudokus i no us dediqueu a la política, sisplau. Bueno, molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt bé,
0: Doncs,
1: vinga.
0: companys, gràcies.
1: Adéu, gràcies, adéu.
2: Que vagi molt bé.
0: Moment de repassar la pregunta del dia amb en Martí Capçada. Martí, recorda'ns que estàvem preguntant perquè no me'n recordo.
3: Doncs avui preguntàvem, Gemma, a veure si us atreviríeu a llançar-vos en paracaigudes. I t'he de dir que sembla que tenim una audiència bastant valenta, eh? Perquè un
0: A veure.
3: 70% de la gent ha dit que sí. Així que
0: Ah.
3: no sé si és el teu cas, Gemma, però així estan les votacions de moment.
0: Mira, paracaigudes sí, parapent també. El que no faria mai de la vida és puenting.
3: Uf,
0: I
3: jo
0: menys
3: també.
0: després

0: et tires, et tires amb una corda i ho veus tot de cap per avall, és a dir, a veure, jo tirant-me per un paracaigudes doncs gaudeixo de la visió doncs, de tot, tinc més temps per planejar, no? El paravent igual, no? O sigui, l'experiència jo crec que és més enriquidora, en canvi tirar-se per una corda amb un pont, no sé, jo no li veig la gràcia, la veritat.
1: Una mica com sí, les atencions, la caiguda lliure, no? Però... O sigui, és l'adrenalina, el fet de llançar-te, clar, tampoc et té llences per disfrutar de les vistes, això no tindria sentit, és per l'emoció i l'adrenalina. No?
0: Ja, però bueno, caiguda lliure, a veure, al final, quan et tires amb un paracaigudes també és la caiguda lliure fins que l'actives, no? És ja. A dir, al final, la gràcia, sí. No sé. Jo crec que és una experiència que tirar-se per un pont és la més curta ja. I la que menys gràcia té. I
1: també
0: a mi personalment
1: perillós...
0: és la que mai faria.
1: Sí, el rebot, sí, el també. Rebot aquest, que
0: rebot.
1: Arribes
0: correcte.
1: A baix de... Clar, jo no sé com no es desnuquen.
0: Bueno, jo tampoc, o sigui... És però que... bueno, això... No tenim aquí a ningú que hagi fet puenting, no? Una lona?
1: No ho sé, potser ens sorprendríem.
2: Jo perdeixo les cervicals i no tinc previst el puenting.
1: Clar, no. Molt bé, doncs, companys, ja, aquesta és la pregunta del dia. Si us atreviríeu doncs, a fer una activitat de risc, en aquest cas estem parlant de parapent, o bé, o paracaigudes, o puenting, o qualsevol d'aquestes activitats que et posa al límit. Martí Capçada, com sempre, moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
3: A tu, Gemma. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
7: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
9: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
8: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
9: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
5: FM. Ràdio Tordera.
4: La xarxa de comunicació local.
7: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
1: Seguim avançant, passen 3

0: Minuts a 4:45 de la tarda i ara anem cap a Palafolls per conèixer com celebrarà el municipi maresmenc la revetlla de Sant Joan. Jordi.
1: Sí, Gemma, de fet, aquestes alçades de la setmana, avui que ja som divendres 19 de juny, tothom ja té els seus plans per la revetlla de Sant Joan. Però poder queda algun despenjat que pensa, ostres, no sé on celebrar-ho. Doncs vinga, nosaltres us donem una proposta, perquè aquí a Palafolls, des de ja fa uns anys, els Maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima organitzen una revetlla popular. Prèviament també hi haurà l'arribada de la Flama a Canigó. Per tant, escolta, ho tenim tot complet, eh? Avui per parlar d'aquesta revetlla de Sant Joan que, com dèiem, la setmana que ve a celebrar el nostre municipi a la plaça de Popi, tenim amb nosaltres la Mercè Masferrer, que és doncs una de les persones organitzadores d'aquesta revetlla i component dels Maduixots, aquesta colla gegantera que organitza l'acte. Mercè, molt bona tarda, benvinguda a l'Ona Maresma.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Més o menys ens posàvem en situació, eh? Un any més, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, ens proposeu gaudir d'aquesta nit, una de les nits més màgiques de l'any, la revetlla de Sant Joan, oi?
2: Sí, sí, va començar serà la tercera edició. L'idea principal va ser celebrar el nostre 10è aniversari a Palafolls amb una revetlla de Sant Joan, que no es feia fins llavors. I vam veure que tenia molt bona rebuda i vam pensar que per què no fer-ho com ja una tradició, pràcticament.
1: Mm-hmm. Què és el que heu organitzat? Una miqueta, suposo, semblança dels últims 2 anys, no? Però què hi tindrem, aquesta revetlla de Sant Joan, a Palafolls?
2: Sí, doncs nosaltres començarem a les 8, a 8:45, o a les 9 més o menys. Prèviament això hi haurà la rebuda de la Flama del Canigó, que també ho farem al mateix espai, i llavors començarem nosaltres amb el sopar. És un sopar popular, amb brasa, amb amida, patates al caliu, amb polca de Sant Joan i una copa de cava. I llavors començarem amb la música en directe, farem concerts de versions amb la Traca Band i farem també 2 horetes de DJ. I com vam fer també l'any passat, per primera vegada, vam delimitar un espai per tirar petards, que el tindrem també aquest any amb seguretat, perquè tothom pugui gaudir de la nit de Sant Joan amb els petards, amb tot en un espai controlat.
1: De fet, ho teniu tot ben organitzat, l'experiència també ja és un grau i és una d'aquelles fites que tenim marcades a Palafolls al calendari per seguir celebrant amb vosaltres aquesta festa de Sant Joan. Ens parlaves d'aquest sopar popular, Mercè, entenc que s'ha d'agafar algun tiquet previ, hem de fer alguna inscripció, com va aquest tema?
2: Sí, s'ha de comprar un tiquet previ, ara es pot comprar fins al dissabte al cafè de Palafolls. Val 15 euros i s'ha d'escollir entre botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana. I llavors l'acompanyament que cadascú vulgui, que poden ser patates al caliu o mongetes amb all i julivert. I llavors sí que per tothom igual hi ha el pa amb tomàquet amb allioli, les amanides i la coca de Sant Joan i una copa de calor.
1: Entenc que això va bé també a l'hora d'organitzar, no? Perquè aquestes entrevistes serveixen també per saber una miqueta l'esforç que fan les diferents entitats també a l'hora d'organitzar un acte. Òbviament aquesta inscripció, a part de pagar el que és l'àpat, us serveix vosaltres per calcular també quant de menjar heu de comprar, més que res per estar dins el barem, no? Entenc que el tema d'organització, Mercè, també és complicat.
2: Sí, sí, esclar, al final som una entitat sense ànim de lucre i hem d'ajustar tot al màxim, perquè no podem ni tirar menjar, evidentment, i tampoc gastar-nos més diners del compte que necessitem per fer la nostra activitat.
1: Mercè, un plus interessant, sens dubte, és aquesta música en directe que també tindreu. Com s'escolleix aquest grup o com organitzeu llavors la segona part després de l'àpat, que és aquesta proposta de revetlla música en directe?
2: Sí, doncs normalment cap a les 10:30, 10:45 comencem a recollir les taules, les retirem i deixem l'espai lliure perquè comenci el concert de versions. Anteriorment amb l'Ajuntament havíem mirat més o menys quin estil de música ens agradava per la revetlla de Sant Joan, que tothom, tots els públics, de més grans als més petits, com la pogués gaudir, i hem portat sempre grups d'aquest estil, no? Que tothom senti la seva cançó preferida en algun moment de la nit.
1: I que d'alguna manera tothom s'hi senti integrat, perquè vaja, jo crec que no fa falta dir-ho, però és una revetlla per tots els públics, i en aquest cas, tant petits com grans, puguin gaudir d'aquesta festa màgica sense riscos, no? I ara parlarem d'aquests riscos perquè em parlaves d'aquest espai delimitat per poder tirar petards, però entenc que és una proposta perquè tothom s'hi senti a gust.
2: Sí, sí, esclar, des dels més petits, el públic més familiar, els més adults, els més adolescents, que tothom trobi en el seu poble poder celebrar la revetlla de Sant Joan com els agrada.
1: El que dèiem, hi haurà un espai delimitat perquè els més menuts, o poder no tan menuts, puguin tirar els seus petards i que d'alguna manera la gent que està ballant a pista no hagi de patir amb els peus a veure si s'acosta algun petard o no. Ho teniu ben controlat, això, Mercè?
2: Sí, Sí, sí, exacte. El primer any no ho vam fer i ens vam trobar, no, que al final del pàrquing hi havia molta gent tirant petards i ja que ja estaven allà vam pensar el següent, doncs fem-ho bé, delimitem-ho, posem ambulància, posem seguretat i que la revetlla sigui doncs una festa popular, que la gent s'ho passi bé i tant si tires petards com si no, que la puguis gaudir plenament.
1: Mm-hmm. Això marca també una fita per la colla castellera que sempre intenteu tenir representació als diferents municipis. Recordem que sou una colla que aglutineu municipis tant de l'Alt Maresme com de la Selva Marítima i intenteu sempre que hi hagi una proposta doncs, fixa, no?, al llarg del calendari de festeig que marqui doncs, això, als diferents municipis. No? A Palafolls, per exemple, tenim aquest Sant Joan, vosaltres ho dèieu, organitzàveu a motiu del desè aniversari, venim també d'un vespreig a Tordera. Per tant, sempre intenteu tenir representació a tots els municipis doncs que d'alguna manera tenen representació dins la colla, no?
2: Sí, sí, esclar, procurem ser presents a tot el territori perquè si no és molt difícil generar aquest sentiment de pertinença que ja ens costa molt perquè el fet de no aglutinar tant és com que som de tot arreu però que no som d'enlloc, és el que diem sempre, és molt difícil per nosaltres i fer aquests actes en els diferents municipis ens ajuda això. Crec que al final quan formes part d'un únic poble doncs et centres, no?, en aquell poble i en aquelles activitats puntuals durant l'any. Nosaltres tenim un calendari molt llarg, amb moltes diades, però que a més procurem estar presents, no?, a tots aquests municipis i que tothom ens senti una miqueta seus.
1: I a més no us hi poseu pas per poc, perquè si ja ens teniu acostumats a veure-us enlairar aquests castells i a fer-nos vibrar, sens dubte, per exemple, a les diferents festes majors que ja s'aproximen, d'alguna manera també doncs, organitzeu diferents propostes, no? Per exemple, a la festa major petita ara recordo, per exemple, organitzar el concurs d'arrossos, ara aquí també us poseu a cuinar i a celebrar aquesta revetlla, per tant, tot això va molt més enllà de fer castells, que òbviament és la vostra tasca principal. Recordem que assageu aquí mateix al Forroll, on també hi tenim la ràdio, però que també, escolta, sempre us conviden a participar d'alguna altra proposta o que se us anima a anar molt més enllà de fer castells, allà que hi sou, eh?
2: Sí, sí, ens agrada molt arremangar-nos i fer les coses una miqueta més grans del que sempre ens acabem proposant una coseta i acaba sortint una gran cosa, però és una miqueta l'ADN maduixot. Acabem fent-ho tot molt gran.
1: De fet, d'alguna manera també això significa, o no sé si significa, Mercè, l'inici d'una nova temporada castellera, o ja l'heu començat, perquè com deia al principi...
2: La temporada en si comença a l'abril, més o menys.
1: Sí, a l'abril.
2: D'abril a juny hi ha aquestes petites viades com per agafar ritme, i a partir de juliol comença la part forta, que ja hem hagut d'agafar tot el rodatge i hem de començar a fer els castells de set amb condicions.
1: Mm-hmm. Clar, perquè ara repassàvem també calendaris, s'acosten totes les festes majors i em sembla que teniu un 2026, Mercè, carregat d'activitats. Ara ja no parareu, jo crec que fins setembre-octubre,
2: Fins a octubre, pràcticament, sí.
1: Fins a octubre.
2: Mm-hmm. És el 7 de novembre i que també és a casa aquest any, perquè sí que havíem notat que quan acabàvem fora del nostre territori ens costava molt, i aquest any acabem al Maresme, com toca, i fins pràcticament aquest 7 de novembre estem a tope. Mm-hmm. I mira que aquest any havíem fet un calendari d'actuacions més reduït per intentar no descansar i que la gent... no cremar, no? La gent, que al final sé que és una cosa que t'ocupa els caps de setmana i t'ocupa entre setmana també, i són moltes hores, i hi ha molts castellers que ens organitzem la vida en funció dels assajos i les viades, i per intentar no donar més espai a la gent vam fer-ho reduït, però al final ens queda un calendari ple d'activitats.
1: De fet, mira, és que tenim ganes de veure-us fer castells, sens dubte, i d'ajudar, sobretot perquè recordem que la gent que venim a plaça a veure-us també es pot posar a fer pinya i ajudar-vos a crear aquests castells que, com dèieu, assageu aquí mateix al Forroll a sota de Ràdio Palafolls. Mercè, gràcies per ser avui amb nosaltres. Què tal si tanquem aquesta entrevista convidant a tota la gent que encara no tingui allò a l'agenda marcat com celebrarà la revetlla que vingui a Palafolls? Recordem primer amb l'arribada de la Flama del Canigó i després amb la revetlla a la plaça de Pop i sopar popular i música en directe, què els hi diríem?
2: Doncs això, que tenim una revetlla molt xula a Palafolls i si sou de fora i els vostres pobles no ens fan, veniu a la plaça de Pop i celebrar el Sant Joan, que és un sopar popular amb música, amb molta gent, amb molta bona gent, i també és una manera de recolzar les entitats de cultura popular a tenir una miqueta de finançament per poder seguir fent les seves activitats.
1: Mm-hmm. No ho haguéssim dit millor, sens dubte. Gràcies, Mercè. Recordem que els tiquets encara fins dissabte, si no m'equivoco, eh?
2: Fins dissabte al Cafè de Palafolls.
1: Es poden comprar el Cafè de Palafolls per gaudir d'aquesta revetlla, òbviament, de forma segura i seguint tots els consells. Mercè Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies per tenir-nos una vegada més. That jazz.
0: I tenim una proposta per aquest cada setmana per tot aquell a qui li agradi la sardana, i és que aquest diumenge, malgrat l'agrupació sardanista malgratenca, la Barretina celebra la Diada Universal de la Sardana amb diferents activitats. En parlem amb els membres de l'associació, Montse Clapés i Joan Vigues.
3: Bé, moment de parlar de sardanes i concretament de totes les activitats que l'agrupació sardanista marratenca La Barretina ha preparat per als propers mesos. En parlem avui amb la presidenta de l'agrupació, la Montse Clapés, i també en Joan Vigues, que és membre de la Junta. Bon dia a tots dos.
4: Hola, què tal? Bon dia.
3: Bé, comencem destacant la primera activitat, que és la Diada del Soci, que coincideix, de fet, amb la celebració de la Diada Universal de la Sardana. Quines activitats ens esperen per a tots els aficionats?
4: Ai, pels aficionats. Home, pels aficionats a ballar sardanes, la ballada de la tarda, que començarà... És l'únic dia que la comencem a 6:45 de la tarda a Can Campassol. Ja la resta de ballades ja seran a 7:45, i ja és horari d'estiu, per dir-ho d'alguna manera, però estan dintre el mes de juny, el fem a 6:45. Celebrem la Diada del Soci, comencem a 11:00 amb una missa per als difunts de l'agrupació. Aquesta missa hi ha la interpretació d'una sardana que es balla al voltant de l'altar amb la colla sardanista de Mans Amigues de Cassà. I després de la missa, doncs, anirem a la Barretina, al primer pis, on farem un vermut, i hi haurà una sèrie d'activitats, un vermut musical que hem posat nosaltres, hem posat això. Després, a continuació, ens desplaçarem al restaurant L'Estany, on allà farem un dinar de germanor, i llavors ja, sortint del dinar, ja ens anem a ballar sardanes a pair-lo. Ja està, vull dir que no, ja. Serà la primera... No és la primera activitat de l'any, perquè no l'és, perquè la primera va ser per els 25 anys de Ciutat Pubilla.
3: Correcte.
4: El mes d'abril. Però bé, d'aquesta manera donem el tret de sortida del que són ja les ballades i el tema de tot l'estiu.
3: Les ballades que... la ballada de sardanes que fareu per la tarda, fins quan estareu? A Can Campassol, entenc, no?
4: A Can Campassol, 6:45 comencem, fins que acabi.
3: Molt bé. Després, les activitats continuen. El 28 de juny teniu en el calendari la celebració de Sant Joan i Sant Pau.
5: Sí.
3: Quina serà la participació de l'agrupació sardanista?
5: Poca cosa. I aquest any encara menys.
3: Val.
5: Perquè abans ens consultaven, parlàvem amb la copla, amb les que ballen i tal, però aquest any, com que hi ha hagut el tema de que, malgrat les Barmes Blava es veu que no té gent, doncs han agafat la Joaquim Ruïra de Blanes perquè vinguin a fer danses.
3: Val.
5: I aleshores, amb la copla Ciutat de Granollers, que és la que vindrà a fer les danses, han parlat entre ells. Per tant, nosaltres aquí quasi una miqueta de cosa per no dir res.
3: Vale, i quina és aquesta mínima participació? Amb la copla, potser, o amb música? Com participareu?
5: Com que s'ho han parlat ells dos, el problema ha sigut que la copla i els balladors no sabien a quina hora es començava. Com que no sabíem a quina hora començar, l'única cosa que hem fet ha sigut trucar i dir: a quina hora es comença? I a quina hora ve la copla? I això sí que ho ha fet l'agrupació. A l'hora, a tal hora. Ja està.
3: Val.
5: Abans llogàvem la copla, ho fèiem tot.
4: També hi ha la possibilitat de que sigui presentat per algú de l'agrupació. Possibilitat.
3: O no? Clar, això, per això està inclòs en el calendari,
5: sí,
3: no? Al final, d'alguna manera,
5: clar,
3: ho destaqueu dins de les
4: activitats. Ho destaquem perquè és un acte que entra... A veure, que per motius purament... entre conveni, per dir-ho d'alguna manera, anava bé que l'agrupació organitzés, perquè busquem la copla, perquè no totes les coples saben tocar o poden tocar danses, i llavors nosaltres fèiem aquest pas. Llavors, doncs, la cosa se va anar refredant bastant entre les dues entitats, i va arribar un punt en què l'agrupació sardanista va fer un pas al costat i va dir: allà, vosaltres. El que passa que ha arribat, i llavors aquí tornem aguantar-ho, perquè l'últim hem de tindre en compte que sí, sempre s'acaben amb sardanes, que s'acaben,
5: sí,
4: sempre acabem amb un parell de sardanes, i clar, l'agrupació és d'alguna manera hi és, perquè tot i això, la sardana és una dansa.
3: Correcte.
4: Vull dir, i no hauria d'haver-hi tant de distància com la que hi ha. però hi és.
3: Bé, bueno, coses que passen, sí. Seguim amb més activitats, el juliol i l'agost tampoc parareu, perquè ja, com bé deies abans, tindreu les diferents ballades d'estiu. Sí. I bé, com seran aquestes ballades, quan seran, ens podeu especificar una cosa més?
4: Comencem llavors ja comencem el proper diumenge de Sant Joan i Sant Pau, mm-hmm. i llavors ja és cada diumenge.
3: Cada diumenge
4: a 7:45, sí que és una hora més tard, a Can Campassol, mm-hmm. i llavors ja arribem al mes d'agost. Al mes d'agost hi ha la Festa Major, llavors ja tenim la nit de la Festa Major.
3: Aquí volia entrar jo.
4: Aquí, la nit aquesta que, mm-hmm. que tenim, que sempre fem, amb el sopar i inclòs i tot, ho estem treballant, encara no ho tenim acabat, però bueno...
3: Alguna cosa es pot adelantar, algun convidat especial que vindrà, alguna coseta
4: tant,
3: que es pot
4: tant,
3: dir.
4: Això sí que ho podem adelantar.
3: Vinga, va, adelanta.
4: Mira, això li deixo per en Joan.
5: Mira, aquest any, cada any busquem compositors per fer-los reconeixement a la feina feta, mm-hmm. que creiem que és molt important per ells, perquè ja que fan una feina que mai és agraïda, almenys nosaltres sí que els hi agraïm. Mm. I aquest any tindrem un compositor gran, que és de Banyoles, que es diu Esteve Palet.
4: Tampoc tan gran, hi ha de més grans.
5: Sí, Déu-n'hi-do.
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs no ho sembla.
5: No ho sembla, però sí.
3: Es conserva bé.
5: I després tenim dos compositors joves, un de 22 anys i un altre de 23, és el són, que un que es diu Aniol Masdeu. Ah, i l'altre que es diu Sergi Martínez, Santi Martínez.
3: És habitual trobar compositors joves de la sardana o és una raresa?
4: No, raresa tampoc. A veure, cada vegada hem de dir que els músics... antigament, quan nosaltres érem joves, per dir-ho d'alguna manera, els músics eren grans, tots eren grans, sí. i els que ballaven, tots érem joves. Sí. Mm-hmm. Ara s'ha fet el canvi al revés. Ara tots els músics són joves i tota la gent que balla, majoritàriament, és gran. Si vols trobar gent jove, la tens que anar buscant concursos. Però si no, a la plaça és al revés. Aquest fet que s'ha produït... ara passa amb els compositors. També antigament tots els compositors eren grans. I ara comença a sorgir molts que són jovenets i que fan unes sardanes que de veritat, que estan molt bé. Mm. Nosaltres jo em vaig sentir en l'última una, en directe, que era una estrena que va ser...
5: Que era semblant amb una sardana que havia tocat que era de la Catalunya Nord. Però bueno...
4: Un noi que era de Sant Pol, crec que era aquell noi.
5: En Santi Martínez.
4: Una passada. Per lo jove que era aquell noi. Que tu el veus i dius, aquest noi és un compositor, i ho és, mm-hmm. i fa unes sardanes maquíssimes.
5: Sí, sí.
4: Mira, personalment, perquè a mi m'agraden les sardanes balladores. Ara, això no vol dir que hi hagi una persona que s'entengui en música, que aquesta no sóc jo, i que digui que aquesta sardana no val res perquè no bla, bla, bla, bla. Però, a veure, no, hi ha de tot en aquest món. Com a sardana balladora, de veritat, és que des del primer punt ja tenia aire. Sí. I dius, ostres, i està fet per un noi jove.
5: Escriuen per ballar.
4: Escriuen per ballar.
5: I això és molt important.
3: Sí. Sí.
4: I és una cosa rara, però esperem que no sigui l'única i que en vagin sortint més, perquè cada cop, jo recordo, potser fa un parell o tres d'anys, que va venir un noi que van dir, mira, aquest és el compositor, aquí malgrat, i vaig dir, ostres, aquest noi compositor, i era una cosa rara, llavors sí que només hi havia un, ara no, ara n'hi ha diversos. N'hi ha diversos, i dius, ostres, això sembla que hi ha una intenció de no sé,
5: i quan van
4: un
5: fer
4: renaixement.
5: I quan van fer venir
4: l'Anna Abad també.
5: Una noia jove.
4: I tant, i continua sent jove.
5: I anem buscant més aviat
4: compositors joves.
5: Portem molts anys fent això. I hem passat molts compositors, moltíssims compositors. Però arriba un moment que ja dius, a veure, on tenim a buscar algú per fer algú que tingui un reconeixement? Perquè clar, n'hi ha que sí que fan sardanes per fer sardanes, però n'hi ha que es valoren la sardana, i és molt important. I aquí passa amb aquests nois joves.
3: Mm-hmm. Bé, interessant. El tema està que hem de continuar, hem d'acabar acabant l'entrevista, i voldria destacar... dos activitats. La primera és a l'octubre, que celebrarà el 52è aplec, on hi participaran diferents cobles. També, si voleu destacar alguna cosa d'aquest 52è aplec o
4: bueno, jo crec que en podríem parlar més endavant.
3: Més endavant,
4: sí, perquè encara ja parlem de... El que sí que s'ha de recalcar és el Dia Universal de la Sardana,
3: sí,
4: que el manifest, o sigui, se fa una lectura d'un comunicat oficial, diguem-ne, per al Dia Universal de la Sardana. Aquest any és fet per en Jordi Molí...
5: Jordi Molina, el del Temps de TV3.
4: El del Temps de TV3. I llavors també que aquest dia farem la presentació oficial del cartell de l'aplec de guany. Mm-hmm. Aquest, el dia de la Diada del Soci.
3: Vale, o sigui que sabreu com serà l'aplec.
4: Correcte, i sabreu el cartell.
3: El cartell.
4: Com sempre, és fet per l'autor d'aquí Malgrat, en Joan
5: Ferrer.
4: I res més.
3: Molt bé, doncs esperarem a veure què ens depara aquest aplec. I, de fet, bueno, ens acomiadem ja. Gràcies a tots dos, en Joan Vigues i també a Montse Clapés, per avui a ser aquí amb nosaltres, a l'agrupació sardanista La Malgratenca, La Barretina. I res, esperem que les activitats, que déu-n'hi-do, que tenim aquí un llistat enorme d'activitats sardanistes, doncs vagin molt bé. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres acabem el programa d'avui amb música. Tornem dilluns. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera.
4: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat davant la previsió d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts i que manté en alerta els agents rurals i el cos de bombers que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. El cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha expressat la màxima preocupació del cos davant d'un escenari de risc complex. Ha assegurat que els bombers redoblaran els esforços davant l'alta probabilitat d'incendis forestals en un moment en què coincideixen la revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega a diverses zones del país.
7: Veient l'escenari de risc, doncs ja fem reforços de personal, però a més, de cara a la revetlla, sempre, com us podeu imaginar, doncs és la setmana en què tradicionalment no tenim més ignicions, tenim més serveis i per tant doncs també fem un dispositiu doncs potent per això. A més també de forma proactiva, com que tenim no el risc molt doncs més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments, no, del dispositiu si cal, doncs d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
6: Tot i admetre que els focs es poden donar a qualsevol punt del territori, ha assenyalat que hi ha zones especialment sensibles com Ponent. A més, els bombers posaran especial atenció a àrees de la Catalunya central, les Terres de l'Ebre i, en general, les zones cerealístiques en contacte amb terrenys forestals. El Pacte Nacional per la Indústria preveu donar ajuts als projectes que impulsin la descarbonització del polígon petroquímic de Tarragona, així com fomentar acords sectorials que impulsin la reducció d'emissions de CO2 de les empreses. Ho ha apuntat aquest divendres el conseller d'Empresa, Miquel Samper, en la presentació del Pacte Nacional per la Indústria a Tarragona, que ha incidit en que el sector químic català està resistint millor la crisi que l'europeu. El pacte signat dilluns entre governs, sindicals i patronal vol impulsar i ampliar la demarcació nous polígons industrials, com el de Catalunya Sud a Tortosa, el de Lió i Vilarrodona a l'Alt Camp o d'altres més petits, com el de Bot a la Terra Alta. El Departament d'Igualtat i Feminisme ha proposat teletreball 100% en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. I des d'Empresa i Treball es recull per dur el diàleg social. Són dues de les 50 idees recollides a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat, diuen, i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. L'objectiu és que sigui un recurs útil, pràctic i adaptable a la diversitat del teixit productiu català i que afavoreixi la igualtat real home-dona. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Picalletres. Presenta Tina Forés.
5: Família, us donem un dia més la benvinguda al Picalletres, el concurs lingüístic de la ràdio local que ens manté el cervell ben actiu i entrenat. Als estudis de la xarxa de comunicació local estem preparats per presentar-vos els concursants d'avui. Els coneixem ara mateix. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Sant Hilari Sacalm i cap al Vendrell. Contactem amb Laura Llunell, que ens parla des de Ràdio Sant Hilari. Laura, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
8: Bon dia. Aquí tenim en Nil, l'Isaac i en Jordi, que participen en nom de l'Institut d'Escola Sant Hilari.
9: Hola, em dic Nil.
10: Hola, jo sóc l'Isaac.
11: Bon dia, jo sóc en Jordi.
5: Doncs us saludem afectuosament i que tingueu moltíssima sort. Anem ara cap a Ràdio El Vendrell. Com va Víctor Merencio? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen.
12: Doncs bé, a mi m'acompanya el Martí, la Carla i l'Abril i ells són estudiants de l'Institut Mediterrània del Vendrell.
13: Hola, sóc el Martí.
14: Hola, bon dia, sóc la Carla.
15: Bon dia, sóc l'Abril.
5: Us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
16: Sí, Tina, ben preparada i sobretot concentrada. No sóc cap intel·ligència artificial i no em puc permetre badar gaire, així que la concentració és molt important. Benvinguts i benvingudes, concursants. Quan vulgueu, comencem.
5: Estic segura que els concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. Però abans de començar amb les proves, hem de recordar el nostre pica-rànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
4: El pica-rànquing.
16: En quarta posició tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. En segona posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. I en primera posició tenim també amb 5.400 punts l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès.
5: Doncs aquest és el pica-rànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
4: A lletrejar.
5: Iniciem el camí a poc, amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. Preparat, Nil?
9: Sí.
5: Temps. Excusa.
10: E, C...
16: Hi va una X.
5: Isaac, decidit.
10: D, E, C, I, D, I, T.
5: Colibrí.
10: C, O, L, I, B, R, I amb accent tancat.
5: Tracte.
10: T, R, A, C, T, E.
5: Passes.
10: P, A, S, S, E, S.
5: Devota.
10: D, E, B alta, O.
16: És B baixa.
5: Jordi, romana.
11: R, O, M, A, N, A.
5: Acostar.
11: A, C, O, S, T, A, R.
5: Bretó.
11: B, R, A, T.
16: És una E.
5: Nois, en aquesta ocasió heu fet bé 6 paraules que sumen un total de 600 punts al vostre marcador. Bona arrencada. És el torn ara de l'Institut Mediterrània. Preparant, Martí?
9: Sí.
5: Doncs temps. Mascota.
9: M-A-S-C-O-T-A.
5: Pausat.
9: P-A-U-S-A-T.
5: Túnel.
9: T-U amb accent tancat, N-E-L.
5: Feiner.
9: F-E-I-N-E-R.
5: Russes.
9: R-U-S-S-E-S.
5: Regular.
9: R-E-G-U-L-A-R.
5: Temença.
9: T-E-M-E-N-C trencada A.
5: Sufragi.
9: S-O-F-R-A-G-I.
16: És una O.
5: Carla. Inclòs.
17: I-N-C-L-O amb accent tancat S.
16: L'accent és obert.
5: Abril. Eructe.
17: E-R-U-C-T-E.
5: Benzina.
17: B-N-Z-I.
16: T'has deixat la E.
5: Doncs en aquest cas heu fet bé 8 paraules que sumen un total de 800 punts al vostre marcador. Felicitats, bona arrencada també. Passem de seguida a la prova següent.
4: L'intrus.
5: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Vinga, comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. Les vostres paraules són... rama, manta, xàndal.
11: Rama.
16: Incorrecte, rebot.
5: Institut Mediterrani, el vostre torn...
17: xàndal.
16: Ara sí, correcte. En català, el conjunt de jersei i pantalons llargs, amples i còmodes, normalment ajustats de punys i de turmells, adequat per fer esport, se li diu xandall i no xandall.
5: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i us torna a tocar torn per a l'Institut Mediterrània. Les vostres paraules en infinitiu són les següents. Maquinar, adiestrar, marcar.
17: Adiestrar.
16: Molt bé, correcte. En català, del fet d'educar o domar un animal, o també del fet de comunicar a algú destresa en alguna activitat, en diem ensinistrar, i no pas adiestrar.
5: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
18: A lletrejar.
5: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i són una mica més difícils que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Vinga, comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. És el torn de l'Isaac. Estàs preparat?
10: Sí.
5: Temps. Casualment.
10: C-A-S-U-A-L-M-E-N-T.
5: Lentitud.
10: L-E-N-T-I-D-U.
16: És una T, no una D.
5: Jordi, al·lusions.
11: A-L-U-C.
16: L geminada.
5: Nil, inscriure.
10: I-N-S-C-R-I-U-R-E.
5: Rapinyaire.
10: R-A-P-I-N-Y-A-I. R-E.
5: Mediadora.
10: M-E-D-I-A-D-O-R-A.
5: Autògraf.
10: A-U-T-O amb accent obert. G-R-A-F.
5: Rondalla.
10: R-O-L.
5: Doncs, nois, heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. Felicitats! És el torn ara de l'Institut Mediterrània. Preparada, Carla?
17: Sí, preparada.
5: Temps. Barbaritat.
17: B-A-R-B-A-R-I-T-A-T.
5: Astutament.
17: A-S-T-U-T-A-M-N-T.
5: Il·luminada.
17: I-L-G-M-I-N-A-D-A.
5: Emprendre.
17: E-M-P-R-E-N-D-R-E.
5: Infusions.
17: I-N-F-U-S-I-O-N-S.
5: Serenata.
17: S-R-E-N-A-T-A.
5: Brutícia.
17: B-R-U-T i amb accent tancat C-I-A.
5: Armariet.
17: A-R-M-A-R-I-E-T.
5: Futurista.
17: F-U-T-U-R-I-S-T-A.
5: Carruatge.
17: C-A-R-R.
16: T'has embolicat.
5: Abril. Atracció.
15: A-T-R-A-C-C-I-O amb accent tancat.
5: Doncs en aquest cas n'heu fet un bon grapat d'encerts, fins a un total de 10 que sumen 2.000 punts al vostre marcador. Moltíssimes felicitats. És el moment ara de saber com van els marcadors. Jurat, t'escoltem.
16: En aquests moments, l'IE Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm té acumulats un total de 1.600 punts i l'Institut Mediterrània del Vendrell en té un total de 3.200.
5: Doncs l'Institut Mediterrània que agafa avantatge, però no us despisteu perquè encara queden moltes proves i es poden acumular molts més punts. El picalletres no perd ritme. Següent prova. En la prova musical d'avui ens n'anem cap a Oliva, al País Valencià, lloc de naixement de Maria Bartomeu i Sòria, coneguda artísticament com La Maria. La seva música combina tradició i electrònica i dona com a resultat unes composicions úniques i captivadores. En l'edició dels Premis Ovidi Montlló del 2023 es va imposar en les categories d'artista revelació, millors arranjaments i millor cançó per Montbatlatori. Avui escoltarem el tema Gall Roig, Gall Negre. Fareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Gall Roig, Gall Negre, de La Maria.

0: Quina personalitat té la música de la Maria, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Escola Sant Hilari, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com era el gall negre?
2: Fort.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Mediterrània. Segons la cançó, com era el gall negre?
4: Negre.
3: Incorrecte, el gall negre era gran. Escoltem-ho. El gall
0: negre era gran. Institut Mediterrània. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com era el gall roig?
2: Petit.
3: Incorrecte, rebot.
2: Cantallaire.
3: Tampoc és correcte, ho sentim. Era valent, escoltem-ho. Però el roig
0: era valent. Doncs en aquesta ocasió tampoc heu aconseguit aquests 200 punts. Moment ara de tornar a lletrejar. La prova reina del pic a lletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. Comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. Jordi, al teu torn. Temps. Versemblant.
2: B-A-R.
3: És B baixa.
0: Nil. Exercitació.
5: E-X-E-R-C-I-T-E. A, C, I, O, màxim tancat.
0: Ministerial.
5: M, I, N, I, S, T, E, R, I, A, L.
0: Construïssim.
5: C, O, N, S, T, R, U, I amb dièresi.
3: No porta dièresi, és accent.
0: Isaac. Funcionament.
5: F-U-N-C-I-O-N-A-M-E-N-T.
0: Commemoratiu.
5: C-O-M.
0: Doncs en aquest nivell heu fet bé un total de 3 paraules que sumen 900 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Mediterrània. Preparada, Abril?
6: Sí.
0: Temps. Intractable.
6: I-N-T-R-A-C-T-A-B-L-E.
0: Pressupòsit.
6: P-R-E-S-S-U-P-O-S.
3: La O porta accent obert.
0: Martí. Corresponsal.
7: C-O-R-R-E-S-P-O-N-S-A-L.
0: Desplaçaríeu.
7: D-E-S-P-L-A-C-A-R-E-S-P-O-N-S-A-L. R-I-E-U.
3: La I porta accent.
0: Carla, curiosament.
8: C-U-R-I-O-S-A-M-A-N-T.
0: Negociacions.
8: N-E-G-O-C-I-A-C-I-O-N-S.
0: Descongelant.
8: D-E-S-C-O-N.
3: T'has embolicat a l'inici.
0: Doncs en aquest cas heu fet bé un total de 4 paraules que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm té un total de 2.500 punts i l'Institut Mediterrània del Vendrell en té un total de 4.400.
0: Molt bé, doncs així queden els marcadors a la recta final i anem a l'última prova de lletreig del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La megaparaula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Laura Llunell, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
4: En Nil.
0: En Nil. I Víctor Merencio, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
9: El Martí.
0: Perfecte. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectem primer de Ràdio El Vendrell. Víctor Merencio, fins ara mateix.
9: Fins ara mateix.
0: Comença la prova a l'Institut Escola Sant Hilari. Estàs preparant, Nil?
5: Sí.
0: Som-hi, doncs. En geometria, quan una recta o un pla formen amb una altra recta o un altre pla angles rectes, es diu que són perpendiculars. Com a exercici matemàtic, a classe, podem traçar una perpendicular. També a la vida diària, per exemple, podem dir que un carrer és perpendicular a un altre. Doncs bé, la megaparaula d'avui és la qualitat d'aquest adjectiu. La megaparaula d'avui és... perpendicularitat.
5: Perpendicularitat.
3: Correcte, endavant.
5: PERPENDICULARITAT.
0: Molt bé, Nil.
3: Bravo, Nil.
0: Felicitats, has llegit molt ràpid i amb molta convicció.
5: Gràcies.
0: Després veurem com ho fa l'altre equip, d'acord? Però de moment desconnectem de Ràdio Sant Hilari. Fins ara, Laura Llunell.
4: Fins ara.
0: Institut Mediterrània, sou a punt? Estàs preparat, Martí?
7: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui ens endinsem en les matemàtiques, on la geometria s'encarrega d'estudiar les perpendiculars, és a dir, els angles rectes que una recta o un pla formen amb una altra recta o un altre pla. Aplicat a la vida diària, per exemple, podem dir que un carrer és perpendicular a un altre. Doncs bé, la megaparaula d'avui és la qualitat d'aquest adjectiu. La megaparaula d'avui és... perpendicularitat.
7: Perpendicularitat.
3: Molt bé, endavant.
7: PERPENDICULARITAT.
0: Molt bé,
3: molt bé,
0: Martí.
3: Fantàstic.
0: Molt bé, molt bé, molt ràpid i moltíssima seguretat. Connectem de nou, per tant, amb les dues ràdios. Laura Llunell, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Escola Sant Hilari?
4: 2.500.
0: 2.500 punts apostats. I Víctor Merencio, quants punts ha apostat el teu equip?
9: 3.000.
0: 3.000 punts. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Escola Sant Hilari ha lletrejat la mega paraula correctament. I l'Institut Mediterrània ha lletrejat la mega paraula correctament també. Hem de dir que ho heu fet molt bé els dos equips, molt segurs i amb molta seguretat. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: Molt bé, doncs, les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm ha aconseguit finalment 5.000 punts i l'Institut Mediterrània del Vendrell n'ha aconseguit 7.400.
0: Fantàstic, els dos equips heu aconseguit una gran quantitat de punts, que em sembla que això després es traduirà en una bona notícia. Però bé, primer de tot anem a parlar amb el centre guanyador del programa d'avui, que és l'Institut Mediterrani, amb aquests 7.400 punts. Parlem amb ells. Com esteu, nois?
7: Molt bé.
6: Sí, bastant bé.
0: Sí, no? Contents? Heu fet una molt bona participació.
9: Hi ha unes bones rialles aquí al Vendrell.
0: Home, tu diràs. Escolteu, quina prova us ha semblat més complicada? A veure.
6: La de la cançó.
7: Sí.
0: La de la cançó. sí. Jo sempre dic que jo és la que trobo més complicada, perquè si no et coneixes la lletra és una mica complicat. Però bé, us ho heu passat bé? Us havíeu preparat molt?
7: Sí,
8: sí, molt bé.
7: Sí, ja ens havíem preparat.
0: Molt bé, doncs me n'alegro moltíssim. No em vull oblidar també de parlar amb l'Institut Escola Sant Hilari, perquè també heu fet una boníssima participació. Com esteu?
5: Bé.
0: Sí? En el vostre cas us havíeu preparat molt o què?
7: Bastant, sí.
5: Bastant.
0: I el que dic, malgrat la derrota, ho heu fet estupendament bé, 5.000 puntassos, que no ho fa qualsevol, eh? Doncs res, espero que us ho hagueu passat molt bé. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
1: El Picarrànquing.
3: Tenim bones notícies, Tina. En quarta posició entra el Picarrànquing l'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm amb 5.000 punts. En tercera posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La segona posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts també. I encapçala el Picarrànquing, entra en el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell, participant d'aquest programa d'avui amb 7.400 punts. Enhorabona!
0: Doncs, en aquest cas, entreu tots dos en aquest Picarrànquing. Vaig primer a parlar amb l'Institut de Sant Hilari Sacalm. Molt bé, no? Quarts?
5: Sí, sí.
10: Sí, no ens esperàvem.
0: Però és el que us he dit, aquests 5.000 punts us serveixen per mantenir-vos en aquest Picarrànquing. De moment, a veure si ho manteniu durant els propers programes. Moltíssimes Esperem. Felicitats.
10: Gràcies.
7: Gràcies.
0: I ara vaig a parlar amb els encapçaladors d'aquest Picarrànquing, l'Institut Mediterrània. Moltíssimes felicitats.
7: Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies.
0: 7.400 puntassos, eh? Això és una puntuació difícil de superar. Us ho esperàveu
7: sí.
0: o no?
7: Ha valgut la pena haver practicat tant.
0: Clar, i l'aposta valenta que heu fet també us ha servit per arribar fins aquí. Doncs moltíssimes gràcies. A veure si ho aconseguiu mantenir al llarg de la resta de programes. I només em queda acomiadar el programa. Laura Llunell,

0: Podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat, a reveure.
1: Picalletres.

107.1 FM. Radio Tordera.

arraconar les lliçons que m'ha ensenyat l'experiència, desembussar les

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Desmantellen una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel de Tordera. L'operatiu policial de Salda, amb quatre persones investigades i el desmantellament d'una infraestructura preparada per a cultius de grans dimensions. I un autobús de línia xoca contra un immoble a l'avinguda Montseny al veïnat de Sant Pere sense provocar ferits. Diversos tècnics han analitzat i valorat l'estabilitat estructural de l'immoble i s'ha donat assistència als veïns afectats. Comencen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, que s'allargaran fins al 24 de juny, a unes festes que recuperen actes històrics com el sopar popular. Vanessa García és membre de l'organització.
2: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: El Teatre Clavier es vesteix de gala per al concert de final de curs de la seva escola de música. Serà avui a partir de les 7 de la tarda amb entrada gratuïta. I demà obren les piscines municipals de Tordera. Un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes des d'I2 fins a quart d'ESO. A més, els dies que es decreti des de la Generalitat onades de calor, la piscina serà gratuïta. Ho avançava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: La piscina serà gratuïta, ja ho vàrem fer així l'any passat també, que quan es dictamini per Generalitat onada de calor en el nostre terme, doncs també tindrà gratuïtat.
1: Castor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertran. Aquest dissabte ens en parlava el seu president, Josep Pujol.
4: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin quatre dades més bàsiques del que veurem.
1: I la tercera volta ciclista Catalunya femenina tallarà avui el trànsit a Tordera. Les carreteres afectades seran la Girona 512 i la Nacional 2. L'horari en què es preveu que hi hagi l'afectació al nostre poble és d'un quart de 6 a 6 de la tarda. I arriba aquest dissabte la competició benèfica de CrossFit Tordera amb Aedeseo. La competició té un objectiu clar, recaptar fons per l'entitat. Ho explica un dels organitzadors, en Marc Labirreva.
5: Després dir-vos que el dia 20 no només tindrem una competi, que pot venir tothom, que tindrem allà a un tatuador, tindrem food truck.
1: Parlem també del temps, previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
6: De moment, situació meteorològica que continua sense novetats, amb alguns núvols aquest matí, però poc importants. Ambient xafogós, temperatures mínimes que han pujat, les màximes més o menys com ahir, o també un pèl més altes. De moment encara ratlla, però pujaran més aquest cap de setmana i sobretot de cara a la setmana vinent. Per tant, la calor serà la protagonista, la forta calor serà la protagonista dels pròxims dies i de la pròxima setmana. Arribarem a un Sant Joan marcat per l'estabilitat, és a dir, que no hi haurà precipitacions aquí a la costa, però sí temperatures molt càlides. Probablement dimecres que ve s'iniciarà una onada de calor pròpiament dita, tot i que la calor ja fa dies que ens acompanya i encara ens continuarà acompanyant les properes jornades, però a partir del dia de Sant Joan ja parlarem d'una onada de calor amb temperatures que estaran molt per sobre del que tocaria, fins i tot superant els 34-35 graus a la franja costanera i els 37-38 graus cap a l'interior de la comarca.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
8: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui la nostra itinerància ens ha portat a un lloc molt insòlid. Si ens esteu veient a YouTube, entendreu per què. Estem dins d'una cova, estem dins de les coves de l'Espluga de Francolí, aquest poble situat entre Montblanc, Poblet, Valls, perquè us feu la idea els que sou de Barcelona i no heu trepitjat aquestes terres. És el primer cop que amb l'Idíl·lic venim a la zona de Tarragona a fer una entrevista, per tant, doble il·lusió, l'espai i el lloc. I us preguntareu, què fas en una cova? Doncs estem aquí per parlar del llibre Fatum, del Roger Galofré, que el tenim aquí amb nosaltres ja. I és un llibre futurista, en un futur bastant immediat, que parla, doncs, del que podria ser el final de la humanitat I aquí, en aquestes coves, és on va ser l'inici de la humanitat. Però és que, a més, la cova, com a símbol, juga també un paper molt important a Fatum, perquè el protagonista és en una cova on descobreix la realitat del món on està vivint i ha de dependre la decisió de si segueix portant la vida que portava o ho reformula tot i es passa al bàndol rebel. Abans de començar a parlar de Fatum, volem parlar de les coves i ho fem amb un dels guies turístics de la zona, el Xavier Lozano.
9: Què tal, Karen? Benvinguda.
8: Gràcies per acollir-nos. Ens fa molta il·lusió estar aquí, ja ho dèiem. Abans del programa, el Xavi ens està fet la ruta, ens ha explicat la història d'aquestes coves, que també podeu trobar molt ben detallada a la seva web. I una de les coses que sorprèn, o a mi em sorprenia, primer de tot, és que la cova està just en el nucli urbà de l'Espluga de Francolí, que quan et diuen una cova t'imagines, estarà en el bosc, estarà allunyada? No, s'ha construït el poble a sobre, i que té una història que es remunta a la prehistòria i que ve fins als nostres dies. O sigui, s'ha utilitzat pràcticament sempre des de la prehistòria fins a la Guerra Civil.
9: Sí, sí, és espectacular. De fet, com a jaciment arqueològic, en aquest sentit, com a un dels llocs on s'explica la història de la humanitat, és singular, perquè tampoc és massa habitual que en espais històrics hi hagi evidències del pas de les diferents cultures i civilitzacions com passa aquí, no? En molts llocs doncs, hi ha restes arqueològiques del paleolític o del neolític o de l'edat mitjana. En canvi, aquí, des de l'arribada de l'Homo sapiens, de la nostra espècie a la península, a Europa, en definitiva, en plena glaciació, ara farà uns 40.000 anys, fins al final de la prehistòria, i també les posteriors civilitzacions que han anat passant per aquí, com per exemple els romans, l'època islàmica, o la construcció del poble cristià ara fa 1.000 anys damunt d'aquesta cova, fa que aquesta cavitat hagi anat veient pas a pas l'evolució de la humanitat durant tots aquests temps, no? I fins als usos més moderns, més actuals, durant el segle XX i ara ja com a espai turístic, com a equipament museístic també.
8: Sí, però no fa tant que és un museu. Ens parlaves de l'any 90...
9: Sí, l'any 94, no? 94. Sí, sí, l'any 94 es va museïtzar una part de la cavitat, la que aniríem la cova de la Font Major, i uns anys després, l'any 2004, s'hi va afegir la part on estem ara, el que aniríem la cova de la Vila, que és la part que ha estat utilitzada constantment, sempre, en tots els temps, per l'ésser humà. Aquí, en aquesta part de la cavitat, durant el segle XX, s'hi va fer cava, aprofitant la temperatura i l'ambientació, s'hi van cultivar xampinyons, i per la Guerra Civil va ser el magatzem de l'exèrcit republicà, que s'hi va guardar el polvorí del bàndol republicà en el moment de la rereguarda de la Batalla de l'Ebre. Per tant, històries també modernes que ens parlen doncs, dels usos que ha pogut tenir una cova com aquesta.
8: A mi el que em sorprèn és que amb tota aquesta història s'hagi trigat tant a fer doncs, que això sigui obert, que sigui visitable i a divulgar la història i les seves peculiaritats. A què ho atribueixes?
9: Hem de pensar que la humanitat fa relativament poc que coneix la seva pròpia història. És a dir, va ser pràcticament a mitjans del segle XIX que es van començar a descobrir la majoria de cavitats que havien tingut presència humana, la majoria de jaciments arqueològics, pintures rupestres, la pròpia teoria de l'evolució. Per tant, estem parlant que fa escassos 150 anys que tenim informació contrastada, no?, i cada vegada més potent de quina ha estat la història de la humanitat. I el valor al patrimoni també fa molt poc temps que li donem. Hem perdut molt patrimoni pel camí. L'Espluga mateix, doncs, damunt d'aquesta cova tenia un gran castell, que va ser el castell cristià, va ser dels hospitalers principalment fins a principis del segle XIX, i el propi poble de l'Espluga el van derrocar en el seu moment. És a dir, que se li ha donat poca importància a tot aquest patrimoni. Imagina't el de sota terra, no? que en molts casos no el coneixíem. Quan van descobrir gran part d'aquesta cavitat, perquè tot i que aquesta sala doncs, ja es coneixia i es va utilitzar sempre, gran part de la cavitat no es va descobrir fins a mitjans... no es va explorar, podríem dir, fins a mitjans del segle XX. Es va descobrir de forma casual el 1853 per un pagès que va excavar un pou i va anar a parar en una part del riu subterrani. Es va fer una primera exploració, però no va ser fins al 1956 quan es va fer l'exploració definitiva per saber realment quin era l'abast del recorregut d'aquesta cavitat, que al final ha resultat ser una de les més llargues del món formada en roca de conglomerat.
8: I a tot això, fora de micro, també ens explicaves que l'origen d'aquesta cova ha donat pas a llegendes.
9: Clar, sí, perquè a part de la pròpia història de la humanitat que ha passat per aquí, que aquesta ens la van explicant els arqueòlegs a mesura que hi ha descobriments, hem d'imaginar el que devia pensar el poble de l'Espluga quan el 1853 es va descobrir gran part d'aquesta cavitat. Els espluguins coneixien l'existència de coves, perquè hi havia diferents boques d'entrada, però eren coves relativament petites, tenien un final, no? I també sabien que al final el poble es diu així, l'Espluga de Francolí, precisament de la paraula llatina espelunca, d'on deriva la paraula espeleologia, els espeleòlegs, i l'espluga, o les esplugues, que en català és una paraula que encara existeix al diccionari, que es pot utilitzar, és una paraula sinònima de cova. Per tant, els cristians, quan van arribar aquí el 1079, van batejar aquest lloc amb el nom descriptiu, plenament, la cova del Francolí, que és el nom que li van posar al riu. Doncs, clar, quan el 1853 excaven un pou al mig del poble i van a parar a la part més profunda de la cavitat, on hi ha un riu subterrani, la veritat és que el relat que els pagesos i les autoritats del moment que van entrar a la primera exploració van fer va alimentar les llegendes, perquè la majoria dels espluguins no va baixar pel pou i no va veure la cova en aquell moment. Ells sabien el que els hi van explicar, i el que els hi van explicar va ser bastant èpic. Hem d'imaginar en el segle XIX...
8: Es va anar fent gran, això,
9: sí, clar, una societat analfabeta, pagesa, sense recursos, no sabien nadar, de fet els relats expliquen que van omflar pells d'animals, que feien servir com per les botes d'aigua o de vi, diguéssim, per fer com de flotadors per entrar a l'hora d'entrar al riu, que inclús van intentar construir una mena de rai de barca de fusta, baixant els materials pel pou per intentar navegar pel riu.
8: Això és molt Jules Verne,
9: Sí, completament. És que realment és un relat llegendari que en aquell moment ens podem imaginar, no? Aquesta gent fent aquest recorregut completament insòlit en aquell moment, no? Pràcticament de ciència-ficció, no?, per ells. I clar, què van explicar aquests primers exploradors d'aquestes coves? Doncs que sota les cases de l'Espluga hi havia un llac, un gran llac subterrani. Li van dir més llac que riu. Realment era un riu. Sí que tenim, hi ha una part del riu que està batejada com la sala del llac, que després va resultar ser un espai sagrat a la part final de la prehistòria. Després es va descobrir que la sala del llac en definitiva era un lloc d'ofrena als déus, que s'hi van fer durant l'edat del ferro i l'època dels hiverns. Però clar, què es va imaginar la gent? Un gran embassament subterrani, grans masses d'aigua sota les cases del poble, no? I cada vegada que a l'Espluga hem patit sequera, que és habitual, estem al prelitoral, per tant, una zona mediterrània, amb cicles de l'aigua bastant fluctuants, èpoques de sequera molt forta, de tant en tant avingudes, riuades molt fortes, i en les èpoques de sequera, doncs, molta gent de l'Espluga es pregunta, no? I l'aigua que tenim a sota terra, no? I aquest gran llac, per què no l'aprofitem? Ja l'aprofitem, perquè l'Espluga porta aprofitant els aqüífers des que es coneixen, però, clar, tampoc són aqüífers tan abundants com realment serien, no? Però sí que hi ha molta gent, els que no han tingut la sort d'estar a la part del riu subterrani, que probablement tenen una visió d'aquest llac com un espai molt més gran del que realment és.
8: Si ara els oients ens estan escoltant i els estan entrant moltes ganes de venir a veure la cova, com ens va passar a nosaltres quan el Roger ens en va parlar, què han de fer? O sigui, les visites estan sempre obertes, s'ha de reservar, com funciona exactament?
9: Sí, estem oberts durant tot l'any. És recomanable reservar sempre, esplugaturisme.cat, tenim una pàgina web de les coves de l'Espluga també específica, on hi ha tota la informació, tant de la ruta d'aventura com de la visita turística convencional. Tot això es pot reservar prèviament, i en els dies d'obertura normal, doncs, sempre s'hi queden places, doncs, s'afegeixen els visitants. Durant l'any també hi ha un gran interès tot l'àmbit educatiu, perquè són unes coves que tenen una visita molt pedagògica, que ens permet conèixer la història de la humanitat, no? Sobretot centrada en l'època de la prehistòria, i evidentment tots els caps de setmana i l'estiu és una època molt, molt interessant per venir. I especialment per conèixer també el que ara s'està centrant la visita, que és en l'últim descobriment que es va fer aquí en aquestes coves, l'octubre del 2019, que és el santuari paleolític més antic localitzat a Catalunya i part de l'art mediterrani, a prop de la zona de culte que ja estava identificada de l'edat del ferro i l'època dels ibers, s'hi va descobrir el 2019, després de l'última riuada del Francolí, un conjunt de galeries que ja es coneixien, però que va resultar que estaven plenes de gravats paleolítics. Un conjunt de gravats, de pràcticament 300 gravats, que estan ratllats a les parets, no són pintures, estan gravats damunt de la roca, en una zona coberta de llims, d'una mena de fangs, d'una capa arenosa, que els homes i dones del paleolític van aprofitar per fer-hi els seus primers rituals. I aquí sí que ens connecta realment amb l'essència de la nostra espècie, no? Amb el que som, i amb les particularitats que tenim els homo sapiens, que ja van començar a utilitzar aquesta cova fa 37.000 anys, que és la datació més antiga d'aquests gravats, com un espai ritual, com un lloc sagrat, com un lloc espiritual, on aquests primers humans de la nostra espècie, que feia poc que estaven explorant la gèlida Europa, aquest territori sotmès a l'última glaciació en aquell moment, van començar a buscar aquí dins, a la Terra, a la part més profunda de la cavitat, doncs respostes a la seva pròpia existència.
8: Ens convidem els oients a que vinguin i que ho descobreixin pel seu propi peu, perquè val la pena. Gràcies, Xavi, per respondre'ns als dubtes i per acollir-nos aquí avui.
9: Gràcies a tu.

0: Bé, doncs, Karen, ara ja parlarem del futur, no?
1: Hem parlat molt del passat, hem de parlar del futur i hem de parlar de la teva visió del futur, que jo crec que és bastant encertada, malauradament. Ara en parlarem.
0: A veure, depèn de com ho vegis.
1: Poso un context...
0: Pots veure una distopia o pots veure una utopia.
1: No? Ostres, sempre diem que la distopia d'un és l'utopia de l'altre i al revés,
0: bé,
1: no?
0: Molt bé, correcte.
1: A veure, pels oients, de què va Fathom? Doncs Fathom tenim un futur, jo crec que proper, ja comentaràs tu cap a on el databas, en què la humanitat doncs, ja no està menjant animals, està menjant productes fets en laboratori íntegrament, aquest menjar victimless, per tant ningú pateix l'efecte de menjar, i hi ha hagut uns canvis socials radicals que passen per la presència molt forta de la IA, passa per un tema doncs, d'ajudes socials, de renta mínima garantida, de fills que són una mena de premi si treballes molt. Ja anirem desgranant cada un dels aspectes, ara és una mica per posar en situació. I hi ha doncs una figura, no?, que és la del tracker, que és la que persegueix aquelles persones que estan revenent en el mercat negre a menjar doncs, carn real. No? I el protagonista és un tracker que es veu immers en una mena de misteri, no? Hi ha un assassinat, no?, d'una altra persona doncs, que sembla que ha consumit o ha venut carn humana, i a partir d'aquí doncs, es va descobrint tot. No vull entrar molt en spoilers, no. Perquè crec que és un llibre que val la pena anar descobrint a poc, però bé, la pota principal, i crec que és el punt de partida, és el tema del menjar fet en laboratori, no? Del victimless. No sé si és el motor de la trama realment per tu, si és el pensar què és el que menjarem demà, el que ha fet que existeixi Fathom.
0: Sí. Sí, a veure, jo soc veterinari, llavors com a veterinari conec bastant i he viscut molt tota l'evolució de l'alimentació humana, podríem dir, en els últims moments, amb totes les tendències que hi ha actualment en temes de benestar animal, tots els vegans, i l'evolució o l'entrada de lo que és alimentació de laboratori, que tampoc no és de laboratori, és cultiu celular. Per això a vegades s'utilitza com a alimentació artificial. De fet, no és alimentació artificial, perquè són cultius cel·lulars. Jo li he posat aquest nom de victimless, que és alimentació sense víctimes. De fet, no me l'he inventat jo, existeix. És un nom que s'està introduint en el mercat. Volem dir que no és utilitzar cap víctima animal, o inclús podem arribar a vegetal, perquè clar, el regne animal tampoc no sabem, sí que sabem on arriba, no? Però a vegades no tenim els límits en el que podem consumir o no consumir. I sí que en la història el que volia era no simplement explicar que en un futur acabarem tots menjant així, sinó simplement ensenyant la part fosca d'aquesta alternativa.
1: De què passaria, no?
0: Clar, exacte. Pensem que ara qualsevol persona pot tindre gallines, fer ous, tindre proteïna i tal. Quan això desapareixi, què passarà? Estarem en mans d'aquí.
1: Bé, això de qualsevol persona, ja hi ha moltes normatives municipals que t'impedeixen tenir animals com gallines.
0: Sí,
1: o fins
0: sí,
1: i tot
0: correcte.
1: Ocells. Vull dir que ja hi ha hagut una limitació respecte a fa 30 anys, que sí. Qui més que menys tenia animals, no?
0: Estem parlant sempre del primer món, eh?
1: Sí,
0: perquè és que tenim tendència a pensar que el primer món és l'únic món que existeix, i sí que tenim el món, doncs, a Àfrica, i ja és una altra història, la proteïna és molt desitjada, però en aquest primer món sí que tenim una retenció, una certa animadversió a l'excés de proteïna i sobretot a matar animals, que és un dels temes que en el llibre s'està parlant, no? Per això el que has comentat tu, el tracker aquest, és un policia que es dedica a vigilar qui consumeix, cria o mata animals. O sigui, caçadors, consumidors o ramaders. Imagina't, sembla que sigui un món.
1: Els venedors també.
0: Sí, sí, sí.
1: Els que la venen, o sigui, l'esglau intermig de tot aquest projecte també queda molt penalitzat, no?
0: Que passa que no t'explicaré la raó de que existeixi, que tingui tant poder aquest grup de policies, perquè existeix, és una raó que hi ha dintre del llibre, perquè entraríem a l'espoiler i això...
1: És que, a veure, jo vaig estar a la presentació de Fatum a Girona, sí, que va ser molt interessant perquè hi havia una persona, doncs, de l'IRTA, que, sí, aquest institut de recerca...
0: El Toni del Mau, sí.
1: Que en sap un munt i va ser molt interessant, però vau entrar en aspectes que clar, que són spoilers. Llavors, sí, és un... Clar. Jo prefereixo no mullar-me gaire en el sentit de que vull que la gent ho vagi descobrint a poc mentre es llegeixi, perquè, sí, realment deixes anar moltes idees que són molt interessants. Per exemple, això que dius del victimless, tu ho explicaves, no, en la presentació, que realment això ja existeix, no? Mm-hmm. Quant de prop estem de que, diguem, va, doncs yeah, tots ens llancem al veganisme via laboratori?
0: Sí, hi ha estadístiques d'això, inclús de la Generalitat, que et fiquen un horitzó temporal de poc temps, de 30 anys, 50 anys, perquè això hagi evolucionat molt. Els del sector et diran que no, que sempre seguirà menjant carn. Però els grans arguments contra la producció de la carn, que és... poden ser, doncs, nutricionals, aquest és menys important, mediambientals, que sí que existeixen, però també hi ha una part emocional. I aquesta, la part emocional, tots els tenim dintre, però ramaders inclòs, consumidors, i som nosaltres els que no volem matar animals per alimentar-nos. I això és un camí sense tornada, jo crec. I aleshores, quan podrem deixar de matar animals per alimentar-nos? Probablement serà quan tinguem aquesta alimentació substitutiva, que estigui prou, que sigui sanitària, que estigui ben elaborada, que sigui nutricional, que inclús te la pots fer a mida per a cada persona. Sabeu que hi ha tot el tema de la microbiota, no? La microbiota pots fer... Que
1: és un
0: ja
1: tema molt de moda ara, també.
0: Sí, sí, inclús hi ha pastilletes de femta, que són una miqueta així raro, no? Que vas, però que amb gent amb problemes se'ls hi dona, problemes sobretot depressius, gent amb problemes psicològics greus, al canviar-li la femta li canvia també el seu caràcter, no? Un depressiu a vegades torna, acaba sent menys depressiu i més optimista si li fiquen femta d'un altre.
1: És ben bé que avui descobriré moltes coses, eh?
0: Sí.
1: No, parlaves del factor emocional. Ara aquí potser obro un meló que no entra potser dins del llibre, però és que ara m'hi has fet pensar. Fa una o dues generacions, com dèiem, la gent tenia animals a casa i els matava ells, no? I jo veia, doncs, els meus pares o els meus avis, sí, que no tenien cap mena de sensibilitat, els era igual, doncs, tallar-li el coll a un ànec, designar-lo i desplomar-lo i menjar-se'l, no? I en canvi nosaltres, la meva generació, que jo sí que he vist animals perquè els tenia a casa, però hi ha molta gent de la meva edat que ja no. D'on surt aquesta emocionalitat quan no has estat en contacte amb la mort d'aquests animals? O sigui, és una cosa que ens ve com d'influència social, o hi ha hagut alguna reflexió entremig d'una generació i l'altra, o és precisament perquè anem tan sobrats de menjar ara que ens podem permetre aquest luxe, diguéssim?
0: Sí, primer això és segur. Sí, anem al supermercat i comprem el que volem amb un preu molt, molt accessible. També hi ha, per exemple, gent de grans ciutats, potser no de pobles, menys de gent de pagès, com has dit tu molt bé, que has vist matar, doncs, conills, gallines i això, però si tu te'n vas a Barcelona, m'agradaria saber la quantitat de gent. De fet, amb xerrades que em toca fer, pregunto, que aixequin la mà, qui ha matat voluntàriament un animal, o sigui, vol dir un mamífer, de fet, no posant vareno per la rata, sinó fent-ho físicament, no? I que aixequin la mà. Els quatre que aixequen, i és les xerrades normalment són dintre del sector, i les quatre que aixequen són gent que ve de pagès, però la resta, i sobretot gent jove, i si les faig a Barcelona, encara pitjor.
1: No, és que a Barcelona no tenen ni el contacte amb l'animal viu, perquè jo recordo de petita, quan vaig anar al zoo per primera vegada, que em va sorprendre molt, molt, molt, i encara avui, encara estic en xoc al pensar-hi, de veure al costat d'una zebra i d'una girafa, veure conills i veure gallines, que clar, jo els tenia al pati de casa, no?
0: Ja.
1: Llavors és un... Clar. Clar, llavors em sorprèn aquesta emocionalitat quan s'ha perdut el contacte amb aquests animals.
0: Sí, ens estem separant, eh? Aquest homo sapiens de l'inici d'aquesta cova està evolucionant cap a un altre... no sabem què. Jo he fet una aposta en el llibre, no? Estic dient, i de fet la continuació del llibre hauria d'anar cap a aquesta nou homo sapiens, post sapiens, o no sé com se li pot dir. Sí que li diuen el posthumanisme, que és aquesta integració, que si vols ja ho parlem després, entre la intel·ligència artificial i la humanitat, no? L'algoritme biològic i l'algoritme electrònic, com se barregen, etc. Però això, si vols, ja no anem adelantant temes.
1: Sí, jo encara em vull quedar amb el tema de l'alimentació, perquè tu comentaves, els motius que es donen són mediambientals, són d'alimentació
0: i emocionals,
1: però hi ha una raó que tu apuntes des del llibre, que és el motor de la trama, que és que hi ha un interès d'algú en què la gent deixi de consumir carn i consumeixi aquesta victimless.
0: Clar, aquesta és la part fosca d'aquest nou. Si tu deixes de produir carn i no ho pots fer, què passarà? Això estarà en mans de qui? I aquests quin poder tindran? Saps allò que tu ets el que menges? Doncs si el que menges està en mans de pocs, aquest és un dels problemes que hi ha. Però aquest sí que és un spoiler, eh?
1: No entrarem més. No, però ja et pots intuir que aquí hi ha algun interès, perquè sempre passa, no?, quan hi ha una cosa tan àmplia.
0: Sí.
1: I llavors, quan veus que els trackers persegueixen aquesta gent i que les penes per vendre, produir i consumir carn de veritat, carn d'animal, són més elevades que les d'assassinat. Llavors, sí, clar, aquí obres un tema molt perillós, que és el que els animals tinguin més drets que els humans.
0: Sí, és una evolució que estem veient. Potser ara em tornaria una miqueta populista, podríem dir, amb la reflexió que faig, però anant a les granges, moltes vegades la qualitat ambiental de la granja, de temperatura, de refrigeració, d'aireació, és molt, molt superior, moltes vegades, a la casa del ramader. No, és curiós, però és així, perquè
1: sí, la granja... Sí, que els animals tenen aire condicionat i el ramader no.
0: No, bueno, aire condicionat així no, però sí que tenen climatització, perquè hi ha una normativa molt estricta sobre l'estat dels animals, sobre el benestar dels animals. Han de tindre una dosi d'amoníac que no sigui una limitació, han de tindre una aireació, han de tindre una temperatura, han de tindre un confort ambiental a part d'alimentacions, etc. I tot això està molt normalitzat. En humans no ho tenim. A casa meva no tinc una normativa que em diu que a l'estiu no puc pujar de 20.

0: Es deu al sector, en general reacciona molt bé, perquè hi ha un equip de veterinaris de sanitat que això ho porten molt bé, i si no, que no se't passarà res amb un escorxador.
1: Estan molt sensibilitzats també, no? Molt més, que estan molt més sensibilitzats també que anys enrere, no?
0: Sí, sí, sí. I jo encara no conec cap ramader psicòpata, t'ho dic en sèrio. I en canvi a la tele surten molts homes psicòpates, no? Molta gent que mata gent i tal i qual. No, els ramaders, no, els primers interessats de que els animals estiguin bé és el propi ramader.
1: Sí. Ja, jo quan llegia el llibre, pots no contestar si no vols, però tenia la sensació que era una mica una crítica al veganisme. Ho és?
0: Sí, no. A veure...
1: Matisem, sí, matisem, no, que ja venen els haters.
0: El no. Mira, també he donat classes, no? I a vegades hi ha alumnes que són vegans. Tinc molt de respecte al veganisme, perquè cada un és una elecció pròpia i que no te pots ficar amb cada un amb com se vol alimentar. Ara, si em parles des del punt de vista de veterinari, et diré que som omnívors i que crec fermament que som omnívors. Llavors, encara que ells m'ho rebatin i em diguin que no, etc., jo crec que som omnívors. Llavors, com omnívors, perquè precisament els sàpiens aquí hi ha restes d'esquelets de la caça que feia, perquè vivien d'això. Al principi era caça, abans ens ho explicava el Xavier, no? Que vivien d'això, abans de l'agricultura va haver la caça. Per tant, i això ens va permetre també desenvolupar una sèrie de capacitats que ens ha fet ser sàpiens, que ens ha fet evolucionar. No? Em pregunto si hem evolucionat molt bé o no hem evolucionat gaire bé, o valdria la pena que ens haguéssim quedat allí. No?
1: Involucionar. Que tu també parles d'això, no? Del menjar que surt del laboratori, però no és l'únic que surt del laboratori, perquè també s'ha, com ho diria, passat per la proveta el tema de la reproducció.
0: Sí.
1: Si tu ho poses a l'extrem, no? Evidentment fa molts anys que existeix doncs, la fecundació in vitro, però tu ja vas un pas més enllà.
0: Sí, perquè existeix això, eh? En articles que m'arriben, molts d'aquests articles ja s'està fent proves de fer aquesta... fer la gestació completa dintre d'una maquineta, no? Dintre d'una placenta biònica, que és la exogènesis, que es diu, que fas la gènesis del nou ser dintre d'un sistema autònom. Això d'aquí ja s'està, hi ha una línia clara. O sigui, totes les coses que sortiran o que surten al llibre que avui parlarem són coses que jo veig algunes d'elles incipients, però que tenen viabilitat tècnica. Clar, el que a mi m'agrada escriure és ciència-ficció hard, ciència-ficció que ve de la part de la ciència. De fet, jo he estat una part de la meva vida professional relacionat amb el món de la ciència. Llavors, tinc molt de respecte al món de la ciència. I tinc una frase que m'agrada molt, que és on la ciència posa els límits, la ciència-ficció els explora. No? Això, aquesta frase m'apassiona. I en aquest cas... és explorar el que la ciència fins ara on ha arribat. Per exemple, BC Natal, que és a Barcelona, una Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic, han fet un projecte, que es diu així, que està finançat per Caixa Research, que és la Caixa, CaixaBank, i el que fan és intentar posar una placenta per poder mantenir en vida prematurs de menys de 6 mesos, de 6 o menys mesos. Inclús poder-los operar allí si tenen algun problema, doncs cardíac, etc. No tenen l'objectiu de generar des del dia 0 fins al dia del part o de l'eclusió, perquè no sé si li podrà dir part, no? De l'eclusió, de la sortida del món.
1: Sona molt de l'ou, això, l'eclusió.
0: Sí, sí, sí, perquè també les deixa en forma com d'ou, no? Però existirà això, perquè... i estem en camí, que durarem 30 anys, 40, 50, el llibre està posat en 100 anys per agafar una data, però sí que existeix això. Llavors, les repercussions que té això, a part que tècnicament pugui existir o no, són brutals. O sigui, la dona ja no necessita gestar, perquè hi ha un període de la seva vida gestant, per tindre fills. Això canvia totes les relacions de parella, canvia les relacions personals, l'estructura social. Clar, els sàpiens tenien fills, però hi havia un clan familiar que s'havia de protegir el nounat, no? Durant una temporada fins que fos autònom. Clar, els bebès, els crios, no són autònoms, necessiten un acompanyament durant bastant de temps. molts animals ja surten i ja s'esperen.

0: s'espavilen, però en aquest cas, amb els humans necessitem aquesta, i això era el clan familiar, l'origen de les relacions sexuals, de les relacions de parella i tal. I això, si ho tenim extern, pot canviar totalment. D'aquí a fer un pas que aquell nounat, o nou eclosionat, pugui... El pollet pugui estar en mans de l'Estat, podríem dir que jo no he arribat aquí, però també és viable, no? Que al final tingués uns pares que generen nous sers, que li tenen un cert carinyo, però que el cria és l'Estat. No?
1: Ah, però aquí també entres de nou, com amb el menjar, de que el control sobre la teva reproducció el té un altre. I també hi ha unes normes, no? I un, en aquest cas ho dèiem al principi, que el tenir fills es veu com un premi social de si treballes molt i guanyes uns punts, no? Doncs pots tenir fills, no?
0: És que si no, tindríem fills per un tubo, no? Sí, home, si poses allí i t'estrauen l'espermatozou i l'òvul d'una forma indolora i te'l posen allí i van fent, tu t'hi pots connectar, eh? Mira, vaig a veure com està anant el meu fill,
1: no?
0: A veure què ha fet avui, què no ha fet i tal, amb una pantalla.
1: No, mira, la idea és interessant, però... està clar, però també és aquest perill, no? De perdre la... es va deshumanitzant, no? Tot.
0: Clar. Amb i aquí entrem en una de les raons del llibre és precisament aquesta, la postmodernitat, no? Com estem evolucionant amb aquesta mentalitat postmoderna que ara tenim. Això, quan parles de la postmodernitat, sona una paraula rara, no? Però és on estem ara, eh? Si tu mires una mica, si em permets ficar una miqueta el rotllo, però si tu mires abans del segle XVII, estàvem parlant de Déu i tradició, que era l'època medieval, l'època antiga i tot això. A partir del segle XVII fins a mitjans del segle XX és l'època moderna, la que creiem amb la ciència, amb les metanarratives, el comunisme, el capitalisme, tot això ens apassionava. La ciència era la raó. De fet, Mary Shelley, que és una de les raons de la ciència-ficció, va fer Frankenstein perquè tenia por que la ciència pogués arribar a crear nous sers i crear monstres. O sigui, imagina't. I tothom estava molt apassionats amb aquest tema. Va arribar a mitjans del segle XX, amb la Primera Guerra Mundial, la bomba atòmica, els nous moviments hippies, tot això, i vam veure que la ciència no era tan xula, perquè hi havia el nazisme, va sorgir els camps de concentració, van sortir moltes barbaritats, i llavors va començar l'època postmoderna, no? De la meitat del segle XX fins ara. I això, que és més aquest relativisme, individualisme, que no creus massa en les coses, aquesta societat líquida que m'agrada molt, que no vas per un riu i no et pots agafar perquè no hi ha cap valor que sigui ferm, i el Sigmund Bauman ho deia això, no? aquest filòsof i psiquiatre. Doncs estem allà. Ara, estirem això cap endavant, les fake news. Clar, també va entrar a mitjans del segle XX el tema de les grans difusions, de veure altres cultures, relativitzar la teva. Abans pensaves que la teva era l'única que existia, ara ja comencem a veure altres cultures, altres formes de ser. Tot això ens dona aquesta sensació de que no tenim res a on agafar-nos, que tot és relatiu, el relativisme, no? L'individualisme, el pensar en èxits immediats, no en èxits a llarg plaç, aquest és el món. Aquest tenim el tram, tenim tots aquests...
1: És que, clar, la cosa es va posant aquest. Interessant per minuts, eh? És que sí.
0: Si estirem això, d'aquí 100 anys, on haurem arribat?
1: Hi ha un tema molt candent en el nostre dia a dia, que és l'aparició de la IA, cap on anirà. Hi ha molta por de tot el que pot suposar, sobretot en el sentit negatiu. Òbviament té coses positives, però ara mateix no costa molt de veure-les. I tu la inclous com un element de control, no? de la humanitat. Tu ho veus factible, això, a mig termini?
0: Home, si tenim... Primer, hem parlat de la renda garantida. Aquí hi ha la robòtica productiva, la robòtica que de vegades està agafant més camps, amb la intel·ligència artificial, sobretot, de la producció. Si a nosaltres ens produeixen uns robots, nosaltres haurem de tindre l'obligació de consumir, perquè la roda funciona així, ens produeixen, els altres consumeixen, és una balança, això. Llavors nosaltres tindrem una renda per poder consumir i amb l'obligació de consumir, i si no consumeixes et criden a l'atenció. Imagina't, és el món al revés, no? Però pot arribar amb aquest món així, perquè tindrem la producció en mans d'uns robots. Llavors, aquesta gent és d'entretenir. Eh? Si els hi dones, els romans
1: ja
0: deien
1: passant,
0: allò de
1: eh?
0: Pan i circ, no? De pa i circ, doncs ara serà igual.
1: Ara ja... tenim Netflix, eh?
0: Sí. On ens entretenen, si no podem tindre'ls pel carrer entretenint-se? Doncs el món virtual és molt important. I aquí, amb la IA, si esteu en connexió o teniu el ChatGPT o d'això, veureu que sorprèn ja. Imagineu-vos d'aquí 20, 30, 50, 100 anys com haurà evolucionat això. I aquí n'hi ha molts. Hi ha un filòsof, no? El Chalmers, el David Chalmers, per exemple, que diu que existeix algú més, perquè tu podries arribar a crear un clon digital teu, perquè al final són dades que tu reps i que el teu algoritme biològic transforma en reaccions. Però, i si aquest algoritme biològic és electrònic, al final si reps el mateix, si nosaltres som transhumans que tenim molts aparatets des del... Hem parlat d'això, no? De la gestació extracorpòria, de que ja des de petit, des de l'embrió, ja t'està controlant. Si després tens ulleres que miren no sé què, tens sensors que... totes les sensacions, no sé què, al final pot fer un clon teu que reacciona exactament igual que tu.
1: Clar. Llavors obres el meló de si aquell clon ets tu o no. No?
0: Ah, exacte,
1: perquè,
0: correcte.
1: Clar, realment, si tu deixes d'existir però el clon segueix existint, ets tu, no ets tu, això ho explores
0: també. És el problema
1: també.
0: De la consciència, o de les percepcions subjectives conscients que li diuen.
1: Però no. Fixa't que estem parlant en tots els àmbits de normatives, de burocràcia i d'estat, eh? O sigui, realment, tu parteixes de la ciència però acabes al cap del carrer és la política.
0: Sí, clar. Tot és política, diuen, no?
1: No, però realment l'argument de Fàtum es basa tot en política.
0: Clar, perquè som gent social, vivim en una societat i s'ha d'estructurar la societat d'alguna manera. Si no, tornaríem aquí, als sàpiens de l'origen, en aquesta cova. Potser estaríem millor aquí, que no pas allí.
1: Ara mateix per temperatura si està millor aquí que fora,
0: sí, sí,
1: això segur.
0: Sí, perquè és ideal.
1: Llavors també hi ha altres temes, bueno, entrem en el moment cova, no? Ja que has tret el tema de la cova. El protagonista de Fàtum acaba amb una cova, no explicarem el com perquè també es revela molt, però allà ell aprèn a reconnectar-se amb el que és aquesta essència humana, no? El tornar doncs, a notar els sentits, no? A gaudir doncs, del tacte, de les olors, del menjar, i a partir d'aquí doncs, veure que realment el món que ell, o sigui, la vida que ell ha viscut fins aquell moment és molt diferent del que pot viure a partir d'ara. Creus que o sigui, la figura de la cova era el lloc on havia de passar precisament perquè és aquest sí. Símbol de l'origen, yeah. De l'inici, fins i tot del ventre matern, no? Que dèiem abans.
0: Hi ha el tema aquest de que la cova té aquest origen que has definit tu molt bé, i també per l'altra banda perquè em permet aislar el personatge de la societat. Llavors necessitava un espai que estigués totalment trencant, perquè el personatge és aquest policia que hem dit, el tracker, que el que fa és estar sofrint una transformació, una metamorfosis, i de ser un fidel servidor del sistema acaba sent el líder d'un grup antisistema. Però una sèrie de circumstàncies que semblen fortuïtes, que al final, deixa'm dir, que no són tan fortuïtes, no? Que hi ha darrere hi ha una trama i tal, que tot acaba ben lligat. Però sí que és cert que necessitava que tornés amb cendres, no? Una miqueta com l'au fènix, no? Necessites que es torni cendres per reconstruir-se una altra vegada, per tornar a sorgir de les seves cendres. I això una cova m'ho permetia, perquè clar, està aislat del món. També vaig introduir, suposo que ara voldràs parlar de... No? Parla, va, dic.
1: No, jo, quan parlàvem fora de micro, jo comparava amb el tema de Matrix, no? D'aquell moment que et donen la pastilleta vermella o la blava i has de triar, no? Ell anirà descobrint coses i haurà de decidir, però jo veig que el procés del personatge és com molt paulatí, vull dir, realment passa molt tros del llibre que ell vol tornar a la seva vida anterior. I després, doncs clar, acaba passant certes coses que acaben decantant la balança. No sé si tu creus també que en un moment donat molts triarien aquesta tornar a la vida anterior si no es té tota la informació. Si dius, val, sí, menjar carn està molt bé, però, ostres, que bé vivia jo en el meu apartament i connectant-me a l'espai virtual aquest.
0: Sí,
1: i...
0: sense treballar amb una seguretat, amb sensors que totalment vigilen la meva estat sanitari, el meu estat vital, i que no haig de treballar. O sigui, la meva vida ha de ser diversió, sobreviure, sense cap tipus d'aspiració, però tampoc sense... És aquesta part, aquesta és la gran pregunta del llibre. Al final, de fet, queda aquest. O sigui, dibuixo una societat molt idíl·lica i la pregunta és, al final és, agafem la pastilleta vermella amb el símil que has fet tu, o tornem amb aquell altre, però és que tornar a ser humans, perquè de fet el llibre el relaciona molt amb el mite de Prometeu, no? Fet una miqueta una clocada d'ull a la Mary Shelley, no? Que va fer Frankenstein, el Prometeu modern. Doncs inclús jo havia pensat a dir-li el Prometeu postmodern, no? Perquè...
1: Doncs mira, també hauria sigut una cosa suggerent, eh?
0: Sí, però em van dir que era una miqueta complicat.
1: Bé, també tenies un altre títol que crec que no el direm per no fer spoilers, però que també era molt, sí, molt provocador.
0: Sí, sembla que no el diem.
1: No, no el diem, que ens ho pregunti la gent per privat, que llegeixin Fatum, no? Sí. Perquè això també em porta a Fatum, clar, fins al final no sabem què és Fatum.
0: Sí, bueno, Fatum, la paraula així és destí, però no ho va, és en llatí, vol dir destí, no? Però no ho ha relacionat directament amb el destí, i sí, indirectament, però sí, però hi ha una raó per la que es diu Fatum, eh?
1: Que no ho podem dir.
0: Que no ho podem dir, sí, sí, correcte.
1: No, però també un altre dels elements que tu planteges, que es passa molt, eh, amb els futurs distòpics, és que la ciutadania viu en unes condicions i les altres esferes viuen en unes altres completament diferents i amb uns plans de futur que no inclouen el conjunt de la societat, no? Vull dir, és un... No sé, ets una mica conspiranoic, perquè vas sumant una mica els punts que vas tractant a la novel·la i penso, ostres, està molt enfadat realment en Roger.
0: Això és la primera vegada que m'ho diuen, eh? Estic enfadat.
1: No, perquè es nota, no, que hi ha un rum-rum, no, de malestar cap al sistema, no? I no sé,
0: bueno,
1: o cap a on va.
0: De la tendència que hi ha ara. De fet, tampoc no és un estat en contra, sinó intento descriure el que jo crec que està passant. I a veure com on va la societat, cada vegada va evolucionant cap a aquesta degradació de la postmodernitat, no? Aleshores, cap on arribarà això? Doncs potser sí que arribarà en mans de grans corporacions, de grans empreses, que el que ens tenen a nosaltres com a ramat, pràcticament, no? Perquè sobrevivim en aquesta societat idíl·lica que, en certa manera, algunes persones ja viuen en aquest món, aquesta bombolla de perfecció, no? I inclús diuen que els nostres fills els estem mimant massa. Els estem donant... Sempre parlem del primer món, eh? Els altres mons existeixen també i és molt diferent les circumstàncies, però sí que tenim aquesta tendència a creure que tot ha de fer fàcil la vida. Si això hi introduïm la robòtica productiva, la renta garantida de ciutadania, i podem seguir funcionant d'aquesta manera, que tenim alimentació i diversió i tal, no necessitem pensar gaire. Un dels grans problemes que diuen amb el ChatGPT és que deixes de pensar i li deixes pensar amb ell. Clar, ell pensa...
1: I pensa com pensa, clar, com està programat.
0: Sí, sí, no, és curiós perquè pensa el que ell a mi mateix ha dit, o sigui, és endogàmic. O sigui, clar, al final és un segle que s'acaba mossegant la cua, un peix que es mossega la cua.
1: Això també ho diuen de les xarxes socials, no? Que tu segueixes la gent que pensa com tu i que li agraden les mateixes coses com tu i creus que el món és així, i després surts d'aquella microbombolla i realment no estan anant així, no?
0: Doncs això, exigera-ho, porta-ho al final, estira-ho com un xiclet, ho estires d'aquí 100 anys, per dir d'alguna... On podem haver arribat? Doncs suposo que haurem arribat amb un món que potser ens falta aquesta llum de Prometeu que es deia. El mite de Prometeu és Prometeu que va baixar i va donar la llum, el foc, als humans, desobeint el seu pare, que era Zeus. I per això el van lligar amb una... van encadenar amb una roca i una... i que era una au, una... Bueno, li mossegava el fetge cada dia, no? I llavors tornava a ressorgir l'altre dia, és el Prometeu encadenat. Doncs el Prometeu va baixar i va donar la llum. Aquesta llum és la que a nosaltres ens ha donat vida. va donar la llum als Sapiens, i els Sapiens han anat evolucionant fins on estem. Si nosaltres no hem pagat aquesta llum, val la pena que Prometeu ens la tongui a donar, o ja ho donem com un cas perdut, i aquest món idíl·lic és el que realment val la pena seguir. Aquesta pastilla que m'has dit tu, la càpsula vermella o la blava, és aquest punt que dius, val la pena que el Prometeu ens tongui a donar la llum o no?
1: A mi em va semblar al final, no diré quin final és, però vull dir que deixes la porta oberta al pessimisme. O sigui, res, que és com un...
0: Potser
1: hem tirat la tovallola, potser val la pena tirar la tovallola, no? Allò de... Potser val la pena que ens extingim i ja està, no? I ho deixem aquí, no?
0: Això dependrà del lector. Perquè deixo obert la porta...
1: Ha sigut volgut, no?, el deixar obert el...
0: Sí, clar. Perquè jo crec que cada un... Perquè hi ha moltes personalitats en aquest món i hi ha gent que vol tranquil·litat. Vol tindre-ho tot muntat, organitzat, i que l'entretenguin i que no el preocupin per masses coses. No vol pensar en com serà el futur o millorar una de les característiques de la postmodernitat, precisament és aquesta, no?, que intentes, que no vols evolucionar massa, que vols viure el moment sense pensar en aquells els emprenedors que volen fer...
1: Carpe diem que ha portat fins a l'extrem, no?, també.
0: Sí, correcte. Doncs, no ho sé, cada persona, cada lector, jo invitaria els oients, no?
1: Això, mira, quan se l'hagin llegit, fem un debat a veure si creuen que acaba d'una manera o acaba d'una altra.
0: Bé, jo tinc molts amics que són professors d'universitat, que són savis amb la seva matèria, no? Que parlant amb ells diuen, home, a mi m'agradaria introduir molt la ciència-ficció. De fet, amb els festivals aquests que tu estàs molt implicada, no?, Festival 42, doncs amb aquests festivals veig que hi ha una part d'aquesta ciència-ficció dura, no? Aquesta hard dels principis. Hem parlat de Mary Shelley, però podem parlar de Dick. Per exemple, amb Dick, amb el tema de la intel·ligència artificial que hem parlat, ningú pensa que ell va escriure allò de, a veure com ho diu, somien els androides amb xats electrònics o elèctrics, perquè al final tot ho tradueixen de formes diferents, però en el fons és el text inicial que va portar a fer la primera pel·lícula aquesta del Blade Runner. Mm-hmm. No?
1: Que és molt diferent, realment, el llibre de la pel·lícula. Yeah.
0: Però s'enamora, si hem vist la pel·lícula, s'enamora d'un androide. Mm-hmm. Per tant, li està donant consciència, li està donant humanitat amb aquell, que és el que hem parlat ara fa un rato, d'aquestes, tenen consciència, hi ha aquesta ànima diferent dintre d'un clon digital o no hi és? Doncs en aquella pel·lícula ja ho estava anticipant. Per una banda, crec que la ciència-ficció dura està a mig camí de la ciència i de la ficció, podríem dir. Hi ha una certa tendència ara, precisament amb aquest postmodernitat, a pensar en, a més de la ciència-ficció, és naus espaials que estan por ahí tirant trets i tal i qual. Que és
1: això només és una de les ciències-ficcions, no? Ah.
0: No veuen aquesta vertent de la ciència-ficció dura? Tots aquests, Asimov, Huxley, Orwell, tots aquests tenien aquesta vertent de ciència-ficció dura. Són els clàssics. De fet, qualsevol pel·lícula que hi ha ara, no?, tot el Recall, tots aquests, venen d'aquests llibres, precisament, perquè encara segueixen existint. Jo crec que hi ha d'haver un retorn a aquesta necessitat de pensar més enllà, allò que t'he comentat, de que la ciència posa límits i la ciència-ficció els explora. Crec que és molt important explorar, perquè també fas un advertiment del que pot passar. Jo crec que hi ha quatre característiques que a mi m'encanten de la ciència-ficció dura, no? La primera és ser reflexiva, fer-te un mirall de la teva realitat. Després, especulativa, has de poder especular i si pot ser de la part de ciència seria millor, no? Divertida també, perquè ha d'haver trama, clar, i personatges i tal, t'ho has dit, no? Fatum també té una mica de model de novel·la negra.
1: Sí, també, té novel·la negra. Clar, de fet, el motor de la trama és aquest, la novel·la negra.
0: És una trama que hi ha, que, bueno, passen coses, i personatges per allà i tal. I després ha de ser, i molt important, subversiva, ha de trencar l'estatus quo, perquè ho pots fer. Pots, perdona l'expressió, però pots cagar-te amb algú i quedar-te tan tranquil perquè ningú s'hi veu reflexat per, en principi perquè és un món
1: diferent. I si s'hi veuen per algú serà, no?
0: Sí, sí, sí, un. Clar, llavors és la reflexiva, no? Que dius, ostres, potser sí que això m'està passant a mi. Però és una eina brutal, crec, i molt, molt interessant. Hi ha molts científics que estan escrivint ciència-ficció.
1: Sí, això ho parlàvem fora de micro, que fins i tot l'UPC, no?, té un premi de ciència-ficció, per tant són molts els científics que amb tot el seu coneixement doncs, fan les seves preguntes. Per exemple, a Carme Torres, que es dedica a la robòtica, ella fa reflexions de l'ètica amb la robòtica, no? Sí. Tu com t'ho has trobat això al públic a Fatum, amb els teus companys de l'àmbit científic? Estan més cap a la banda de sí, sí, anem a escriure ciència-ficció, o de la banda de, ostres, com et ve a tu escriure ciència-ficció?
0: Sí, bueno, la meva trajectòria professional sempre ha sigut, he estat en un centre de recerca, després he estat en empreses privades i en multinacionals, i sempre m'he dedicat a la innovació. Llavors, algú de boig ja pensa en que ho estic, no? Ja em diu, mira, el Roger ja va amb les seves penjades i tal. Però jo diria que la part de ciència, alguns d'ells no t'acaben de creure, perquè ciència-ficció és aquest límit que no arribes aquí. La ciència-ficció, ai, perdó, la ciència és molt sèria, o sigui, tu has de tenir una metodologia científica, arribar, demostrar el que vols o no demostrar el que és tan important demostrar com no, però sí que has de fer uns passos i aquests són imprescindibles per poder utilitzar la ciència per obtindre alguna cosa. A partir d'aquí, paf, ja sobre el món de veure què passarà, no? Aquest, a mi m'agrada molt la data del 2075, perquè potser és el límit entre el que és l'especulació realista, que pots especular, un savi pot especular, encara alguns me diuen que molt més aviat, perquè en 5 anys que canvia massa tot.
1: Realment, s'està accelerant, sí.
0: Però amb aquesta data és quan comença la ciència-ficció realista. No, la fantàstica, que també és molt interessant, però ve del món de la fantasia. A mi m'interessa la que ve del món de la ciència. I, de fet, al final de Fatum veureu que hi ha una relació d'articles i de conceptes. Per exemple, està això del BC Natal, que he comentat, perquè allí sí que pots demostrar o pots veure que tot el que hi ha dintre està naixent ara. Llavors, si està naixent, ja veurem on arribarà. Jo he fet la meva especulació, jo m'he tirat a la piscina i he dit, això arribarà a tal lloc.
1: No, cada... Tant de bo t'equivoquis, també t'ho dic.
0: Ja. Bueno. Però tampoc no és una distopia clàssica, eh? No anem a un món. Hi ha gent que el món que jo li dibuixo allà em diuen, home, doncs estaria bé, està xulo. No tinc cap problema.
1: No deixa de ser una mica com lo d'un món feliç, no?
0: Sí,
1: de l'Adolf Huxley.
0: Faig moltes referències, perquè...
1: Sí, de fet, hi ha molts noms i expliques, fas tastets, no?, de cada un dels autors, de quina obra és la seva obra destacada i el per què, perquè quan aquest protagonista està a la cova és quan descobreix els llibres, no?, també, i es posa a llegir i comença a veure aquesta frontera de ficció i realitat. Tu volies fer un homenatge o volies facilitar que Fatum fos la porta d'entrada de gent que potser no ha llegit els clàssics i que diguessin, va, per on començo?
0: Bé, això va començar perquè començava, quan estava escrivint, deia, ostres, això ja ho va dir Dick Huxley, Bradbury. Clar, Bradbury és una crítica brutal a les dictadures, a la imposició d'una política cremant llibres, no? Per aquest 451 és això, t'estan dient, dius, ostres, doncs jo aquí que estic ficant això, jo ho va fer bé. I te n'adones que moltes, s'ha escrit de tot. De fet, jo vaig llegir molt ciència-ficció clàssica, però ara que estic actualitzant-me una miqueta en la ciència-ficció més actual, veus que hi ha moltes coses que s'estan escrivint, sobretot en el món de la intel·ligència artificial. No inventa res. Llavors vaig dir, home, doncs potser ja que d'això, per almenys nombrals, no? Ja
1: que és un atac d'humilitat, això, llavors.
0: Però a part d'això, era un homenatge, perquè jo m'ho vaig passar molt. I jo crec que la meva part d'innovació que he desenvolupat en la meva vida professional ve una miqueta d'aquestes lectures.
1: Doncs moltes gràcies, Roger.
0: Molt bé, moltes gràcies a tu, Carme.
1: Fins aquí aquest idíl·lic que hem fet des de les coves de l'Espluga del Francolí per parlar de Fatum. com sempre volem donar les gràcies als nostres mecenes de l'Aixeta que fan possible trajectes llargs com aquest. Són l'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Josep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergio Leal i en Dani Gómez. Tornem d'aquí uns dies, en aquest cas amb un crossover amb els companys de Lectores Anónimos. No us ho perdeu, adeu-siau.
2: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
3: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
2: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic.
4: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
5: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Desmantellen una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel de Tordera. L'operatiu policial a Salda, amb quatre persones investigades, i el desmantellament d'una infraestructura preparada per a cultius de grans dimensions. Som divendres 19 de juny de 2026, us expliquem també, ho fèiem ja ahir la tarda, un autobús de línia xoca contra un immoble a l'avinguda Montseny al veïnat de Sant Pere sense provocar ferits. Diversos tècnics han analitzat i valorat l'estabilitat estructural de l'immoble i s'ha donat assistència als veïns afectats. Comencen les festes al veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí. A partir d'avui fins al 24 de juny es celebraran unes festes que recuperen actes històrics com el sopar popular i reforcen els vincles amb el poble germanat de Torbizcón. Escoltem una de les membres de l'organització, la Vanessa García.
6: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
5: El Teatre Clavé es vesteix de gala per al concert de final de curs de l'Escola de Música. Serà avui a partir de les 7 de la tarda i demà obren les piscines municipals de Tordera. Un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes des d'ahir 3 fins a quart d'ESO. A banda, en cas d'onada de calor decretada per la Generalitat, la piscina serà gratuïta, ho avançava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
7: La piscina serà gratuïta, ja ho vàrem fer així l'any passat també, que quan es dictamini per Generalitat onada de calor en el nostre terme, doncs també tindrà gratuïtat.
5: Castor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertran aquest dissabte. L'activitat és gratuïta, oberta a tothom, i es demana als assistents evitar llums blanques. Josep Pujol és president de l'entitat.
8: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin quatre dades més bàsiques del que veurem.
5: La tercera volta ciclista a Catalunya femenina tallarà avui el trànsit de Tordera. Les carreteres afectades seran la Girona 512 i la Nacional 2. En concret, els talls es preveuen entre un quart de 6 i 6 de la tarda. I arriba aquest dissabte la competició benèfica de CrossFit Tordera a favor de l'entitat AEDSEO. Ens en parlava un dels organitzadors, Marc Larriba.
9: Després dir-vos que el dia 20 no només tindrem una competi, que pot venir tothom, que tindrem allà un tatuador, tindrem food truck.
5: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
10: De moment, situació meteorològica que continua sense novetats, amb alguns núvols aquest matí, però poc importants. Ambient xafogós, temperatures mínimes que han pujat, les màximes més o menys com ahir, o també un pèl més altes. De moment encara ratlla, però pujaran més aquest cap de setmana i sobretot de cara a la setmana vinent. Per tant, la calor serà la protagonista, la forta calor serà la protagonista dels pròxims dies i de la pròxima setmana. Arribarem a un Sant Joan marcat per l'estabilitat, és a dir, que no hi haurà precipitacions aquí a la costa, però sí temperatures molt càlides, probablement dimecres que ve s'iniciarà una onada de calor pròpiament dita, tot i que la calor ja fa dies que ens acompanya i encara ens continuarà acompanyant durant les properes jornades, però a partir del dia de Sant Joan ja parlarem d'una onada de calor amb temperatures que estaran molt per sobre del que tocaria, fins i tot superant els 34-35 graus a la franja costanera i els 37-38 graus cap a l'interior de la comarca.
5: Un informatiu que avui completarem amb una nova edició de l'alcaldessa Respon amb la presència de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Comencem.
11: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

La col·laboració entre cossos policials ha permès assolir un nou èxit en matèria de seguretat al municipi de Tordera, gràcies a un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil i el suport de la policia local de Tordera. S'ha aconseguit desmantellar una plantació de marihuana situada en una finca del veïnat de Sant Daniel. L'actuació ha permès intervenir aproximadament 200 plantes de marihuana i una infraestructura preparada específicament per a cultius de grans dimensions. El dispositiu ha finalitzat amb resultats positius per a la investigació, amb la detenció de dues persones i la investigació de dues més, totes elles acusades d'un presumpte delicte contra la salut pública. Des del consistori destaquen que la coordinació entre les diferents administracions i cossos policials és clau per garantir la seguretat a la població i obtenir resultats efectius en aquest tipus d'operacions. Aparatós accident ahir al veïnat de Sant Pere. Sobre les 5 de la tarda, un autobús de línia es va desfrenar per causes que es desconeixen i va acabar impactant contra un edifici situat a l'avinguda Montseny del mateix veïnat. Afortunadament, l'incident no va provocar cap ferit. Les autoritats van confirmar que el conductor va donar resultat negatiu a la prova d'alcoholèmia i que el vehicle tenia la ITB en vigor, havent passat correctament totes les revisions tècniques obligatòries. L'arquitecte municipal ahir mateix va analitzar i valorar l'estabilitat estructural de l'immoble afectat pel xoc i es va donar assistència també als veïns afectats. En l'operatiu hi va participar conjuntament la policia local i diverses dotacions de bombers i efectius del SEM. Les autoritats van regular el trànsit mentre la via està afectada per les tasques d'assistència i també d'inspecció de l'immoble.

0: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també a parlar de les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb una agenda carregada d'activitats per a totes les edats. L'associació ha organitzat uns dies on la gastronomia, la cultura i la convivència seran els pilars centrals. La celebració s'iniciarà avui amb el concurs d'amigues i una sardinada popular, seguida d'un tardeo flamenco amb Jesús i les seves bailaores. El dissabte, demà, serà una jornada marcada pel retorn d'una de les tradicions més esperades, el sopar popular, que es recuperarà després d'uns anys d'absència. Aquella mateixa nit també es durà a terme l'elecció de la pubilla Areu, Pubilleta i Areuets, acompanyada per l'actuació del grup de Rumbaus. En donava detalls la membre de l'associació, Vanessa García.
1: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí amb activitats per totes les edats. El divendres comencem amb el concurs d'amigues i la sardinada popular i un tardeo flamenco. El dissabte és el dia fort, que fem la xocolatada i el concurs de dibuix infantil al matí amb jocs inclusius, amb aigua, i a la nit la gran novetat, que és el sopar popular, que torna després de molts anys sense fer-se. I a les l'elecció de la pubilla, l'hereu, Pubilleta i Araüet. Ja el segon any consecutiu amb el grup de música de Rumbaus.
0: Activitats que continuaran de cara ja a la Revetlla de Sant Joan. Es demana la col·laboració de tothom per portar el seu propi got reutilitzable durant els dies de festa. L'entrada a les activitats serà gratuïta, però l'aforament és limitat, per la qual cosa es prega seguir les indicacions del personal de seguretat en tot moment. L'Escola de Música del Teatre Claver posarà el punt i final al curs 25-26 avui amb un concert que promet ser un aparador del talent jove. Serà a les 7 de la tarda a les instal·lacions del teatre. La cita musical destaca per la seva diversitat de disciplines i estils, amb un repertori que combinarà la tradició clàssica amb sonoritats més contemporànies. El concert és gratuït, també. L'organització ha recordat que l'aforament és limitat, per la qual cosa és obligatori fer la reserva de localitats a través de la web del Teatre Claver, www.teatreclaver.cat.

0: Aquest proper cap de setmana obren les piscines municipals, ho faran fins al 29 d'agost. Enguany també es faciliten els abonaments de temporada amb l'objectiu de consolidar els usuaris que gaudeixen d'aquestes instal·lacions descobertes que estan obertes al públic durant l'estiu. A partir d'aquest dissabte, 20 de juny, s'obriran les portes dels equipaments amb actualitzacions. Un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes de I2 fins a quart d'ESO. Com a novetat principal durant aquest estiu, en cas d'onades de calors decretades pel CECAT de la Generalitat, l'entrada a les piscines municipals serà gratuïta durant la jornada que es decreti. Ho explicava la mateixa alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Cada vegada que el Procicat declari onades de calor al nostre terme municipal o que estiguem inclosos a l'àmbit de referència, també la piscina serà gratuïta. Ja ho vàrem fer així l'any passat també, que quan es dictamini per Generalitat onada de calor en el nostre terme, doncs també tindrà gratuïtat.
0: La piscina de Tordera està situada a la carretera de l'estació a l'illa de la Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i del Parc Prudenci Bertrana. Aquest equipament disposa de 3 piscines de diferents profunditats i mides, amb servei de vestidors, espai de bar i zona enjardinada. També es publica la piscina situada a la urbanització de Masmora, al carrer de la Susena, a l'equipament on també hi ha el local social de l'urbanització. L'horari de les piscines serà de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 7 de la tarda, tot recordant que el dia 24 d'agost està tancat per festa local. I demà dissabte, a partir de les 10 de la nit, el cel de Tordera serà gran protagonista. El Cercle Astronòmic de Tordera, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una plantada de telescopis a l'aparcament del Parc Prudenci Bertrana. Es tracta d'una activitat gratuïta sense inscripció prèvia. L'entitat explica que diversos membres del Cercle col·locaran els seus equips a la zona del pàrquing del parc i que, si el cel ho permet, els assistents podran observar diferents astres de ben a prop. En parlava el seu president, en Josep Pujol.
2: Serà una plantada de telescopis, vol dir que els membres de l'associació, exactament encara hem de determinar una quantitat, però normalment la gent, els companys responen molt bé i són diversos dels telescopis que vindrem, i els col·locarem allà al Parc Prudenci Bertrana, a darrere, en el pàrquing, aquí diu molt clar, en el pàrquing, i és possible que puguem veure la Lluna, Venus, Júpiter ja estarà molt baix i no sé si el podrem veure perquè hi ha els arbres i els arbres estan molt alts i dubto que el puguem veure, però bueno, si més no ho intentarem.
0: Per tal de garantir una observació òptima i no interferir en la sensibilitat dels telescopis, no estarà permès l'ús de llum blanca durant l'activitat.
2: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin 4 dades més bàsiques del que veurem. La demanaria és que els llums dels cotxes, intentar minimitzar al màxim o l'enlluernament cap a la zona allà on hi ha els telescopis, i baixar-los en curs, en posició...
0: Amb aquesta proposta, Càstor torna a posar a l'abast dels tordarencs l'oportunitat de descobrir els secrets de l'univers de forma senzilla. L'entitat recorda que cal respectar les indicacions lumíniques per gaudir d'una nit idònia sota les estrelles en aquesta activitat que serà demà a partir de les 10 de la nit.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: A causa de la tercera volta ciclista a Catalunya femenina, hi haurà talls importants en el trànsit avui a Tordera, l'esdeveniment esportiu que disputa la seva primera etapa amb un recorregut de 91 quilòmetres. Amb inici i final a Santa Susana, obligarà a restringir el trànsit en dues de les vies principals que travessen el municipi, la Girona 512, d'on vindran els ciclistes en direcció sud, i la Nacional 2 en direcció a Santa Susana. L'horari general d'afectació en aquestes dues carreteres serà entre 5:15 i 6 de la tarda. Pel que fa específicament al pas de les ciclistes per Tordera, l'organització preveu que l'afectació màxima i els talls es concentrin entre 5:15 i les 6 de la tarda, on s'espera que passin pel municipi. Davant d'aquests talls inevitables i per garantir el desenvolupament i la seguretat de la prova esportiva, es demana que s'utilitzin vies alternatives i que es planifiquin els desplaçaments sortint amb prou antelació de casa. D'altra banda, arriba aquest dissabte la competició benèfica de CrossFit Tordera amb ADCO. L'esdeveniment neix de la necessitat de donar visibilitat i suport als afectats per esofagitis eosinofílica, una malaltia inflamatòria crònica que dificulta la deglució i converteix l'acte quotidià de menjar en un autèntic repte. Per als nens i nenes que pateixen aquesta condició, el control de la malaltia implica passar per quiròfan una vegada rere l'altra per fer-se endoscòpies, un procés sovint marcat per la por i la incertesa. Tota la recaptació d'aquesta competició anirà destinada al projecte NICSI, l'endoscòpia sense por. Aquest projecte innovador utilitza la realitat virtual perquè els petits pacients puguin conèixer l'hospital i entendre el procediment abans de viure'l. D'aquesta manera s'aconsegueix reduir dràsticament l'ansietat, empoderar el pacient infantil i transformar la por en coneixement. Sota el lema que la teva suor és la seva tranquil·litat, l'organització fa una crida a atletes de tots els nivells per sumar-se a aquesta causa solidària. La competició està formada per dues categories. D'una banda, la categoria Open va dirigida als atletes de nivell intermig que dominen els moviments bàsics. Per altra banda, la categoria RX va adreçada a atletes amb domini complet de la gimnàstica i capacitat de moure càrregues més pesades. Marc Larriba, membre de l'organització, ha volgut recalcar que l'esdeveniment està obert a tot el públic, no només als competidors, i per fer de la jornada una autèntica festa s'han preparat diverses activitats paral·leles al voltant d'aquesta competició.
2: Després dir-vos que el dia 20 no només tindrem una competi, que pot venir tothom, que tindrem allà un tatuador, tindrem food truck, més cosetes, tindrem speakers que intentarem fer-ho que ho passem bé i res, aviam si us animeu.
1: Així doncs, demà dissabte tota la comunitat s'unirà per un mateix objectiu, recaptar fons per l'associació AEDCO i pel seu projecte NICSI.

0: Anem per la previsió del temps per aquest divendres i també per al cap de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serrà.
1: Avui la jornada ve marcada bàsicament per un temps que es manté estable i dominat pel sol amb la presència d'alguns núvols. Aquest matí, núvols poc importants i tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, una situació que continuarà igual durant tot el cap de setmana. I no només això, sinó que, a més, les temperatures que aquests dos últims dies s'han mantingut més aviat a ratlla pel que fa a les màximes, aniran pujant. I, de fet, diumenge tindrem valors de 31 a 33 graus a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca ja arribarem als 35, puntualment als 36 graus. Per tant, temperatures que van cap amunt i aquesta serà una mica la tònica dominant per la setmana vinent. A partir del dia de Sant Joan, ja ho acabarem de concretar, a partir de dimecres sembla que hauríem de parlar ja d'una onada de calor, pròpiament dita, ja que tindrem uns quants dies amb temperatures per sobre del que tocaria, unes temperatures que podrien superar els 34 graus a la franja costanera i els 36-37 graus cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor intensa la que esperem pels pròxims dies, tot això sense precipitacions, potser de cara al que seria el divendres de la setmana vinent tindrem més núvols i no descartem alguna gotellada, però ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació estable i, sobretot, molt càlida pels pròxims dies. Per cert, aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, arribarà oficialment l'estiu.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
4: A Pitu i Loli Artesans, la ceràmica es transforma en un espai de calma, creativitat i relaxació.
5: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
4: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
5: Pitu i Loli Artesans, fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
2: Ràdio Tordera.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Comencem nova edició de l'Alcaldessa Respon. Aquesta setmana han registrat, hem enviat dos avisos a xarxes socials per poder rebre les preguntes d'aquesta setmana. Per tant, avui preguntes enregistrades que hem rebut aquesta setmana i que avui el programa, com dèiem, l'enregistrem un dia abans del que seria la seva emissió en directe. Tenim aquí amb nosaltres l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb ella compartirem aquests minuts que, com sempre, dediquem a respondre preguntes, precs, i avui estàvem repassant les preguntes. N'hi ha alguna que fins i tot que aporta solucions, que a vegades també és contrastar els problemes amb diferent, el punt de vista segurament del ciutadà, de com es poden resoldre o intentar solucionar alguns problemes.
1: Si sembla, doncs... Sí, està bé això. Vull dir, de cara a la propera temporada
0: podem tenir...
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs, si li sembla, comencem. En Jordi diu, es pot explicar per què la màquina de neteja viària circula habitualment en sentit contrari al de la Morxa? Disposa d'alguna autorització específica per fer-ho?
1: Són serveis municipals i sí, en teoria hi ha d'haver un altre... un treballador que adverteix, no?, que hi ha una màquina que està de baixada, però al final és un tema operatiu, perquè si no només es netejaria una banda i al final és optimitzar temps i recursos.
0: Per tant, és habitual, si un ciutadà veu que en algun punt vagi contra la circulació, diguéssim que està admès o conegut perquè es pugui fer, no?
1: Exacte.
0: Perquè en situacions entenc que és això, no?
1: Exacte, no, a veure, no aniràs a la Nacional en contradirecció, però en algun punt de carrer o en algun cap de carrer sí.
0: Molt bé, també en aquesta mateixa pregunta en Jordi ens preguntes quines mesures adopta l'Ajuntament, diu, per garantir que el personal que viatja en aquests vehicles compleixi les normes de seguretat, especialment pel que fa a l'ús de telèfons mòbils durant la prestació del servei.
1: M'imagino que la pregunta va en la línia de que deu haver trobat algú que, a veure, és evident que ni amb un vehicle municipal ni amb un vehicle privat es pot utilitzar el telèfon mentre estàs conduint. Per tant, això sí que no estaria permès pel que fa a les normes de prevenció de riscos laborals. Hi ha una empresa que se'n cuida de tots els treballadors municipals i que en teoria obliga a complir-los. Altra cosa és que el treballador, doncs, no vulgui utilitzar uns cascs perquè li molesten, que no hauria de ser, però en qualsevol cas, si la pregunta és d'aquestes preguntes trampa, de que es poden utilitzar els mitjans, un telèfon no es pot utilitzar ni anant amb patinet, ni anant amb bicicleta, ni anant amb cotxe. Per tant, això sí que és sancionable i en aquest cas no ho ha de dir un aquí, sinó que hauria de trucar a la policia o a l'Ajuntament.
0: Seguim. L'Anna demana més manteniment a les illes de contenidors a Terra Brava. Diu, hi ha abocaments fora dels contenidors i sovint no es netegen.
1: Es netegen sempre i la gent és molt marrana i és la pregunta que diem. Bueno, la pregunta... recurrent, no és només a Terra Brava, és en altres punts. Ara mateix, abans d'entrar, també rebia una imatge d'una de les illes de Sant Pere amb un abocament absolutament incontrolat de trastos i de tot, i el que fem és avisar que hi ha alertar que hi ha aquests tipus d'abocaments, més enllà de les sancions que en posem també en matèria de civisme a través de les càmeres. Al final tenim un problema, i ja no és de que la gent deixi la brossa fora, que també, les bosses, sinó d'absolutament tots els trastos, de buidades completes de pisos en illes de contenidors. És un fet que és un efecte col·lateral d'un altre problema que tenim relacionat amb l'habitatge i que estem intentant lluitar-ho de totes bandes.
0: És una pregunta recurrent i no sé si també és compartida amb altres municipis aquesta problemàtica i si n'han parlat i si algun poble està experimentant algun altre sistema per intentar resoldre-ho.
1: No, altres pobles, el que ens passa a nosaltres també, el problema que tenim compartit és que en pobles on s'està utilitzant, on s'està implantant, vull dir, la recollida porta a porta, fa que els pobles que no la tenim implantada i per tant tu pots llançar l'hora que vulguis i el dia que vulguis la brossa dins els contenidors, fa que molta gent que en altres pobles dels voltants només poden treure X dies l'orgànica, X dies la... fa que tinguem un turisme d'escombraries, que se'n diu, i tots alguns veïns d'aquests pobles on s'ha implantat el porta a porta utilitzin els nostres contenidors també per deixar les escombraries. Això s'ha donat en el nostre poble i també en pobles del voltant. Per exemple, Fogàs també s'ha trobat que quan Hostalric es va implantar aquest sistema, els seus contenidors van quedar plens de seguida. Ens hi hem trobat en aquest cas en temes de porta a porta, amb temes d'abocaments. També hi ha altres pobles més costaners que també es troben matalassos, armaris, en els contenidors que a més en altres pobles tenen xipats. Al final no és allò el mal de muchos, consuelo de tontos, però quan veus xarxes del que passa a altres alcaldes, la problemàtica és generalitzada, però clar, jo me'n sento del que passa al meu poble, intenta resoldre el que passa al teu poble, i en aquestes estem, amb una lluita contra l'incivisme, que és molt de molt difícil resoldre si no ve de base, si no és un problema d'educació, i l'altre és, evidentment, una part de responsabilitat de millora del servei que estem treballant i esperem que aquest estiu comenci a veure la llum.
0: Perquè anava insistint en aquest aspecte, clar, que un poble faci una cosa i l'altre faci una altra, sembla que a vegades és el que diu vostè, no?, que provoca problemes. No existeix un organisme, no sé si Generalitat, Consell Comarcal, que pogués posar una mica d'ordre en tot això.
1: Però cada poble té la seva idiosincràsia. Hi ha pobles petits que podràs fer una recollida selectiva porta a porta perquè el municipi és petit i t'ho permet fer, i fins i tot perquè la gent és molt cívica i molt conscient. Passa especialment en pobles de l'Empordà, en pobles petits. Altres pobles dispersos com el nostre és absolutament impossible implantar un porta a porta més enllà del comercial, que és el que tenim establert, sobretot en tema de recollida de paper i cartró. A Tordera és impossible fer un porta a porta entre només comptant això, la nostra dispersió territorial. Per això tant la Generalitat com l'Agència Catalana de Residus ho posa a criteri de cada municipi i escollir el sistema que més li convingui. Ara bé, haurem de complir una normativa, que és que la taxa sigui justa i equitativa, és a dir, que tothom pagui pel servei pel cost del servei, i l'altre que hem de tendir cap al 2030, que és que contra tu més reciclis, menys pagaràs la taxa. O sigui que haurem de passar tots per al xipatge de contenidors. Ja s'està donant en alguns pobles que o bé fan tancats i has d'entrar en targeta, o bé has d'obrir el contenidor amb qualsevol, o amb el mòbil o amb el QR. Mentalitzem-nos que anem cap aquí. Per tant, si ara no som capaços d'utilitzar els contenidors que estan oberts i que pots llançar a qualsevol hora del dia, no m'imagino què passarà el dia que haguem d'obrir-los amb targeta o amb QR o amb un clauer com aquests de les alarmes. Vull pensar que funcionarà perquè cada vegada que obris el contenidor això et generarà una resta, no? un descompte en la teva taxa d'escombraries, però veurem què passa.
0: Però diu que anem cap aquí.
1: Sí, evidentment, a partir del 2030-31 hauran d'estar tots els contenidors xipats. Anem cap aquí, com tots els pobles, eh? Ara hi ha alguns que han estat més pioners, que n'han pagat les conseqüències enormement, perquè per exemple l'alcalde de Premià ha tingut molts problemes amb aquesta gestió de brossa, perquè ha estat dels primers a implantar-ho, i evidentment penso que a nivell general no s'ha fet una bona difusió i promoció de per què hem de tendir cap aquí. Sembla que els ajuntaments ens ho haguem tret de la màniga i no és així, ni la taxa ni aquest sistema, i això, alguns ajuntaments que han estat els primers han tingut molts problemes amb recollida perquè la gent no en tenia, llavors generava molta brossa al carrer. Si nosaltres sense tenir ja tenim aquest problema, imagina't quan s'implanti el sistema. Haurem de fer unes molt bones campanyes de comunicació.
0: Molt bé, 2030, que el tenim aquí.
1: Sí, ja a tocar.
0: Molt bé, avancem, tenim més preguntes. L'Helena diu, veient la calor que ja fa finals de maig, la piscina no es podria obrir abans, a començaments de juny, proposa?
1: Sí, és un tema que també teníem damunt la taula. De fet, a partir del Memorial Barceló la piscina ja està en disposició, però ve arrel de perquè el contracte que tenim de socorristes i taquilles de gestió de piscines està establert a partir del 20 de juny. El podíem avançar una setmana perfectament perquè la piscina està a disposició, i és un tema recurrent que sempre tenim damunt la taula, però ens lliga el tema del contracte.
0: Seguim, en francès. Diu el senyor del transport porcí, com és que encara hi és sota casa nostra, darrere de l'escola Ignasi Iglesias, fins

0: activitat regulada, és veritat, en un àmbit provisional, com ja li hem explicat a aquest senyor amb una visita particular que hem fet al despatx.
1: L'estiu suposo que s'accentuen les problemàtiques a la via pública pel fet d'estar amb finestres obertes, balcons oberts...
0: S'accentuen les pudors d'aquest veí que es queixa de l'olor del camió dels porcs, de les deixalles, dels lladrucs de gos, dels petards, del xivarri al carrer... Sí, al final dormia amb finestres obertes, de les motos, de les músiques. O sigui, aquests últims dies, hi ha moltes de les queixes que hem rebut a la policia, a banda dels lladrucs de gos, són sobretot música, la música alta, però també del xivarri al carrer, de quan es formen doncs, les colles de joves. I si tot s'accentua, ara començarem també amb els petards. Ara començaran l'època de les queixes per sorolls i per lladrucs de gos, que us en faríeu creus. Les actuacions que ha de fer la policia al llarg del dia per molèsties per gossos, pels lladrucs dels gossos. Moltes, moltes.
1: Seguim. En Cristian ens fa una observació, li comentava abans al començar, diu, la meva observació sobre el centre del poble, observo que hi ha carrers força nets, no hi ha males herbes per les voreres, però llavors vaig a urbanitzacions d'on vinc i em trobo que les voreres són boscos plenes de fulles, herbes i estan molt descuidades. La meva pregunta és si és per falta de mitjans que sigui així. Diu, si és així, per falta de mitjans puc proposar solucions diverses i efectives, com incentivar el veí que si la manté neta tingui una bonificació en impostos, o també proposo que havent-hi persones que han de fer hores socials per X motius puguin aprofitar aquestes persones i crear un grup de petits netejadors per aquest tipus de casos. A poc a poc, diu, així es podria tenir la casa neta.
0: Agraeixo la proposta i és veritat, al final quan no arribem a tot arreu és per falta de recursos. Pel que fa a les urbanitzacions i que hi hagin herbes a les voreres, és cert, i ja vaig comentar a l'últim programa que vam fer la contractació per fer dues batudes en el que queda l'any per poder eliminar les herbes de les voreres, que ja han començat. Per tant, en breu hauria d'estar resolt. Ara bé, diu, al centre no hi ha herbes i a les urbanitzacions sí, no és veritat. No hi ha herbes allà on la gent voluntàriament i perquè és la porta de casa seva les treu. Val? Per tant, hi ha un tema de responsabilitat ciutadana de tenir l'entrada a casa teva digna i neta com voldries. No esperar que sigui l'Ajuntament que et resolgui si tu vols tenir... No costa res arrencar les herbes. Això passa, està net, sobretot on els veïns es cuiden de tenir la vorera neta, i encara, cada cop menys, però encara hi ha gent i veïns que escombren la seva vorera. Hi ha altres zones del centre del poble que tenen les mateixes herbes, i em queixo de la mateixa manera que em queixo de l'estat de les voreres de les urbanitzacions, i que per això fem batudes extraordinàries. Pel que fa a les solucions que proposa, una era això, no? Incentivar amb bonificació. No, jo, més que incentivar la bonificació dels impostos, que no es poden bonificar els impostos, s'ha de fer via subvenció, és una molt bona proposta, però en aquest cas és difícil de controlar, no? Com justifiques que jo et faré una bonificació o una subvenció a l'IBI perquè escombres la porta o treus les herbes de casa teva, quan hauria de ser un tema de responsabilitat ciutadana de fer, i comprovar-ho seria molt difícil. Però sí que hi ha altres temes que ens estem mirant ara per les ordenances, que per exemple és, tu a l'hora de renovar la teva façana de casa per embellir un espai públic i millorar-ne les condicions, sí que ens plantegem la possibilitat de que hi hagi un descompte o una bonificació a l'hora de demanar aquesta llicència d'obres. Per tant, és no posar un cost afegit a aquesta millora de la façana, que al final el que fa és millorar el nostre espai públic. Sí, és més fàcil perquè tu aleshores quan demanes la llicència és molt més fàcil poder-ne aplicar un descompte. És molt més difícil d'aplicar aquest descompte perquè tu es compris la casa, perquè no tens manera de demostrar-ho. Ja sabeu que l'Ajuntament, la burocràcia, s'ha de demostrar tot. Per tant, ens estem plantejant les vies d'envelliment de l'espai públic a través de, no premiar, però sí facilitar que la gent pugui arranjar o pintar la seva façana. Pel que diu de les persones que han de complir amb els serveis socials a canvi de rebaixa de condemnes.
1: Sí, hores socials.
0: Estem treballant amb el Departament de Justícia perquè això sigui possible en alguns casos. Sí que és veritat que hi ha alguns casos que es poden aplicar, em sembla que és a través de... per restar pèrdua de carnets de punts de conduir, sí, que en tenim alguns, però també és veritat que

0: Tenir aquest tipus de persones fent aquest tipus de serveis no sempre garanteix que els resultats siguin els que esperem, entre d'altres perquè el personal de l'Ajuntament s'ha de dedicar a comprovar efectivament que aquesta gent faci la feina. Per tant, tenim poc personal i el poc personal que tenim o bé es dedica a fer la feina que ha de fer o bé es dedica a controlar que la gent que tenim per fer aquesta feina de manera gratuïta la faci. És complicat de gestionar perquè en tenim pocs per una banda i si els hem de, si hem de vigilar, portar-los, fer-li un seguiment, fer-li una tutoria, no anem sobrats de personal. Per tant, sí, però amb mesura. I moltes vegades aquesta gent el que fa és, no, anava a dir, no fer perdre el temps, però és veritat, impedir que el que ha d'estar al carrer fent feina pugui fer-la perquè ha d'estar pendent de que l'altre la faci. Posem-ho tot damunt la balança a l'hora de...
1: Complicat,
0: de decidir, per tant, de decidir. Sí, al final hem d'anar a buscar mètodes més imaginatius, més creatius, que ens facin optimitzar el temps i els recursos que tenim perquè els resultats es vegin, perquè l'administració ja és prou lenta de per si, doncs anem per feina.
1: I sovint també sumem el fet de que tenir urbanitzacions a Tordera, sempre ho explica vostè, ho explicàvem per exemple amb el tema de l'aigua i de les tuberies, dels quilòmetres de tuberies que hi ha d'aigua, també parlem de quilòmetres i quilòmetres de voreres.
0: Imagineu-vos,
1: que evidentment és complicat de mantenir.
0: Estem parlant de més de 200 quilòmetres de canonades d'aigua, doncs imagineu-vos amb tots els quilometratges de voreres.
1: Més coses, la Nina pregunta si es pot revisar el preu de la piscina i de l'abonament.
0: Aquest any ja no, és el preu que és perquè és el que es va revisar durant les ordenances del mes d'octubre de l'any passat i per tant haurem de passar per ordenances del mes d'octubre d'aquest any perquè siguin d'aplicació de l'any vinent. Sí que sé que vàrem establir uns nous abonaments, ara no recordo si familiars o mensuals. Això sí que es va establir, però el preu és el mateix que era l'any passat.
1: Hem vist que s'han regalat, de fet, dues entrades, si no vaig equivocat, per alumnes a les escoles de Tordera.
0: Sí.
1: No sé si hi ha també altres mitjans
0: recordem
1: en aquest
0: que hi ha
1: sentit.
0: Això, les dues entrades per alumne, i a més que tant, cada vegada que el Procicat declari onades de calor en el nostre terme municipal, o que estiguem inclosos a l'àmbit de referència, també la piscina serà gratuïta, ja ho vàrem fer així l'any passat també, que quan es dictamini per Generalitat onada de calor en el nostre terme, doncs també tindrà gratuïtat.
1: En Pere, diu fa dies que hi ha un vehicle accidentat al camí de Sant Pere del Bosc. Entenc que és la zona de Sant Daniel, pregunta si es té coneixença i si es retirarà.
0: Depèn de si és el terme municipal de Tordera o Sant Pere del Bosc de Lloret. Mm-hmm. Per tant, parlarem amb la policia.
1: En Carles pregunta si és, insisteix en que caldria fer controls acústics, diu, a les motos a la zona de Sant Pere, diu, perquè és horrible.
0: Sí, hi estic d'acord, i sempre és la mateixa moto. És la mateixa moto,
1: bueno,
0: són dues motos, però sí, en sóc conscient perquè deu ser algun veí de Sant Pere, i ara és el que dèiem, no? A tots els finestres obertes i molesten moltíssim. Estic d'acord i la policia n'està al tanto.
1: L'Helena diu si es podria obrir una drecera per Can Domènec per no haver de fer tota la volta per Sant Cebrià. Diu, estaria bé disposar d'un camí més directe.
0: Estaria molt bé, però mira, obrir camins és un tema complicat perquè els camins estan establerts per pla general, hi ha camins d'àmbit públic, camins d'àmbit privat, i no és tan fàcil com passar una maquinada i obrir una drecera, i més a més quan... topem que hi ha dues administracions amb l'Ajuntament de Sant Cebrià, amb el nostre és completament difícil, els camins estan marcats pels plans generals i a més hi ha plans urbanístics i no és fàcil, tant de bo poguéssim obrir, no? Passar-hi una maquinada i obrir camins i no és fàcil. Ara ens ho estàvem plantejant també de finalitzar el carrer Maresme a la zona de Sant Andreu, però també hi ha un tràmit urbanístic que hem de fer que ens alliberaria molt la circulació a tot el barri, i ens ho estem plantejant, però justament perquè aquest camí sí està previst en el pla general.
1: Estaríem parlant de la zona del tanatori per darrere, que hi ha un camí que queda tallat.
0: Sí, és un pla parcial, que són 40-50 metres, que poder obrir aquest carrer donaria molta mobilitat al barri. És una petició que ens fan els veïns i que ens estem mirant detingudament per fer-ho possible, si hi ha d'haver algun tema de sessions, però és un tema urbanístic complex que hi estem treballant, però sí que seria una millora pel barri. Ara bé, podem treballar-ho perquè això ja està previst en el pla general i seria una millora de mobilitat.
1: Per tant, clar, aquí estem parlant de dos pobles, en deies vostè segurament el pla general de Sant Cebrià, el pla general de Tordera,
0: bueno, i... marcar, no? Aquest, si aquest aquest camí que ens planteja per anar de via directa, si està previst al nostre pla general, si no està previst, és en el pla general de Sant Cebrià, és complicat.
1: En tot cas, per començar a fer alguna cosa, l'Helena què hauria de fer? Enviar una instància?
0: Sí, al Departament d'Urbanisme. Bueno, enviar una instància a l'Ajuntament proposant aquesta obertura, i des de serveis tècnics ens ho podríem començar a mirar, a veure si exactament aquest camí està previst en pla general o no. Jo diria que no, perquè a més la urbanització de Can Domènec encara és una de les que consten com a no resoltes, amb dèficits urbanístics, per tant, com a no urbanitzada formalment és complicat.
1: L'Anna demana més neteja a Mas Mora. Si vol afegir alguna cosa més del que ja
0: no,
1: anem dient.
0: No, serà el tema de les batudes, exacte. Hem començat a fer batudes a voreres, es veurà de seguida quan no hi hagi herbes a les voreres una mica més neta, però vaja, la neteja de Mas Mora és el que he dit moltes, Mas Mora i urbanitzacions, afortunadament són herbes, espinassa, que amb aquesta batuda espero que quedi neta. No es tracta de que hi hagin plàstics, ni llaunes, ni bosses pel terra, o com a mínim no hauria de ser, perquè tampoc no hi ha tant de trànsit de persones com ens podem trobar aquí al centre.
1: I l'última, la Lucía, diu que s'haurien de netejar les males herbes a les voreres de Sant Pere.
0: Veus, és que estem allà mateix. Tenim herbes per tot arreu. Qui té la herba davant de casa la treu, el que no espera que ho faci l'Ajuntament, i l'Ajuntament anem al ritme que anem, i ara hem començat a fer les batudes, però hi ha herbes a les voreres per tot arreu. A més, també compteu que no llancem cap producte químic perquè no ens acreixin, amb la qual també fa que cada vegada que plou una mica rebrotin les herbes amb molta força. Si els poguéssim utilitzar, doncs segurament ens estalviaríem molta part de la feina, però no utilitzem productes químics a la via pública. Per tant, això et fa també que ens rebrotin de manera natural, evidentment.
1: Molt bé, alcaldessa, acabem el programa d'avui. En principi ens han comunicat des del seu gabinet de comunicació que seguirem durant la temporada d'estiu fent l'alcaldessa Respon.
0: Perfecte.
1: Per tant, doncs ens anirem veient cada 15 dies. Sí, però que vostès ja han publicat ara tot el programa d'activitats, diguéssim, d'estiu, que no són festa major.
0: No.
1: També, com sempre,
0: festes de barri,
1: diversitat d'activitats que anirem seguint, doncs, també en els serveis informatius. Agrair-li.
0: Aquest cap de setmana ja comença, bueno, al final, el mes de juny, ja comença tota l'activitat i cada cap de setmana tenim coses, o sigui, endavant.
1: No, posaré en el compromís que ens destaqui alguna cosa, perquè, com dic, hi ha moltes,
0: hi ha
1: i, per
0: moltes.
1: Tant, ja anirem repassant.
0: Sí, cadascú segur que troba el seu, no?, la seva activitat de preferència i de gust. Convido que tothom visiti el web, per exemple, de tot el programa d'activitats, més altres que es van afegint, i, per tant, tothom segur que hi troba alguna cosa que li agrada per participar-hi.
1: Molt bé, doncs li agraïm que sigui aquí i l'emplacem per d'aquí 15 dies.
0: Que vagi bé.
1: A vostès, gràcies. Adeu-siau. Per la seva atenció i fins la propera. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Andrea Medina. Des de les 12 del migdia fins a les 7 d'avui divendres 19 de juny han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona 238.000 vehicles. El 39% dels 610.000 previstos fins a les 3 de demà dissabte per l'operació sortida del cap de setmana prèvia a la revetlla de Sant Joan. De fet, a hores d'ara hi ha complicacions a diversos punts de la xarxa viària catalana degut a accidents i retencions. El Servei Català de Trànsit preveu que diumenge retornaran uns 290.000 vehicles per la revetlla, calcula que sortiran gairebé 500.000 entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir de migdia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya i els ha promès un entorn favorable per créixer. En la inauguració del Fòrum Econòmic Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat, com més aviat millor, el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent. Des de la reunió del Consell Europeu, el president del govern, Pedro Sánchez, ha carregat en contra de la reforma migratòria aprovada aquesta setmana per la Unió Europea que permet externalitzar les fronteres i derivar immigrants a tercers països. Pedro Sánchez creu que la reforma migratòria que permetrà expulsar immigrants a tercers països és una passa enrere per a Europa.
3: Europa no necessita dar un paso atrás en valores, en principios. Lo que necesita es dar un paso adelante en integración.
2: El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat per l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, tant pel que comporta en l'àmbit humanitari com en l'econòmic. En un altre ordre de coses, en ser preguntat pels periodistes, una vegada més ha dit que es presentaran els pressupostos i que les eleccions seran el 2027, separades de les municipals. La presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del Partit de Barcelona per les municipals de 2027. En un acte al Born, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és l'home que la ciutat necessita i ha defensat que la capital catalana és l'única oportunitat pels catalans de reconquerir la ciutat. No necessitem algú mediàtic, ha dit, sinó algú valent per fer les mesures correctores que Barcelona necessita. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts durant 3 dies, que es podran superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

0: Vinga, anem a començar aquest dijous amb la tertúlia ja de setmanal. S'acaba, estem acabant els programes, però abans d'acabar hem de xerrar d'algunes cosetes perquè sabem que aquest final serà després de la gala dels esports, tot i que en Tomàs, bon vespre, et molesti, eh?
1: Bon vespre. No, jo, a mi no em molesti, jo vindria aquí, però jo vull saber quan s'acaba això.
0: Després de la gala dels esports.
1: I la gala dels esports què és, a l'agost?
0: No, home, no. El dia divendres 26 de juny, la setmana vinent.
1: I divendres 26, el dijous següent, l'últim.
0: Correcte. Bueno, ja acabarà.
1: No, és perquè la gent ho sàpiga.
0: No, sí,
1: perquè per nosaltres vindrem tot l'estiu.
0: Ara, no m'ho diguis, eh? Que traiem aquí un tovalló i ho tanquem, eh?
1: No, passa que en Plàcides se'n va de vacances i no...
0: Plàcides, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Te'n vas de vacances?
2: Eh?
0: Te'n vas de vacances?
2: Primer hem d'acabar el treball i llavors ja em parlarem de les vacances.
0: Però tu, fins a després de la gala, eh?
2: Això és el que vam quedar.
0: Ara. Tindràs coses a comentar després, amb algun resultat o alguna
2: cosa? Eh?
0: Que l'última tertúlia serà fent una mica el repàs de la gala.
1: Tu no vas al pueblo? Sí. Tu no vas al pueblo?
2: Jo no tinc de pueblo.
1: El Cils, no, és el pueblo teu.
0: Com ha anat en Tomàs aquí, eh? Ha estat agil. Som Martín, bona tarda, com estàs?
1: Tu no vas al pueblo?
3: Bona tarda. Ai, sí. Deuen estar de festa major, Cils.
0: Crec que sí.
3: Sí, això sembla. Què? Com anem?
0: Molt bé, jo molt bé. Tu també?
3: Bé, també.
0: Tu t'aniràs al pueblo?
3: No, jo no, al pueblo hi vaig a la Setmana Santa.
0: És veritat, ja vaig anar.
3: A la Setmana Santa sí que vaig al pueblo, però a l'estiu no, que fa molta calor, i a casa no em deixen anar-hi. Jo hi aniria, però no em deixen. Perquè...
1: A la frontera, no?
3: A Aguilar de la Frontera. Exactament, muchos recuerdos por allí.
2: Tothom té pobles aquí, tu.
3: Sí, home.
0: Jo, el meu poble és Tordera,
2: eh? El meu poble és Tordera.
0: El meu també.
3: Bueno, exacte, sí. El primer és Tordera.
2: És que diuen...
3: Tordera fins la sang.
1: No, ell com el pueblo ve a Tordera, és de Sant Pere.
2: Tu on te vas néixer?
3: Jo a Tordera.
2: El teu poble és Tordera.
3: El meu poble és Tordera. El que passa que el pueblo és el pueblo de la família.
1: En Jordi viu a Sant Pere i va al pueblo aquí a Tordera.
0: En Plàcides també, eh? Ja som dos, eh?
1: No, en Plàcides és així.
2: No, és que... Penso una cosa.
1: És així, la Plàcida, no ho sabies?
0: Sí.
2: Penso una cosa. Jo sempre, tota la vida serà el meu poble, també, a Sils hi guanyo molts de records.
3: I molts amics, també?
2: A part d'alguna cosa que ha passat, però...
3: No. Però tens amics o no, Sils?
2: Aquest any...
3: Però podem parlar de Sils avui o no?
0: Podem.
3: No, va, dona-li canya el que...
2: Això és igual.
3: Va. No, és que després ens buscarem enemics i...
2: Calla, collons, deixa.
3: Ah, sí, perdó.
1: Deixa'm parlar, home.
2: A Sant Pere mateix, els que vivim a Sant Pere, com venim aquí, anem, vaig al poble.
1: Clar, al pueblo.
0: Sí, sí.
2: Dius, o vaig fins a Tordera. Vull dir, és la mania que tens, clar, perquè pensa que Sant Pere hauria de ser independent.
0: Estem molt tranquils en allà, eh?
2: Sóc tranquils, s'ha acabat la tranquil·litat.
3: I ara et podràs queixar de la tranquil·litat que hi ha a Sant Pere.
0: Està bé, home.
3: Sant Pere està bé.
1: Sant Pere té de tot, només li falta ajuntament.
3: Exacte.
0: Bueno,
3: té farmàcia, té perruqueria,
1: sí. té caixa, té església,
3: té supermercat, té de tot, pista, pavelló.
1: Ara,
0: dos pistes,
3: Ara, una pantalla.
0: Aniràs al sopar de Sant Pere o no, tu?
2: No.
3: Ara ve les festes.
0: Clar, veuran les festes ara. Però veuran les de Sant Andreu?
3: Sant Andreu, aquest cap de setmana, eh? Tots convidats. Demà jo no soc de Sant Andreu, però...
1: Demà comença.
0: Demà comencen. Hi ha moltes activitats, no?
1: Demà fan la sardinada i un concurs, no me'n recordo de què. Però
3: sí, d'amigues, home, Tomàs, d'amigues.
1: Ara.
2: Diu que han suspès el correfoc?
0: Sí.
2: Perquè diu que hi ha camió d'aigua?
0: Això ja no...
3: Bueno, perquè és la dia de... Volien fer-ho dia de la Revella, no?
1: Han suspès el correfoc d'allà al barri?
0: No, de Sant Andreu. De Sant Pere no.
3: Sant Pere no.
2: I per què Sant Pere no?
3: Bueno, perquè no coincideix amb la Revella.
1: No serà perquè l'alcaldessa viu allà, no?
3: Veus, l'alcaldessa també viu a Sant Pere. No, si és que clar.
0: Estem la bona gent.
3: Viu hasta l'alcaldessa i tot.
0: No, però, ostres, hi ha el concurs d'amigues, hi ha el sopar popular, hi ha...
1: Sardinada.
0: Hi ha la sardinada. Hi ha una quina, també. Hi ha una quina el diumenge.
3: Visca les festes dels veïnats.
2: Això és Sant Andreu.
0: Això és Sant Andreu, sí. Que no es perdin, eh?
3: No.
0: Que no es perdin.
3: Les festes dels veïnats és maco.
1: Però si és Sant Andreu no hi ha correfoc.
0: No. No em preguntis per què, no, jo per, no porto això.
1: No, deu ser per perill d'incendi, no?
3: No, per el tema de volíem fer-ho a la revilla.
1: O que els bombers tenen molta feina i no poden
3: fer-ho. Els bombers, déu-n'hi-do quin juny que tenen els bombers. Vull dir, no els hi donen cap més feina, que només començar i estaran cansats.
0: No, no, no.
3: Així que...
2: Si és que no tenen camió de bombers, això no és cap excusa. Perquè no. Qualsevol país hi ha allà amb la Cuba i és el mateix, eh?
0: Bueno,
2: no, això,
3: i... sí, tu ho arreglies tot molt
0: però
3: ràpid.
0: Però suposo que ha de tenir algun títol, no?
3: Home, ha d'haver un protocol de seguretat, clar. Un pla d'actuació, i tu necessites a la gent que necessites.
2: Què collons, tia? L'altre dia mateix es va calar...
0: Què?
2: Per aquí baix, aquí, per aquí Tarragona, no sé on, d'allò, i anaven tots els pagesos allà amb els tractors, encara bueno, va sortir l'alcalde...
0: A la Segarra, no? A la Segarra, no?
2: Sí. Bueno, això a la Segarra.
3: Perquè allà la infraestructura...
2: I diu, sort hem tingut també amb els pagesos d'aquí, que,
3: bueno, clar.
2: Que tots anaven benvinguts. Bueno, bueno, hem vingut pas aquí per
1: bueno,
2: la
1: això foto.
0: Bueno, al final, però aquí tertulia de Segarra, sí,
1: sí.
0: De Sant Pere.
1: Això és un programa d'esports o ha canviat, això?
0: Mira, va, parlem d'esports, però ens anem a Sant Andreu...
2: Si has fet que ha començat.
3: És més, jo també tinc família a Sant Pere.
0: Sí?
3: Clar, els meus avis viuen a Sant Pere. I també tinc part de Sant Pere.
0: Veus?
3: Veus tot a Sant Pere.
0: És que tot acaba anant a Sant Pere. Tots els camins porten a Sant Pere.
3: Tots.
2: Un altre pueblo.
0: Parlem d'esport.
1: Jo havia jugat amb el Sant Pere,
0: Sí? El meu pare també? El meu pare havia portat el Sant Pere?
1: Jo havia jugat al Sant Pere, 2 o 3 anys vaig estar.
0: Sí, bueno, molt bé. Fent barri,
1: Sí, home, tant.
0: També, doncs, tenen...
1: El que passa que jo vivia a Sant Andreu, m'agafava molt lluny.
0: A Sant Andreu ara d'aquí poc hi ha els tornejos, eh? Ja fan els tornejos, que serà cada nit del 13 al 21 de juliol.
1: Aquest que fan el juliol no el fan aquí?
0: No, el fan a la pista Sant Andreu.
1: Aquí no en fan cap. És que
2: fan dit... els 24 hores?
0: No. És el torneig que fan cada estiu, però, al vespre.
1: M'han dit que feien les dues pistes, aquesta i el barri Sant Andreu, no?
0: Aquí hi ha m'enganxes.
1: Jo havia sentit això.
0: Aquí hi ha m'enganxes.
3: Jo em sembla que tot ho fan a Sant Andreu.
0: Jo també. Per el que han començat, el que han dit és a Sant Andreu, i que queden molt poques places, per tant, si algú ens està escoltant i que es vol apuntar, sobretot a la categoria sènior.
1: Però si sempre s'havia fet aquí, què ha passat aquest any?
0: Ja no...
3: No sé, suposo que Sant Andreu deu córrer més l'aire.
0: Sí, clar, més estapat, potser...
3: No ho sé, no ho sé.
0: Pot estar més gent, perquè aquí queda més tancat i només et pots seure...
1: No, sempre s'ha fet aquí.
2: Això passa, que es troba molt normal. Això deu... Ho deu organitzar el futsal atlètic o un d'aquests.
0: L'atlètic, sí.
2: És que abans, com es feia aquí baix, el que diu aquest en Tomàs, pràcticament aquí a Tudela hi havia futbol sala. Llavors hi havia una sèrie de gent que organitzaven, i el futbol feia un equip, l'altre feia un equip, de tots amics. Però ara, més aviat, ja tiren de cara a buscar els equips de per aquí voltant i tot això.
0: Bueno, estan amb aquestes categories sèniors, que queden molt poques places, volen més gent d'aquí a Tordera, perquè sí que tenen molts equips inscrits de fora.
1: Bueno, aquí estem 4, falta un i podem
0: no,
1: fer l'equip.
0: No, jo de futbol i de futbol sala encara menys. Encara menys. Si Plàcides i Tomàs voleu fer un equip, endavant, eh? Però, home, premi 2.000 euros, eh?
1: 2.000 euros?
0: 2.000 euros de premi, pel primer.
1: I si queda l'últim, també?
0: Això ja... Crec que el premi és gràcies per participar.
1: 2.000 euros per tot, per tothom que participa?
0: No, pels primers, pels primers.
2: No fotis el boig, que ja ho saps.
0: I Plàcides, el primer equip del Tordera, del futbol, farà equip o no?
2: Que jo sàpiga, jo no sé res.
0: No sap res?
2: No crec pas que faci.
3: Si el fan que no es trenquin.
0: Això seria important.
2: No ho sé, és que no ho sé. Quin dia has dit que ho fan, ara, pel juliol?
0: Bueno, del 13 al 21, és com una lligueta, fan aquesta lligueta.
2: Del 13 al 21, és que no sé si fan aquí, però...
1: Del 13 al 20 de juliol?
0: Sí.
1: Abans era tot el mes que ho feien aquí,
0: A mi no m'expliquis, Tomàs. Sí que ho fan a Sant Andreu del 13 al 21 de juliol.
2: I com va la inscripció?
0: Doncs mira, ara m'has enganxat aquí, però t'ho dic en un moment, perquè tinc aquí els cartells, que de fet ho he estat parlant avui. Mira, les inscripcions són... pels equips sèniors 250 euros per equip i per les categories base 90 euros per equip.
2: No és car.
3: No està bé.
2: No és car.
0: Home, 250.
1: A canvi de 2.000 està bé.
0: Home, si vas a guanyar, sí. I amb àrbitres federats, eh? Estan amb àrbitres federats.
1: I el segon i el tercer també tenen alguna cosa de diners o no?
2: Pues clar, algú deuen tenir.
0: Algú, suposo que algú, o la inscripció gratuïta pel següent any, no ho sé exactament.
2: Per aquí van els tiros, sí.
3: Bueno, molt bé, no, estaré que s'organitzin coses, tornejos, festes i que hi hagi caliu per no avorrir-nos.
2: Ara no para tot això.
3: No para, no para, exactament.
2: Ara ja no para.
0: T'he preguntat allò del futbol, a Plàcides.
2: Què?
0: Perquè pel camp hi ha novetats o no?
2: El camp de futbol?
0: Sí.
2: Sempre hi ha novetats.
0: Perquè de hockey sí que tenim novetats.
2: El hockey no ho sé.
0: Sí, sí, per això jo et pregunto, que si del futbol hi ha.
2: Bueno, i vaig estar pel camp de futbol i ja tiren fotos.
0: Ja comencen a haver-hi fotògrafs.
2: Hi ha fotògrafs.
0: Alarma. No, aquí necessitem una alarma, aquí, personal.
2: Una alarma. I avui també en tiraran, han tirat aquesta tarda.
3: Ja comencen a haver-hi les renovacions, eh?
2: Sí, comencen a haver-hi renovacions.
0: Però renovacions, només? O hi ha alguna cosa paraulada, també?
2: Bueno, també estan dintre del Mercato.
0: Estan al Mercato, eh?
2: Sí.
1: Bueno, ja n'hi ha un de nou, no?
3: Un ja el vas anunciar.
2: Sí, bueno.
1: Que vas dir que era estranger o no sé què.
3: Ui, ja
0: s'està molicant,
2: Pensa una cosa.
3: Aire condicionat.
2: Sí que s'està bé.
3: Ara, sí.
2: Ara està dintre del Mercato, clar. Un o altre, han d'haver-hi de jugadors.
0: Sí, sí, oi tant.
2: El que passa que, bueno, ja veurem.
3: També és veritat que hi ha equips que no han posat de categoria.
2: I vindrà, i no vindrà.
3: Hi ha equips que baixen, equips que es queden allà mateix.
0: Em vols parlar?
3: I has d'anar a buscar una mica de caliu.
0: Em vols parlar?
3: No, a mi no, jo no tinc cap necessitat.
1: Però qui no?
3: Cap ni una. És més, jo parlaria abans de la gran festa que va haver-hi la setmana passada als carrers del poble, que crec que va ser que molt
0: diuen,
3: maco.
0: Perquè et diuen no ha acabat, era festa? Segueix la festa.
3: Ah, això que ho explicarà el delegat.
0: Segueix la festa.
3: L'utiller...
0: Però bueno,
3: haurà d'explicar que la roba explicarà a veure què hi ha i què no hi ha.
0: Però són coses de plantilla, no? Ja.
3: Bueno, no sé, que expliqui el que vulgui.
2: La festa encara no s'ha acabat.
3: Veus? No filtra les coses.
2: Ara dissabte tornem a la festa.
0: Molt bé.
2: Però que hi hauria que dura la festa, no?
0: Home, i tant.
2: Trobo ben programada. Teníem tots a sopar en un restaurant. I llavors el que vulgui pujar a l'autocar, tenien tots que va a Platja d'Aro.
0: Ostres, com a Platja d'Aro, A celebrar una mica més encara.
2: Ui, home, que acabin de rematar-ho.
0: Amb alguna VIP, o no? Reservaran una VIP.
2: Què és això?
3: Un espai privat per jugadors.
0: Un lloc privilegiat a discoteques.
2: Això no hi entra dintre el pressupost.
0: Ja no entra, Va, llàstima.
2: Això no hi entra.
3: Passa, mai conviden a la premsa. Jo no ho entenc, no? No ho entenc. Aquestes coses mai conviden a la premsa.
0: No,
1: perquè després, la premsa després ho diu tot.
3: Això és veritat. Aquí en Tomàs
2: ha de dir-lo. Llavors hi ha un cas de futbol i no els deixen entrar. Passa el que passa.
3: No, a mi m'ha deixat entrar tot arreu.
0: Entrava en poder perquè la porta estava oberta. En algun cap de setmana sí que la porta estava tancada i ningú va poder entrar.
3: I van haver de fer el serpent.
1: En Joan té clau,
0: En Joan té clau.
3: Qui, jo tinc clau?
0: Però d'aquí o d'allà?
1: Del camp. En Plàcides no, però en Joan sí que en té.
3: No, jo no tinc clau. Ja t'asseguro que fa temps que no tinc claus del lloc.
2: Pues, un dia més de festa.
0: I d'aquí poc, per tant, ja tindrem les primeres renovacions anunciades. Si estan fent fotos, no?
2: Això un rato li truques amb en Guillem i que et posi el dia. En Guillem també van tirar la foto.
0: Sí? Home, va renovar aquí amb nosaltres.
3: Exacte.
2: No, ja van tirar la foto. Sí? I també hi havia aquí el de Mafre.
0: El Juanma.
3: Mira, ja tenim una altra renovació, amb Juanma. Ara comencem ara estem rebentant les renovacions,
0: Sí. Qui més hi havia per allà, Plàcides? Qui més hi havia?
2: El de Sant Pol, que no sé mai com es diu.
0: En Pau i Estarri.
2: A l'Estarri, que dos collons.
3: Una altra renovació, apunta a la llista.
2: Tu
3: estira de la tovallola, que de moment anem bé.
2: Hi havia algun altre per allà.
0: A veure, qui més? En Marc...
1: Els porters han renovat, ja?
0: En Pide...
2: Hi havia en Rusca, ahir.
0: En Badó...
2: No, que es podia venir...
0: En Biel...
2: No, que és que es van agafant així... Cadú té un seu horari...
1: Té un dia.
3: Està bé. Bueno, ja, això està bé. Fa la feina...
0: Però tothom es tirarà la foto, eh? Tothom es tirarà la foto.
1: Clar. Sí, perquè és igual, perquè si després te surt una oferta, te'n va, no passa res.
0: Sí, pot passar això, també.
1: Home, el hockey ha passat, no?
0: Home, clar, per això.
2: No, és que això passa, eh? Però jo, a molts... Molts aquí, el que es queden aquí, aquests no te marxarà cap. El que podria ser que un de fora, o sigui, l'emparolessis, i llavors et dius, no, m'ha sortit una altra cosa i fot el camp, que va passar amb aquell en Cobos, per dir alguna cosa. Mm. Però els d'aquí, els que estaven aquí, i els que estaven de la temporada passada, no crec que hi hagi cap sorpresa.
0: Per tant, l'Àlex també es farà la foto.
2: Eh?
0: L'Àlex també es farà la foto, per tant.
2: Uau, no? Que serà la foto.
0: Ah, vale.
4: Bueno, està bé.
0: Sí, bueno, anem anunciant cosetes.
3: Hem pogut estirar coses.
0: Sí. S'han anunciat també de hockey, una renovació important, que estava encallada, s'ha desencallat i s'ha anunciat la renovació de Beto Amores, el màxim golejador d'aquesta temporada, ha renovat, i aquí, clar, ara en principi ha renovat, continua la temporada vinent, però, clar...
2: L'estiu és molt llarg.
3: I l'entrenador?
0: No sap res.
3: Ell no ho sap.
0: No, que no sabem res.
2: Ah, perquè si no, qui planifica la plantilla?
0: La Junta, sembla, no?
3: La plantilla ja està, fa temps que està que planificada.
2: Què fan com en Florentino, que la plantilla la
3: fa ell? Sí, efectivament. Igual, i calcat.
1: Per què barreges les coses?
3: Ho has dit així.
1: No, està calcadíssim. Tu per què barreges les coses?
3: Home, perquè vas dir les coses. En Plàcides té raó.
2: Tomàs, jo no sé com funcionen els altres puestos, però un equip... sigui el que sigui, per exemple, el Barça té en Deco, té un d'aquests que estan planificant la plantilla, junt amb l'entrenador, no?
3: Clar, i en Hansi Flick és qui diuen en Deco i companyia, vull això,
1: i no li porten a ningú.
2: El Madrid ho fa tot en Florentino. Ja ho has vist,
3: no,
2: ja
3: i en Florentino què fa? Mira els que vol el Barça per anar a fer a fastiguejar el Barça. Ui, aquest, mira, tres que han sonat pel Barça, tres que ha fitxat en Florentino. N'hi ha una planificació de pebrots, o sigui, de nassos. O sigui, en Florentino és el millor que podia haver passat que el tornés a guanyar les eleccions.
2: Que em porta
3: en Mourinho, i només falta que ara Mourinho arribi i digui, joder, i mira, dic, aquest en Cucurella, que es quedi al banquillo. Aquest no sé què, que... No, sí, és normal que vosaltres fitxeu a la gent de la fàbrica. Fitxeu en carreres. Vau fitxar en carreres. I ara heu de fitxar a la Masia, que surt en Cucurella, perquè, com que el de la fàbrica no funciona, anem a buscar el de la Masia.
1: Ah, una notícia. El Fugàs ha pujat, eh?
0: Sí, el Fugàs estava pujat per ser catalano.
2: Saps per què ha fet això el Florentino?
3: Ah, o sigui, ja està canviant de tema. Ja m'ha introduït el Fugàs.
1: És que ara m'ha vingut.
2: Saps per què l'ha fitxat el Florentino Cucurella? Perquè ara ja té un representant de la selecció espanyola.
0: Ah, exacte. Sí, també.
3: I això també és tota la raó.
1: I un català.
2: Sí, veig per aquí a l'Ella que m'ha fet una entrevista de TR3 i no sí. Veig el que deia, no vas veure?
0: Però a més, en Florentino en un any s'ha gastat 100 milions amb exactament les mateixes posicions que l'any passat, eh?
3: No, però anem a parlar d'en Negreira. Anem a parlar d'en Negreira perquè això no interessa.
0: Mira, va fitxar en Hussein aquest de defensa i ara ha fitxat en Konaté, que s'ha fet oficial avui.
3: Sí, sí.
0: Va fitxar a l'Alvaro Carreras, ha fitxat ara en Cucurella.
3: I Gerardo Silva també.
0: Hòstia, aquí va fitxar en Mastantuono el va fitxar.
2: I
0: ara en Bernardo. Alenzo Fernández.
2: Del
0: Chelsea, del també.
2: Chelsea. Aquest és el que pagarà 150 milions, aquest.
1: Bueno, però bueno. Si tens calés, te'ls gastes.
2: Diuen que els treuen, els calés. On te'ls treuen?
0: És que diu bueno, d'aquestes requalificacions de terrenos que fan.
2: Però si no li deixa fer cap de requalificació. Volia fer els pàrquings. Tururut i Gemega, que has rebut. Els guitarristes que anaven per allà ja hi poden anar-hi. A fer fressa.
1: Mira, hem vist el Muñoz aquest, que se'n va a Liverpool, el Madrid tenia el 40%, que estava a l'Osasuna, 20 milions a la butxaca.
2: Però bueno...
3: Per cap problema.
0: Sí,
3: igualment amb el que s'han gastat.
0: Diuen que s'està fent els fitxatges ara, però perquè, en principi, la regla del fair play de la Lliga ha de canviar.
3: No, però el Madrid no té mai la regla. Aquesta del fair play no ha existit mai per al Real Madrid. Aquesta regla només serveix pel Barça. I prou, cap més de la Lliga... té l'afectació
1: perquè gasteu més del que teniu.
3: Ni una.
2: Bueno, a lo que anàvem. Aquí tornaré mateix, jo vaig al futbol, que qui fa els fitxatges i qui fa els escarts, això ho fa l'entrenador. Entens el que vull dir?
0: Uh-huh.
2: O l'estat, o el foto com vulguis. Clar, tu què faràs de fitxar un jugador si l'entrenador perquè m'ha fitxat, perquè jo aquest no ho vull.
3: Però l'hoquei, quantes temporades fa que funcioni així?
2: Tota la vida
3: funciona així. L'hoquei, no. L'hoquei, mínim fa 9 anys... que les coses funcionen així, mínim, és així, bueno. I no ens agradarà. Sí, és igual, si no passarà res. Mira, en Climent ja es pot anunciar. En Climent no seguirà. En Climent
0: perdona?
3: No seguirà.
0: Perdona?
3: No, home, estem a què? A 18 de juny i no anuncies encara si tens entrenador. No, en Climent no seguirà, això està claríssim. T'ho dic jo, no seguirà.
1: Però
3: perquè
1: tu...
3: si no agafes i l'anuncies i s'ha acabat.
1: Perquè
3: ja està.
1: Perquè et sembla
3: home, tu... Home, el que no és normal és que es digui amb aquestes alçades... Felicitats perquè en Beto segueix. Era molt important la renovació d'en Beto. Sí. Molt, estiu, molt important.
2: L'estiu és molt llarg.
3: Necessitaves un jugador com aquest a nivell de porteria per, si més no, assegurar-te un bon coixí de gols i de partits, de tirar-lo endavant. Això estava claríssim. Si fos pel club, el de Marc Josef encara no ho sabríem. Perquè no ho sabíem. O sigui,
0: no, jo crec...
3: oficialment no s'ha dit enlloc que en Marc Josef no segueix.
0: Crec que no...
3: Que què? Que no li diran moltes gràcies per als teus serveis i molta sort amb tal? Doncs així, això és un senyorio. M'entens? El senyorio hauria de ser. Tu anuncies les renovacions, però aquests que t'han estat aquí un any aguantant i que t'han rendit de la manera que t'han rendit, com a club els has de donar les gràcies.
0: Per vosaltres ha sigut el millor jugador en Marc Josef?
1: Per mi sí.
3: Sí.
1: Per mi va ser una gran sorpresa, perquè jo vaig dir, després d'en Quim Bugues, dic, mare de Déu, per trobar un porter, ja no com en Quim Bugues, que se li sembli, no? Pues,
2: t'has de fixar només en una cosa. Pensa que si en una temporada de l'Hockey Lliga ja s'hi han fixat, algú hi deuen veure-li, eh?
3: Home, i tant, clar, sí, sí.
2: Vull dir que algú li han de veure, eh?
1: No, és que ens ha guanyat punts, aquest porter.
3: Sí, sí,
1: ens ha guanyat,
3: sí,
1: punts, eh?
3: I en Beto, doncs, també ens ha fet guanyar punts.
0: També és claríssim, és un tio, és un jugador que, mira, ja estàvem pendents i a mi m'hagués preocupat que realment ara també en Beto no hagués continuat.
3: A mi també.
0: Però és una bona notícia i s'ha de dir que... que en aquest cas, en aquest sentit, s'ha fet... Bueno, suposo que en Beto també ha pogut escollir una mica... Si hi havia altres opcions, doncs també ha valorat potser més la convivència, l'ambient que hi ha al vestuari, el bon rotllo, la família... No, una miqueta... També s'ha hagut de decantar per això. Però que està claríssim que en Climent no segueix, això ja t'ho dic jo.
1: Però això ho saps segur o t'ho imagines?
0: No, això m'ho imagino i t'ho asseguro.
3: És que no entenc que aquestes alçades encara en Climent no estigui anunciat que no segueix.
1: Això ha sortit del club o surt de tu?
3: Això surt d'en Joan Martín, que la meva percepció és que en Climent no seguirà.
1: No,
3: i és una peça fonamental.
1: No, s'ho deu estar pensant, deixa estar.
0: Bueno, però, si després, no. Però després pot anunciar que sí, després és que no.
3: També pot passar, si jo no dic que no.
1: Jo estic segur que el club ho sap.
3: Segur?
1: N'estic convençut.
3: El club ho sap.
2: El club ho sap segur.
3: Ara no estic tan segur.
1: Fora del club no se sap, vale, però el club ho sap segur.
0: No ho sé,
1: eh? Sí, home, i tant. Ell mateix...
3: No, jo crec que sí.
1: Ell mateix no crec que estigui... Aviam, perquè el club s'ha de moure si no vol continuar.
3: I està clar, i a mi em dóna la sensació... Perdona, Tomàs, que t'hagi tallat. I a mi em dóna la sensació que serà una temporada de moltes oportunitats per la gent de la base.
0: Això sí que es pot confirmar, perquè després de l'últim cap de setmana que es van disputar el playoff de Sense Nacional Catalana del Primera Catalana, que van perdre i no van poder passar i no van poder buscar, bueno, no van poder ascendir de categoria a la màxima categoria catalana, va confirmar que molts jugadors, això ho va confirmar en Sergio, que molts jugadors se li acaben aquesta etapa de juniors per estar en aquest equip i que l'any vinent passaran a ser jugadors del primer equip.
1: Però molts quants són?
0: No va dir número, va dir que molts jugadors.
1: Perquè ja, si ja és... Ja... menys un o dos que han, però... que han marxat, a més, si es queden, com es pots portar? Dos,
0: però,
1: o tres?
0: Però per edat, pots pujar, jo crec, no? Que en Marc Vila sí que tindrà fitxa de primer,
3: bueno,
0: equip.
3: Però en Marc Vila quantes temporades fa que està també combinant, no sé, filial, si... amb el primer equip?
0: No sé si l'Aniol Figueres, que bueno, per edat també toca.
3: A veure.
0: Hi ha gent que per edat sí que li tocaria, doncs, estar en el primer equip.
3: I no són males opcions. Els dos noms que acabes de dir, per exemple, són gent que t'assumarien. De fet, en Marc ja fa temporades que va compaginant, va fent una miqueta d'ascensor. És veritat que no ha tingut tantes oportunitats, potser, però que està allà. I l'Aniol Figueres, de Tordera, de la casa, de tota la vida, t'aportaria també aquesta guerra, no? Aquesta lluita defensiva també, fins i tot, que pot anar bé. És el que diem. La sensació és aquesta, que es tirarà molt de la casa, que no hi haurà reforços perquè no hi ha la possibilitat de fer reforços, i també és veritat que t'han demostrat que, escolta, m'han estat aquest cap de setmana passat lluitant per un playoff d'ascens de Nacional Catalana, i al nivell, o que Lliga Plata té un altre nivell. Vull dir, és així, i és molt exigent la competició, i no podem comparar el que Lliga Plata a un ascens de Primera Catalana, Nacional Catalana. Poca diferència? Hi ha poca distància? Sí, està clar. Però bueno, veurem. Està clar, per exemple, que en març Josef es va anunciar el mes de març, gairebé, en març-abril, i finalment no... Ho hem comentat en molts programes, però no seguirà aquesta... No es completarà aquesta renovació, i a mi és la sensació que em dona. A mi em dona que en Climent no seguirà. No segueix en Climent. Però... No segueix, perquè... I en Plàcido s'ho deia fa un moment.
1: El 90% no segueix.
3: Jo t'apostaria... Sí, el 90% t'ha dit que no. Però perquè és un... O sigui, és el director d'orquestra. És el responsable principal de que l'equip funcioni. Si l'equip no funciona, la temporada que ve, mitja temporada, a qui li demanarem responsabilitat? Amb ell. Perquè, com ja sabem, és més fàcil destituir l'entrenador que no canviar 12 tios o 10 tios. Per tant, jo crec que, de veritat, la faceta de l'entrenador és primordial. Mm-hmm. Pels entrenos, pel dia a dia de l'equip, per... Bueno, qui serà la figura de l'entrenador? No ho sabem. No se sap. I si és en Climent, bueno, quina por hi ha en anunciar-ho? Per què no s'ha anunciat? Pues per què no s'ha anunciat ja?
1: Deuen estar buscant...
3: També per tant, si estan buscant, l'en Climent no segueix.
1: Home, clar, si està buscant...
3: Clar, no. clar.
0: Però també hi ha moltes renovacions que tampoc s'han anunciat. O sigui, en Carbo, bueno, va dir que sí, que continuava. Aquí,
3: a Ràdio Tordera.
0: Sí.
3: S'ha anunciat a Ràdio Tordera, s'ha anunciat.
0: I del club bueno, no... Sí, sí. No s'ha penjat res, tampoc.
3: Bueno, per això t'he dit que al final... Bueno, es fan declaracions, no? No vam parlar l'altre dia del play-off? El coordinador va parlar del play-off, no? I que era l'entrenador, precisament. El coordinador era l'entrenador del play-off de Sens. Mm-hmm. Què, no se li va preguntar pel primer equip? Se li va preguntar, també. Ara ja no, l'excusa de l'eliminatòria del play-off ja no hi és. Ara pots fer una carta de presentació de... Què hi ha? Els aficionats? Els que són socis? Poden fer la pregunta de veure què hi haurà l'any que ve?
0: Sí, sí.
3: I aviam, així com estem apretant en Plàcides, programa sí, programa també, del futbol... Que avui Déu-n'hi-do, avui la llibreta...
2: Però el futbol hi ha mercato.
3: Hi ha mercato, home, el futbol també hi ha mercato. Hi ha també...
2: I el futbol, a partir d'aquí dels dies, sortiran ja tots amb la foto.
3: Sí, això.
2: Vale?
3: Això no estic convençut.
2: Cada dia d'allò, ja va passant la canalla per allà i vinc, la foto...
3: Sí,
2: però que anàvem aquí. Ara, vale, el hockey farà un equip, vale. I l'entrenador que vingui dirà, bueno, qui tens aquest equip i tu mateix. I ja, bueno, però què?

0: El mateix, en el seu moment, va haver-hi aquest salt i el bloc aquest van pujar i, bueno, doncs, bueno, han hagut temporades bones. Jo, amb el reforç sempre jo la ja qualitat de fora. Però, bueno...
1: Resumint comptes, i han de ser clars i catalans, un any més de primera divisió.
2: A segona.
1: Un any més de primera, he dit. A primera, però pujarem l'any que ve tampoc.
0: Bueno, collons, hòstia, no, ara ja estem aquí el 18 de juny i ja estem dient que no pujarem.
1: T'han marxat i tires a la cantera. Cuidado, que no passi que no d'allò, eh? Cuidado.
3: No, han marxat dos, no?
0: Dos de moment.
2: Sí, dos de moment.
1: Dos de moment. De moment.
4: De moment.
1: Vale. Però aquí, jo pensava que, bueno, es quedaran tots i llavors un o dos de fora d'aquests mica de...
2: Jo sé un nom que es va oferir al Tordera i no se li va donar resposta.
1: Qui?
2: Un nom.
1: Vale, vale, és igual el que diguis pas. Doncs pues així anem.
0: Això s'hauria d'aclarir. Això ho hauria d'aclarir.
1: Vull dir que...
0: Però com que no s'aclareix...
2: I de fet aquest nom ens el trobarem, jo crec que, bueno, depèn del grup que toqui, ens el trobarem l'any que ve.
0: Amb el silenci administratiu.
2: Ens el trobarem l'any que ve.
0: Llavors després, quan estiguem passant les canutes, que esperem que no, tinguem fusta, jo espero que no, perquè...
1: Això és fusta.
0: Venim de l'any que ve.
3: Sí, fusta. No, home, no, si baixo...
0: Venim de l'any que venim.
1: Calla d'allà, perquè calla pitjor.
3: Si baixo un, no hi ha problema, home.
0: No em baixo un, aquest any.
2: Quants?
0: Dos i...
2: Sí, no? Dos o tres?
3: Tampoc hi ha
0: dos
3: problema.
0: Dos i el tercer ja veurem.
1: Ui.
2: Dos, què seran? En play-off o què?
3: Ui, diu.
0: A veure les bases de competició.
3: Ui, diu.
0: Bueno, ui. Hem estat entre els cinc primers, vull dir, tampoc ara cal aquí, ui, ui, ui, ui.
3: Ui,
0: ui, ui. El mateix sí? Que tu has dit ara que no es pujaria, collons. Perdó l'expressió.
1: No, passa, ja posi collons.
0: Anem a veure el setembre, collons. Mira, collons. Altra vegada, perdó.
1: És igual, passa per res, collons.
0: Veníem del setembre d'aquest any que el Tordera va jugar a la final de la Lliga Catalana.
2: Sí, sí.
0: Vull dir, a veure, anem a tenir memòria.
1: Bueno.
0: Cuidado.
1: S'ha acabat el hockey, deixa'ls estar, tots, que estiguin tranquils, passin bones vacances.
0: Sí, home, i tant, exacte. Sí.
1: I a veure'ls a venir. L'estiu és molt llarg.
2: És molt longo, eh?
1: I avui dius sí, i demà pots dir no. Vull dir, o penses dir sí, hòstia, és que l'equip... Que no,
0: jo el que sí que tinc
1: hem
0: clar...
1: Hem deixat de nivell l'any passat, que si això, que si allò, sí. I diuen, jo...
0: El que tinc clar, 18 de juny, i això sí que ho puc assegurar, és que l'any que ve aniré més cops al parroquial.
2: Sí?
0: Que aquest any, sí.
2: T'hi compromets, eh?
0: Sí, sí, m'hi comprometo.
1: Que aniràs?
0: No, d'espectador, no, aniré d'espectador i tal. I potser me tiren rocs, però jo aniré.
3: I serà soci i anirà més?
0: No, soci no.
2: No.
0: Soci no hi seré. Soci no seré, però que sí que aniré en el... El parroquial sí, i en dos partits
1: pot fer servir...
0: És fàcil que l'estadística la pugui trencar.
1: Pot fer servir el...
0: Puc anar amb tu, Jordi.
3: Tu, el carnet de futbol vol per hockey?
0: No ho sé.
2: Hauríem de fer un comunitari, no?
0: Ja li preguntaré a en Ricard, a veure si...
1: Anys enrere?
0: Sí?
2: Sí?
1: Existia això.
2: En sèrio?
1: Si tu et feies soci del hockey, podies anar al futbol, podies anar a tots els
0: actius. I al bàsquet i tot. Sí, sí.
2: Clar, no s'hauria de fer així un carnet comunitari.
1: I si feies el futbol, igual, podies anar a tot arreu.
0: Sí, sí, sí.
3: Jo no me'n recordo molt bé, però fa bastants anys, el president era president del futbol i del hockey.
2: Ah, sí?
1: Jo això no ho recordo.
0: Hòstia, nano.
1: Tu has llegit el llibre aquell?
0: El llibre, sí, sí, el llibre, sí, sí. De fet, sort, no? Em sembla que el president del hockey que va salvar el futbol perquè no hi havia president.
3: Sí, sí, sí.
0: No deixo la història del futbol?
3: A l'hora eren president dels dos clubs.
2: Això quin any?
1: No ho recordo.
0: Mira,
1: jo...
0: He parlat dels anys 60, mira.
1: On té aquell llibre? Em penso que el té el lot.
2: Bueno, la biblioteca potser no... Potser el tenen o no?
0: No, la biblioteca segur. Mira, va fent Santi Barrera, no? En Santi Barrera va fer aquell llibre.
3: Sí.
2: Ah, llavors a la biblioteca o a l'arxiu deu tenir alguna cosa.
0: Sí, no, el deu tenir, sí, algú deu tenir.
3: És, no sé, molts anys del Tordera. Explica tota la història amb la Guerra Civil i tot. Des que va començar el club.
0: No, i és veritat que hi ha coses que es comparteixen bé perquè en Quim Forç va fer un de l'hoquei que també parla d'aquest tram, per tant els dos sí que coincideixen amb el tram aquest de la història, que s'ha de llegir. Hi ha gent que no llegeix i, bueno, és igual, no entro en el fang que fàcilment m'hi entro. La qüestió, molt bé, bon record el que deia en Plàcides, que un carnet així, i jo crec que tothom, no? Un carnet unitari...
2: Home, és bona iniciativa, no?
0: El que passa que llavors després seria només per entrar, no? perquè imagino que per participar a les assemblees i preguntar el tema dels comptes i com és del pressupost, això no serveix.

0: aquest carnet ja no...
1: Ja no fan d'assemblees.
2: Bueno, això és també veritat.
0: És veritat. Aquí, en aquest programa traiem la bandera i gràcies a aquest programa, en aquesta tertúlia, s'havien celebrat assemblees. Perquè nosaltres dèiem i reclamàvem des d'aquí que els clubs, per un exercici de transparència, per un exercici de feina ben feta, que es posessin els comptes sobre la taula, que s'expliquessin. Aquest programa havia incidit directament a que clubs celebressin assemblees.
3: Ja cap club
0: això,
3: en
0: ja, no, ja podem començar, no? Era a partir de l'estiu. A partir de l'estiu era com començàvem a dir les assemblees, què? Com les tenim?
3: I la primera va ser la de la penya barcelonista.
1: La primera i l'última serà.
0: No, però el futbol sí que va celebrar-ne. El futbol en va celebrar. El...
4: A la penya també, perquè la penya és habitual, evidentment. L'hoquei
0: també en vol, l'hoquei també en va celebrar.
3: Aquest any no s'ha fet encara, no?
0: El futbol, no, ara no, no n'hi ha.
3: No feia l'estiu, això?
0: Sí, ara.
5: Bueno, quan acabin la festa, si l'acaben algun dia, doncs ja farem assemblees, no? No, perquè potser any ja sou la festa amb la festa major.
1: Si anem així, sí, eh? Si anem així, sí, eh?
3: No, s'ho mereixen, amb el que hem patit, sí. Deixa que facin festa, tu. Uh-huh. Ja va bé.
5: Home, candidat a la gala dels esports, eh? Sí, a la gala de l'esport és candidat a la millor temporada.
3: Al club, no?
5: Sí.
3: Normal.
5: És candidat?
3: Normal.
4: Bona feina.
5: La setmana vinent ja sabrem... Bueno... No.
3: Ja s'han tancat les...
5: Sí, sí, no, de fet, mira...
3: Les participacions ja s'han tancat,
5: no? Jo crec que ho puc dir, bueno, si no ja m'ho caurà a mi mateix la pluja, però... bueno, quan, ara després d'això, és a dir, quan ja estigueu escoltant a la tertúlia, s'ha fet la primera reunió, no sé si necessitarem més, però la primera per decidir els guanyadors.
0: Normalment però, amb una ja se decideix tot.
3: Els clubs que ja han presentat ja estan tots? O
5: encara... tots els clubs.
3: Ja estan tancats, no?
1: Jo... I...
0: Prem honorífic.
1: Qui s'ha apuntat aquí?
5: Això s'ha de fer reunió encara.
1: Ah, això s'ha de fer
0: reunió. Sí, ja, bueno, la ràdio tirava pel dret, eh?
5: Ah, pues...
0: No. La ràdio tirava pel dret i en un moment donat... Clac, t'anunciaven el Premi Honorífic i et quedava bastant entesto.
5: Pues no.
0: O sigui, bueno, no, són canvis.
1: Però suposo que hi ha algun nom, no?
0: Directrius
5: sí, hi ha alguns noms.
1: Hi ha alguns noms, no?
5: Canvi sí, alguns que vau dir vosaltres aquí i sí. D'altres que poden sorprendre.
0: Bueno.
5: Perquè jo crec que...
0: No, escolta, mentre assisteixin a la gala, cap problema. Si assisteixen a la gala no hi ha problema. Vull dir, poden premiar qui vulguis.
5: No tinc cap dubte.
0: El tema està és que el mateix dia et diguin que no venen. Que això ha passat a la història de la gala de l'esport ordenenc.
3: Que els ha de triar el jutjat aquest, no?
5: El Premi Honorífic?
3: Sí.
5: No, el Premi Honorífic entre la ràdio i... Sí, bueno, la ràdio.
3: La ràdio qui és?
5: Bueno, director de ràdio, no? Els últims anys.
0: La ràdio, el Consell d'Administració.
5: Correcte.
0: Tira per mi, això ho decideixen.
3: Però aquests estan al tanto de tot això?
5: Sí. Hi ha noms, ens hem de reunir.
0: Hi ha la figura del cap d'esports, que el cap d'esports és qui...
5: Home, si us estic dient...
3: El cap d'esport pressiona, no?
0: Però no, fa... Hi ha aquests noms.
5: Sí, jo us estic dient que...
0: I els motius, i després
3: els
0: motius...
3: I ell li diuen, tu qui triaries? Jo aquest, doncs jo ho tiro endavant.
5: Bueno.
0: I a més també hi ha el premi de l'Ajuntament de Tordera.
5: Correcte.
0: Que hi ha la regidoria d'esports, que no oblidem que la gala de l'esport... perquè hi ha gent que no ho lliga, però també aquesta gala de l'esport és una... rep un suport...
5: Òbviament,
0: de l'Ajuntament de Tordera.
5: Òbviament.
0: I val a dir-ho, que malgrat que altres... insisteixo, al seu moment, han decidit per que aquell dia no d'això, també hi ha una part important del consistori, que també hi és. I...
3: Tu vols dir que hi cabrem aquí, allà, aquest any?
5: Doncs mira.
3: Perquè l'any passat hi era el hockey, ja estava ple, imagina't ara...
5: Doncs mira.
3: No hi cabrem.
5: Bueno, a mi...
0: Sí que hi havia gent del hockey.
3: Poca.
0: El capità hi era.
3: Poca.
0: El capità hi era. Massa poca de la que hauria d'haver estat, tenint en compte per que el premi honorífic va ser el senyor Ramon Vinyó.
3: Per això t'he dit, i estava ple, no hi cabem, hauran d'estar de peu.
0: I que és... Va ser molt encertat, de veritat, que en Ramon s'emportés aquest reconeixement, però jo crec que hagués... sigut ja un la cirera del pastís de posar-ho tot sobre la taula que hagués rebut públicament també el suport d'una entitat que ell porta la sang i bombeja el cor del Club Petit Tordera. I no va ser així.
1: Bueno,
5: què?
1: Engegaran l'aire, almenys?
5: Que ja l'he engegat, mira'l.
1: No, allà, a la seguretat social.
5: La seguretat social. En el teatre?
1: Sí, perquè jo...
5: Bueno, però això ja no és cosa meva, eh? Jo sí que el demanaré, però... Després ja és una altra cosa.
1: Jo ja em dic la seguretat social.
5: La setmana...
6: Que l'engeguin al matí. No, que l'engeguin al matí.
1: Tu saps per què se'n diu la seguretat social?
5: Per què?
1: Perquè a les associacions del poble sempre estem a llista d'espera.
4: Bueno, a veure, a veure.
1: Ho has entès, això?
5: Sí, sí que l'he entès, sí. Sí que l'he entès.
4: Home, doncs no sé...
1: Puta, això ja li deia jo, imagina tu...
4: Quines històries... No crec que sigui tant.
1: Perquè els operatoris, tots aquests
4: socials de poble, bueno, però no crec que sigui tant. Perquè ara hi ha un calendari que cadascú té les seves dates corresponents de les entitats que es dediquen a fer teatre i dansa i aquestes coses. Bueno, jo, és que jo, no, jo de veritat no entenc per què.
6: I aquest no sé què diu de la seguretat social i no sé què no entenc.
5: Tornant al que anava.
1: Escolta'm una cosa.
6: Anem a parlar d'esport. Hòstia, la festa, què, la rua? Va anar molt bé, la rua? Va ser fantàstica, va ser maquíssima.
3: Va, tu, el que interessa...
1: Ja vols canviar la conversació.
6: No, tu que la canvies.
3: El que interessa, el pique-pique després de la gala estarà bé o no?
5: I tant, estarà molt bé.
3: Perquè jo l'any passat vaig sortir emprenyat.
5: Tindràs cert bé, per què?
3: Perquè em vaig quedar allà parlant amb un i quan vaig sortir al fons de
5: Però això és culpa teva.
3: El fots a mi acabat.
5: Però això és culpa teva.
3: No pots veure més.
5: No.
1: Com que no parava que li feien fotos. Sí.
4: Que és l'onzena gala, no?
5: Sí, la onzena, correcte.
4: 11 anys, eh?
5: L'any passat va ser la desena.
4: Sí.
3: La vas inaugurar tu, no?
4: Maca, sí, jo mateix.
5: Que es feia aquí primer fora de la ràdio.
4: Vam començar aquí fora i que érem... Bueno, no érem quatre al cap, cuidado, érem gent... De l'escenari ja, quan vam començar a créixer, ja vam passar a l'escenari a les escales de la plaça de l'església i després ja, clar, això va agafar forma. També és veritat que des del primer moment, val a dir-ho, i això me'n recordo sempre, la Bàrbara Vergés, que va ser la regidora d'Esports, que amb ella vàrem fer la primera edició, va seguir en Pau Mejías i amb en Pau ja vam fer el salt cap al teatre perquè va agafar molt de...
3: Però no seria malament fer-ho aquí a l'aire lliure, eh? Aquí a la plaça.
4: Sí, bueno, i va haver-hi un any que vam fer-lo al camp de futbol.
1: Sí.
4: Amb el que COVID. Veníem del COVID, vam haver de repartir les cadires. De fet, va ser dels primers actes que es va fer a l'aire lliure del COVID, allà repartits al camp de futbol. Va ser un acte molt maco.
5: Que l'escenari era l'agradaria.
4: Sí. Un acte molt maco post-COVID, que va ser un homenatge a les... canutes situacions que van passar tots.
5: Sí, sí, aquesta me'n recordo.
6: Programa des del carrer Fabra.
3: Resistiré.
6: Sí, senyor. Sí, senyor.
5: La setmana vinent ja farem cosetes de qui creieu que es poden endur premis, vale? I això ja ho deixem per la següent tertúlia.
6: Això que el jurat
5: ben
6: repartit i amb tots els mèrits possibles.
5: Últims 10 minuts de la tertúlia. Anem a parlar una mica de termes generals. No sé si esteu seguint el Mundial.
4: Poc.
5: Poc?
4: Poc.
1: Gota.
5: Gota?
3: Jo només he vist un partit.
5: Quin?
3: Va ser ahir. Anglaterra-Croàcia. No he vist cap més.
5: I què?
3: Com aquest? Me va agradar molt.
5: Sí?
3: Sí, sí.
5: Vas veure el fitxatge del Barça? En Gordon aquest?
3: Sí.
5: Et va agradar o no?
3: Tens por? Me va agradar més l'altre, el que hi ha ara.
5: En Rashford?
3: Rashford.
5: Però bueno, s'ha esborrat, no?
3: Sí, sí.
6: Rashford de fet ha tornat al Manchester, no?
3: Però clar. Aquest me va agradar més que aquest del... com és, de la Ginebra? Gordon.
5: Plàcides, què necessita el Barça? Quins fitxatges necessita?
1: El Barça necessita un nou com a pa que menja.
5: I qui?
3: Haaland.
1: Jo es veu que el moment aquell de l'Atlètic de Madrid ha dit que si no va al Barça no és molt de l'Atlètic.
5: Però ell vol venir?
1: Home, clar que vol venir, que vols que fotin
6: sí,
1: allà.
6: No,
1: tant,
6: jo crec que en Julen, sí.
3: Ell vol venir, el que passa que com que el Madrid va oferir 150 milions, l'Atlètic de Madrid diu que per menys no surt.
1: Pues s'hauran de fotre els 150 milions o 100 milions a la...
5: Jo crec que el del 150 al Madrid...
6: Una altra jugada de Florentino.
3: No, això va ser per pujar el preu.
5: Sí, per tocar els
1: pujar. Ara n'hi ha un altre, que no sé si és portuguès aquest, que aquell està només poc aquest. Bueno, jo creia que vingués aquest, però aquell, però el Barça ho fitxarà, home.
5: Neves?
1: No.
5: Però davanter?
1: Sí, un tal Joan Luis, o no sé què li diuen.
5: Ui... És portuguès o colombià?
1: Pues no ho sé.
6: Díaz.
5: En Luis Díaz?
1: Algo així.
3: No, aquest no sortirà del Bayern. Que és impossible. El Bayern no, del Bayern no surt ningú si ells no volen.
5: No ho sé.
1: Ensenya els 100 milions que ja voles.
3: Del Bayern no surt ningú.
1: El Bayern ja tenen aquell encanute.
3: Però el Bayern no necessita...
5: Però ara el Madrid, que s'ha reforçat... Bueno, falta Dumfries, no, Tomàs? Falta aquell lateral dret de l'Inter, que també...
3: Falta presentar... Avui presenten el central francès... I faltarà aquest d'en Dumfries i un parell més que diu que han de fitxar.
5: Un parell més?
1: Però imagina't tu. gent de 30 anys ja fitxa.
3: 31.
1: 31, com és que ve en farà 32.
3: El volia al Barça, també, i continuava tenint 31 anys.
1: Però pensa una cosa.
6: I pagant, eh? I pagant. No, no, no, no per 20 quilos, no.
3: No, ve lliure.
6: Sí, no per 20 quilos, sí, lliure. Sí.
1: 10 milions, 10 milions d'euros...
3: Ve lliure perquè ja havia sortit del City.
1: Sí, però 10, en ve dit tornen 10 milions d'euros per venir amb la carta de llibertat. 10 milions. I a més només la fitxa que tindrà.
3: Home, clar. I no, això, si hagués anat al Barça igual, no?
1: El Barça no hagués donat 10 milions d'euros.
3: Doncs no hagués anat.
1: Pues aquest s'ha agafat i el traurà més clés i el quedo aquí.
3: Que deien que aniria al Barça perquè la seva germana viu a Barcelona.
6: Bueno, és que havia sonat també Renardo Silva molts estius.
3: Sí, perquè diu que la seva germana viu a Barcelona. Tenim moltes ganes d'anar al Barça.
1: El Barça necessita gent per allà al mig del camp. Masses que n'hi ha, que foten nosa. El Barça necessita un
3: estrell. Un Mbappé.
1: En Cristiano Ronaldo jo també el fitxaria.
3: El fitxaria? Aquest té 40, tu.
1: Mare de Déu. He vist un reportatge i s'arrossegava pels peus. Com és que la gent no ho entenen? Que s'han de saber retirar com toca.
6: Mira en Messi. Però Messi et va fer un hat-trick en el Mundial.
1: Messi, perquè jugava amb una selecció, me cago en
6: Déu. Sí, com Cabo Verde, no?
1: No ha sortit mai del seu país.
6: Com Cap Verd.
1: Bueno, això és l'altre dia.
6: I després Cap Verd i República Democràtica del Congo.
1: Em vaig entretenir un rato, perquè jugaven a les 6 de la tarda, que jugaven els espanyols amb aquí, Cabo Verde o Cabo sí. Sol, o no sé com
6: sí, sí,
1: era.
6: Sí.
1: Dic... Però si aquella gent no tenien res. I jugaven en dos puntes. Aquell en Ferran Torres no s'entera de res i aquell de la Real Societat. A veure si el PSG...
3: Ferran Torres, avui llegit que se'n va al PSG.
6: Si se'n va al PSG, diuen que Barcola ve al Barça.
3: 40 milions.
1: 65 milions, diu.
6: Canvi. Endavant, eh? I aquest estiu...
1: Endavant. Ja t'he dit que se l'emportin.
6: Sí, sí. I també ha sonat que un d'aquests equips d'Aràbia... oferiran 80 milions per Rafinha, el veníeu?
1: Que marxi.
6: Això em preocupa més. Sí?
1: No.
6: A mi em preocupa més.
1: Aquest ja té més de 30 anys, també.
6: Que marxi. Són molts diners, eh?
1: Són
6: molts diners. Mira, jo crec que... Però a mi... Jo sempre ficaré l'exemple de l'estiu que vas poder vendre Rakitic per 90 milions i vas dir que no, eh?
1: Bueno, perquè això, Can Barça som uns experts, eh? En comprar i vendre som uns experts de cuidado, eh?
6: Jo et dic, a mi m'arriben 80-90 milions per Rafinha aquest estiu i compte que...
1: Mira, i l'Araujo no t'ha donat menys 60? També per l'Araujo?
6: O no?
1: Jo també l'he donat. Aquest Barça ja s'han gastat 50 milions, no? Aquella de Ginebra, bueno.
3: 80.
1: Ara deia que teníem preparat 100 més per un dolent de centre.
6: Bueno, diuen que oferiran 130 més variables que poden arribar als 150 per en Julián ara, vale. Que serà una de les últimes ofertes que els hi faran.
1: Vale. Però llavors pensa que si treus en Rafinha, si treus aquest en Ferran Torres, fas caix. Més d'algun altre que sortirà, perquè aquell en Casado també sortirà.
6: En Casado sortirà.
1: Vull dir, pot ser caix, perquè aquest any, l'any que ve no podràs pas fitxar, perquè ja anem a Montjuïc.
6: Sí, sí.
1: M'entens? Allà no es fa la pasta que es fa aquí. M'entens? Pues has de fitxar aquest any, el que passa que, esclar, és el que estem dient sempre. Hi ha dies, però això no vol dir que l'últim dia a les 12 de la nit encara estiguin fent números.
6: No, i que el Barça no sap ni vendre ni vendre ni fitxar.
1: Bueno, això són manies vostres.
6: El Barça no sap.
3: Home, no fotis.
1: No.
3: Que no ho veus, aquests últims mercats, com els ha afrontat.
1: I més, el Barça fa molt de temps que no es gosta res, que s'ha gastat un duro. Tret aquell en l'Olmo i aquest en Ferran Torres, que deu fer 2-3 anys que els van fitxar, no s'ha gastat un podrit duro, tot sí. Ha sortit tota la cantera. Com s'ha de la cantera? Tot. Doncs pues ha de tenir caix i ha de fitxar, perquè si no...
3: A Barça necessita un delanter centre, sí o sí.
6: I la defensa?
1: La defensa...
3: També deia un central, no?
7: Un central jo crec que també...
1: Un central...
6: A mi em preocupa més la davantera que la defensa.
7: Per posar puesto un cobercí de tant en tant...
3: Parlaven d'un italià, no?
6: Sí, jo crec que aquell sí, ja va sonar a l'inici i ara
1: aquest,
6: ja no...
1: L'Araujo no serveix per res. No, aquell en Christian...
6: El Terence s'ha acostat amb un garatge i crec que no...
1: Aquell fotrà a puntar a peu la pilota i s'ha trencat
6: tot. Jo crec que es retirarà, Christensen. Mira què et dic, em fa...
1: I necessitem... I aquest en Balde, quan tenia 19 anys, era un gran jugador. Ara en té 22 i ha quedat ben estancat.
6: Sí, sí. El venies?
1: Jo sí.
7: Sí, però aquí també.
6: Però aquí tens.
1: Eh?
7: Bueno, no s'ha d'anar a buscar
1: algú. Ja ho fitxera molt.
6: Però jo soc dels que... Si no tens un recanvi...
5: No el venguis.
3: I el francès...
6: Ordenem en Cancelo, no?
3: I el francès...
5: Encara no.
3: I el francès, lateral dret, volia marxar.
5: En Condé? No, en Condé va dir a una roda de premsa al Mundial que ja es quedava al Barça.
3: Ah, però els diaris deien que volia marxar. Perquè vol jugar de central, no de lateral.
1: Aquí a Can Barça hi ha molt de mercat encara.
5: No, sí.
1: El que passa és que les coses...
5: L'estiu és llarg, no?
1: No vagis de pressa, perquè si vas de pressa, allò... Clar, però els malparits saben que si tu fas una venda i cobres equits, els altres t'esperaran. I mira, aquesta no és butxaca plana, m'entens?
4: Uh-huh.
1: I rascar.
4: I quan és estiu de Mundial encara costa més. Sí, perquè no saps...
5: Bueno, els clubs s'esperaran a vendre per acabar el Mundial, a veure si els seus jugadors fan un bon paper i puja el preu.
4: I que no surti algun estrellat del Mundial i, hosti, aquest ha sigut el millor. Sí. També el fitxes.
1: Cada any al Madrid sempre fitxa 7 o 8. I aquest any tornarà. Ja ho veus tu, estàs tancat. Perquè fitxen així a la babalà. I sense dir l'entrenador que necessites o necessites l'altre. I llavors, fitxen un entrenador d'aquell temps del Nodo, que de futbol no en veurà gota, només veureu que parlaran només del Barça i puntó i pelota, i del Negreira. Tot això serà el que parlaran. Només parlaran d'això. Quan parin algun partit, només parlaran d'això.
5: Tu, Tomàs, tu estàs content amb l'equip del Madrid que s'està fent?
3: Home, porta dos anys i no ha guanyat res, havia de fer alguna cosa, no?
5: Però tu estàs content? Creus que amb aquests fitxatges es podrà fer alguna
3: cosa? Home, jo crec que sí. Necessitava un canvi, necessita gent, perquè sí que el Madrid té un equip molt jove, però aquest era el problema, necessita gent amb experiència. Per això a mi, el portuguès, a mi m'agrada molt que el fitxin.
5: I vosaltres, amb aquest Madrid us convenç?
4: Jo hagués preferit que hagués sigut a l'Arbeloa. Però, com que no pot ser, ja s'han mantingut en Florentino, ja...
5: Com els fitxatges?
1: L'any passat...
4: Home, doncs segueix el mateix, clar, van tirant de caix i de vinga, i som-hi, i xecs, a punt de pala...
3: Però aquests que han fitxat el Madrid els volia el Barça, o sigui, que han fitxat el que ells volien.
4: Tots tres, sí.
3: Per tant, si per ells valia, però nosaltres la valia també.
4: Bueno, el que passa que tu has de saber, no?, què vols per l'equip.
3: Home, els defenses...
4: Què necessites i...
3: Que l'any passat els defenses estan tots lesionats.
1: Aquest en Bernardo, aquest Silva, no sé com li diuen... Aquest el Barça no era una prioritat pel Barça, perquè aquell en Fris diu, necessito altres puestos que no passen aquí més.
4: Si aquest es posa a tiro, no? Si aquest es posava a tiro, llavors...
1: Posa a tiro, es posa bé. I ve aquí, i accepta el que d'allò, molt bé. Mira, una altra cosa. Ara han fitxat aquest en Pupurella. L'any passat han fitxat aquell en Carreras.
5: No, si és el que he dit abans. Han fitxat i a Konaté aquest, que és defensa, l'any passat van fitxar...
3: En Carreras es veu que se'n va a l'equip que té en Xavi Alonso a Anglaterra.
5: El Chelsea. Sí.
4: El que queda clar és que qui vingui al Barça ha de voler vestir la samarreta del Barça.
5: Sí.
4: Ni que me'n donin 10 més vaig a un lloc o me'n donen 10 vaig a un altre. Què, Cucurella? Sí. T'has quedat a Can Barça. Te'n vas a Madrid? Prefereixes anar a Madrid? Doncs...
3: Home,
4: porta. S'ha acabat. Ja et rebrem al Camp Nou de la manera que et rebrem.
3: Ell va estar uns quants anys vivint a Madrid quan estava al Getafe.
4: Correcte.
1: No, ja està,
4: i la seva parella és del Madrid.
3: I la seva parella...
4: Madrid,
3: va sortir a la tia de fa anys amb una camiseta del Madrid.
4: Que en Bernardo del Silva vol del Madrid. Que se'n vagi a Camp Madrid. Que en Konaté...
1: Però si aquesta Cucurella no és jugador ni pel Barça ni pel Madrid.
4: Per sobre de tot la samarreta.
1: És que no.
3: I per la selecció, sí?
1: Perquè hi ha un altre entrenador que és un enlluminat, no s'entera de res, perquè ja veieu el que fa, si ell mateix se marca.
4: Plàcides, què farà la selecció espanyola al Mundial?
3: Guanyar-la, no?
1: A mi, com més aviat el fotin a fora, millor.
4: Però passarà això o no? Tu què creus?
1: Jo t'estic dient que com més aviat el fotin a fora, millor.
4: Però tot estàs mullant.
1: Ja vull que fotis.
4: Vull que et mullis, que em diguis, no, mira, la setmana que ve, o diumenge, no? Juguen diumenge?
5: Juguen diumenge a les 6.
4: Contra...
5: Aràbia Saudita.
4: Ja pensava en l'Uruguai, perquè també se la jugaran contra l'Uruguai, A veure com anirà la cosa.
1: Aquests espanyols, el que els ha fotut molt de mal és que aquest en Fermín no hagi pogut anar de l'Iran. Perquè aquest en Fermín els hagués tret la castanya del foc.
5: És probable.
4: Bueno, ja.
1: Tu no pots jugar amb en Gavi allà davant. Amb un equip macabondera que no passen de mig camp. Has de fotre gent allà davant. I com va fotre els canvis? El minut 75 o 80?
5: Uh-huh.
1: Fes canvis, treuen Dani, home, queda Dani en el món, ja sabem que no és res d'altre món, perquè ell en qualsevol moment et fotrà un xut, et fotrà dintre. Què es pensen d'aquell de la Mia, aquell que era el Barça? Què pens que farà aquell?
4: Bueno, està tocat, encara.
1: Mm. Aquell està tocat de per tot arreu.
3: I en Nico?
1: I l'altre, aquell en Nico, què?
5: Sí.
1: És que ni un ni l'altre estan en forma.
5: Qui creus que guanyarà el Mundial?
1: Jo per mi es punyaran els francesos.
5: Francesos? Sí. Tomàs, qui creus que guanyaran
3: el punyaran? Jo sí. O França o Portugal, un dels dos.
1: Portugal amb aquest Cristiano no, perquè juguen 10.
6: Jo França o Anglaterra, veurem, a veure.
5: No, sí?
6: A veure.
5: Veurem.
6: Però Portugal no, mira, jo sí que m'emplaces. Portugal podria ser un candidat, però tenen en Cristiano Ronaldo, que és un egocèntric, i si l'entrenador, que és en Robert Martínez, no?
5: Sí, és català.
6: Si en Robert Martínez no li fa creure que aquest nano jugarà els 10 últims minuts, o per homenatge, jugarà molt bé.
5: Argentina creieu que no, que aquest any no el guanyarà.
6: És que és el mateix. Que bé. T'has de mantenir d'en Messi, hòstia.
5: Bueno, hi ha la maledicció que s'ha complert tots els últims 5-6 mundials, que qui el guanya no passa a fase de grups. Compte que Argentina pot trencar aquesta maledicció, eh? Això sí que...
3: El què?
5: Hi ha una maledicció que li diuen, però és una dada real, que cada campió del mundial, el següent, queden eliminats de la fase de grups.
3: O sigui, jo no sé si Brasil no va guanyar més mundials seguits, eh?
5: No, això porta des de no sé quin any, sí. Però s'ha complert durant cada any. Cada any s'ha complert.
1: Mira, els italians ja fa dos
6: sí.
1: mundials seguits que arribar, ja veus tot com Itàlia.
3: Jo fins ara ja dic, només he vist aquest partit, el d'ahir, perquè jo crec que això és molta morralla. Això fins que no arribi l'hora de que el que perdi eliminat, perquè estan aquells del capellà, ha estat aquell, com es digui, aquell que Alemanya li va quedar set.
5: El Curaçao.
3: Sí, el Curaçao. Tu creus que les seleccions així...
6: Jo també penso com en Tomàs, eh? En Tomàs té tota la raó que fins que hi hagi el bacallà i hi hagi ell a l'hora de la veritat...
3: Va, no. Ara, aquí el que perdi fora, sí, però ara...
1: Jo perquè jo no ho veig, però clar, ara jo et diré això i potser la gent dirà, collons, aquest està més informat
6: que... No ho veus, però vas veure Espanya, eh?
1: M'ho vaig menjar un rato, però vaig tancar, vaig canviar, era d'avorrit. L'altre dia vaig veure un reportatge del Brasil...
3: I ara quan torna a jugar a Espanya?
1: Entre Rafinha.
5: Diumenge.
1: I mira, callem Vinícius perquè...
3: A quina hora?
5: A 6.
1: Callem Vinícius perquè va quedar aquell gol, si no, què? Sí. És que tots estan igual, tots.
6: Sí. Jo abans que veure el Mundial vaig veure l'eliminatòria del futbol sala del Barça contra el Pozo, que allò va ser un partidàs de futbol sala al Palau, que va haver de remuntar el Barça allà, el que no estava escrit.
5: Humano, també, eh?
6: El balonmano, la final de la Champions.
5: Jo també la vaig veure,
6: Champions, jo també vaig veure la final, perquè ja estava jugant diumenge a la tarda allà.
3: Jo aquesta setmana estava veient Liceu Igualada.
5: Com tu, vaig repassar i va donar, eh?
6: I aquell dia també vaig estar veient a la penya, que va caure contra el València, i ojo que avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet, eh? Barça-València, bona també eliminatòria.
1: El que no es pot permetre...
6: Bona final.
1: El que no es pot permetre, eh? I jo ara no aniré a favor del Barça, perquè era d'allò, però... El que no es pot permetre és que amb un Barça Pozo hi hagi l'arbitratge que hi va haver-hi.
3: Barça qui?
1: L'arbitratge que hi va
5: haver-hi. De futbol sala.
6: Barça
1: de futbol sala.
3: Ah, no ho vaig veure.
1: Va ser una vergonya.
3: No ho vaig veure.
1: Sí. Una vergonya va ser això. I jugant a casa.
6: Sí, sí.
1: Eh?
6: Què va dir Javi Rodríguez?
1: Què va dir l'entrenador?
6: Ara. T'anava a dir. Què va dir Javi Rodríguez?
1: Jugueu i calleu. Que amb aquests arbitratges que tenim avui no anirem enlloc.
6: Que arbitrar en el Palau és muy fácil.
1: Sí.
6: Va dir, que arbitrar en el Palau és muy fácil.
3: O sigui, el futbol sala...
6: Boníssim, Javi Rodríguez.
3: El futbol sala també hi ha Negreira?
6: No, al contrari. I mira, hi van remuntar un 1-4 que anaven en contra i mira, hi ha els penals, que està clar.
1: Però allò és vergonyós.
6: Sí, sí.
1: Vergonyós.
6: Molt bé, Joan, veus? Te dono la raó.
1: Jo, la veritat.
6: Molt bé.
1: Jo... Mira, jo t'ho dic una cosa, eh? I jo sóc el president dels àrbits del que sigui i dic, nois, ho sento molt, però abans l'any que ve buscaus una altra feina. Perquè una cosa és equivocar i l'altra cosa és que només aneu a darrere i m'aixecar.
6: Van començar amb la targeta vermella i de la targeta
1: vermella que no sé on se la van veure.
3: Del Mundial,
6: que no va parar, eh?
3: Del Mundial que dius que juga a Espanya diumenge a les 6,
5: sí.
3: No el veurà ni la família. Tu, amb aquesta calor que fa i tot, ara, a partir de les 6 de la tarda... Llavors...
8: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
9: Bona nit, són les 9, us parla Andrea Medina. Els bombers han donat per estabilitzat cap a les 7 de la tarda l'incendi forestal i agrícola de Canapós, que ha obligat a confinar durant una estona les 17 persones que viuen en aquest nucli de Forallac, al Baix Empordà. A les 5, Protecció Civil havia demanat als habitants del nucli que es quedessin a casa i que tanquessin portes i finestres, però una hora més tard ja es retirava l'ordre. El foc ha començat cap a 3:15 i els bombers hi han treballat amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries. Després d'estabilitzar-lo, el dispositiu s'ha rebaixat a 14 dotacions que segueixen remullant la zona. 267.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana prèvia a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona des de l'inici de l'operatiu fins demà a les 3 de la tarda. També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran el dimarts 23 de juny entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. A hores d'ara, la circulació per la xarxa viària catalana ha millorat, tot i que encara queden alguns punts amb volum de trànsit. És el cas de la C32 a Tordera en sentit nord, també de la C60 a Argentona en sentit Mataró, a la B20 a Tiana en sentit nord i també la P7 a Llinars del Vallès en sentit Girona. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'àrea metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte, el Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB i alcalde de Barcelona.
10: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I per tant, la celebració és doble, pel reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
9: I acabem amb esports, amb futbol. El Sabadell i la Nova Creu Alta jugant a aquesta hora la tornada de la final del play-off d'ascens de segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota de l'anada per 1-0. Els arlequinats somien tornar al futbol professional 5 temporades després. Qui també té un partit a cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les Comes davant el Liceu en el tercer partit de la final de l'hoquei lliga a partir de les 7 de la tarda, un partit que està que ja ha acabat. Fins aquí les notícies en xarxa. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
11: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.

19. El número 19 simbolitza el sol, simbolitza l'estiu, simbolitza l'alegria, simbolitza la bona vibra. 19. Ai, m'agrada aquesta sintonia, m'agrada. A vegades la vull canviar, però dic, no sé, eh? Què tal, com estàs? Que comencem i ja ni ens presentem, perquè ja ens coneixem. I clar, he dit 19, dedueixo que has esbrinat que avui és dia 19, sí, 19 de juny del 2026. Avui és un dia molt, molt important. Avui és el darrer divendres de la primavera 2026. Estem novament com cada divendres a través de les zones del 107.1 de la freqüència modulada, és a dir, a través de Ràdio Tordera. Novament aquí, el nostre punt de trobada, el programa, aquí, en el programa radiofònic anomenat Bones Vibres. El Bones Vibres, des de fa ja molts anys, amenitza, alegra i posa un xic de color, un color d'alegria, eh? Els caps de setmana, i ho fem el divendres, allà, ens preparem. Encantadíssima de trobar-te sempre aquí. És, com et deia, el nostre racó d'intimitat que compartim, la nostra vibra, la nostra bona vibra, amb una freqüència alta i cada cop més alta.

Quina setmana, quin dia, quina setmana, quines hores més especials. Això de compartir les darreres hores, els darrers dies de la primavera, és important, eh? És important. Ja has fet els teus rituals? Ja has agraït a la primavera tot allò que t'ha dut, tot allò que s'ha endut, allò que no servia? Ja estàs agraint la nova bona, és a dir, l'arribada d'un nou estiu? L'agraïment és una part importantíssima de qualsevol ritual. De fet, és un element essencial. Segons la nostra estimadíssima amiga, la Viquipèdia, perquè aquí al Bones Vibres de sempre m'he agafat com a amiga essencial i com a companya d'equip a la Viquipèdia. Doncs bé, segons la Viquipèdia ens diu que avui, 19 de juny, és el 170è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Tenim 195 dies per gaudir, compartir i fer moltes coses i viure moltes experiències al llarg d'aquest 2026.

És de dia, és de dia. Jo, clar, no puc dir ni bon vespre, ni bona nit, ni res d'això. He de dir bon dia. No, bon dia, bona tarda. Sí, en català, bon dia és acceptat a les 24 hores del dia. Valgui la redundància. Doncs mira, bona tarda, perquè encara tenim el sol aquí. Em presento, que m'oblidava presentar-me, però bé, em presento perquè forma part d'això, no? D'aquesta dinàmica. Primer les presentacions, jo les deixo a última hora. Et recordo el meu nom. El meu nom és Maritrini Hernández i estaré amb tu fins a les 11 de la nit. Ai, deixa'm fer una cosa que faig cada divendres, aquestes dates, cada divendres des de fa ja quasi 5 anys. No me puc estar, eh? Per la nostra generació, pels que som una miqueta ja més sèniors, pels més júniors, per totes les edats, pels alumnes, pels mestres, pels pares, pels avis i per la tele, no em puc estar. No em puc estar, no em puc estar, no em puc estar.

Ai, ai, ai, aquesta sèrie, aquesta magnífica sèrie de televisió dels anys, jo ja no sé, 80 potser? No sé, perquè jo era molt petita, quan la veia. Una sèrie que és actualitat, sempre actualitat, sempre, sempre. Espera't, que no me quedo amb aquesta. Vaig a cercar informació de quan es va emetre per primera vegada aquesta sèrie televisiva anomenada Verano Azul.

Hi ha coses, que cal repetir, hi ha coses que ens porta sempre una rialla i aquesta sintonia doncs, la porto sempre en el cor i sempre la punxo aquí a la ràdio en quan és aquesta data, el primer divendres de les vacances. Vacances d'estiu. Doncs mira, el Verano Azul. T'he deixat uns segons per si recordaves. M'he anat directament a la font oficial de Ràdio Televisió Espanyola, perquè és on es va emetre. Doncs mira, es va produir a l'any 1981, dirigida per l'estimadíssim Antonio Mercero. La música és de Carmelo Bernaola, que tot cal dir-ho, aquesta magnífica sintonia. La sèrie es va rodar entre els anys 1979-1980 a la localitat malaguenya de Nerja i es va emetre per primera vegada a l'any 1981 fins a l'actualitat. Jo penso que s'emetrarà sempre. Ara jo et preguntaria quina és l'escena o quines són les escenes que més recordes d'aquesta sèrie. Hi ha moltes escenes irrepetibles i inoblidables d'aquesta sèrie, des de que Nacho anava amb la bicicleta, cridant els amics, des de la notícia del capità del barco, Barco, vaixell, més ben igual, m'entens perfectament. Des de la pubertat, la innocència, les històries dels pares, dels fills, dels adults, de la gent resident, dels turistes... històries de vida. Històries de vida que de ben segur es repeteixen tot aquest estiu. Espero, de tot cor, que tinguem tots un estiu rosa, un estiu bonic. Rosa és el color de l'amor, el color de l'harmonia, de la sensibilitat i de les coses boniques.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.
2: Ràdio Tordera.

0: És el moment, és el moment de dir-ho ara que arriba l'estiu, ara que ja som quasi bé a les portes de l'estiu. Res, ens queden dos dies. És el moment de gaudir, de ballar, de disfrutar. Aquest Bones Vibres d'aquest divendres el dediquem a la benvinguda a l'estiu, a les vacances. A gaudir amb bona vibra, a les vitamines del sol, a les vitamines de compartir, també temps de ball, de diversió, d'alegria, de somriures. Parlant cançons d'estiu, doncs mira, aquesta va ser una de les grans cançons de l'estiu de l'any 2001.
1: Llega el calor, los chicos se enamoran, es la vista y el sol.
0: Aquest tema musical ja té 25 anys d'història, 25 estius.
1: Yo quiero bailar toda la noche.
0: Cançons que no passen mai de moda. 25 estius, 25. Tela. Un quart de segle.
1: Baila, baila, baila.
0: Aquesta cançó anomenada Yo quiero bailar va ser el primer i únic àlbum d'estudi gravat per les cantants Sonia i Selena. Amb un sol disc, amb un sol treball, ho va empatar tant a nivell nacional com a nivell internacional. L'àlbum, el qual inclou aquesta cançó, va aconseguir una gran fama internacional. Va ser disc d'or i disc de platí a Espanya i a diversos països d'Hispanoamèrica i Europa. Es van vendre més d'un milió de còpies en un sol any. Ai, 25 anys, 25 anys, com passa la vida, ràpidament.
1: És la vista i el sol.
0: Sonia i Selena després es van retrobar per presentar Ràdio Festival d'Eurovisió, és a dir, el Festival d'Eurovisió, que es va celebrar el dia 8 de setembre del 2011. Deu anys més tard ho van intentar, però cal dir que aquest disc va ser una peça d'or difícilment repetible. Cançons com Yo quiero bailar, Deja que mueva, mueva, mueva o Que viva la noche van ser cançons que van aparèixer per primer cop ara fa 25 estius i nosaltres recordem en aquestes portes de l'estiu 2026. I si vols ballar, anem a ballar amb un altre gran èxit.

ay, ay, ay. Intensa. Atracció. Desig. Pèrdua, pèrdua de control. Pèrdua? Pèrdua de vergonya. Bailar contigo, un temàs d'Enrique Iglesias al costat de Desmecer. Ai, que li he canviat el nom. Espera, que sembla dislèxica. No, no és el cas, eh? De Semer Bueno i Gente de Zona. Ai, és que amb aquesta cançó ens descontrolé. Insinuació directa, principalment a l'intenció, a l'atracció física, al desig sexual, a la pèrdua de control emocional. L'experiència cap a una altra dimensió, cap a una altra persona, a través del ball. Ai, ai, ai, aquestes lletres que són directes, eh? La lletra d'aquesta cançó utilitza la dansa com una metàfora directa del festeig, la seducció i l'acostament íntim. No et perdis l'oportunitat de poder gaudir, si tens l'ocasió, d'acostar-te amb una altra persona de forma íntima, sense vergonyes, deixar-te anar. Cal escoltar el cos, les emocions. Ai, l'estiu. Bailando amor. Ai, bailando amor. Ai, bailando amor, que me se va el dolor. Diuen que la música calma. I la seducció encara més. No hi ha qui ens detengui. Ningú. Ai, quin estiu que ens espera, eh? A tu, a mi i a tothom. Vinga, va, ens hem de deixar anar, que ja està bé de tanta tonteria. Bon divendres, bon cap de setmana. Bones vibres.

Ai, ai, ai, ai, ai, aquest desamor. És una cançó al desamor, tot i que és animada, és una cançó al desamor. David Civera, que és el cantant tranquil. Però si no, això forma part de la vida. És el joc de la vida i aquesta cançó formava part del joc de la música i molt, molt animada a l'any 2002. 2002, un dels grans èxits a nivell espanyol i també a nivell internacional. David Civera triomfava amb aquest tema, Que la detengan. Ai, ai, com s'expliquen les coses, quan és la part inversa. La cançó és animada, però té la tela. Però mola, mola. Mira, si gaudim de l'amor i ens han de detenir, que sigui una estoneta, però que sigui una detenció xula, res, 30 segons, que riguem una mica. Res, hem d'escollir el poli guapo, sempre, el poli guapo. Hi havia una cançó que deia Que mueran los feos. ¿Te'n recordes aquella cançó? Que mueran los feos. Espera, vaig a buscar-la.

Madre mía, d'aquella cançó, aquella cançó. Aquest grup, si no m'equivoco, és de la Ciutat Comtal de Barcelona, eh? Jo me conec alguna de la família que coneixia part d'aquest grup. Fixa-t'hi, ja la gent més gran que nosaltres, que sap una mica més, deia, res, los feos fuera, només gent guapa, com tu i com jo.

Res, res. En aquest món de lletjos no hi ha cap. No tinguis cap por, que no et passarà res. Només aquells que són lletjos d'ànima, doncs que s'apartin. Aquesta vida és per gaudir-la, per oprenar-nos de coses boniques, d'ànimes boniques, de mirades boniques i de gent bonica, tal com t'he dit abans, de tu i de mi. Ah, per cert, el que sonava, que se mueren los feos, que no quedin ninguno, ninguno, ninguno. Ara, clar, aquest títol és una mica bèstia, però bé, llavors és que no tenien pèls a la llengua.

Recordes? Clar que sí, los Sirex, ei, que els nostres pares i els nostres avis també gaudien de la música i també les deien molt grosses. Ai, la Copa de la Vida. El Mundial de Futbol que el tenim. No sé si tu has vist algun partit. Jo encara no he vist cap. No sé si veuré algú, però cap. Doncs mira, parlant de mundials, fa uns quants anyets aquesta cançó formaria part d'un mundial de futbol. La cançó després va guanyar un Grammy i aquest tema encara s'escolta cada vegada que tenim ganes de passar-ho bé. El títol de la cançó, La Copa de la Vida. El cantant, Ricky Martin. La vibra, també la poses tu.

Aquesta cançó és actual, actual, actual, actual. Acaba de sortir com aquí, què diu? Va veure per la llum per primera vegada aquesta primavera, que encara hi som, aquesta primavera 2026, i promet ser també una de les cançons d'aquest estiu 2026. Perquè, sincerament, només vull estar amb...

Sí, Darlan, un trio musical que ja s'ha considerat i com una de les grans companyies musicals per nosaltres, eh? Una gran companyia, sí, sí, perquè els cantants són també part de la nostra vida. Considerats ja com grup d'èxit, consolidat i més que considerat pel seu estil. Perquè nosaltres anem fent música i anem compartint la seva música, perquè la vida és bonica, tal com et diuen la banda que ens ha arribat des de Constantí. Un quart d'hora a les 10 de la nit. Les 10 de la nit acomiadant mica en mica aquesta primavera 2026. El diumenge, aquest diumenge, serà estiu. Hem de recordar-ho, com diuen els pets, la vida és bonica.

Quin gran missatge, eh? El dels pets. La vida és bonica. En aquesta cançó parla molt del Nadal, de les coses boniques, de les tradicions.

Seria un 24 de desembre de l'any 1985 quan es pujarien a dalt d'un petit escenari i a partir de llavors no han parat. Des de petits a mitjans i grans, grans escenaris. Sempre, sempre amb tots nosaltres. Des de Constantí, Tarragona, aquesta banda, Els Pets. Gratitud als Pets pels seus 41 anys al món de la música. Gratitud a Lluís Gavaldà, a Joan Reig i a Felín Cáceres. Mira, m'agraden Els Pets. Anem a muntar-ho bé. Sí, sí. Fem-ho. Demà estaran en viu i en directe, eh? Demà estaran en viu i en directe. Encara pots comprar entrades. Monta-t'ho bé.

0: Aquesta cançó va ser la cançó de l'estiu de TV3 l'any 1993.
1: Munta-t'ho bé.
0: Canya l'estiu,
1: peus d'alta riu i munta-t'ho bé.
0: Doncs mira, m'agafo els pets i t'ho dic directament, munta-t'ho bé a l'estiu, que hem de gaudir la vida. Ai, espera't una mica, que vaig a posar una miqueta més del teu so i et vaig a fer una mica de públic, que no et cal, però... Encara hi ha entrades. Anem cap a Lleida, vinga, va. Agafem el cotxe i ens anem a Lleida. Tenim temps. Demà a la nit actuen. Demà vigília de l'estiu. Demà dissabte, com diu la cançó. Actuen els pets en viu i en directe a Lleida. Vols saber on?
1: Un bany al mar amb la lluna plena.
0: Espera, que ho vaig a llegir, perquè jo de memòria això, doncs, com que no? No vull equivocar-me. Anem directament a Lleida, això ho tenim claríssim. Ens plantem a la comarca del Segrià i ens anem directament a la població dels Alamús. Espero haver-ho pronunciat bé, els Alamús. I clar, i tu diràs, i per què? Doncs perquè sí, perquè hi ha un festival molt important que es diu Tussal Fest i el Sopa de Cabra actuen demà en viu i en directe. Ai, ens ho muntem bé, a través de la música, a través del ritme i a través dels concerts. Tota la nit. Tota. Canviem d'estil, canviem de ritme, però continuem amb aquesta freqüència tan bonica.

Des de les terres catalanes d'Osona ens arribem a l'any 2010 aquesta banda amb tota la seva gresca. Són els Oques Grasses. I se'ls ha vingut allò de dir, ens acomiadem, l'últim concert serà el dia 10 d'octubre, aquestes coses de la vida. Després de 16 anys, doncs, volen fer un petit descans. Tornaran, ho porto dient fa molt de temps, però tornaran d'aquí uns anyets, però tornaran. Doncs mira, aquesta cançó es diu In the Night i surt dins el seu treball musical anomenat Fans del Sol. Sí, som grans fans del sol. El sol representa l'alegria, l'estiu, l'acompanyament, l'amistat, el bon ritme, l'energia positiva, la salut, l'or, els beneficis. Coses molt boniques. Avui és dia 19 de juny del 2026. Ai, que fa calor, eh? Que fa calor. Un minut i escaig, i ens anem directament a les 10, les notícies. Nosaltres tornem després. Fins després.

0: en Sahara.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, parla Andrea Medina. Un jove de 12 anys ha mort i dos més de 13 anys han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona, segons ha informat Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut l'avís segons el qual un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. 3 finalment han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Joan 23. En els moments dels fets, onejava la bandera groga a la platja de la Rabassada, que posteriorment ha estat substituïda per la vermella. El grup de joves no es banyava ben bé a la platja, sinó que estava en una zona de roques entre aquesta i la platja del Miracle. Sembla que en aquest punt quedaven fora de la cobertura i de la visió dels socorristes. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa aquestes recomanacions per protegir-se.
3: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
2: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors i podran superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. 267.000 vehicles han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana prèvia a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandoni la zona des de l'inici de l'operatiu fins demà a les 3 de la tarda. També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran el dimarts 23 de juny entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya i els ha promès un entorn favorable per créixer. En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat, com més aviat millor, el vol directe entre Barcelona i Tòquio, perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent. I un darrer punt, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país i els Estats Units han fet intervencions similars. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 7.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Les 10 de la nit, 4 minuts d'aquest divendres, dia 19 de juny del 2026. Les darreres hores, els darrers dies, ei, hola, hola, que m'estan saludant, hola, hola, pare i fill que van en bicicleta. Bé, ah, no, pare i fill, sí. Un va en bici, el pare va en bici, el fill va caminant. Bé, aquí... Les coses atípiques també són guais de veure-les, eh? M'estaven saludant tots dos, evidentment els he vist perquè tots dos duien una samarreta ben groga i evidentment, doncs mira, m'ha sobtat i m'estaven saludant. Bé, saludo, saludo. Ja saps que no tinc cap mena d'inconvenient d'anar dient les coses que passen en directe, així és la vida de xula, i no cal ser tan recta, no? A mi m'agrada ser molt flexible. Es nota, es nota. Doncs bé, dit això, que jo volia posar-me seriós, si veus, no ho he aconseguit. Volia dir, de forma seriosa i professional. Vinga, va, ho intentem. Bona nit, bon divendres, benvingut, benvinguda a les zones del 107.1 de la FM. Iniciem la segona hora del Bones Vibres a Ràdio Tordera. Salutacions ben cordials d'una servidora, Maritrini Hernández. Veus que quan vull també sé fer-ho? Una altra cosa és que vulgui fer una altra cosa. Anem a recuperar una cançó d'una altra època, d'una altra dècada. Ai, quin ritme. Ai, quines melodies. Ai, quins records.

Els germans Nacho i Javier Campillo van fer molt bé i van revolucionar el pop-rock d'una manera molt seva, eh? Van fundar aquesta banda als anys 80 i ho van fer d'una manera diferent, des de Badajoz a la seva, i van triomfar, i molt bé. Van ser grans estrelles i grans protagonistes de la música de la dècada dels 80 i dels 90. Són els Tam Tam Go.

Nacho Campillo, Javier Campillo i Rafa Callejo, principals components dels Tam Tam Go, i aquesta una de les cançons que triomfaria l'any 1991. Una altra gran banda que també van revolucionar per la seva manera de ser, per la seva manera de transmetre i també per ser diferents. Per ser diferents. Començarien també a la dècada dels 80 i començarien a triomfar a principis dels 90. Primer versionant, després feien alguna coseta de les seves, però sempre amb la seva llum. Los Manolos.

Un treball musical que veuria la llum l'any 1991 anomenat La Pasión Condal. El treball musical estava dedicat a la ciutat de Barcelona, una gran passió. Barcelona, la ciutat condal, la ciutat més bonica de l'univers. Los Manolos, ai, que bé que ens ho han fet passar Los Manolos. Recordes les Olimpiades del 92, allà Los Manolos cantant All My Loving? I moltes més cançons. Doncs tot torna, tot torna. Es van separar per qüestions de discogràfiques i coses dels éssers humans. Però bé, hi ha una cosa que es diu sentit comú i es van retrobar perquè, de fet, ells com amics mai s'han separat, ells sempre han estat cantant per ells, però des de fa un temps van dir, vinga, va, sortim a la llum. Demà, la ciutat condal de Barcelona. Madre mia, el que passarà demà a la ciutat condal. Jo m'hi anava demà. Demà, en viu i en directe, a la seva ciutat, a la ciutat més bonica del món, Los Manolos, en viu i en directe. Sí, demà dia... Ai, no, demà no, que jo m'equivoco de dia, però fàcilment, eh? Demà és dia 20, no? Doncs posa-li una mica més de dies. Mira, encara podria anar. Jo ja posava demà dia 30. Ai, les passions. T'ho ben dit, eh? Estava dient, quina pena que sigui demà, perquè si me puc organitzar sóc capaç d'anar-hi. Doncs sí, m'organitzo. El proper, i tu també, eh? És veritat, demà dia 20 de juny els protagonistes són els Pets a Lleida, la banda de Constantí que toca anar a Lleida, que és dia 20. El dia 30, el penúltim dia del sisè mes de l'any, ens organitzem, ho apuntem a l'agenda. El dia 30, baixar a Barcelona, no comptar amb Rodalies Renfe perquè no hi ha trens. Per tornar a les tantes de la matinada, no per res més, eh? Bé, és igual, amb autobusos, amb cotxes particulars i encara que tinguem que fer la nit a Barcelona, cal gaudir de tot això. El dia 30, el dimarts, dia 30 de juny, a Barcelona, dins el Festival Barts, Gypsy Kings, Los Manolos. El concert serà al Poble Espanyol, a l'Avinguda Francesc Ferrer i Guardià. Ai, quines coses boniques ja per aquest estiu, veus tu que bé? Doncs anem de rumba a rumba, però una rumba una mica diferent, eh? Dos germans, són també de Barcelona, fan rumbita i li van dedicar una cançó a Cameron. Ai, ens posem amb un ritme més suau perquè de tant en quant toca. Solemnitat davant aquesta cançó, peça importantíssima en el panorama musical espanyol.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: T'escoltem, t'escoltem. Les 21, 21 minuts. Queden segons perquè arribi una hora màgica, que aquesta hora, doncs, entre altres coses, permet que s'obrin les portes de l'univers. L'hora màgica és 22, les 22, 22. Mentre arriba, poso música, perquè que si no, no. Arriba o no arriba? Sí? No? Va, ho diem. Ho diem? Serà aquest diumenge, dia 21 de juny. Solstici d'estiu 2026.

Quina cançó més bonica, eh? Tàndem, aquesta cançó ens la porta de tiets. I precisament s'ha posat a un moment molt màgic. A les 22:22 hores ha començat a sonar aquest tema. De fet, és per dir-te que l'univers s'obri totes les portes perquè t'arribi aquest missatge. Igualment, t'estimo igual. Ai, ai, ai, que és màgic compartir les darreres hores. Res, ens queda res, un dia i escaig per iniciar l'estiu, però nosaltres també anem acomiadant la primavera com es mereix, eh? Amb tots els seus honors. Una primavera que ens ha acompanyat quasi 3 mesos, eh?

Segons fonts oficials, l'estiu començarà aquest diumenge, dia 21 de juny, a 11:45, aproximadament, minut amunt, minut avall, a 11:45 del matí. L'estiu.

Ah, que no te l'esperaves aquesta, eh? Ah, que no te l'esperaves. Doncs veig-ho aquí, que de tant en quant sorprenc. Bé, acostumo. Però m'agrada molt sorprendre amb cançons de casa, cançons catalanes. Hem posat el Turu Turu Turu del Sidderland, que és una de les cançons que va sortir a meitat de primavera, aproximadament. I aquesta cançó es va presentar fa dues setmanes a internet, al YouTube, eh? I a mi m'encanta presentar-te-la, la que ara puc tenir aquí al davant. Ai, que m'agrada, la lletra. Aquesta cançó m'encanta, m'encanta. Hauria de ser la cançó de l'estiu. El tema s'anomena L'estiu. L'interpreta Bèrnia i el Diluvi. El videoclip és molt senzill. És un grup de nois, els cantants, que estan a vora mar, a la platja, menjant síndria.

Ho has de sentir, ho has de sentir. Aquesta cançó, aquesta, precisament, parla de moltes coses que, mica en mica, anem dient a través del bones vibres. El sentiment, el somriure, la felicitat, l'alegria, els bons temps, el gaudir de coses senzilles. I en aquesta ocasió, de l'estiu. Ai, l'estiu. S'ha de viure, s'ha de viure. Comencem ja, vinga. 1, 2, 3, ja hi som.

0: El dia 4 de juny del 2026 va veure la llum aquest tema, l'estiu, interpretat per Bernie el Diluvi.
1: Aquella calor, el silenci bestia de sal, les pedres calientetes i una brisa tropical.
0: Et diré quins són els intèrprets. Són Alba Real, Mar Real, Flora Sempera i David Mayà. Qui va composar el tema? Alba Real. Amics, germans, família. I ara què toca? Què fem, els Summer Nights o els 80? Na, tan, tan, tan, tan. Són dos quarts? Doncs vinga, anem als 80. Anem als 80, anem als 80.

Seria l'any 2023, justament a l'estiu, quan Vico es va atrevir a fer una versió molt xula dels 80, de la nit dels 80, i és un tema que ha triomfat a totes les pistes de ball. I fa uns mesets, Sidarland va acompanyar a Vico a fer una versió de l'èxit de la pròpia artista, i en aquesta ocasió en català. Nit vuitantena.

Una cançó que anima a gaudir de coses senzilles, a gaudir de companyia, a gaudir de música, de nits a la fresca, de nits de diversió, de nits sanes, de dies, de tardes, de vespres, de 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana. Aquesta és una de les cançons que ja sona i sona, sona moltes pistes de ball, perquè moltes pistes de ball són les grans protagonistes de festes de barris, de festivals. Ja fa dies que estem escoltant i assistint a festivals musicals. I els que ens queden,

25 minuts i les 11 de la nit d'aquest divendres, el darrer divendres, el que em fa pena, el darrer divendres de la primavera, primavera que la sang altera, continua alterant, però d'una forma més xula, també, més harmònica. Continua alterant, sí, es diu... Sí. És això, ho he tingut que traduir, que la sang altera, clar. Dit en castellà, doncs no m'ha sortit ara el que volia dir. Doncs mira, primavera continua alterant l'estiu també, que va molt bé, però amb gràcia, amb més gràcia encara. Així m'agrada. Primavera 2026, moltíssimes coses has fet aquesta primavera. Algunes les podies haver millorat, d'altres estan perfectes. Els miracles existeixen i moltes coses, són coses per continuar mirant la vida amb optimisme. De fet, es tracta d'això, de viure la vida traspassant pedres, com si fossin pedretes, i tenir molt, molt bona vibra per fer vida. I en aquesta ocasió, veus com canvio el ritme de la veu? L'estiu ja és aquí.

Va ser un estiu. Seria a finals de l'estiu de l'any 1978, concretament el dia 22 de setembre, quan es presentaria a Espanya aquesta pel·lícula. I una miqueta abans, als Estats Units. És història, aquesta cançó, la pel·lícula, la cançó, els intèrprets, els protagonistes, la història en si, forma part de tots nosaltres. Una pel·lícula de l'any 1978 que ens ha acompanyat des de llavors. Una pel·lícula basada en el musical de Broadway de 1972, un musical meravellós que porta aquest mateix nom. La pel·lícula que et parlo és Grease. Els protagonistes, els principals, perquè són molts i tots són boníssims. Tots els protagonistes de la pel·lícula. Els protagonistes principals, els que posen veu en aquesta cançó, en aquesta ocasió, John Travolta i l'estimadíssima i sempre recordada Olivia Newton-John.

que m'ho posen difícils aquests actors, aquestes actrius i aquests cantants i aquest bon rotllo. Doncs mira, me'n vaig a pel·lícula a pel·lícula. Clar que sí. Una altra història, una altra cançó, una altra forma de gaudir l'estiu. També al costat del ball, del sentiment, del moviment, de les opcions, de les oportunitats, d'inicis, de fracassos i d'èxits, i sobretot d'esforç i voluntat.

donar, donar el millor de nosaltres mateixos. D'això tracta també la vida, no? Igual que diu la cançó, igual que diu la pel·lícula. Donar el millor de nosaltres mateixos. Aquesta va ser una cançó que formaria part de la banda sonora de la pel·lícula que es va estrenar a la primavera de l'any 1987. Tot un èxit. Hey, the time of my life. No, I never felt this. La pel·lícula Dirty Dancing va arribar als nostres cors. De totes maneres, tant amb la música com en les històries d'amor i desamor. D'amistat, de companyerisme, d'esforç, de voluntat, de pares, de fills, de coses que passen a l'estiu. Dirty Dancing. Al costat dels protagonistes, Jennifer Grey i també el recordadíssim Patrick Swayze. Nosaltres arribem mica en mica a les 11 de la nit d'aquest divendres, el darrer divendres de la primavera 2026. Ai, ai, ai, ai, ai, primavera, primavera, que la sang altera. Aquesta és una dita molt castellana que la traduïm al català, eh? Però és una dita que m'encanta, és una dita que, mira, porta alegria. I l'hem de dir, la primavera, la sang altera, i que ens alteri per bé, sempre per bé, tant sigui la primavera, l'estiu, a l'hivern i a la tardor, però bé, ara estem a la primavera. Gràcies, primavera, gràcies a tots els divendres del Bones Vibres del Primavera 2026. Ah, gràcies. I ara que ens acostem, a l'estiu, doncs vinga, ens donem la mà, és a dir, és com si en la primavera, imagina't, a l'univers hi ha dues mans, no? Una dalt, una baix, o bé, no, a dalt i a baix no, que estiguin al mateix ritme, sí, a la mateixa freqüència, vinga, va. Doncs la primavera que li dona la mà a l'estiu i li diu benvingut estiu, benvingut estiu. Jo he fet la meva feina, t'ho deixo tot per tu. I l'estiu li diu a la primavera moltes gràcies per la teva tasca. Ho faré amb tots els honors que mereixes. I ja que he dit aquesta dita, que és castellana, però que la traduïm al català, ja popularment, a la primavera, la sang altera, doncs, a veure, em sabries dir, ja veuràs tu que sí, la dita més famosa en català sobre l'estiu? La més famosa, la que et vingui. Perquè si et dic, digue'm un refrany de la primavera, seguríssim que es cau a la primavera, la sang altera. Però si et dic, digue'm el que et vingui al cap de l'estiu, què em diries? Ai, ai, ai, que tot viu, les cuques, totes. Doncs possiblement si anéssim al carrer, mira, possiblement aquestes coses es poden fer, i anéssim a preguntar a les persones, digue'm una dita, un refrany de l'estiu, aquest cau segur, a l'estiu tota cuca viu. Benvingut estiu, que queda molt poquet, però ja et dono la benvinguda, ja tenim les portes obertes, la primavera t'espera per donar-te, doncs, el relleu. Hi ha moltes dites de l'estiu, dites de casa nostra, dites de casa nostra. Anem a veure, vinga, una altra. Una altra que m'ha agradat molt, perquè estic ara en el nacional.cat, estic a una pàgina molt xula, una pàgina web, et dic la font, el nacional.cat, i em parlen de, n'hi ha més, de 15 dites populars. La primera, per mi, és aquesta, l'estiu, tota coca viu, tot i que la posa a la tercera posició. La primera que m'ha fet riure, la primera posició està aquesta que diu, aquest refrany català que diu, a casa de ton germà no hi vagis estiuejar.

Hi ha una molt graciosa que diu així, un refrany, una dita, com li vulguis dir, català, de casa nostra. Migdiada d'agost, emborratxada... Què segueix, què segueix? Migdiada d'agost s'emborratxa més que el most. Encara no hem arribat a l'agost i les calors per allà que van, eh? Per allà que van. La migdiada, encara que s'emborratxi més que el most.

El Mediterrani, visca el Mediterrani, visca casa nostra, visca, visca, visca el que tenim. Aquí tenim, tenim tot el que necessitem, muntanya, estem rodejats de muntanya. Mar, tenim el mar Mediterrani meravellós. Si som afortunats, què més volem? I el sol, el sol, el sol. Que no te n'adones compte de la sort que tenim. Visquem en llocs privilegiats i ho hem de celebrar. A la one, a la two i a la three. Bueno, és a dir, un, dos i tres. Des del carrer em veuen i estan ballant a mi amb els braços aixecats, que sí, que sóc jo. Que sí, que ballo, que ballo. M'estan acompanyant, eh? Ai, ai, ai, les dos, dos, cinc, cinc. Això és el visca el Mediterrani, visca casa nostra, visca la nostra cultura, visca el nostre clima, visca el nostre entorn, que és meravellós, visca l'estiu, visca la família i visca tot, d'alguna manera, l'agraïment per les coses boniques que tenim ja forma part dels rituals, rituals que se suposa que ja has tingut que començar. La primera llei de l'univers. Un dia en parlaré d'això, eh? Mente. La segona, ja t'ho diré un altre dia. De moment posa-li a la ment, eh? Posa-li el foco. Fins al 23 de setembre i a partir de una mica abans, aquí a Catalunya una mica abans, vale. Doncs mira, fins al 23 de setembre, començant des d'aquest diumenge a 4:05 d'11 del matí, és a dir, que l'hora te l'he fet complicada perquè te l'he dit en català. Apa tu, eh? Mira, a partir de les 10:25 del matí del diumenge, anem a gaudir. Bongo que esclata amb el... 4 minuts. Mira cap aquí. Si tu escoltes algú que diu... Què diu allò de mal d'estiu? Digue-li que no sap el que diu. Ai, Sant Joan, les fogueres, aneu en compte. La festa pagana, la festa nostra, és Sant Joan, ja ho sabem, eh? La foc, fogueres i tot això. No sé què he dit, però sí. He dit foc? Sí, foc. Anem a gaudir de Sant Joan també. Jo és que estic molt contenta perquè l'estiu comença el diumenge. Sé que la setmana vinent, de forma popular, de forma pagana, celebrem popularment l'arribada de les nits d'estiu. La nit de Sant Joan.

mira, va, que tallo la cançó, després te la poso de nou perquè començo a cantar i no pot ser. 3 minuts, arribem a les 11. De part meva, em dic Maritrini Hernández, de part meva, vine aquí. Una abraçada. I ben forta. Et deixo anar, perquè... Ai, tu també m'abraces? Ho accepto. Som hijos del sol. Hola. Mira, m'estan acompanyant. No us puc fer entrar ara. Gràcies, estic saludant, eh? Aquí tinc una colla de gent que no veies. Jo, el que és vergonya, no la conec. No conec la vergonya i al contrari. Adéu, gràcies. Al contrari, m'agrada veure la gent feliç, la gent que col·labora sempre i quan sigui de bon esperit. Que t'ho passis bé, compató. Feliç estiu, feliç vida. Ens tornem a retrobar el divendres vinent, perquè el Bones Vibres farà temporada d'estiu. Que siguis molt feliç, que siguis molt feliça. És la teva obligació. Fes coses bones. Mac, mac, mac. Noches de San Juan. Aquesta és la cançó que et deixo de Bertín Osborne.

0: Hola, divendres 19 de juny, les tres paraules del dia són marihuana, festes, piscines i avui afegim una quarta, femenina. Marihuana desmantella en una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel de Tordera i ahir un autobús de línia xoca contra un immoble a l'avinguda Montseny al veïnat de Sant Pere sense provocar ferits. Festes. Comencen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, que s'allargaran fins al 24 de juny. I el Teatre Claver es vesteix avui de gala per al concert de final de curs de la seva escola de música. Piscines. Demà obren les piscines municipals de Tordera. Un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre alumnes des de I3 fins a quart d'ESO. I Castor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertrana aquest dissabte, una activitat també gratuïta. Femenina. La tercera volta ciclista a Catalunya femenina tallarà avui el trànsit a Tordera. Les carreteres afectades seran la Girona 512 i la Nacional 2. Es preveu el tall entre un quart de 6 i les 6 de la tarda. I arriba aquest dissabte la competició benèfica de CrossFit Tordera amb AEDSEO. La competició té un objectiu clar, recaptar fons per l'associació. Desmantella en una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel l'operatiu policial assalta amb 4 persones investigades i el desmantellament d'una infraestructura preparada per a cultius de grans dimensions. I ahir, com anàvem explicant, un autobús en línia va xocar contra un immoble a l'avinguda Montseny al veïnat de Sant Pere sense provocar ferits. Diversos tècnics han analitzat i valorat en les darreres hores l'estabilitat estructural de l'immoble i s'ha donat assistència als veïns afectats. Avui és el Dia Mundial de Passejar Sense Pressa. Avui és Sant Ramaut, abat i fundador dels Camaldesos. Avui fan anys el jugador de bàsquet Dirk Nowitzki, 48 anys. Falten 2 dies per l'estiu, en falten 66 per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia amb intervals de núvols i clarianes, ambient càlid, màxim al voltant de 29 graus. Demà una mica més de calor, amb temperatures que poden arribar als 30-31 graus. La dita pel juny, la falç al puny. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. La notícia curiosa ens parla que avui se celebra arreu del món el Dia de Passejar Sense Pressa, una iniciativa creada el 1979 com una resposta humorística a la febre del jogging que hi havia implantada als Estats Units.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, benvinguts. Estem ja en directe a Ràdio Tordera. Si que ja senten veus de fons, això vol dir que... A veure, no me creuen gota, eh? És a dir, comencem. I bé, quan dic comencem, després tenen ganes d'enronar. Salvador Pont, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Montse de Diego, bon dia.
2: Sí, sí, molt bon dia.
0: Avui que arribat d'hora. En Jordi de Diego, sort que no li dic res, perquè pobret està aquí escoltant aventures de Tordera, que bueno, s'ha quedat poca badall a casa ja, eh?
3: Clar, perquè jo les hauria d'explicar de molts altres puestos les aventures.
0: Clar, clar, mare meva. I ara vinga, començàvem i sí que nosaltres els diem bon dia, família, amics i oients de Ràdio Tordera. Ja tornem a ser aquí, amb aquest sol que cau a plom i aquesta calor que sembla que hagi vingut per quedar-se. Prepareu ventalls, aigua fresca i ombra, perquè els mapes meteorològics ens avisen que aquest estiu 2026 podria ser més calorós de l'habitual, amb temperatures que a Catalunya podrien moure entre els 28 i 35 graus i algun pic fort a l'interior. L'estiu arriba fort, valent, però també arriba carregat de vida, de música i de festa. Aquest cap de setmana, ben a prop de casa, la comarca s'omple de revetlles, concerts i activitats populars. I és que ja tenim a tocar una de les nits més màgiques de l'any, la revetlla de Sant Joan, amb la tradicional flama del Canillogó, símbol de germanor, cultura i foc, que encén centenars de fogueres arreu del país. I compta amb els petards, que són inforts, sí, però amb seny, com marca la tradició. Coca, cava, família, amics i aquella olor de pólvora que ens diu clarament l'estiu ja és aquí. Així que avui, al magasí, obrim finestres, pugem a volum i ens deixem portar per aquest aire de festa major que ja es respira. Poseu-vos ben bé, ben còmodes, que cal, doncs, traieu-vos la roba i busqueu una mica de fresca, que nosaltres hi posarem la companyia. Bon dia, amics. Avui hem de dir que amb aquesta edició és el Dia Mundial de les Persones Refugiades, una jornada per recordar milions de persones que han hagut de fugir de casa seva per guerres, persecucions o fam. Una data que ens convida a pensar i mirar més enllà del nostre dia a dia. I parlant d'actualitat, avui una de les notícies que preocupa és aquesta onada de calor i els incendis que ja colpegen a diversos punts de l'Estat, amb afectacions fins i tot al trànsit ferroviari entre Madrid i Barcelona. Un avís clar que l'estiu ja no és només sinònim de vacances, sinó també de risc climàtic. I aquí hi ha la crítica. Fa uns anys que sentim parlar d'emergència climàtica, però sovint les administracions continuen arribant tard i la prevenció segueix sent insuficient. Quan el foc arriba, tothom corre. Potser caldria córrer abans, no? Mentrestant, Catalunya també gira cap a la cultura i la festa. És un tocar d'aquesta flama del Canigó com a símbol d'aquesta tradició catalana. Aquest foc, aquests petards, aquesta coca i aquesta música, però sempre amb prudència i responsabilitat.

0: Doncs bé, sí que estem escoltant, no, aquest grup anomenat Zoo Ventilador, que fou, és un col·lectiu musical del País Valencià i que va néixer, es va composar l'any 2014 a Gandia i actiu fins a mitjans del 2024, m'he equivocat, ja han desaparegut del món comercial. I el seu estil va fluir entre el rap, el rock i el ska. No sé què és aquest tipus de rima, però també barreja rimes electròniques en lletres que aprofundeixen qüestions polítiques i també socials. A veure si això hi va influir a l'hora de desaparèixer. Donem pas a aquest gran, aquest únic, aquest indispensable, que potser vostès, amics joguins, i els contertulians que els tinc aquí a punt. Conxita, bon dia. Doncs diuen, Rosa Maria, a veure, per posar humor no posis sempre aquest home, l'Eugenio. Doncs escoltem l'Eugenio.
1: Saben aquel guide que es un tío que iba en una moto por una carretera, en eso que en una corba hi havia un carro parat, total que el motorista no el veu i li fot una trompada que no gaire. El motorista pierde toda la piñata en la trompada i li dice en el del carro, digo, usted tenía que haber puesto un trapito rojo detrás del carro. Digo, un trapito rojo. Digo, no has visto el carro y vas a ver el trapito rojo, una bandarra.

0: De oiga, diu, ¿cómo ha dicho usted que se llamaba? Diu, Pío. Diu, claro, diu, por cuatro días que vamos a vivir, ¿para qué complicarse la vida, no?
1: ¿Saben aquel que dice que es en el oeste, se encuentran dos cowboys, y uno le dijo al otro, diu, el sheriff es duro, diu, lleva chapa. Hombre, diu, para llevar chapa no hace falta ser duro, diu, no lleva camisa, tú. Le dice una madre a su hijo de un niño, le digo, no comas más pasteles que vas a reventar. Digo, pues dame otro y apártate. Dice que es un tío que se estaba ahogando y el tío chillaba, socorro, que me ahogo. En eso que pasa un tío por la orilla, le digo, llore. Digo, que me ahogo. Digo, llore. Digo, ¿para qué quiere que llore? Digo, para que se desahogue, hombre. Encuentran dos amigos y un idiota al otro. ¿Sabes quién se ha muerto? Digo, ¿quién? Digo, el Anselmo. Yo creo, digo, ¿de qué? Digo, de cataratas. Digo, lo operaron, digo, no, lo empujaron. Digo. Se encuentran dos amigos y un idiota al otro. Digo, ¿recuerdos de Carlos? Digo, gracias. Digo, ¿recuerdos de Carlos? Digo, gracias. Digo, ¿recuerdos de Carlos? Digo, ¿recuerdos de Carlos? Digo, ya vale, ¿no? Digo, no, es que me dio muchos recuerdos para ti, ¿vale? Dice que es un tío que va al médico, digo, mira, doctor, digo, vengo porque hace una temporada que me duele mucho esta pierna. Digo, oh, esto es cuestión de la edad. Digo, coño, esta tiene la misma y no me duele.
2: Déu-n'hi-do el senyor Eugenio, doncs, que encara que no tinguin ganes de riure, somriem, però riem, perquè hi ha alguns acudits que no tenen desperdici. Bueno, de mentrestant, no s'enfadin, continuen a Ràdio Tordera, jo aniré posant algun de tant en tant acudit de l'Eugenio, perquè és que m'és irresistible. Jo, com estic preparant el guió i veig allà l'Eugenio que porta acudits i tal, doncs mira, els escolti, si m'agraden, pam, vinga, ja els posem al matí aquí en el magasin, ara i aquí. Però ara és moment de fer un repàs a les notícies. El Tribunal d'Estrasburg davala el 25% de castellà a l'escola catalana. La Cort Europea de Drets Humans inadmet una demanda d'Òmnium contra la discriminació d'entitats catalanistes en la causa. El Tribunal d'Estrasburg, doncs, ha avalat aquest 25% inadmetre una demanda d'Òmnium Cultural contra la discriminació de les entitats catalanistes en la causa. Amb una decisió notificada aquest dijous, ahir, la Cort Europea de Drets Humans va argumentar, entre les altres qüestions, que la decisió judicial impugnava no va derogar la política lingüística de l'escola, sinó que simplement va augmentar l'ús del castellà en una o més assignatures. El govern crida a la calma i assegura que la decisió del Tribunal sobre el català no té cap impacte. El conseller de Política Lingüística ha expressat el seu compromís amb el model d'escola amb el català al centre.
3: Els nostres serveis jurídics estan analitzant l'abast d'aquesta decisió. En tot cas, sí que ja podem avançar dues coses. La primera és que com a decisió, és a dir, no pas una sentència, sinó una decisió, aquesta decisió no entra a analitzar el fons de cap qüestió i el que fa és dir no s'admet a tràmit el recurs. En qualsevol cas, deixar clar que aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat, un model que volem continuar treballant per millorar amb el màxim consens social per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb el màxim domini o competència plena tant en català com en castellà i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
2: El comitè d'empresa de TV3 convoca vaga durant els telenotícies del 30 de juny contra la gestió de la direcció. El comitè denuncia que els nous càrrecs de lliure designació tenen mancances en la gestió d'equips i que han posat en risc la salut laboral de treballadors. També acusa la direcció d'haver engegat l'operació de màrqueting més agressiva per esborrar el llegat històric de TV3 i Catalunya Ràdio.
4: El comitè d'empresa de TV3 convoca vaga durant els telenotícies del 30 de juny contra la gestió de la direcció. El comitè d'empresa de TV3 ha convocat una jornada de vagues parcials el 30 de juny per manifestar el refús de la plantilla a la gestió de la direcció de la corporació. Les aturades es faran entre les 14.30 i les 15.30 i entre les 21.00 i les 22.00, coincidint amb l'emissió dels telenotícies. La convocatòria resta pendent de ratificació de l'Assemblea General del Comitè, que es reunirà demà. En un comunicat amb el títol «La direcció suspèn el curs», el comitè denuncia que aquests darrers anys hi ha hagut nombrosos nomenaments de càrrecs de lliure designació en processos de selecció i perfils professionals que no han tingut ni l'acceptació ni la participació del comitè. Segons que diu, són càrrecs, la majoria, sense experiència ni en ràdio ni en televisió, amb moltes mancances en la gestió d'equips, i que han afectat la salut laboral de companys dels departaments afectats per aquests nomenaments. A més, fonts del comitè apunten que el procés de transformació digital ha recaigut sobre la plantilla de la CSEMA, tot i la contractació d'empreses externes per encarregar-se'n, amb uns resultats que no han estat els esperats. Per això, remarca que els treballadors no són pas contraris a aquesta transformació i acusa la direcció de fer servir aquest argument per ridiculitzar les seves demandes. També denuncia nombrosos incompliments del conveni per part de la direcció, que, segons que diu, interpreta les normatives i el conveni contra els drets de la plantilla. En posa com a exemples l'impagament de les beques d'estudi i la nova gestió de la jornada, que, segons el comitè, obliga a fer hores extra tot i saber que no se'n donarà ni l'opció de compensació. La direcció, en canvi, assenyala que s'ha limitat a aplicar la legalitat amb la implementació del registre diari de jornada i no permetent d'acumular moltes hores extra.
2: Bé, ens anem cap a una altra notícia, en aquest cas és la sentència europea de l'amnistia, ja és a prop, diu, s'acabarà 2 anys de desobediència judicial espanyola, un gran interrogant hi ha aquí. Què us sembla, Montse?
5: Ha de tornar, això.
2: Ha de tornar.
5: Bueno, ara veure el dictamen que farà la Unió Europea. En el cas de que digui que l'amnistia és legal i que tot s'ha fet correcte, ha de tornar cap aquí. I llavors el Tribunal Suprem d'aquí és el que té l'última paraula.
2: Sí? Sí. Sí? Conxita? Sí? Jordi? Com ho veieu? Jo ho veig tan lluny, això. No sé pas per què ho veig tan lluny, no ho sé.
6: Jo ja sento fatiga cada vegada que, cada vegada parlem d'aquest tema. Sí, a veure, i l'audiència jo estic segur que també, no? Vull dir, ja n'estem fins al gorro d'aquest tema.
5: És un tràmit que s'ha seguit. Ara a veure què dirà la justícia europea, si l'amnistia està ben feta i és favorable i no hi ha cap problema, i diuen que endavant per Europa, endavant... Igual com va fer amb la malversació, que va dir que no hi havia hagut malversació, doncs llavors ha de venir aquí i tothom ja estarà esperant a veure què diu el Suprem.
6: Per mi això és una estratègia d'Espanya, diria, que perquè cansar aquest tema perquè desapareixi per cansanci.
2: Que ens en oblidem ja.
5: No, però s'acaba tot el termini. S'acaben els terminis.
6: Però cansa això, cansa.
5: Cansa perquè això és així.
2: Tu veiem estancat,
5: En Puigdemont està a l'exili i en Puigdemont, bueno, a la meva manera de veure no havia d'haver marxat mai, si s'hagués quedat tot això potser ja estaria solventat, però ell va decidir marxar, doncs s'ha de seguir el tràmit, i el tràmit és aquest, i la gent ja n'està... tipa de sentir-ho.
6: A mi la figura de Puigdemont, la veritat és que crec que...
7: Jo, a darrere d'aquest tema, trobo que també Junts se'n surt molt perjudicat. Perquè, d'alguna manera, el lideratge tan llunyà d'ell, de vegades fas que no entens gaire les decisions que es prenen aquí, i trobes una mica de desconnexió. Per exemple, el Tractat de França, no? Vull dir que... va intentar que Junts no aprovés el Tractat de França que es va aprovar ahir en el Parlament espanyol, i després de molts intents, etc, que crec que és que va ser un tractat de Barcelona del 23, crec que va ser. I bueno, bueno, vull dir-te coses que no els entens gaire. L'aproximació que està tinguent Junts amb respecte a aquest festeig cap a la, bueno, cap a la dreta,
5: i aquí hi ha...
7: Ha servit una mica el fet que en
5: Puigdemont estigui fent exercint el lideratge des de Waterloo i que aquí, bueno, pues, se segueixin les seves directrius. S'ha consolidat el fet de que la dreta catalana és Junts. És el que s'ha consolidat.
7: I ara les, i ara
5: perquè fins ara,
7: les primàries
5: fins ara
7: per
5: ja ho sabíem,
7: Barcelona,
5: però ara ho tenim claríssim.
7: Jo sé, hi ha una lluita cainit aquí dintre. Buf.
2: El jutge Pablo Larena va trigar 4 hores i prou a desobeir la llei d'amnistia. Tot just havia entrat en vigor en la publicació al BOE avui fa 2 anys. Va dictar una providència en què mantenia les ordres de detenció contra els exiliats. El president Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I tan sols 2 setmanes més tard, tan llarguen com Manuel Marchena, confirmava la denegació de l'amnistia tant als exiliats com als condenats per malversació a l'1 d'octubre. 2 anys més tard, cap no ha estat amnistiat i continuen o bé inhabilitats o en l'impediment d'acabar 9 anys d'exili. I creix el neguit per la tardança en la publicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Doncs bé, altres coses. El senyor Marlaska felicita els Mossos i Guàrdia Civil per al tema de l'estelada dels cantalles a la Sagrada Família. Què us sembla? Que el senyor Marchena també déu-n'hi-do, no? I també, doncs, escoltarem ara el que opina i què en diu la Pilar Rahola amb aquest bon home.
8: Sis condemnes són les que ha rebut Espanya per part del Tribunal de Drets Humans per delictes de tortures a detinguts. Són les sis en les quals el jutge instructor era el senyor Grande Marlaska. El jutge ara ministre acumula un llarg historial de polèmiques i d'escàndols francament molt i molt criticables. La darrera ha estat a l'haver mentit en el cas Leire en el Senat, desmentit, per cert, per la directora de la Guàrdia Civil. Ara felicita la policia per l'actuació contra els cantaires a la Sagrada Família. És una vergonya més. De què felicita la policia? D'haver fet una penalització col·lectiva, d'haver expulsat curats infantils, d'haver espantat, d'haver agredit els drets fonamentals a la llibertat d'expressió? Quina és la felicitació? El que va passar amb els cantaires va ser absolutament vergonyós, impropi d'un país democràtic. També ho eren les tortures, senyor Marlaska. El coneixem.

0: Moment de saludar, de donar la benvinguda als nostres companys col·laboradors que ens aporten la informació de temperatures a Tordera. Paquita Albertí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, endavant, valenta. Aquests homes què? Cuiden o què?
1: Bé, estan tots bé. Ara tots ajudant-me a mi.
0: No, molt bé, ja toca. Vinga. Va, Paquita, anem a saber la temperatura d'ahir.
1: 32 graus i 6 dècimes.
0: Oh, que Déu-n'hi-do, eh? Molt bé.
1: Déu-n'hi-do, va pujant.
0: Estem parlant del carrer Sant Jordi, eh? Recordeu, amics joients. Què més, Paquita, aquest matí?
1: La mínima d'aquest dematí és 18 graus. Ara, aquests moments, estem a 27 graus, un 47% d'humitat i marca núvols i sol.
0: Op, aquí, a veure, Paquita, a veure com ho farem, això. Em sembla que anem malament, eh?
1: Aguantant el sol, no?
0: sí, vinga. Vinga, aigua, refrescant-nos i a veure. Ahir parlàvem aquí a la Moltateca que, a veure, podrien anar la gent despullats pel carrer i pobre dels homes que toqués amb una dona. És que es passen aquestes dones de la Moltateca, eh? A veure, com pot ser que un home s'aguantés si veu una dona despullada pel carrer?
2: Pues ja seria hora, eh? Ja seria hora perquè n'ha vist 500.000. Ara avui dia vas a la platja i vas a una platja de nudistes, a les revistes, a la gent com va, vull dir, els homes ja, això ja els hauria d'haver passat a la història.
0: Paquita, moltes gràcies per la informació i perdona per haver introduït doncs això de la despullamenta.
3: I les dones no reaccioneu davant d'un home despullat, doncs, i doncs, també,
2: és
3: no?
2: És molt lleig, un home despullat.
0: Exactament.
2: És molt lleig.
0: Sí, bueno, sí.
4: Depèn de l'home.
3: Bravo, Paquita.
2: Bueno, sí, depèn de l'home.
0: Depèn de l'home, exactament.
2: Em posen un cubanito de
4: sí,
2: gas.
4: Sí. Limitem el que trobem per la carrera.
3: Bueno.
0: Però, a veure, aquí la Moltateca, com comencen a llançar-se...
2: Ja
0: els vaig sentir ahir. A llançar-se. I jo vaig dir, escolta, nenes, perquè és que ara veus hasta les presentadores de televisió amb una escota que els hi surt tota la...
2: És el que hi ha, és el que hi ha.
0: Ai, Montse, sí. Què vols que et digui jo?
3: Home, han d'ensenyar-lo operat, han d'ensenyar-lo a parar l'operat. Si no, per què em gasto?
2: En Martí diu que callem.
0: Va, Martí, anem a saludar per Joan González. Bon dia, Joan.
5: Hola, bon dia.
0: Jo no sé si estàs escoltant el que estem dient, però...
5: Sí, bueno. Estic
0: escoltant. I què t'assembla, a veure? Què t'assembla això d'una dona anar pel carrer? No, no a la platja, és que
3: perdona,
0: ara venia a la platja.
3: És el
0: carrer.
2: Tot
0: és acostumar-s'hi.
5: Però que estem educats, és molt difícil.
3: Cadascú ha d'eliminar la sexualitat.
5: Un home també.
0: Un home, què? A veure, perdona.
5: Tant un home com una dona és molt difícil que vagi. L'educació que s'han ensenyat.
0: Ah, val.
5: I més per decència en els demés.
0: Sí, això també.
3: Molt bé,
0: Joan, molt bé.
3: Has fet callar la
0: decència
3: Rosa,
0: envers els demés.
2: Jo... Okay.
0: Per decència envers els demés.
6: Jo veig el
0: telediari... Respecte...
6: Jo veig el telediari d'Iran. Que va més tapada les locutores.
0: Em sembla que sí, tu, Jordi. Que
3: ja... Jordi, molt bé.
0: Vaya un,
3: no tens tentacions.
6: No tinc tentacions. Amb les d'Iran.
0: Vinga, Joan, per les temperatures. Estem avui una miqueta ja revoltats amb el Sant Joan. Sembla que tirem petards ja des d'aquí.
3: Sí, home, el dia 21...
0: Com diu Joan?
2: Avui som 19.
0: Sí,
3: molt. L'estiu que ve...
0: Això és que a l'estiu tota cuca viu i totes les cuques aquestes que sabem qui hi ha, si van els homes despullats, resulta que totes ressusciten. Digues, Joan.
5: Mira, la temperatura màxima d'ahir són de 28 graus 4 dècimes.
0: Molt bé.
5: La mínima d'avui ha sigut de 16 graus amb 9 dècimes.
0: Uh-huh.
5: Ara estem en 29 graus 6 dècimes. L'humitat baixa, un 40%. Això vol dir que sugarem menys.
0: Bueno, millor.
5: La sensació, la temperatura de sensació són de 33 graus 3 dècimes.
0: Oh, Déu-n'hi-do, eh?
5: Mica forta.
0: Uh-huh.
5: I el màxim de vent d'ahir, coixet, de 22,5 quilòmetres hora.
0: Perfecte, Joan.
5: Això ho tenim per avui, aquesta setmana.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Ja veus que comencem a tirar coets nosaltres. Ja sí, quasi preparant-nos per al dia del teu sant, també. Sí. Et cantarem una cançó ben maca. Eh?
5: Ah, vale.
0: Sí, se'ls preparem.
5: Una cosa.
0: Digue'm.

0: Màxima d'ahir, 28 graus 7 dècimes, mínima de 8, 15 graus 6 dècimes, i ara no funciona. Refrany, companys, tertulians, vinga. Pel juny l'albercot en 8 dies és...
1: Mort.
0: Moc?
2: Mort.
3: Mort.
1: Mort.
0: L'albercot? Mira el Martí, veus la cara que
4: sí,
0: fa?
4: Sí, podria ser.
0: Pel
4: podria...
0: juny...
1: És corc, no, ens diu corc, que no. Corc, corcat, corc.
4: Corc.
0: Ah, pel juny l'albercot en 8 dies és...
3: Corc.
0: Corc? Què no, vol dir corc?
1: Tampoc.
3: Dolent.
4: Corcat.
0: Corcat.
3: Corcat.
1: No, sí, perquè no rima.
5: Vaig llegir una a la revista aquesta del consum que em vaig recordar, perquè deia, per Sant Joan, el cava a la nevera i les penes a la foguera.
0: Ah, sí.
4: Ah, sí. Mira.
1: Està molt bé, aquest.
0: Escolta'm, serien molts, tirar les penes a la foguera. Jo, sí. no sé si no me'n recordo prou bé, potser tu, Conxita i Montse, que un any es va fer sí. una foguera aquí sí. davant de l'Ajuntament.
1: I es tiraven.
0: M'equivoco, no?
1: Estira, sí.
0: Ah, perquè és que jo me sona,
1: però... fa molt, eh?
0: Sí, sí, sí,
5: molt,
0: sí, sí.
5: Molts
0: sí.
5: anys, sí, perquè ja...
1: Perquè la gent hi portava ja no els mobles fer. I portava sí. coses per cremar.
0: Molt bé, vinga, ens anem a escoltar amb un meteoròleg. Dura rato, això, Martí, aquest meteoròleg que ens explica el que ens ve. El meteoròleg, a veure, posa'm un moment.
1: Així és, Albercoc...
6: I és que hi ha tempestes sense pluja? Sí, sí, ho has sentit bé. Imagina't veure llamps, sentir trons, però que no caigui una gota d'aigua de pluja. Us pot semblar un fake, però és ben real i es diu tempesta seca. És un dels fenòmens més perillosos de l'estiu, sobretot als llocs on fa calor o hi ha sequera, com pot ser de Catalunya. I quina explicació hi ha? Els núvols sí que generen pluja, el que passa que no arriba a tocar el terra perquè l'aire que tenim sota el núvol és tan calent i tan sec, tan poc humit, que evapora l'aigua de les gotes de pluja. O sigui que la pluja desapareix a mig camí. I mentre tot això passa, els llamps continuen caient igual. I un sol llamp pot desencadenar un incendi. De fet, a Catalunya, molts incendis forestals o de vegetació s'originen per la caiguda d'un llamp. A més, aquest tipus de tempestes acostumen a portar ventades molt fortes i imprevisibles. Això passa perquè l'aire fred de la pluja que s'evapora sota el núvol baixa de cop i genera aquest tipus de ventades sobtades i molt fortes. Tot plegat és bastant irònic, oi? Perquè una tempesta que representa que porta aigua i pot ajudar a apagar un incendi pot acabar generant-ne un. I què podeu fer vosaltres si us trobeu davant una tempesta seca? Doncs el més important, protegir-vos dels llamps. Fugiu de zones elevades i també d'arbres o pals solitaris. Sabies?
7: Ara i aquí,

0: fortsat på Nu FM.
1: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
5: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
4: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat.

0: l'empatia i el pensament crític.
1: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
0: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Ara i aquí,

0: I bé, ara obrim tertúlia, obrim micròfons, els tenim oberts per a un dels espais que més ens fa pensar, la tertúlia. Avui hi ha diferents tertulians a la taula, com en Salvador Pont, que ha posat sobre la taula un tema que ens ha donat una mica de visió, en aquest cas del que ell ens explicarà, i nosaltres ja la nostra, la vista de la situació política actual, cap on anem, etc, etc. Un tema intens d'actualitat que ens toca de ben a prop. Parlarem de polarització, de confiança, de futur i també de cap on creiem que caminem les societats. Salvador Pont, endavant.
1: T'has deixat la màniga, la pregunta de la màniga.
0: No, perquè és que
2: no, tindrem temps.
0: La Montse ja això no li agrada, ja ho sé.
1: Sí, efectivament, la meva pregunta és cap a on anem, no? Cap a on anem. Per això, per mirar de trobar una mica aquestes, les claus de cap a on anem, podríem fer una mica de dissertació de, de com estem, no? Tenim un govern portat per el PSOE, que en coalició amb el suport del PNB, de Junts, d'Esquerra, de Bildu, etc., logra governar durant aquests 4 anys i mantenir una política oberta, social, i en coalició també amb els de Sumar, amb la Yolanda Díaz, i d'alguna manera s'han fet tota una sèrie d'avenços amb respecte a això. Alguns, evidentment, la part empresarial està bastant en contra i picada perquè d'algunes coses s'han fet per decret i que, per tant, això comporta que els obliga sense que ells hi volguessin posar-hi el vistiplau i, per tant, s'ajunten. Què tenim a l'oposició? A l'oposició tenim un PP i tenim un Vox, que d'alguna manera també en les últimes eleccions han anat agafant poder i sabem per experiència que ja saben governar junts i que per tant ja tenen una sèrie de pactes i línies vermelles que exposaran en un cas de guanyar. De fet, el nostre govern que tenim actualment, el govern Sánchez, amb el seu manual de resistència, jo crec que en aquests moments és de supervivència, perquè d'alguna manera aquest home, Sánchez, es troba envoltat de tota una sèrie de problemàtiques que tots coneixem, la del Rodríguez amb respecte a aquest plus ultra, aquest fracàs que ha tingut amb aquest home que ha sigut clau amb les seves campanyes electorals i en el suport de la seva política, i després no, el de la Begoña Gómez, de la seva dona, que també està aquí, els jutges vinga i vinga i vinga i vinga, el del seu germà que ja ha acabat, i després tenim el de l'Avalos, del Cerdán i de l'Eire Díez, que enganxa, que fa fort, que intenten involucrar les peces del PSOE. Per tant, aquí, el prestigi dintre del PSOE, entenc jo que això m'està fent bastant de mal en el propi partit i que suposo que també el partit deu estar una mica fraccionat a veure què fa aquest home, i tothom està demanant eleccions. L'última, una enmienda, no?
2: Una esmena.
1: Exactament. Sobre d'intentar de que apoyessin el fet de que fessin eleccions, el que passa que la taula no va admetre, perquè d'alguna manera això seria una mica fer volar coloms, perquè qui decideix les eleccions és de llances. Evidentment, això, des de la política catalana, tenim aquí dues persones que apoyen, que seria Esquerra Republicana i Junts, que apoyen directament, però en canvi, que entre tots dos, una lluita caïnita també, no? Junts, que està festejant, sembla, no? Sembla que de contínuament no sap què fer i sembla que es deixa aproximar per al PP, el PP i tal, però en canvi una moció de censura no ho faran mai, perquè resulta que seria que donar el poder, evidentment, al PP i Vox. I tots sabem què voldrà fer aquesta gent, PP i Vox. Però, de fet, les estadístiques ens diuen que PP està pujant, Vox, degut a aquest problema, que té aquesta línia d'aquesta nacionalitat, aquesta preferència de la nacionalitat per sobre d'altres persones, no sembla que algunes patina una miqueta i sembla que en les últimes enquestes està igual, no augmenta, no? En canvi, sí que ha fet mella a les enquestes en el PSOE en respecte als punts que podria guanyar en de llonses.
2: Això on? Aquí a Espanya o a Catalunya? Espanya o a Catalunya?
1: No, l'enquesta és d'Espanya. D'Espanya, no. Catalunya no tinc dades. Si tu en tens...
2: No, jo com que has parlat
1: David
2: també de
1: aquí,
2: Catalunya...
1: David, aquí, què passa? Pues mira, ahir ens van portar una sorpresa perquè, evidentment, van guanyar dues nocions de dues lleis que sobre la taula, una sobre el cinema i l'altra sobre precisament una cosa que ja he nombrat, sobre un acord que hi havia entre França, entre un acord de veïnatge, de bon veïnatge, que aquest bon veïnatge no us ho perdeu. Hi ha una clàusula que permet que un ministre francès pugui estar present en un Consell de Ministres espanyol i viceversa. Ja són coses que possiblement alguns partits podrien no estar-hi d'acord, perquè ja sabeu que el que es diu en un Consell de Ministres està dintre secret professional i que per tant no es pot esbarjar.
2: Però és un, no? És una persona, un.
1: Bueno, això no ho sé, no sé contestar-te, Montse. Sé que hi ha aquesta possibilitat, evidentment, m'entens? De que d'alguna manera es poden com a bon veïnatge, sobretot amb temes que deuen ser quan hi hagin uns temes comuns, que vulguin igualar una legislació determinada,
2: o que afectin,
1: a les dues coses.
3: És un avanç de la Unió Europea.
1: Que sí?
3: Sí, jo crec que és constituir la Unió Europea com els Estats Units.
1: Una mica que sense perdre l'autonomia personal, però cada vegada es vagin unint.
3: Exactament. Estats Units, hi ha estats que són molt independents.
1: Doncs d'alguna manera aquesta llei, la del cinema, doncs van entrar ahir, per tant dona una mica de corda i s'anuncia els pressupostos. Dubto que els pressupostos, a no ser que es posin molt les piles tots els partits que estan apoyant el govern i tinguin ganes d'uns pressupostos que per lo menys puguin gaudir, i hi han posat línia vermella dient: si no tenim pressupostos, demanarem eleccions.
3: Sobre el que has dit del Pedro Sánchez, el Pedro Sánchez està per tot arreu, li busquen les pessigolles. I Pedro Sánchez és allò de ladran, luego cabalgamos. O sigui, continua endavant.
2: Ell ha dit pel dret i pel revés que eleccions n'hi haurà, però quan toquin.
3: Això és aquesta frase, ladren.
4: De fet, demanar eleccions les van demanar a l'endemà de Constitució del govern, encara no es havia fet absolutament res. I quan el PP parla d'un govern feble, la contesta és que s'han aprovat més lleis amb aquest govern feble de les que s'havien aprovat per part del govern de Mariano Rajoy, teòricament fort i amb majoria. Per tant, no té cap sentit. I el que també és cert és que enmig de tota aquesta voràgine de temes judicials i tal, se va fent feina.
2: Sí, es va fent coses.
4: Es vagi fent feina, és el que també veuen els socis de l'ERC.
3: Per això és...
4: Sí, moltes històries.
1: Però la gent treballa.
4: Lamento dir que a mi em fa vergonya la situació judicial que hi ha en aquest país. Des que vàrem sentir dir al Tribunal Suprem, al PP dir, al Tribunal Suprem no us preocupeu, que ja el controlem per la
2: porta de darrere. Sí.
4: Des que hem sentit dir al Aznar, això va
1: pa'lante.
4: Veus que actuacions judicials que no tenen ni peus ni cap. Ara, avui, el que porta el tema de la dona del president ha tornat a obrir?
1: Ah, sí. Ho he llegit. Dues coses. Una per...
4: Imputar dos delictes.
1: Un pacte amb França i la... Ah, no, perdona. Un pacte a la Unió Europea per un contracte que ella va fer, no sé què... Que
2: si
1: no...
2: em permeteu un moment dir una cosa. A la pregunta d'en Salvador, una mica, no? Una mica, perquè és difícil de respondre.
1: Molt difícil.
2: Jo penso que cap on anem hem de dir... la meitat d'Espanya cap on va i la meitat d'Espanya cap on va, perquè Espanya ara en aquests moments està dividida. Llavors, el tema jurídic que deia la Conxita, nosaltres els catalans ja hi estem acostumats amb el procés, ja ho vam viure tot això. Sí. Ja vam viure tot el tema dels jutges i de totes les animalades que van arribar a fer i les tergiversacions que es van arribar a fer. Ara li ha tocat en Sánchez i per mi és exactament el mateix, perquè les causes que té en Sánchez per resoldre, no n'hi ha cap encara, encara no n'hi ha cap que s'hagi resolt. L'únic que penso jo que li pot fer una mica de desprestigi, una mica en el sentit de que en Zapatero ha sigut sempre un referent com una persona noble, una persona honesta dins del partit, l'únic que li pot fer una mica de mal és el fet de les joies, no? Aquestes joies, el per què no les havia declarat, el per què les tenia en una caixa forta, això pot fer que algun militant o alguna persona que voti al PSOE es qüestioni una mica de dir, bueno, és una mica greu, no?, tot això de les joies. Bueno. Ara, tot l'altre és buscar-li els tres peus al gat.
4: I Montse, a títol d'exemple, l'altre dia, sembla que va ser a l'Intermedio, que van fer un esquema, deien... Un senyor que roba 6.000 euros li demanen un any de presó. Un senyor que ha fet lesions li demanen 3 anys de presó. Un senyor que ha fet robo con no sé què li demanen 5 anys de presó. Un que li han trobat 80 quilos de cocaïna li demanen 14 anys de presó. A la dona del president li demanen 24.
2: I què? I encara no sabem exactament què és el que ha fet.
4: I no se sap què és el que ha fet. Algú s'explica això. Però jo penso que això, en lloc de fer-li mal al partit i al govern, li fa bé, eh?
2: Sí, però...
4: Aquí... la gent es comença a qüestionar què coi està
2: passant. Aquí saps què passa? Sí, que amb tot el tema...
1: Sobretot nosaltres des d'aquí, eh?
2: Un moment. Amb tot el tema de que, ai, cuidado que ve la dreta, ai, cuidado que ve la dreta, ai, cuidado que ve PP i Vox, ai, que anirem enrere i tot això, jo em sembla que ha arribat un punt que la gent ja li ha perdut la por. La gent ja li ha perdut...
0: On passa, Montse, també.
1: El raïm està verd. Sí.
2: La gent ja li ha perdut la por. Oh, que venen aquests! Bueno, doncs que vinguin. Escolta'm, com que el que dius tu, Rosa Maria, també em passen moltíssim, llavors, si ve la dreta, que vingui la dreta. I això és perillosíssim per les persones que tenim una mica de criteri polític, no? Pensem que és dolentíssim perquè perdrem, bueno, el que és el feminisme, el que són els drets socials, els drets humans, tot això està tot...
1: La possible plurinacionalitat, el respecte...
2: Això per descomptat. Tot això està en perill, però no en un perill així espenjadet, no, en un perill real, en un perill que patirem de veritat, eh?
3: Estan passant coses raríssimes. Un amic meu que és gai i que... Mm-hmm. Sí, és amic meu, vull dir... L'altre dia em deia que votaria Aliança Catalana.
2: Sí, molta gent ho diu.
3: Sí, però és que aquests aniran contra tu.
2: Clar.
1: Oh, i tant. Sí.
2: Bueno, però, no, aquesta...
3: no com jo, que ets amic meu.
2: Jordi, i quants treballadors voten PP? Voten PP?
3: Una altra incongruència. O sigui, aquestes coses són... No tenen sentit.
4: Escoltes declaracions, per exemple, aquest Algaramendi. Aquest home diu unes bestieses que al final... Perquè, mira, Espanya es havia d'enfonsar amb la reforma laboral. Es havia d'enfonsar amb el salari mínim interprofessional. Es havia d'enfonsar amb l'increment de les pensions. Espanya va millor que mai. I s'ha aprovat tot això i s'està aplicant en benefici de la gent.
1: Econòmicament, sí.
4: En benefici de la gent.
3: Imagina't quants metres sota terra tindria que estar allà.
4: Pues és que no té cap sentit.
2: Però, Conxita, tu...
4: Diuen coses que, de veritat, que només que hi paris una mica d'atenció, t'adones compte... L'altre dia, un desgraciat ho dic així, perquè ho vaig pensar, dient que ara l'absentisme laboral no era perquè l'empresa t'hagués fet no sé què, era perquè t'havia deixat la nòvia. I que les malalties...
1: Sí, que els metges, sí.
4: Si d'alguna manera les malalties mentals ens les estiguéssim inventant.
1: Tant.
0: Sí.
4: Quan l'únic que s'ha posat sobre la taula és que existeixen.
1: Deixen. I cuidado, i la baixa la tens per part d'un metge. Un tema que el metge t'ha de dir, bueno, de què aneu?
2: Tot això desapareixerà. I
0: però de moment, Montse, està aquí, eh?
2: Ja, per això et dic que està aquí. Però vosaltres us aneu de recordar de la cosa i de Ribó que se li va fer a en Felipe González, deixant a part de com s'hagi tornat ara en Felipe González. Però en l'època que li van fer la cosa i de Ribó, que era l'època de l'Aznar, que va ser brutal el que li van fer.
4: Menys cara, per això.
2: Ara anava a dir, no té comparació amb el que estan fent ara. No té comparació amb el que estan fent ara, perquè ara s'ha caigut en un nivell tan baix, de cosa i de Ribó, que hasta amb la seva dona, hasta amb les filles d'en Zapatero, i si poguessin amb el gos i el gat que tenen, pues també ho farien.
3: Això és un sistema mafiós. Anar contra la família és el que fa la màfia.
2: Sí, ja ho sé. Però explico a la gent això. Explico a la gent això.
3: Però això ho hem vist a 3.000 pel·lícules. I la gent no se'n recorda.
4: El problema moltes vegades és de que, o sigui, la dreta considera que robar és normal. Si els teus roben, doncs mira, jo també ho faria si pogués. L'esquerra no. A tu, quan algú del teu costat roba, dius, hòstia, això no es pot permetre. I ens passa factura. A la dreta no li passa mai factura, ni tant se va electoralment.
1: No.
4: Perquè ho consideren normal. És que són los amos del cortico. I per tant, bueno, això és el que te sap greu.
2: En Rufián ja ho va dir-ho, la dreta pot robar, però l'esquerra no.
4: No,
1: la dreta és liberal, per tant, el que fa aquest no m'importa, és igual, que faci el que vulgui, mentre que l'esquerra també, d'alguna manera, és marca moral,
4: clar.
1: Marca línia ètica. Marca això, d'aquí ve la decepció que hem tingut amb el Zapatero, no? En fi, pel que sigui, pel fet de que tu tenies una opinió d'un senyor tal i que qual, i el fet de que te'l matxaquin d'aquesta manera...
2: El tema del prosultre és un muntatge com una casa.
4: Que això aniria contra el Zapatero arrel de les últimes contestes electorals.
1: Sí, suposo que sí.
4: Tots sabíem que el següent objectiu seria Zapatero. Tots ho sabíem.
2: Però és que aquest cas...
4: Per què?
1: Ja. No,
2: però és que, Conxita, aquest cas del plus ultra ja estava arxivat.
4: Sí,
2: en aquest cas ja va anar a judici, es va arxivar per falta de proves.
4: I en
2: Zapatero no sortia en aquesta causa, la primera que es va arxivar. Però en la segona ja ha intervingut Manos Limpias. Qui és Manos Limpias? Vale? I han intervingut tota una sèrie de persones que han anat estirant, i han buscat el compte que perquè hi sortís en Zapatero.
3: Ara, aquests de Manos Limpias podrien investigar qui és M. Rajoy.
4: També.
3: També seria maco, això.
4: A veure,
3: perquè
4: queden...
3: de seguida saben qui és PS.
1: De tots modos, el panorama que tenim és una mica desolador, Desolador de cara a la nostra telepolítica, sobretot aquest caïnisme que hi ha,
4: el
1: tenem.
4: Vinga,
1: home,
4: ara
1: jo penso que d'alguna manera ara anem cap a... Es presentaran uns pressupostos.
4: Ara cada un que digui cap on anem, exactament, perquè hem parlat molt globalment.
1: Sí, sí.
4: Acaba tu, Salvador,
1: home,
4: acaba.
1: Suposo que anirem tard o aviat amb unes eleccions, si no s'aproven els pressupostos o aquí ja pot ser que aquestes eleccions s'avancin, abans de les municipals, o si no, la resistència d'en Sánchez i dels partits de coalició doncs li mantinguin fins que toqui les de llonces. Si és que el seu propi partit no li demana també que els avanci per problemes de caiguda vertical, no? De caiguda del partit, perquè evidentment que el partit passarà una crisi. Passarà una crisi de la diratge.
2: És
1: el que busquen amb tanta història que...
4: Ja no saben què treure-hi més. Montse, cap on anem?
2: Jo penso que anirem a unes eleccions. Quan? No ho sé. Potser serà quan toquin, el 27, o potser s'avançaran. El que passa que hem de tenir en compte que Espanya està dividida. I està dividida en dues parts, no? Tant les pot guanyar una part com l'altra. Pensem de que les eleccions, o sigui, el govern que hi ha ara és un govern que està format per diverses coalicions. Això es pot tornar a repetir. A no ser que la gent estiri amb trompa a votar PP i Vox, no? No ho sé. Que acabarà amb unes eleccions, segur.
4: Sí? Jordi?
3: Jo crec que les eleccions arribaran al final de la legislatura. El Pedro Sánchez continuarà així. Que qui les pot guanyar? No ho sé, però de fet és que no està passant res que no sigui falsetats, buscar raons per tot arreu, perquè la cosa està continuant i s'està governant
2: clar,
3: i s'està governant i les coses sempre poden anar millor, però indefinidament poden anar pitjor també. Però s'està governant i estem en una línia correcta dintre d'Europa. I no passar, al final, no passarà res. Passarà res. Hi haurà eleccions quan toquin i com totes les eleccions, doncs ja veurem què passa.
0: Conxita, què et sembla? Cap on anem?
4: Jo crec, evidentment, hi haurà eleccions el 27 perquè toquen. I, per tant, hi haurà eleccions. Jo penso que el PP s'ho hauria de fer mirar perquè el 23 ja van donar per sentat que guanyaven i inclús es havien repartit els sillons. Vull dir que ho tenim tan clar que era tot així. No va ser així i el PP continua exactament amb la mateixa situació. És a dir, per ells mateixos no avancen, no estan avançant, Vox s'ha aturat i l'esquerra jo crec que acabarà un moment que es doni compte de que nos estamos jugando mucho. I com que ens estem jugant molt, potser cal que ens posem les piles i que la gent surti a votar. Perquè a mi no em preocupa.
2: Sí, pot haver-hi una abstenció molt gran, eh?
4: El que em preocupa és que la gent surti a votar, perquè si sortim a votar, somos más. I ho dic així de clar. El problema és que la gent tingui la motivació suficient com per sortir a votar. I jo coincideixo amb el que deia en Jordi, de que el país, si treus tots aquests comentaris del PP i aquests insults i aquest continua degradació, estem funcionant bé? Hem obtingut reformes i millores que mai s'han obtingut. És que, de fet, quan hi ha hagut avanços socials, sempre ha estat amb un govern socialista, no ha estat mai amb la dreta. No. La dreta te paralitza. I ara te trobes en una situació en què, sí, és que hi ha tot un aparato judicial mediàtic en contra del govern i amb un acoso i derribo total i absoluto. I jo dic, hosti, chapó. Perquè el Pedro Sánchez, jo ja m'ho hagués anat.
2: Sí, sí. Perquè això no hi ha qui ho aguanti.
0: Salvador, per què has posat aquest tema?
1: Home, he posat aquest tema perquè me preocupa Madrid, però m'he deixat el tros que és si me preocupa Catalunya. L'avenç de l'Aliança Popular, de l'Aliança aquesta, és tremenda. És més forta que el propi Vox en el seu territori i, bueno, i Junts està que no el veig clar. Esquerra Republicana amb el problema de Junts, Esquerra Republicana, etc, el fet de que apoyi
2: el problema que té ara és amb en Rufián.
1: Amb en Rufián, etc, vull dir que me preocupa.
0: Molt bé.
1: Que serà un altre tema.
0: Per
1: proper dia que me toqui triar.
0: Gràcies, Salvador, per el tema. Gràcies per compartir aquesta estona de la tertúlia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, també.
2: Bon cap de setmana, Conxita.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
5: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
6: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí. Amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: bé, tombant l'informatiu de les 12 del migdia, arriba doncs un dels moments que el divendres el tenim realment doncs també esperant, especialment és un viatge al passat, ni menys ni menys, perquè hem considerat amb la nostra companya col·laboradora Meli Banyet, bon dia Meli.
1: Bon dia Rosa Maria.
0: Que amb ella podríem descobrir històries de la història que sovint ens deixen bastant bocabadats, veritat sigui dita, perquè són curiositats, són personatges inesperats, episodis sorprenents i detalls que potser mai ens havien explicat. I com sempre, amb aquell punt de sorpresa que ens fa preguntar, avui què ens portarà la Meli? I de què ens parlarà? Obrim la porta del temps. Meli, com vulguis, endavant.
2: Pues que avui comencem per la història de la Julie d'Aubigny.
0: Opa!
2: Francesa. Uh-huh. Il faut donner un cop de... Eh? Français.
0: Nota,
2: mon français. Julie d'Aubigny, l'âme au pain, espadachina que va conquerir l'òpera de París. Tu vas t'enquedant amb aquesta... amb aquesta...
0: Home, que ara jo, fliparàs. Jo me quedo amb l'espadachina.
2: Ara fliparàs, doncs.
0: Vinga, a veure.
2: Poques figures històriques reuneixen tants elements legendaris com Julie d'Aubigny. Va ser cantant d'òpera, duelista, professional, amant de nobles, de dones i aristocràtiques, no, fugitiva de la justícia, aventurera i una autèntica celebritat a la França del segle XVII. Estem parlant de l'any passat, eh?
0: Molt bé, eh? Però molt bé, aquesta dona, no?
2: Precisament va ser una trencadora. Ja saps que normalment m'agrada fer això, trencar una mica la història. Va viure durant el regnat de Lluís XIV, el famós rei Sol, que allunyava tothom, amb aquell sol solet, en una època caracteritzada per les rígides normes socials, el pes de la religió i el domini masculí a la vida pública. Va ser fort, vull dir, viure en aquelles èpoques, no en aquesta precisament, uh-huh, sinó anteriors inclús. Tot i això, Julie va desafiar totes aquestes convencions. Vestia sovint amb roba masculina, muntava a cavall, es batia en duel amb espadachins professionals.
0: Caramba.
2: I actuava als escenaris més prestigiosos de França.
0: Caramba!
2: La seva vida va ser tan extraordinària que encara avui és difícil separar els fets reals de les històries que la llegenda ha engrandit.
0: Noi! Quina dona, no? Mig home, eh?
2: Potent, potent. Oh, ja, no, ja veuràs, sí, una mica home, sí, perquè el que ve... Julie d'Aubigny, 1673, al 1707, coneguda també com la Maupin. No va ser només una cantant d'òpera, va ser una de les dones més extraordinàries, escandaloses i fascinants de la França de Lluís XIV. La seva vida sembla una barreja entre novel·la d'aventures, biografia d'una estrella de rock i relats de capa i espasa. A més, convé matisar que alguna cosa important avui se sol descriure com bisexual, o com una dona que va mantenir relacions tant amb homes com amb dones.
0: Veig-ho aquí.
2: Al segle XVII no existia la categoria moderna d'orientació sexual, però està àmpliament documentat que va tenir amants de tots els sexes. Poca broma. Uh-huh. Ella va tirar per davant perquè li agradava el sexe, el sexe i s'acabó. Vull dir, si amb tu, posa amb tu i si no, posa amb l'altre. I s'acabó. El seu pare, Gaston d'Aubigny, treballava al servei de Louis Lorraine Guizet, un dels nobles més influents de la França de l'època. Gràcies a aquesta situació privilegiada, Julie va créixer envoltada d'un ambient cortesà. Però, a la diferència de la majoria de noies del seu temps, no va rebre l'educació tradicional. Mentre altres joves aprenien costura, brodat i normes comportament, ella va aprendre esgrima, equitació, lectura i escriptura i protocol cortesà.
0: Bé, estava preparada tant per quedar amb homes com dones.
2: No, però no va aprendre les coses que les dones tenien d'aprendre, que era brodar i estar a la casa. No, ella va aprendre l'esgrima i tot el que
0: més. Més aviat també estirant amb masculins, no, Meli?
2: Exacte. El seu pare la va educar gairebé igual que els nois nobles de la cort, ja t'ho diu. Des de petita va mostrar una personalitat forta, rebel i independent. Vull dir, ja denotava ella que ella, segons quines coses, no eren per ella.
0: Amb aquest tipus de personatges, ara mateix m'ha vingut en ment, Ameli, doncs de veure-li la seva imatge, no?
2: Sí. Jo me la imagino també.
0: Sí, vull dir, perquè, esclar, dius, a veure, com te la pots...
2: Me la imagino amb un pantaló d'aquells de cuir, negre.
0: Sí, sí,
2: amb una,
0: també.
2: Sí, amb una casaca d'aquelles ajustades, sí. Amb la seva espasa aquí penjada, sí.
0: I d'imatge, què?
2: De cara, bé, maca.
0: Maca, no, maca. Jo sí, considero sí. Que té que ser una cara bastant una miqueta de...
2: Jo crec que sí, va.
0: Vinga, va, continuem.
2: Quan era adolescent va iniciar una relació amb el conte d'Armanyac.
0: Oh,
2: això també és un bon conyac, eh? L'Armanyac.
0: No tant.
2: És una bona bota, això és de conyac. Per evitar escàndols, el noble va organitzar el seu matrimoni amb un funcionari anomenat Sieur de Montpain. Vale. És a dir, que la va casar perquè quedés més o menys encoberta la situació, però ella amb el Mapan res de
0: mare
2: res.
0: Mare meva.
2: Tanmateix, Julie mai no va assumir el paper d'esposa obedient que la societat esperava d'ella. Al segle XVII, la situació de les dones estava marcada per una gran desigualtat respecte als homes. La majoria tenien poques oportunitats d'accedir a l'educació i la seva funció principal era ocupar-se de les llars, els fills i les tasques domèstiques. I s'acabó. Mm. Ja està. No aspiris a res més, no? Que no hi ha res més a fer.
0: Bueno, ella les devia dones ser depenien... d'un caràcter bastant
2: clar,
0: fort,
2: ella,
0: eh?
2: Ella sí, i alguna altra també. M'imagino que també alguna altra. Però pobretes aquestes, on anaven a parar? les dones depenien legalment i econòmicament del pare o del marit. I tenien una participació molt limitada a la vida política i social. A més, les dones tenien molt poca llibertat per decidir sobre el seu futur. Així és que poc després va abandonar el marit i va començar una vida aventurera. Julie va fugir amb un mestre d'esgrima anomenat Seguin.
0: Escolta-me, però aquell
2: Martí,
0: és el tercer, no?
2: Ara en Martí ens posarà una cançó que és molt identifica molt el que seria aquesta dona a Sur le ciel de Paris.
0: Vinga, va, a veure...

0: Ai, llavors, quina música més maca, no?
1: La francesa sempre és Edith Piaf, és meravellosa. A més m'encanta perquè pronuncia també
0: el francès.
1: Té aquella pronunciació forta. Doncs amb el Sagan aquest se'n va anar durant el seu viatge per França, cantava amb les tavernes, amb les fires, i bueno, doncs va fer una mica de tot. Es guanyava la vida com podia i demostrava les seves habilitats amb l'espasa.
0: Ai, mare.
1: En aquella època va començar a vestir ja habitualment amb roba masculina. El que dèiem, Ho feia perquè era més pràctica per muntar a cavall, viatjar i lluitar.
0: Era la seva
1: meta en aquell moment, no? La seva aparença sorprenia i escandalitzava moltes persones.
0: Clar, perquè, per exemple, el tema de pantalons...
1: En aquella època,
0: va costar que aquí d'implantar que anéssim amb pantalons, eh? Compte,
1: quan nosaltres érem joves, llavors ja vam començar a portar. Però portàvem de petites fandilles, que feia molt de fred amb el vestidet i la fandilla,
0: Sí.
1: És dir, que estem parlant de fa 4 anys.
0: Déu-n'hi-do,
1: si es va adelantar, 300 anys. La seva habilitat amb l'espasa es va convertir en una de les seves característiques més famoses. Les cròniques expliquen que derrotava regularment homes que la reptaven. Vull dir que, poca broma, Vull dir, tu, pues espera't que te vaig a fer.
0: Quina devia fer que la
1: reptessin, no?
0: Amb l'espasa, Déu-n'hi-do.
1: És que, ja, llavors, molts d'homes no podien acceptar que una dona fos millor combatent que ells. Evidentment, home, però Julià no semblava preocupar-se gaire per les convencions socials. Al contrari, gaudia provocant-les. A poc, la seva fama es va estendre per tot el país. Ara ve l'escàndol més famós. Més important. Aquest és probablement l'episodi més conegut de la seva vida. Julià es va enamorar d'una jove de bona família. Quan els pares de la noia...
0: Aquí es va canviar de sexe, ara. Sí.
1: Quan els pares de la noia es van descobrir la relació, van decidir enviar la noia a un convent. Mm. És el que feien, se la traien del mig.
0: Sí.
1: Però Juli, perquè això feia fa poc, que també es feia, aquí a Espanya.
0: Sí, oi tant. No, sembla que encara es fa alguna cosa d'aquestes.
1: Doncs igual també, exacte. Però Juli no estava disposada a renunciar-hi. Segons les cròniques, va ingressar al convent disfressada de novícia. És que, de veritat, posteriorment, aprofitant la mort d'una religiosa, hauria col·locat el cos a l'habitació de la seva estimada i hauria provocat un incendi per facilitar la fugida de totes dues.
0: Déu-n'hi-do,
1: Quina trapella,
0: Una
1: trapella total.
0: Aquest
1: episodi li va comportar greus problemes amb la justícia.
0: Clar.
1: Va ser condemnada en absència... Sí, la van jutjar, ella no hi era, però la van jutjar i es va convertir en una fugitiva. Ojo, allí aquí el dato ja era més punyeter.
0: Home, perquè ella sabia que si directament iria, doncs, decapitada o vés a saber quin sistema ho feien,
1: encara, no? Encara no existia la guillotina, va ser posterior, però Encara avui els historiadors discuteixen fins a quin punt els detalls d'aquesta història són exactes. Una altra història famosa explica que Julie va assistir a un ball aristocràtic vestida d'home. Durant la festa va besar amb una jove noble davant de tothom. I tres homes es van sentir ofesos, evidentment. I la van desafiar.
0: Ja està.
1: Pues va espadeixer
0: un darrere l'altre.
1: En tots els va guanyar tots tres. Ella va sentar al repte, van sortir al jardí i, segons la llegenda, Juli els va derrotar un darrere l'altre. T'imagines? Jo és que dic, me va flipar com estava llegint la història. Dic, aquesta t'ha de ser molt bona per explicar-la a la ràdio. L'episodi va augmentar encara més la seva fama, però Juli no només era famosa per les seves aventures. També posseia una veu excepcional. Va ingressar a la prestigiosa Acadèmia Royal de Músic. Ojo, la principal institució operística de França. Allà va destacar ràpidament gràcies a la força de la seva veu, la seva gran presència escènica, la seva capacitat interpretativa i el seu carisma.
0: Ai, per favor, no.
1: Es va convertir en una de les artistes més admirades del moment.
0: Escolta'm, aquesta dona va enredar tothom,
1: Sí.
0: És que ara anar explicant-me tot el tema...
1: Per això jo et deia que t'he de ser guapa, perquè tothom es va... enamorar d'ella, precisament.
0: Sí, també és cert.
1: És a dir, jo crec que tothom en aquella època, sobretot les dones, devien estar dient, aquesta és de trencar el motllo. Anem a seguir-la, no? El públic l'adorava i això resultava sorprenent tenint en compte la seva reputació d'aventures idolista. Julie va mantenir relacions amb homes i dones al llarg de la seva vida. Vull dir, ella no, el que deia, ella no tenia problemes. Ella volia estimar. Era igual a qui estimar.
0: Estimar, bueno, però escolta, també seves... li agradava lluitar.
1: Sí, això també. Ah. Si li posàvem traves, clar, doncs ella se l'estreia del mig lluitant i llavors ja pots contest, seguir el seu premi.
0: Sí, sí, sí.
1: Les seves aventures amoroses eren motiu constant de comentaris a la societat parisenca. Imagina't tu los corrillos de la societat en aquell moment. Sí. Has vist la tal, la Mopan, com se passa, tal i qual, igual que ara fem amb la Pantoja.
0: Sí, sí, sí, oi tant.
1: Això ve al cas també. Avui moltes persones la consideren una figura pionera de la llibertat sexual i afectiva. Vale? És un icono, està bé. El que sí sabem és que Julie estimava sense preocupar-se gaire de les convencions del seu temps. Els darrers anys de la seva vida són menys coneguts. Ara escoltarem una altra cançó que es diu Je ne regrette rien,
0: no,
1: que vol dir
0: aquesta...
1: Je ne regrette rien, vol dir no me arrepiento de nada, vol dir que per això ella la va cantar.
0: A veure, l'escoltem, que és molt maca, que també
1: és Mireille Mathieu, que és la segona de Edith Piaf.

0: maco, que maco.
1: Bueno, la cançó aquesta ha fet, ella ha fet l'honor de dir que no s'arrepentia de res. Mm-hmm. Per tant, ole, ella, amb totes les seves conseqüències viscudes, que van ser moltes. Què volies dir, me va, digues?
0: No, no, si no, no, estava encara mentalitzada amb la cançó, estava posada amb el tema aquest, que és molt maco.
1: Bueno, doncs, diverses fonts indiquen que va viure una intensa relació sentimental amb, aquesta és una altra, Marie-Louise Thérèse de Semneterre. Uh-huh. La ruptura d'aquesta relació sembla que la va afectar profundament. És a dir, que d'aquesta devia estar molt enamorada. Mm. Cap al 1705 va abandonar l'escenari.
0: Fins aquí rebo.
1: Es va retirar de la vida pública, va morir al 1707 amb només 33 anys.
0: Ai.
1: Mala guanyada, no?
0: Oh, i tant.
1: Podria haver disfrutat més de la vida.
0: Oh, i tant, oh, i tant. Bueno, però jo suposo...
1: Bueno, el poc que va viure...
0: Ah, ara, anem aquí.
1: Va, obrim el vano per veure que 33 anys ben aprofitats, no? D'un-hi-do, el que va arribar a fer en 33 anys. Bueno, doncs ja... devien dir des de dalt, bueno, ja és prou.
0: Sí, doncs
1: i
0: tant.
1: Ja toca pujar dalt.
0: Traiem-la ja d'aquí aquest món perquè aquesta dona...
1: Que ja
0: bueno,
1: ha fet prou sí, de les seves, sí, no? Sí, sí. La causa exacta de la seva mort continua sent desconeguda.
0: Mm. Igual, igual amb un repte d'aquests d'espadatxins...
1: No, si s'havia retirat ja...
0: Ja s'havia retirat.
1: Sí, doncs se suposa que igual alguna malaltia, vete a saber, eh? Mm-hmm. En aquells moments, tant homes, dones, tal qual, malalties...
0: De totes maneres, sembla que va anar més en dones, eh?
1: Podia ser que sí. Els historiadors coincideixen que alguns aspectes de la seva vida estan ben documentats. Va ser una destacada cantant d'òpera. Va participar en diversos duels. Va mantenir relacions amb homes i dones. Va desafiar les normes socials del seu temps, però altres episodis podrien haver estat exageradament amb el pas dels anys.
0: Mm.
1: La història del convent... potser no era tant...
0: Ai, la sèrie del convent, això ja és perquè ho veiem en alguna pel·lícula,
1: A través dels anys s'ha anat millorant la història, i potser era una petita cosa, i llavors al final és el que és, no? La història del convent, els tres duels consecutius, sembla ser que potser tampoc no van ser, diverses aventures espectaculars atribuïdes a la seva figura, potser que tampoc, com passa sovint amb personatges tan singulars, la realitat i la llegenda es va acabar barrejant. El seu llegat. Actualment, Julie d'Aubigny és recordada com una de les dones més extraordinàries del barroc francès, això sí, una gran cantant d'òpera, això que també, una excel·lent espadatxina, que també, una figura vinculada a la llibertat personal i afectiva,
0: oh, i tant,
1: i un símbol de rebel·lia davant les normes imposades, que també,
0: també això també. També.
1: Doncs
0: també.
1: Això...
0: Déu-n'hi-do, això, una dona en els que temps, en aquesta època,
1: ser,
0: vull dir que...
1: És que tenia d'estar traient-se tots els paparazzis de l'època, en aquell moment,
0: veritat,
1: pobreta.
0: De veritat, esclar,
1: també la devien seguir, no? Doncs la seva història continua aficionant perquè va aconseguir viure segons les seves pròpies regles. En una societat que intentava limitar constantment la llibertat de les dones, cantant d'òpera, duelista, amant, fugitiva i celebritat, va desafiar les convencions del seu temps amb una valentia excepcional. Més de 300 anys després, la seva figura continua a captivar-nos perquè representa una idea universal, la lluita per viure en llibertat i autenticitat.
0: Molt bé.
1: Doncs aquest és un homenatge especial per la Julie Maupin.
0: Sí, perquè com has anomenat el nom, jo m'he quedat així una miqueta bocabadada, perquè dic, a veure...
1: És que jo mateixa tampoc l'havia sentit mai, la seva història és la història que va arribar al meu baúl de los recuerdos i vaig obrir i vaig trobar-la.
0: M'encanta.
1: Aquesta m'encanta, aquesta la tenim de dir. Ara escoltem Les Champs-Élysées de Joan Dassin, que aquesta és una altra francesa que t'agrada.
0: Molt bé, gràcies, Meli.
1: De tu.
0: Divendres t'esperem, eh?
1: D'acord, doncs ja hi serem.
0: Adéu, bon dia. Gràcies.

0: Avenue des Amours.
1: Ràdio Tordera.
2: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Tordera.
6: Ara i aquí,

0: Doncs bé, a Ràdio Tordera ens agrada donar veu, i en aquests moments així serà, a persones que des de la senzillesa i la passió mantenen viva la màgia de la cultura. Persones que, sense ser actors professionals, s'endinsen a l'ànima de grans obres teatrals per interpretar en moments emocions i paraules que travessen el temps. Ho fan amb seriositat, amb respecte i amb una estima immensa. Jo ho palpo cada dia, cada moment. Per aquest art de transmetre vida damunt d'un escenari, i ara, en aquests moments, mitjançant els micròfons de la ràdio. Perquè el teatre, la interpretació, és molt més que representar. És emocionar, és recordar, és convertir. I avui, des de la ràdio, volem fer-vos amb aquests polifacètics que han estat al nostre costat durant tota aquesta temporada tardor-hivern, aquest petit homenatge, i novament obrirem els micròfons perquè la seva veu i la seva passió arribin ben lluny. Que la ràdio soni amb força, amb aquesta calidesa que ens donen cada setmana i amb aquesta bona companyia. Lluís, que el tinc aquí ben a prop, doncs ens presentarà el grup que tenim aquí. Ui, que bé, avui són tots, eh?
1: Sí, avui sí. Abans de res, celebrem, Rosa Maria, que puguis estar aquí amb nosaltres.
0: Ah, vale, gràcies.
2: Sí.
1: I que et puguis recuperar el més aviat possible.
0: Mira, la pota a l'aire i vinga. Vale. Gràcies.
2: Sort dels ànims que tens.
1: Mira, programació del 19 de juny, que és avui. Estimats i fidels oients de Ràdio Tordera, avui tornem a l'activitat més habitual d'aquest grup de polifacètics. Dintre de l'espai, ara i aquí, en viu i en directe, us oferirem l'obra Enriquet, el del plomall, d'autor desconegut. Com que no hem pogut parlar amb l'autor anònim, no sabem del cert en quina època es passa tot plegat. Però al parlar de Minuet i altres balls, suposem que es refereix al període de Napoleó, aquell que amagava sempre la mà, després de llançar la pedra, o el que és el mateix, després de les seves malifetes, molt habituals, per cert. L'obra que us oferim avui té un elenc de lo més selecte. Per ordre d'aparició, fa de marquesa de Galta, Florida, la Rosa. En Lluís, un servidor, farà de Papacurt. I l'Assunci, de Miralda. De Riquet anirà en Quim, que se les veurà en tamborinaires i fabriolers, entre altres. La Pilar farà de Florinda, amb un canvi de registre més que notable a partir de la segona part, per acabar amb la Teresa, que interpretarà el paper de Sabiana, l'última aparició. La narració anirà a càrrec de la Maria, que de forma magistral ens situarà dins d'aquesta obra tan divertida. En resum, i sense avançar esdeveniments, el príncep Riquet cerca muller i vol triar entre totes les princeses del regne. Això crea situacions molt curioses que anireu veient. Esperem que tot plegat gaudiu d'aquesta comèdia breu i volem que us deixi un bon gust de boca abans de començar les nostres vacances d'estiu. Per acabar d'omplir aquest espai, la Teresa ens llegirà el poema La Sardana, de Josep Maria Xirinacs, amb motiu de la Diada Universal de la Sardana, que va ser el passat 16 de juny. Avui estem aquí tots els polifacètics, a excepció d'en Pere, que gaudeix d'unes merescudes vacances, i de la Maria Dolors, que s'està recuperant poquet a poquet de la seva afonia. Des d'aquí una abraçada per ells. Que tingueu un bon dia i gràcies per escoltar-nos.
3: L'historieta comença en el saló de la marquesa Galta, Florida.
4: El príncep Riquet m'ha promès que assistiria a la meva festa.
1: El príncep Riquet, heu convidat?
3: I no us fa una mica d'angúnia tan lleig?
1: Perquè de lleig se'n pot ser una mica, però és que tant.
3: Amb aquell nas tan llarg.
1: Més llarg que un dia sense pa.
3: I amb aquelles orelles de pàmpol.
1: Sí, que semblen matamosques.
3: I amb aquells cabells en forma de plomall.
1: Talment com si fos una puput.
4: Ara que ben mirat, li deu anar bé per trencar la... per treure la pols, vaja.
1: Això sí, de pràctic, ai, sí que deu ser-ho.
4: Ah, sí, sí. Bé, tu, Riquet.
1: Riquet, el del plomall.
4: Ja podem riure ja, però val més ser lleig que fer safareig.
1: Ben pensat, trobo que teniu tota la raó. El príncep no és bon mosso ni ben plantat, però parla com els àngels.
4: I és més intel·ligent que tots els savis de l'acadèmia.
1: Sap de gramàtica, de botànica.

0: llarg, celles molt negres, i du els cabells del davant en forma de plomall, i camina encongit i amb les cames tortes.
1: Benvolguda marquesa, deixeu-me que us doni les gràcies per la vostra amable invitació, tan amable i gentil com vos mateixa.
2: Ai, gràcies, príncep Riquet.
1: Permeteu-me que us digui la meva satisfacció de veure la vostra presència que alegra aquesta vetllada.
2: Per mi també és una gran satisfacció disfrutar de la vostra presència.
1: Senyors Papa Curt i Miralda, gràcies per la vostra assistència.
0: Els hi fa una petita reverència.
3: Benvingut, príncep Riquet.
0: I li fan una gran reverència.
1: Doncs sí, estimats amics, estic molt content de veure-us, perquè potser trigaré a tornar-ho a fer. Me'n vaig a terres llunyanes, a Corramont, i no sé quan tornaré.
2: Oh, príncep Riquet, quina sorpresa! I com és que em preneu aquest llarg viatge?
1: Perquè em convindria casar-me aviat. He de cercar muller i vull conèixer totes les princeses de la terra per poder triar millor.
3: Això, príncep, n'heu de triar una que sigui digna de vos.
1: Cal que ella sigui digna de mi i que jo sigui digna d'ella. La dignitat que un es mereix es mesura per la que un té. I no és digna d'un mateix si no és digna de ningú.
2: Ai, no la trobareu, príncep. Una princesa digna de la vostra intel·ligència.
1: Us obreixo l'elogi, senyora, que no sé si m'ho mereixo, però sí que us puc dir de que quan vaig néixer la meva mare plorava perquè jo era tan lleig i esgarrifós.
2: Oi, ara?
1: Esparracat i mal forjat.
3: Voleu callar?
1: Imperfecte i botorut.
2: Però què esteu dient?
1: Cama curt i fastigós.
2: Ni parlant-ne.
1: Mira, una fada generosa em va fer el do de poder transmetre tot el meu talent a la persona que estimés. I me'n vaig a trobar aquesta persona. Us dic que no tindré repòs fins que no l'hagi trobat. Doncs, adeu-siau, amics. Adeu-siau.
2: Senyor, ens permeteu acompanyar-vos en el vostre llarg viatge?
3: Seria per nosaltres un gran honor.
2: I al mateix temps, vetllaríem perquè no li manqués res.
1: Gràcies, amics. Doncs sí, us permeto que us uniu al meu sèquit.
4: Moltes gràcies,
0: príncep Riquet. En un saló del palau del rei de Virondanna, el príncep Riquet i els seus acompanyants coneixen a la princesa Florinda, bella com una estrella, i a la princesa Saviana, lletja com un pecat.
3: Oh, princesa Florinda, amb vos ha sortit el sol.
5: Tinc picó!
0: I es grata el clatell i l'esquena.
6: Sou com una estrella que ha baixat del cel.
5: Quin berruga més divertida que teniu al costat del nas.
6: Ai, el vostre somriure, princesa, és com una rosa vermella que bada.
5: Sí, bada? No menja. Elis. Cibada, no menja.
3: Si us ve de gust fer un passeig pel jardí...
2: Ai, veureu com les flors es tanquen, es tornen pàlides al vostre costat.
3: I com l'aigua del Bassiol es deleix per reflectir la vostra bellesa.
5: I em compareu a una paperina de patates fregides? Ui! Oh, quina punxada! M'he punxat amb una agulla de cap!
7: Heu d'anar en compte amb les agulles, germana meva, que us podrien fer mal de debò.
6: Princesa Saviana...
0: Els tres li fan una gran reverència.
7: Són ben amables de venir-nos a saludar i fer companyia, senyor Papacut. Porteu una gorra de vellut molt bonica i us escau la mar de bé.
3: Celebro molt que us agradi, princesa.
7: És veritat que us dediqueu al noble art de fer sonar la viola? Algun dia caldrà que ens mostreu la vostra habilitat.
3: Estic a la vostra sincera disposició, senyora.
7: I vos, Miralda, Sembla que danseu meravellosament, com les fulles dels arbres quan se les

0: endur el vent de la tardor. Espero que aviat ho podré comprovar.
1: Serà un honor per mi, princesa.
0: Us agraeixo de cor. Ara me'n vaig a fer una volta pel jardí.
2: Si no us fem gaire nosa...
3: Voldríem que ens permetéssiu el goig de fer-vos companyia.
4: Surten tots al jardí i la Florida es queda sola i es posa a plorar. Tot seguit entra el Riquet i la veu.
5: M'han deixat sola. Sola, com una miloca. Perquè sóc meva neta com que vas. Només he dit batiera i tothom s'aparta de mi.
6: No ho comprenc, senyora, que una dama de la vostra bellesa pugui estar tan trista com vos esteu. Perquè us puc dir ben dit del cert que encara que jo no he vist una infinitat de noies boniques i tan boniques com vos, no n'he vist mai cap.
5: Ai, sou molt amable. Sí, molt amable. Gràcies.
6: La bellesa, senyora, és la millor qualitat que pot tenir una dama. I quan té aquesta qualitat, ja no es pot desitjar res més.
5: Això ho dieu perquè sou més aviat lleig, oi? Sí. Però... potser valdria més que jo no fos tan bonica. Ni tan curta de gambals com tinc la desgràcia de ser.
6: Res no indica tant el talent com creu que un no se té. I resulta així que com un més poc creu tenir-ne, més entén realitat.
5: No sé pas res de tot això que dieu. Només sé que sóc beneita com un cas i que d'aquí ve la pena que mata.
6: Doncs, senyora, si és això el que us fa estar trista, jo tinc la manera de posar fi al vostre dolor.
5: Què dieu ara?
6: El que sentiu, senyora.
5: Voleu dir?
6: Vull dir.
5: De debò?
6: De debò.
5: Com si es pot saber?
6: Perquè tinc el poder, senyora, de donar talent com vulgui a la persona que jo estimi. I com que aquesta persona sou vos, senyora, podreu tenir tot el talent que us pot posseir. Només caldria que us caséssiu amb mi.
5: Em feu quedar parada?
6: Quedeu-vos parada, però només penseu en el que acabo de dir, perquè tornaré aviat a demanar la vostra resposta.
4: Enriquet surt tot fent una reverència i entren la Sabiana, la Miralda i en Papa Curt.
0: No em negareu que les meves roses són les més boniques de totes les flors, tant per les seves formes i els seus colors meravellosos com pel seu perfum delicat.
2: Teniu tota la raó, senyora.
3: Les vostres paraules són molt acertades.
1: I molt ben dites.
4: Entra la Florinda.
7: L'inconvenient de les roses és que també tenen espines i punxen d'allò més.
4: Tots es giren i la miren sorpreses a la Florinda.
3: Com dius, senyora?
1: Sí, això també és veritat.
2: No es pot pas negar.
0: Això no priva que la rosa sigui la més bella de totes les flors.
7: Certament, germana meva. No us puc dir pas el contrari. Només volia posar les coses al seu lloc. I el mèrit que tenen les coses més altes no ens ha de fer oblidar els seus defectes i el mèrit de les més humils. No us sembla vos, senyor Papa Curt?
2: Sí, senyora. Teniu tota la raó.
7: I vos? No ho veieu així, senyora marquesa?
3: Ho veig tal com vos ho veieu, senyora.
7: En canvi, vos, Florinda, pel vostre posat, em sembla que opineu altrament.
1: Oh, no, princesa, opino el mateix.
7: Ai, doncs si tots opineu igual que jo, segur que dec estar equivocada, no?
4: Tots es queden una mica desconcertats.
7: No feu aquesta cara, que ho dic per riure. Per cert, Papa Curt, és cert que la vostra gorra és molt bonica, però potser la dueu una mica massa de gairell, no?
2: Podria ser. Podria ben ser, senyora. Rectificaré la posició.
7: I ara aquí caic. Us voldria felicitar per la vostra habilitat a tocar la viola. però us faria observar, si no us sap greu, que les notes altes aquest dia us sortien una mica desafinades.
2: És que se'n va afluixar una corda, senyora.
7: I vos, Miralda, no es pot negar que sou una gran dansaire. Sou la reina de la gavota i de la contradansa, de la gija i del rondó. Però aquests minuets, senyora, aquests minuets, ai...
1: Sí, no, encara no. Vull dir que potser...
7: Però tampoc no cal que patiu, eh? Es pot ser una gran senyora i no ballar del tot bé un minuet.
1: Sou molt amable i gentil, princesa.
3: Les vostres paraules estan plenes de seny i de gràcia. Només la vostra bellesa iguala el vostre talent, senyora.
2: Sempre als vostres peus i a les vostres ordres, senyora.
3: Sempre al vostre servei.
4: En el moment que van a sortir, es recorden que també hi ha la princesa Saviana. I tornen enrere i fan una reverència precipitada i se'n van. La Saviana, tota enfurismada, surt. La Florinda es posa a riure divertida i entra el Riquet.
6: Senyora, ja em torneu a tenir aquí.
7: Oh, mira qui hi ha, el cavaller del plomall.
6: Sí, que ve a buscar la vostra resposta. Us vaig demanar que us caséssiu amb mi.
7: Us he de confessar que no sé pas si m'hi decidiré.
6: Ara sóc jo que em quedo parat.
7: Ja m'ho crec, però us parlaré francament. Quan jo era curta de gambals, no em vaig decidir a casar-me amb vos. Com voleu que ara, que gràcies al talent que m'heu donat, sóc més exigent, prengui aquest determini? Si realment us volíeu casar amb mi, vau fer mal fet de donar-me seny i enteniment i fer que hi vegi més clar que abans.
6: Ja sé que sóc lleig com un carbassó, que em fa angúnia de mirar-me. Però digueu-me una cosa, deixant de banda la meva lletxó, hi ha res en mi que no us agradi? Jo sóc el príncep Riquet. No us acaba de fer el pes la meva condició, el meu talent, les meves paraules, la meva manera de ser?
7: Tot el que m'acabeu de dir m'agrada i em satisfà.
6: Doncs, si és així, prou que seré feliç, perquè vos em podeu convertir en el més seductor dels homes.
7: Oh, i això com pot ser?
6: Heu de saber que la mateixa fada que em va concedir el do de fer tornar intel·ligent a la persona que jo estimés, us va donar a vos el poder envellir la que sigui objecte del vostre mort.
7: Si és així, desitjo de tot cor que us convertiu en el príncip més ben plantat i seductor del món.
4: Li passa la mà per la cara com si l'acariciés i així li treu el nas i els altres postissos que li donaven un aspecte lleig i grotesc. Alhora en Riquet, que fins ara havia anat guerrell, es redreça i, agafant la mà de la Florinda, li diu...
6: La felicitat inunda els nostres cors. Cuiners, pastissers i rebosters, prepareu un gran àpat que se celebrarà un casament com mai no s'ha vist cap de semblant. Guarniu la sala, tapissers, drapers, joiers i jardiners, que hi ha d'haver festa grossa, pompa i solemnitat. Juglars, trobadors, músics, tamborinaires i flaviolers, aplegueu-vos amb les vostres melodies i les vostres tonades i la vostra gresca i la vostra gatzara per festejar el casament de la princesa Florinda i d'en Riquet, el del plomall.
4: Mentre en Riquet fa el seu darrer parlament, han anat entrant tots els altres, que al final diuen cantant.
8: Anirem a casament amb la suor i el cor content. S'uniran eternament la bellesa i el talent. I que vingui força gent, que es farà molt lluïment. Visca els nuvis! Visca!
2: I ara, a continuació, la Teresa ens llegirà un poema de Josep Maria Xirinacs, titulat La Sardana, amb motiu de la Diada Universal de la Sardana, que es va celebrar el passat 16 de juny. Endavant, Teresa.
0: Rodona, sense presidències, sense darrers llocs, tancada, comunitària, íntima. Oberta a tots els que hi vulguin entrar, sempre creixent. Rigorosa, amb una llei pròpia, tot comptat i amidat. Assenyada al principi amb serenor i mesura, arreujada al final folla i disbauxada. Inspirada per un mestre que no es veu, que no balla, que no vol lluir-se. Animada per una cobla enlairada que no està de festa sinó de servei. Festiva per a tot el poble que dansa joiós. Delicada, els peus de puntetes, els dits enllaçats. Dona i home, dona i home, amb dos iguals sense privilegis. El cor dels pobles i ciutats, al bell mig de la plaça Major. Així vull que sigui la meva pàtria. Així somio la companyònia universal de tots els homes.
2: Molt maca, molt maca.
9: I bé, doncs, els polifacètics se'ns en van de vacances, eh? Eh? Sí. Us en aneu de vacances, sí, eh? Això no pot ser, eh? Ens trobem a faltar.
2: Sí, no, nosaltres també, sí, perquè estem molt bé aquí.
6: Hi ha alguns que ja ho estan, de vacances.
9: Sí. Ah, sí? Qui? Sí, qui? Qui? Pere. Deixa-la anar amb en Pere. Eh?
2: El tenim al Albacete.
9: Al Albacete? Ai, mira tu, que bé.
2: Una navalla.
9: Oh, ja és capaç, eh? Ja és capaç. Molt bé, jo us dono el micròfon doncs per dir alguna cosa a l'audiència, ja que no ens tornarem a retrobar segurament. Sí que potser enregistrat posarem alguna cosa durant l'estiu. Però vosaltres en directe fins potser al setembre segurament ens tornarem a retrobar. Rosa, vinga, digues alguna cosa a l'audiència.
10: Bueno, estic molt ben aquí, estic molt contenta de que ens pugueu sentir cada divendres, escoltar, vaja, que ens escolteu, sisplau, perquè almenys fem sí, tordera, fem ràdio i fem de tot. I molt bon estiu, vacances no, perquè en tenim tot l'any, però bon estiu, passeu-vos bé i una abraçada per tots.
9: Teresa, vinga, va.
0: Doncs jo estic encantada d'estar aquí amb vosaltres, som un equip molt ben avingut, aquí no mana ningú, ni fa cas ningú. Aquí ens ajuntem i ho passem bé i després, doncs, gràcies perquè ens deixeu retransmetre-ho a tots els nostres oients.
9: Sempre gràcies a vosaltres. Sunci, Sunción.
11: Sí, jo també, que tinguem tots plegats un bon estiu, que al setembre puguem ser-hi tots, la Pilar, la Maria Dolors, tot el grup de polifacètics i en especial... Recordo que demà, no sé si demà o no, demà passat, serà el teu sant, Lluís?
12: Sí.
11: Sant Lluís Gonçaga, no? Doncs que tinguis un bon sant, també.
9: Lluís, vinga.
2: Doncs us trobarem a faltar. A veure, ho fem tot molt a gust, ens ho passem bé, què més podem demanar? Aprenem i sabem que ens escolteu, que això ja ens alimenta. Ja ens dona motiu més que suficient per seguir amb el programa.
9: Maria, va.
4: Jo només tinc a dir gràcies a Ràdio Tordera per deixar-nos expressar i divertir-nos molt. Gràcies per tot. Ja està.
9: Pilar, vinga.
5: Jo també faig el mateix que la Maria. Moltes gràcies a Ràdio Tordera, primer per donar-nos aquesta mica d'espai per fer això. Després dir que ens ho hem passat molt bé preparant les obres i que tenim un gran respecte pel públic i intentem donar exactament el millor. Ens ho ensegem una vegada, si no tres i si no quatre. Si no estem a l'altura, perdoneu-vos-ho, però la nostra... El que volem nosaltres és que passin un rato distret. Uh-huh. Això és tot.
9: Joaquim, va dir que ha sigut un de l'última inquisició, va, clar, molt bona.
6: Jo sóc el novell de la vinga, colla, va. I només ja dic que donar les gràcies a Ràdio Tordera i als polifacètics per donar-me aquesta ocasió per poder interpretar coses que, entre cometes, de jo ja havia fet, però aquí també m'ha agradat molt. I doncs, bueno, vull dir, agrair a tots Polifacètic, Ràdio Tordera i la gent que ens escolta, eh? I que la gent i Ràdio Oients que passin un bon estiu.
9: Escolta'm, a veure, quin ha sigut el moment més complicat que heu tingut durant aquesta temporada, que dieu, mira, és que jo aquí, a veure, em vaig patir molt, mira, ho esteu fent una cara, que us estan mirant, eh? Feu una cara, volguem dir, no.
2: A veure, no. Clar que hi ha diferències, sí, a vegades, sí, però les polim, dir. Sí, les polim, però... vull dir, venim a passar-nos-ho bé.
5: A mínimes.
2: i posem el millor que podem de tots nosaltres.
6: A mi em van dir que vingués perquè tenien un paper petit que no sabien a qui donar.
2: I la vam encertar.
6: I resulta que quan vaig venir aquí em van donar el paper principal. Vull dir que vaig quedar acollonit.
5: Ah, però qui et va ajudar molt? Qui et va ajudar
6: tots,
5: molt?
6: Tots.
5: No, la teva dona.
10: Ara, jo anava a dir-ho.
6: Però tots em vau ajudar molt i em vau fer molt de recolzament i vaig tirar endavant.
10: Molt bé, això és bo. I sempre doncs és bo quan podem tenir la Maria Dolors, com dieu, aquí.
6: Sí.
10: I també, doncs, en Pere, si ens escolta, potser ens està escoltant.
2: Escoltarà després.
10: És una mica difícil, per això. Que disfruti. Okay. Ja tornarem. Molt bé, doncs fins aquí hem arribat. Gràcies.
12: A vosaltres.
10: Gràcies. Una setmana més de rialles, de converses, d'històries, música i aquell punt de bogeria que fa que Ràdio Tordera mai sapiguem ben bé com comencem. Això us ho dic jo perquè sóc jo qui preparo els guions. Però sempre acabem amb ganes de més. Hem suat la samarreta, hem fet volar idees, hem rigut, hem pensat i, sobretot, hem compartit estones com aquesta que va a la nord. Ara toca baixar una mica el volum, carregar piles i preparar-nos per tornar amb més canya que mai. Gaudiu del cap de setmana, companys, audiència, feu bondat o no massa. No. Sigueu feliços, balleu, estimeu i si feu alguna trapelleria que almenys sigui divertida. Nosaltres tanquem paradeta per aquesta setmana, però només fins a la setmana vient, i que la vida us soni ben bé. Aquest és el meu desig a l'hora de tancar guions per aquesta setmana. Adéu-siau, amics. I ens n'anem ja directament amb el sorteig, diferència d'aquesta botiga de xutxes Alissa, i que ve demanem amb el Lluís, que es diu un número.
2: Sí.
10: No el tinc aquí, espera't un moment, Lluís, perquè la dona aquesta vagi una mica tabada.
2: Ho tens?
10: Sí. A veure, de l'1 al 52.
6: A 22.
2: 33.
6: Ah. El 22.
10: Se'n va per la Beli, eh? Vull dir, es posa així un nom tot guai, i ella té doncs aquest obsequi de xutxes Alissa. Venir-lo a buscar.
2: Jo faré una nota que ve al cas.
10: Vinga.
2: A veure si sabeu tots quin és el país dels Estats Units on hi ha més càries infantil. A Massachusetts.
10: Molt bé. Això, l'Alissa, doncs, és dedicat ben bé amb ella, aquesta botiga de xutxeries que tenim aquí. Doncs bé, amics, dic el que he dit, feu bondat o no massa, jo us aconsello que no en feu gaire, i sigueu ben feliços, balleu, més que tot, estimeu, i que la vida us soni ben bé. Fins la propera setmana. Adéu-siau, amics.
13: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Desmantellen una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel de Tordera. L'operatiu policial a Salda, amb quatre persones investigades, i el desmantellament d'una infraestructura preparada per a cultius de grans dimensions. Som divendres 19 de juny de 2026, us expliquem també, ho fèiem ja ahir la tarda, un autobús de línia xoca contra un immoble a l'avinguda Montseny al veïnat de Sant Pere sense provocar ferits. Diversos tècnics han analitzat i valorat l'estabilitat estructural de l'immoble i s'ha donat assistència als veïns afectats. Comencen les festes al veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí. A partir d'avui fins al 24 de juny es celebraran unes festes que recuperen actes històrics com el sopar popular i reforcen els vincles amb el poble germanat de Torbizcón. Escoltem una de les membres de l'organització, la Vanessa García.
2: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: El Teatre Clavé es vesteix de gala per al concert de final de curs de l'Escola de Música. Serà avui a partir de les 7 de la tarda i demà obren les piscines municipals de Tordera. Un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes des d'ahir 3 fins a quart d'ESO. A banda, en cas d'onada de calor decretada per la Generalitat, la piscina serà gratuïta, ho avançava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: La piscina serà gratuïta, ja ho vàrem fer així l'any passat també, que quan es dictamini per Generalitat onada de calor en el nostre terme, doncs també serà tindrà gratuïtat.
1: Castor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertran. Aquest dissabte l'activitat és gratuïta, oberta a tothom, i es demana als assistents evitar llums blanques. Josep Pujol és president de l'entitat.
4: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin quatre dades més bàsiques del que veurem.
1: La tercera volta ciclista a Catalunya femenina tallarà avui el trànsit de Tordera. Les carreteres afectades seran la Girona 512 i la Nacional 2. En concret, els talls es preveuen entre un quart de 6 i 6 de la tarda. I arriba aquest dissabte la competició benèfica de CrossFit Tordera a favor de l'entitat AEDSEO. Ens en parlava un dels organitzadors, Marc Larriba.
5: Després dir-vos que el dia 20 no només tindrem una competi, que pot venir tothom, que tindrem allà un tatuador, tindrem food truck.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, situació meteorològica que continua sense novetats, amb alguns núvols aquest matí, però poc importants. Ambient xafogós, temperatures mínimes que han pujat, les màximes més o menys com ahir, o també un pèl més altes. De moment encara ratlla, però pujaran més aquest cap de setmana i sobretot de cara a la setmana vinent. Per tant, la calor serà la protagonista, la forta calor serà la protagonista dels pròxims dies i de la pròxima setmana. Arribarem a un Sant Joan marcat per l'estabilitat, és a dir, que no hi haurà precipitacions aquí a la costa, però sí temperatures molt càlides. Probablement dimecres que ve s'iniciarà una onada de calor pròpiament dita, tot i que la calor ja fa dies que ens acompanya i encara ens continua acompanyant durant les properes jornades, però a partir del dia de Sant Joan ja parlarem d'una onada de calor amb temperatures que estaran molt per sobre del que tocaria, fins i tot superant els 34-35 graus a la franja costanera i els 37-38 graus cap a l'interior de la comarca.
1: Un informatiu que avui completarem amb una nova edició de l'alcaldessa Respon amb la presència de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

La col·laboració entre cossos policials ha permès assolir un nou èxit en matèria de seguretat al municipi de Tordera, gràcies a un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil i el suport de la policia local de Tordera. S'ha aconseguit desmantellar una plantació de marihuana situada en una finca del veïnat de Sant Daniel. L'actuació ha permès intervenir aproximadament 200 plantes de marihuana i una infraestructura preparada específicament per a cultius de grans dimensions. El dispositiu ha finalitzat amb resultats positius per la investigació, amb la detenció de dues persones i la investigació de dues més, totes elles acusades d'un presumpte delicte contra la salut pública. Des del consistori destaquen que la coordinació entre les diferents administracions i cossos policials és clau per garantir la seguretat a la població i obtenir resultats efectius en aquest tipus d'operacions. Aparatós accident ahir al veïnat de Sant Pere. Sobre les 5 de la tarda, un autobús de línia es va desfrenar per causes que es desconeixen i va acabar impactant contra un edifici situat a l'avinguda Montseny del mateix veïnat. Afortunadament, l'incident no va provocar cap ferit. Les autoritats van confirmar que el conductor va donar resultat negatiu a la prova d'alcoholèmia i que el vehicle tenia la ITV en vigor, havent passat correctament totes les revisions tècniques obligatòries. L'arquitecte municipal ahir mateix va analitzar i valorar l'estabilitat estructural de l'immoble afectat pel xoc i es va donar assistència també als veïns afectats. En l'operatiu hi va participar conjuntament la policia local i diverses dotacions de bombers i efectius del SEM. Les autoritats van regular el trànsit mentre la via està afectada per les tasques d'assistència i també d'inspecció de l'immoble.

0: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també a parlar de les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb una agenda carregada d'activitats per a totes les edats. L'associació ha organitzat uns dies on la gastronomia, la cultura i la convivència seran els pilars centrals. La celebració s'iniciarà avui amb el concurs d'amigues i una sardinada popular, seguida d'un tardeo flamenco amb Jesús i les seves bailaores. El dissabte, demà, serà una jornada marcada pel retorn d'una de les tradicions més esperades, el sopar popular, que es recuperarà després d'uns anys d'absència. Aquella mateixa nit també es durà a terme l'elecció de la pubilla Areu, Pubilleta i Areuets, acompanyada per l'actuació del grup de Rumbaus. En donava detalls la membre de l'associació, Vanessa García.
1: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí amb activitats per totes les edats. El divendres comencem amb el concurs d'amigues i la sardinada popular i un tardeo flamenco. El dissabte és el dia fort, que fem la xocolatada i el concurs de dibuix infantil al matí amb jocs inclusius, amb aigua. I a la nit, la gran novetat, que és el sopar popular, que torna després de molts anys sense fer-se. I a les l'elecció de la pubilla, l'hereu, Pubilleta i Araüet. Ja el segon any consecutiu amb el grup de música de Rumbaus.
0: Activitats que continuaran de cara ja a la Revetlla de Sant Joan. Es demana la col·laboració de tothom per portar el seu propi got reutilitzable durant els dies de festa. L'entrada a les activitats serà gratuïta, però l'aforament és limitat, per la qual cosa es prega seguir les indicacions del personal de seguretat en tot moment. L'Escola de Música del Teatre Claver posarà el punt i final al curs 25-26 avui amb un concert que promet ser un aparador del talent jove. Serà a les 7 de la tarda a les instal·lacions del teatre. La cita musical destaca per la seva diversitat de disciplines i estils, amb un repertori que combinarà la tradició clàssica amb sonoritats més contemporànies. El concert és gratuït, també. L'organització ha recordat que l'aforament és limitat, per la qual cosa és obligatori fer la reserva de localitats a través de la web del Teatre Claver, www.teatreclaver.cat.

0: Aquest proper cap de setmana obren les piscines municipals, ho faran fins al 29 d'agost. Enguany també es faciliten els abonaments de temporada amb l'objectiu de consolidar els usuaris que gaudeixen d'aquestes instal·lacions descobertes que estan obertes al públic durant l'estiu. A partir d'aquest dissabte, 20 de juny, s'obriran les portes dels equipaments amb actualitzacions. Un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes de I2 fins a quart d'ESO. Com a novetat principal durant aquest estiu, en cas d'onades de calors decretades pel CECAT de la Generalitat, l'entrada a les piscines municipals serà gratuïta durant la jornada que es decreti. Ho explicava la mateixa alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Cada vegada que el Procicat declari onades de calor al nostre terme municipal o que estiguem inclosos a l'àmbit de referència, també la piscina serà gratuïta. Ja ho vàrem fer així l'any passat també, que quan es dictamini per Generalitat onada de calor en el nostre terme, doncs també tindrà gratuïtat.
0: La piscina de Tordera està situada a la carretera de l'estació a l'illa de la Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i del Parc Prudenci Bertrana. Aquest equipament disposa de 3 piscines de diferents profunditats i mides, amb servei de vestidors, espai de bar i zona enjardinada. També es publica la piscina situada a la urbanització de Mas Mora, al carrer de l'Azucena, a l'equipament on també hi ha el local social de l'urbanització. L'horari de les piscines serà de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 7 de la tarda, tot recordant que el dia 24 d'agost està tancat per festa local. I demà dissabte, a partir de les 10 de la nit, el cel de Tordera serà gran protagonista. El Cercle Astronòmic de Tordera, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una plantada de telescopis a l'aparcament del Parc Prudenci Bertrana. Es tracta d'una activitat gratuïta sense inscripció prèvia. L'entitat explica que diversos membres del Cercle col·locaran els seus equips a la zona del pàrquing del parc i que, si el cel ho permet, els assistents podran observar diferents astres de ben a prop. En parlava el seu president, en Josep Pujol.
2: Serà una plantada de telescopis, vol dir que els membres de l'associació, exactament encara hem de determinar una quantitat, però normalment la gent, els companys responen molt bé i són diversos dels telescopis que vindrem, i els col·locarem allà al Parc Prudenci Bertrana, a darrere, en el pàrquing, aquí diu molt clar, en el pàrquing, i és possible que puguem veure la Lluna, Venus, Júpiter ja estarà molt baix i no sé si el podrem veure perquè hi ha els arbres i els arbres estan molt alts i dubto que el puguem veure, però bueno, si més no ho intentarem.
0: Per tal de garantir una observació òptima i no interferir en la sensibilitat dels telescopis, no estarà permès l'ús de llum blanca durant l'activitat.
2: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin 4 dades més bàsiques de la veure. El que demanaria és que els llums dels cotxes, intentar minimitzar al màxim l'enlluernament cap a la zona allà on hi ha els telescopis, i baixar-los en curs,
0: Amb aquesta proposta, Càstor torna a posar a l'abast dels tordarencs l'oportunitat de descobrir els secrets de l'univers de forma senzilla. L'entitat recorda que cal respectar les indicacions lumíniques per gaudir d'una nit idònia sota les estrelles en aquesta activitat que serà demà a partir de les 10 de la nit.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: A causa de la tercera volta ciclista a Catalunya femenina, hi haurà talls importants en el trànsit avui a Tordera, l'esdeveniment esportiu que disputa la seva primera etapa amb un recorregut de 91 quilòmetres. Amb inici i final a Santa Susana, obligarà a restringir el trànsit en dues de les vies principals que travessen el municipi. La Girona 512, d'on vindran els ciclistes en direcció sud, i la Nacional 2 en direcció a Santa Susana. L'horari general d'afectació en aquestes dues carreteres serà entre 5:15 i 6 de la tarda. Pel que fa específicament al pas de les ciclistes per Tordera, l'organització preveu que l'afectació màxima i els talls es concentrin entre 5:15 i les 6 de la tarda, on s'espera que passin pel municipi. Davant d'aquests talls inevitables i per garantir el desenvolupament i la seguretat de la prova esportiva, es demana que s'utilitzin vies alternatives i que es planifiquin els desplaçaments sortint amb prou antelació de casa. D'altra banda, arriba aquest dissabte la competició benèfica de CrossFit Tordera amb ADCO. L'esdeveniment neix de la necessitat de donar visibilitat i suport als afectats per esofagitis eosinofílica, una malaltia inflamatòria crònica que dificulta la deglució i converteix l'acte quotidià de menjar en un autèntic repte. Per als nens i nenes que pateixen aquesta condició, el control de la malaltia implica passar per quiròfan una vegada rere l'altra per fer-se endoscòpies, un procés sovint marcat per la por i la incertesa. Tota la recaptació d'aquesta competició anirà destinada al projecte Nixi, l'endoscòpia sense por. Aquest projecte innovador utilitza la realitat virtual perquè els petits pacients puguin conèixer l'hospital i entendre el procediment abans de viure'l. D'aquesta manera s'aconsegueix reduir dràsticament l'ansietat, empoderar el pacient infantil i transformar la por en coneixement. Sota el lema que la teva suor és la seva tranquil·litat, l'organització fa una crida a atletes de tots els nivells per sumar-se a aquesta causa solidària. La competició està formada per dues categories. D'una banda, la categoria Open va dirigida als atletes de nivell intermig que dominen els moviments bàsics. Per altra banda, la categoria RX va adreçada a atletes amb domini complet de la gimnàstica i capacitat de moure càrregues més pesades. Marc Larriba, membre de l'organització, ha volgut recalcar que l'esdeveniment està obert a tot el públic, no només als competidors, i per fer de la jornada una autèntica festa s'han preparat diverses activitats paral·leles al voltant d'aquesta competició.
2: Després dir-vos que el dia 20 no només tindrem una competi, que pot venir tothom, que tindrem allà un tatuador, tindrem food truck, més cosetes, tindrem speakers que intentarem fer-ho que ho passem bé i res, aviam si us animeu.
1: Així doncs, demà dissabte tota la comunitat s'unirà per un mateix objectiu, recaptar fons per l'associació AEDCO i pel seu projecte Nixi.

0: Anem per la previsió del temps per aquest divendres i també per al cap de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serrà.
1: Avui la jornada ve marcada bàsicament per un temps que es manté estable i dominat pel sol amb la presència d'alguns núvols. Aquest matí, núvols poc importants i tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, una situació que continuarà igual durant tot el cap de setmana. I no només això, sinó que, a més, les temperatures que aquests dos últims dies s'han mantingut més aviat per ratlla pel que fa a les màximes, aniran pujant. I, de fet, diumenge tindrem valors de 31 a 33 graus a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca ja arribarem als 35, puntualment als 36 graus. Per tant, temperatures que van cap amunt i aquesta serà una mica la tònica dominant per la setmana vinent. A partir del dia de Sant Joan, ja ho acabarem de concretar, a partir de dimecres sembla que hauríem de parlar ja d'una onada de calor, pròpiament dita, ja que tindrem uns quants dies amb temperatures per sobre del que tocaria, unes temperatures que podrien superar els 34 graus a la franja costanera i els 36-37 graus cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor intensa la que esperem pels pròxims dies, tot això sense precipitacions, potser de cara al que seria el divendres de la setmana vinent tindrem més núvols i no descartem alguna gotellada, però ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació estable i, sobretot, molt càlida pels pròxims dies. Per cert, aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, arribarà oficialment l'estiu.
2: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Comencem nova edició de l'Alcaldessa Respon. Aquesta setmana han registrat, hem enviat dos avisos a xarxes socials per poder rebre les preguntes d'aquesta setmana. Per tant, avui preguntes enregistrades que hem rebut aquesta setmana i que avui el programa, com dèiem, l'enregistrem un dia abans del que seria la seva emissió en directe. Tenim aquí amb nosaltres l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb ella compartirem aquests minuts que, com sempre, dediquem a respondre preguntes, precs, i avui estàvem repassant les preguntes. N'hi ha alguna que fins i tot que porta solucions, que a vegades també és contrastar els problemes amb diferent, el punt de vista, segurament, del ciutadà, de com es poden resoldre o intentar solucionar alguns problemes.
1: Si li sembla, doncs... Sí, està bé això. Vull dir, de cara a la propera temporada
0: podem tenir...
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs, si li sembla, comencem. En Jordi diu, es pot explicar per què la màquina de neteja viària circula habitualment en sentit contrari al de la Morxa? Disposa d'alguna autorització específica per fer-ho?
1: Són serveis municipals i sí, en teoria hi ha d'haver un altre... un treballador que adverteix, no?, que hi ha una màquina que està de baixada, però al final és un tema operatiu, perquè si no només es netejaria una banda i al final és optimitzar temps i recursos.
0: Per tant, és habitual, si un ciutadà veu que en algun punt vagi contra la circulació, diguéssim que està admès o conegut perquè es pugui fer, no?
1: Exacte.
0: Perquè en situacions entenc que és això, no?
1: Exacte, no, a veure, no aniràs a la Nacional en contradirecció, però en algun punt de carrer o en algun cap de carrer sí.
0: Molt bé, també en aquesta mateixa pregunta en Jordi ens preguntes quines mesures adopta l'Ajuntament, diu, per garantir que el personal que viatja en aquests vehicles compleixi les normes de seguretat, especialment pel que fa a l'ús de telèfons mòbils durant la prestació del servei.
1: M'imagino que la pregunta va en la línia de que deu haver trobat algú que, a veure, és evident que ni amb un vehicle municipal ni amb un vehicle privat es pot utilitzar el telèfon mentre estàs conduint. Per tant, això sí que no estaria permès pel que fa a les normes de prevenció de riscos laborals. Hi ha una empresa que se'n cuida de tots els treballadors municipals i que en teoria obliga a complir-los. Altra cosa és que el treballador, doncs, no vulgui utilitzar uns cascs perquè li molesten, que no hauria de ser, però en qualsevol cas, si la pregunta és d'aquestes preguntes trampa, de que es poden utilitzar els mitjans, un telèfon no es pot utilitzar ni anant amb patinet, ni anant amb bicicleta, ni anant amb cotxe. Per tant, això sí que és sancionable i en aquest cas no ho ha de dir un aquí, sinó que hauria de trucar a la policia o a l'Ajuntament.
0: Seguim. L'Anna demana més manteniment a les illes de contenidors a Terra Brava. Diu, hi ha abocaments fora dels contenidors i sovint no es netegen.
1: Es netegen sempre i la gent és molt marrana i és la pregunta que diem. Bueno, la pregunta...
0: Recurrent,
1: no és només a Terra Brava, és en altres punts. Ara mateix, abans d'entrar, també rebia una imatge d'una de les illes de Sant Pere amb un abocament absolutament incontrolat de trastos i de tot, i el que fem és avisar que hi ha alertada que hi ha aquests tipus d'abocaments, més enllà de les sancions que posem, que en posem també en matèria de civisme a través de les càmeres. Al final tenim un problema. I ja no és de que la gent deixi la brossa fora, que també, les bosses, sinó d'absolutament tots els trastos, de buidades completes de pisos en illes de contenidors. És un fet que és un efecte col·lateral d'un altre problema que tenim relacionat amb l'habitatge i que estem intentant lluitar-ho de totes bandes.
0: És una pregunta recurrent i no sé si també és compartida amb altres municipis aquesta problemàtica i si n'han parlat i si algun poble està experimentant algun altre sistema per intentar
1: resoldre-ho. No, altres pobles, el que ens passa a nosaltres també, el problema que tenim compartit és que en pobles on s'està utilitzant, on s'està implantant, vull dir, la recollida porta a porta, fa que els pobles que no la tenim implantada i per tant tu pots llançar l'hora que vulguis i el dia que vulguis la brossa dins els contenidors, fa que molta gent que en altres pobles dels voltants només poden treure X dies l'orgànica, X dies la... fa que tinguem un turisme d'escombraries, que se'n diu, i tots aquests, alguns veïns d'aquests pobles on s'ha implantat el porta a porta utilitzin els nostres contenidors també per deixar les escombraries. Això s'ha donat en el nostre poble i també en pobles del voltant. Per exemple, Fogàs també s'ha trobat que quan Hostalric es va implantar aquest sistema els seus contenidors van quedar plens de seguida. Ens hi hem trobat en aquest cas en temes de porta a porta, amb temes d'abocaments també hi ha altres pobles més costaners que també es troben matalassos, armaris en els contenidors que a més en altres pobles tenen xipats. Al final no és allò el mal de muchos consuelo de tontos, però quan veus xarxes del que passa a altres alcaldes, la problemàtica generalitzada, però clar, jo me'n sento del que passa al meu poble, intentes resoldre el que passa al teu poble i en aquestes estem, amb una lluita contra l'incivisme, que és molt de molt difícil resoldre si no ve de base, si no és un problema d'educació, i l'altre és, evidentment, una part de responsabilitat de millora del servei que estem treballant i esperem que aquest estiu comenci a veure la llum.
0: Perquè anava insistint en aquest aspecte, clar, que un poble faci una cosa i l'altre faci una altra, sembla que a vegades és el que diu vostè, no?, que provoca problemes. No existeix un organisme, no sé si Generalitat, Consell Comarcal, que pogués posar una mica d'ordre en tot això.
1: Però cada poble té la seva idiosincràsia. Hi ha pobles petits que podràs fer una recollida selectiva porta a porta perquè el municipi és petit i t'ho permet fer, i fins i tot perquè la gent és molt cívica i molt conscient. Passa especialment en pobles de l'Empordà i en pobles petits. Altres pobles dispersos com el nostre és absolutament impossible implantar un porta a porta més enllà del comercial, que és el que tenim establert, sobretot en tema de recollida de paper i cartró. A Tordera és impossible fer un porta a porta entre només comptant això, la nostra dispersió territorial. Per això tant la Generalitat com l'Agència Catalana de Residus ho posa a criteri de cada municipi i escollir el sistema que més li convingui. Ara bé, haurem de complir una normativa, que és que la taxa sigui justa i equitativa, és a dir, que tothom pagui pel servei pel cost del servei, i l'altre que hem de tendir cap al 2030, que és que contra tu més reciclis, menys pagaràs la taxa. O sigui que haurem de passar tots per al xipatge de contenidors. Ja s'està donant en alguns pobles que o bé fan tancats i has d'entrar en targeta, o bé has d'obrir el contenidor amb qualsevol, o amb el mòbil o amb el QR. Mentalitzem-nos que anem cap aquí. Per tant, si ara no som capaços d'utilitzar els contenidors que estan oberts i que pots llançar a qualsevol hora del dia, no m'imagino què passarà el dia que haguem d'obrir-los amb targeta o amb QR o amb un clauer com aquests de les alarmes. Vull pensar que funcionarà, perquè cada vegada que obris el contenidor això et generarà una resta, no? un descompte en la teva taxa d'escombraries, però veurem què passa.
0: Però diu que anem cap aquí.
1: Sí, evidentment, a partir del 2030-31 hauran d'estar tots els contenidors xipats. Anem cap aquí, com tots els pobles, eh? Ara hi ha alguns que han estat més pioners, que n'han pagat les conseqüències enormement, perquè per exemple l'alcalde de Premià ha tingut molts problemes amb aquesta gestió de brossa, perquè ha estat dels primers a implantar-ho, i evidentment penso que a nivell general no s'ha fet una bona difusió i promoció de per què hem de tendir cap aquí. Sembla que els ajuntaments ens ho haguem tret de la màniga i no és així, ni la taxa ni aquest sistema, i això, alguns ajuntaments que han estat els primers han tingut molts problemes amb recollida perquè la gent no en tenia, llavors generava molta brossa al carrer. Nosaltres sense tenir-ho ja tenim aquest problema, imagina't quan s'implanti el sistema. Haurem de fer unes molt bones campanyes de comunicació.
0: Molt bé, 2030 que el tenim aquí.
1: Sí, ja toca.
0: Molt bé, avancem, tenim més preguntes. L'Helena diu, veient la calor que ja fa finals de maig, la piscina no es podria obrir abans, a començaments de juny, proposa?
1: Sí, és un tema que també teníem damunt la taula. De fet, a partir del Memorial Barceló la piscina ja està en disposició, però ve arrel de perquè el contracte que tenim de socorristes i taquilles de gestió de piscines està establert a partir del 20 de juny. El podíem avançar una setmana perfectament perquè la piscina està a disposició, i és un tema recurrent que sempre tenim damunt la taula, però ens lliga el tema del contracte.
0: Seguim, en Francesc. Diu, el senyor del transport porcí, com és que encara hi és sota casa nostra, darrere de l'escola Ignasi Iglesias? Fins quan, diu, haurem d'aguantar la pudor a porcs que deixa quan passa? Perquè aquesta persona, pregunta, té tanta impunitat per fer el que vol, malgrat que l'Ajuntament sap tot el que fa.
1: Aquest senyor té una empresa de transports, en aquest cas de transport.

0: que en tenim alguns, però també és veritat que tenir aquest, aquest tipus de persones fent aquest tipus de serveis no sempre garanteix que els resultats siguin els que esperem, entre d'altres perquè el personal de l'Ajuntament s'ha de dedicar a comprovar efectivament que aquesta gent faci la feina. Per tant, tenim poc personal i el poc personal que tenim o bé es dedica a fer la feina que ha de fer o bé es dedica a controlar que la gent que tenim per fer aquesta feina de manera gratuïta la faci. És complicat de gestionar perquè en tenim pocs per una banda i si, els hem, de, si hem de vigilar, portar-los, fer-li un seguiment, fer-li una tutoria, no anem sobrats de personal. Per tant, sí, però amb mesura. I moltes vegades aquesta gent el que fa és, no, anava a dir, no fer perdre el temps, però és veritat, impedir que el que ha d'estar al carrer fent feina pugui fer-la perquè ha d'estar pendent de que l'altre la faci. Posem-ho tot damunt la balança a l'hora de...
1: Complicat,
0: de decidir, per tant, Sí, al final hem d'anar a buscar mètodes més imaginatius, més creatius, que ens facin optimitzar el temps i els recursos que tenim perquè siguin realment, perquè els resultats es vegin, perquè l'administració ja és prou lenta de per si, doncs anem per feina.
1: I sovint també sumem el fet de que tenir urbanitzacions a Tordera, sempre ho explica vostè, ho explicàvem per exemple amb el tema de l'aigua i de les tuberies, dels quilòmetres de tuberies que hi ha d'aigua, també parlem de quilòmetres i quilòmetres de voreres.
0: Imagineu-vos,
1: que evidentment és complicat de mantenir.
0: Estem parlant de més de 200 quilòmetres de canonades d'aigua, doncs imagineu-vos amb tots els quilometratges de voreres.
1: Més coses, la Nina pregunta si es pot revisar el preu de la piscina i de l'abonament.
0: Aquest any ja no, és el preu que és perquè és el que es va revisar durant les ordenances del mes d'octubre de l'any passat i per tant haurem de passar per ordenances del mes d'octubre d'aquest any perquè siguin d'aplicació de l'any vinent. Sí que sé que vàrem establir uns nous abonaments, ara no recordo si familiars o mensuals, això sí que es va establir, però el preu és el mateix que era l'any passat.
1: Hem vist que s'han regalat, de fet, dues entrades, si no vaig equivocat, per alumnes a les escoles de Tordera. No sé si hi ha també altres mitjans d'aquest sentit.
0: Recordem que hi ha això, les dues entrades per alumne, i a més que tant, cada vegada que el Procicat declari onades de calor al nostre terme municipal, o que estiguem inclosos a l'àmbit de referència, també la piscina serà gratuïta, ja ho vàrem fer així l'any passat també, que quan es dictamini per Generalitat una onada de calor en el nostre terme, doncs també tindrà gratuïtat.
1: En Pere, diu fa dies que hi ha un vehicle accidentat al camí de Sant Pere del Bosc. Entenc que és la zona de Sant Daniel, pregunta si es té coneixença i si es retirarà.
0: Depèn de si és el terme municipal de Tordera o Sant Pere del Bosc de Lloret. Mm. Per tant, no, parlarem amb la policia.
1: En Carles pregunta si és, insisteix en que caldria fer controls acústics, diu, a les motos a la zona de Sant Pere, diu, perquè és horrible.
0: Sí, hi estic d'acord, i sempre és la mateixa moto.
1: És la mateixa
0: moto?
1: Sí,
0: és la mateixa moto, bueno, són dues motos, però sí, en sóc conscient perquè deu ser algun veí de Sant Pere, i ara és el que dèiem, no? A tots els finestres obertes i molesten moltíssim. Estic d'acord i la policia n'està al tanto.
1: L'Helena diu si es podria obrir una drecera per Can Domènec per no haver de fer tota la volta per Sant Cebrià. Diu, estaria bé disposar d'un camí més directe.
0: Estaria molt bé, però mira, obrir camins és un tema complicat perquè els camins estan establerts per pla general, hi ha camins d'àmbit públic, camins d'àmbit privat, i no és tan fàcil com passar una maquinada i obrir una drecera, i més a més quan... topem que hi ha dues administracions, amb l'Ajuntament de Sant Cebrià, amb el nostre és completament difícil, els camins estan marcats pels plans generals i a més hi ha plans urbanístics i no és fàcil, tant de bo poguéssim obrir, no? Passar-hi una maquinada i obrir camins i no és fàcil. Ara ens ho estàvem plantejant també de finalitzar el carrer Maresme a la zona de Sant Andreu, però també hi ha un tràmit urbanístic que hem de fer que ens alliberaria molt la circulació a tot el barri i ens ho estem plantejant, però justament perquè aquest camí sí està previst en el pla general.
1: Estaríem parlant de la zona del tanatori.
0: Correcte.
1: Per darrere, que hi ha un camí
0: allà
1: que queda tallat.
0: Sí,
1: tancat, queda,
0: sí, és un pla parcial, que són 40-50 metres, que poder obrir aquest carrer donaria molta mobilitat al barri. És una petició que ens fan els veïns i que ens estem mirant detingudament per fer-ho possible, si hi ha d'haver algun tema de sessions, però és un tema urbanístic complex que hi estem treballant, però sí que seria una millora pel barri. Ara bé, podem treballar-ho perquè això ja està previst en el pla general i seria una millora de mobilitat.
1: Per tant, clar, aquí estem parlant de dos pobles, en deies vostè segurament el pla general de Sant Cebrià, el pla general de Tordera,
0: bueno, i... Bueno, marcar, no? Aquest, si aquest...

0: aquest camí que ens planteja per anar de via directa, si està previst al nostre pla general, si no està previst, és en el pla general de Sant Cebrià, és complicat.
1: En tot cas, per començar a fer alguna cosa, l'Helena què hauria de fer? Enviar una instància...
0: Sí, al Departament d'Urbanisme. Bueno, enviar una instància a l'Ajuntament proposant aquesta obertura i des de serveis tècnics ens ho podríem començar a mirar, a veure si exactament aquest camí està previst en pla general o no. Jo diria que no, perquè a més la urbanització de Can Domènec encara és una de les que consten com a no resoltes, amb dèficits urbanístics, per tant, com a no urbanitzada formalment és complicat.
1: L'Anna demana més neteja a Mas Mora. Si vol afegir alguna cosa més del que ja
0: no,
1: anem dient.
0: No, estem al tema de les batudes, exacte. Hem començat a fer batudes a voreres, es veurà de seguida quan no hi hagi herbes a les voreres una mica més neta, però vaja, la neteja de Mas Mora és el que he dit moltes, Mas Mora i urbanitzacions, afortunadament són herbes, espinassa, que amb aquesta batuda espero que quedi neta, no es tracta de que hi hagin plàstics, ni llaunes, ni bosses pel terra, o com a mínim no hauria de ser, perquè tampoc hi ha tant de trànsit de persones com ens podem trobar aquí al centre.
1: I l'última, la Lucía, diu que s'haurien de netejar les males herbes a les voreres de Sant Pere.
0: Veus, és que estem allà mateix, tenim herbes per tot arreu, qui té la herba davant de casa la treu, el que no espera que ho faci l'Ajuntament, i l'Ajuntament anem al ritme que anem, i ara hem començat a fer les batudes, però hi han herbes a les voreres a per tot arreu. A més, també compteu que no llancem cap producte químic perquè no ens acreixin, amb la qual també fa que cada vegada que plou una mica rebrotin les herbes amb molta força. Si els poguéssim utilitzar, doncs segurament ens estalviaríem molta part de la feina, però no utilitzem productes químics a la via pública. Per tant, això et fa també que ens rebrotin de manera natural, evidentment.
1: Molt bé, alcaldessa, acabem el programa d'avui. En principi ens han comunicat des del seu gabinet de comunicació que seguirem durant la temporada d'estiu fent l'alcaldessa Respon.
0: Perfecte.
1: Per tant, doncs ens anirem veient cada 15 dies. Sí, però que vostè ja han publicat ara tot el programa d'activitats, diguéssim, d'estiu, que no són festa major.
0: No.
1: També, com sempre,
0: festes de barri,
1: diversitat d'activitats. Que anirem seguint, doncs, també en els serveis informatius.
0: Agrair-li. Aquest cap de setmana ja comença, bueno, al final, el mes de juny, ja comença tota l'activitat i cada cap de setmana tenim coses, o sigui, d'endavant.
1: No el posaré en el compromís de que ens destaqui alguna cosa, perquè, com dic, n'hi ha moltes,
0: hi ha,
1: i per
0: moltes.
1: Tant ja anirem repassant.
0: Sí, cadascú segur que troba el seu, no?, la seva activitat de preferència i de gust. Convido que tothom visiti el web, per exemple, hi ha tot el programa d'activitats més altres que es van afegint, i per tant tothom segur que hi troba alguna cosa que li agrada per participar-hi.
1: Molt bé, doncs li agraïm que sigui aquí i l'emplacem per d'aquí 15 dies.
0: Que vagi bé.
1: A vostès, gràcies per la seva atenció i fins la propera. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Hola, família, us donem un dia més la benvinguda al Picalletres, el concurs lingüístic de la ràdio local que ens manté el cervell ben actiu i entrenat. Els estudis de la xarxa de